0: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el Fòrum de l'Alt Comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
1: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
1: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
1: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat,
6: que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
1: L'agenda del Papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
9: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reunirà amb Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
1: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
4: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
10: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
1: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema Demanem fets, no miracles, començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la una del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
11: El fet que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-ho visible en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
1: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus, la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
12: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
1: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional, us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida d'augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
13: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
14: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
1: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
15: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el nou president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
16: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
17: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
15: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó, acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
1: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan, per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni, Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
18: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
19: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
18: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
1: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
0: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
20: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i han sortit moltes coses bé.
0: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
21: A les semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però...

0: Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17 a 37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
2: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
3: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
4: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
0: 3CAT Info.
1: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
0: 3CAT Info.
1: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
5: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatollahs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts.

0: Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà dos catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions d'Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, al barri de Danier, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
3: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
5: la immensa majoria del transport es fa amb gasoil, i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
7: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
10: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diari Punto és amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
11: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
12: Reduir el risc d'incendi és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEPA, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
13: Les zones ZEPA estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi hagi tota la, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, enmig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. I, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no és preocupant a nivell de prevenció, no mos preocupem més.
12: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
14: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí. sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i de més, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
6: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
5: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
7: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
5: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
0: Us parlem ara d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
8: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, sumen audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
9: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
10: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
8: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
11: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
8: I entre elles parlen i s'ajuden.
10: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així podem fer una llacada.
8: A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
12: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els hi ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
8: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
13: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
3: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
4: 3Cat Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
5: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
6: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
7: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañalla tercer.
4: 3CAT Info.
1: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer gran slam i trenca per fi la seva maledicció amb els gran slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
4: 3CAT Info.
1: A l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
8: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
4: Trescat Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. El Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports. Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'ha imposat a la final al Bidassoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
3: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid, Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
7: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
10: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reuniran Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
5: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema Demanem fets, no miracles, començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: El que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
13: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet i immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
15: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
0: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
16: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
17: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
18: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
16: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare, Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
0: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre Nikol Pashinyan per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
19: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
20: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
19: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
0: Esports. Amb Alfons Gorí, no?
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
1: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
21: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
22: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que ha aconseguit.

0: preparar els petits detalls, jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
2: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agustín n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
4: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
3: 3CAT Info.
1: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
3: 3CAT Info.
1: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Gran Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Gran Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
5: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de

0: Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà dos catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La Penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
1: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feien un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
9: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.com. És amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
10: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim aquí, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17. L17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
11: Reduir el risc d'incendis és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEP, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
12: Les zones ZEP estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi hagi tota la, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. I, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no és preocupant a nivell de prevenció, no mos preocupem més.
11: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar a la tarda algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, al Conflent, al Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts, amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i de més, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
6: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
5: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
7: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
5: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
0: Us parlem ara d'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
8: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, informen, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
9: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
10: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
8: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
11: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
8: I entre elles parlen i s'ajuden.
10: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una
8: llaçada. A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
12: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
8: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
13: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot.
1: Les tardes, i només hi faltes tu, hi haurà història.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gurí, no?
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
4: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
5: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
2: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
6: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això, en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
3: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
7: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de The Zone.
8: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
3: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañalla tercer.
2: 3CAT Info.
3: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Gran Slam i trenca per fi la seva maledicció als Gran Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: 3CAT Info.
3: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
9: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
3: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
2: Trescat Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. El Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest Corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
3: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
1: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
7: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
10: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora reuniran Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
5: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema Demanem fets, no miracles, començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: Que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-ho visible en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
13: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional, us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida d'augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
15: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
0: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
16: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. 4 presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
17: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
18: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
16: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó, acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
0: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan, per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni, Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
19: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
20: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
19: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
21: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
22: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
23: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
3: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions.

0: dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
3: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
2: 3CAT Info.
1: Encara amb motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
2: 3CAT Info.
1: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
4: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatollahs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel

0: de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
1: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda, el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
0: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
1: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
1: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
1: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
1: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó 14 ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
1: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
9: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
1: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
10: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
1: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
11: Reduir el risc d'incendis és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEP, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
12: Les zones ZEP estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi ha, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, enmig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. I, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no es preocupa a nivell de prevenció, no mos preocupem més.
11: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
13: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts, amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i de més, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
6: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
5: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
7: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
5: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
0: Us parlem ara d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo.
8: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, sumen audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
9: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
10: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
8: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
11: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
8: I entre elles parlen i s'ajuden.
10: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així?
12: Perquè així li podem fer una llaçada.
8: A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Chema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
13: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els hi ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
8: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
14: Hem vist que els vincles s'han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginesta i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes, i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gurí, no?
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
3: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
4: 3Cat Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
5: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
6: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
7: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañalla tercer.
4: 3CAT Info.
1: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Gran Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Gran Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
4: 3CAT Info.
1: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
8: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
4: Trescat Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes, una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. Al Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'ha imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off descens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
3: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
1: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això, o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid Cristian Roldán.
6: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat,
7: que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
8: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
9: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
6: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
10: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora reuniran Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
5: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema Demanem fets, no miracles, començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, que a 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: Si hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana, és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i els voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
13: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès, i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
15: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
0: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
16: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. 4 presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el nou president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
17: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
18: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
16: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare, Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
0: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre Nikol Pashinyan per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
20: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
19: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
0: Esports. Amb Alfons Gorí, no?
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
21: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
22: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
23: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això, en Colònia, estic segur que els 4 equips pot guanyar.
3: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
24: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació.

0: seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
1: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
2: 3CAT Info.
0: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
2: 3CAT Info.
0: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
3: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa

0: llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, al barri de Danier, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
1: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això, o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del Papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
9: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
10: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova, Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 han estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, tres persones es trobaven inconscients. Les quatre víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
11: Reduir el risc d'incendis és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEPA, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
12: Les zones ZEPA estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi ha, tota la, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, enmig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. A més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no es preocupa a nivell de prevenció, no mos preocupa massa.
11: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
0: El temps. Dani Ramírez.
13: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs, tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts, amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i de més, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
6: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
5: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
7: La nostra proposta és que vagin a descobrir, a través de les rutes emocionals, aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
5: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
0: Us parlem ara d'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
8: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, sumen audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
9: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer, però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
10: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
8: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
11: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
8: I entre elles parlen i s'ajuden.
10: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llacina.
12: A l'ull.
8: L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
13: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
8: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
14: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginesta i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes, i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gurí, no?
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
3: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
4: 3Cat Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
5: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
6: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
7: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañalla tercer.
4: 3CAT Info.
1: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer gran slam i trenca per fi la seva maledicció amb els grans slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
4: 3CAT Info.
1: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
8: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
9: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 12 graus a Cardona, 15 a Castelldaro i 18 a l'Aldea. Per primer cop en dos mesos, aquesta nit l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Regime motejoves de sahionisti...
0: I un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard, titllant de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra, el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I a Barcelona aquest matí comencen ja les primeres restriccions de trànsit als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic abans de la visita del papa.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleu 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà fins al Congrés dels Diputats, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030, després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a l'Agora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, també ens fixarem en la selectivitat, que arrenca demà, ho abordarem des del punt de vista de l'ansietat que genera entre els joves. Parlarem amb una noia que s'examina aquesta setmana, una professora de segon de batxillerat, i també amb una psicòloga especialitzada en adolescents, que és la Laia Sala. A 2:15 també secció del Cor amb Laura Fa, i avui quins famosos s'han vist o es poden veure amb el papa, o, per exemple, també parlarem de la visita de Pedro Sánchez aquest cap de setmana al Primavera Sound. I a les 11, entrevista Joan Pera.
4: L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga.
0: Amb aquestes paraules presenta el nou espectacle, l'Auca del senyor Pera, que s'acaba d'estrenar al Teatre Condal, on s'hi estarà fins al 28 de juny.

0: Benvinguts a Nou Matí, bon dia Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb el PSOE, que comença a notar els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància en relació amb el Partit Popular fins als 5 punts. Els socialistes en perden un, en estimació de vot, respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta fregaria el 50% dels vots.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió d'avui dilluns dels ministres de Defensa a Nicòsia, a Xipre. És aquella reunió que s'havia de fer el mes de març, però que es va ajornar per l'atac a una base militar britànica a l'illa. Avui, sobre la taula, desbloquejar 6.600 milions d'euros per cofinançar l'enviament de material militar a Ucraïna.
0: I en què ha dormit als Estats Units?
2: Pendents de la seguretat, la setmana que arrenca el Mundial de Futbol, en les últimes hores, 6 persones han estat apunyalades a una estació a Nova York. La ciutat ha estat en alerta màxima perquè hi ha d'anar Donald Trump. I 9 persones més han quedat ferides en un tiroteig prop de la base de la selecció anglesa a Kansas. No hi ha morts. L'equip en aquell moment, de fet, era a Florida per un amistós.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el president Xi Jinping, d'una banda, que vola cap a Corea del Nord en viatge oficial, i d'altra banda, al Japó, les borses obren setmana en vermell per les caigudes del sector tecnològic i de semiconductors. Estan arrossegades per la tendència del mercat dels Estats Units davant la previsió que la Reserva Federal pugui apujar els tipus d'interès.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens despertem amb 21 graus a l'Estartit, 19 a Reus i 15 graus a Cercs, al Berguedà. Avui comencem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha 4 núvols a les Terres de l'Ebre i a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i deixar algun ruixat molt puntual. I no és impossible que algun d'aquests ruixats arribi a les comarques de Ponent de cara a la tarda vespre, però també ja arribaria força desgastat. Temperatures força suaus avui, 26-28 graus de màxima a la costa i entre els 29 i 34 a l'interior. Sembla que demà i demà passat baixarà la temperatura.
0: Ara són les 6 i 6 i avui a la guarda esportiva que farem a partir de les 9 tindrem Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides, la calma de Donald Trump.
5: Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran, i que s'han sentit explosions a la capital mateixa, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatolàs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel. Un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah. Instal·lades a Beirut, la capital del Líban, a Tel Aviv, també s'han sentit sirenes per l'arribada de míssils del Iemen.
0: Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires aquestes negociacions de pau entre Washington i Teheran.
6: El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
0: I l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç.
5: De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
5: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP al moment geopolític actual és precisament els Estats Units, que tenen grans reserves.
0: I les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra de l'Orient Mitjà.
6: És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
0: Una visita a la d'allò 14 que continua també avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. El matí pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats cap a 11:15, que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
5: Es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle de la cambra. A la tarda arriba la trobada més esperada, una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església.
4: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un papa, Lleó 14, que fa una crida a la responsabilitat de les empreses tecnològiques, culturals i esportives per anar més enllà del negoci.
6: És el missatge que va llançar el pontífex a l'acte del Movistar Arena de Madrid d'ahir davant de representants de l'economia, l'esport i la cultura.
0: Madrid, Cristian Roldán.
8: Davant de 20.000 persones, Lleó 14 va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
9: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
8: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actual director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí la visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
5: Ahir va fer just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia i al mateix lloc, a tocar de la plaça Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
10: La iniciativa busca reconèixer la dimensió internacional de l'obra de l'arquitecte i el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
11: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
10: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor, atenció, avui.
6: Sí, a partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats també a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle.
0: I la incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
5: El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papamòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. A partir de demà a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
0: Farem un programa especial demà al matí de Catalunya Ràdio, per seguir del que vagi passant, també l'antena de Catalunya Ràdio, i dimecres, doncs, en la presència més extensiva del papa a Catalunya, hi haurà una programació especial que s'agrà fins al voltant de 11:15 de la nit per seguir el que vagi passant. Coincidint, per cert, amb l'arribada del papa a Barcelona, demà també hi ha una nova jornada de vaga dels docents.
6: Amb una manifestació que començarà a la plaça d'Espanya i està previst que acabi el Parlament.
12: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
13: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
12: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
14: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
12: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
5: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, segons fonts pròximes a la investigació. Una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva.
6: Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
15: Segons l'informe, els 9 països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Xonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president xinès Xi Jinping comença avui una inusual visita a Corea del Nord en un context de gran tensió global.
5: Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart a 7 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Maria Fernández. Bon dia.
17: Bon dia.
0: El recompte ràpid de vots a les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori, a la segona volta.
18: Segons aquest recompte, elaborat a partir d'una mostra representativa de les meses electorals, Sánchez obtindria poc més de mig punt de diferència sobre la candidata conservadora.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
19: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar 100% dels vots.
20: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
19: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Armènia avala el gir europeista del govern. El partit del primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i es consolida amb el seu projecte polític.
21: La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols s'ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
22: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
21: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaiyán que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys.
0: I els dirigents del Regne Unit, d'Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky i reclamen també a Rússia un alto al foc complet i immediat.
1: Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto al foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
0: I almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines.
18: Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral. Mentre es mantingui l'alerta, a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
0: Doncs no hi ha aquest terratrèmol, 7,8, aquesta matinada.
18: 7,8.
0: I Terrabastalla, França, per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que ja havia estat denunciat 9 vegades.
21: Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
2: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar amb mitjans afins del Partit Popular.
1: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat eldiario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas.
0: I aquest matí hi ha una reunió in extremis entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball. Maite Curto.
17: És una reunió que es fa el dia abans que s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica a aquesta emissora el que esperen de la trobada d'avui.
23: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions. Però primer de parlar del manteniment del treball.
17: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després de l'incendi de divendres, la companyia Honda reobre avui les seves instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tot i que la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics. Maria Guixà.
24: L'incendi va calcinar totalment la nau de magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat. Antonio Martín, responsable de riscos de l'empresa.
25: Han dado permiso para que vayan y puedan coger
3: el portàtil, el que no tenga, però in situ, el de, en fàbrica, no treballarà.
24: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Nit de gala avui al Radio City Music Hall de Nova York amb els premis Tony. El musical Eixmigadona ha guanyat el premi a millor musical i Liberation a millor obra de teatre. Per primera vegada en la història s'ha premiat una persona trans amb el Tony a millor vestuari per una reinterpretació de l'espectacle Cats.
1: La segona.

0: El poeta mallorquí Biel Mesquida rebre avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7 al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb la llengua catalana.
1: I la tercera?

0: I avui comença la festa del cinema. Durant 4 dies i fins dijous 11 de juny es podran anar al cinema entrades a 3,5 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en la iniciativa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Real Madrid.
3: Amb un 65% dels vots davant dels 35.000 d'Enrique Riquelme, gairebé 22.000 socis van votar Florentino per davant dels 12.000 que van confiar en Riquelme. Florentino aconsegueix la seva tercera victòria a les urnes després de les del 2000 i el 2004.
4: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Enrique Riquelme.
5: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
3: Comença el 8è mandat de Florentino, el 6è de manera consecutiva.
1: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
3: Va guanyar la pista del Baskonia 88-96, ara jugarà contra el València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
6: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
3: Barça i Tenerife jugarà l'altra semifinal. El Barça guanya la Copa d'Handbol 17-37 davant el Vidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens de categoria i el Badalona remunta el 4-1 de l'anada i guanya 3-0 al Cornellà. Jugarà la final per l'ascens a la segona ref.
1: I ara, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-nos és fer-ho ben informats. I una bona informació podria ser la següent. El 26 de maig, és a dir, no fa ni dues setmanes, el govern de Pedro Sánchez va publicar un decret que declarava el viatge del Papa a Espanya com a esdeveniment d'excepcional interès públic. I què vol dir això? Segurament haureu escoltat o llegit que la visita del Papa es financia majoritàriament per donacions privades, i el tema és que això és cert i a la vegada no ho és gens. És cert que el Banc Sabadell, Iberdrola, Indra, ACS i altres empreses de l'IBEX han donat més de 11 milions d'euros per pagar la visita del Papa. És cert, però hi ha una trampa i molt grossa aquí. Resulta que gràcies a aquest decret aprovat pel Consell de Ministres més d'esquerres de la història d'Espanya, totes aquestes empreses recuperaran mitjançant bonificacions i deduccions fiscals fins al 90% de l'import de les donacions. És a dir que, en realitat, gairebé tot aquest xou religiós s'acabarà pagant amb diners públics. Vinga, aneu amb Déu.

jocs directes. Per exemple, el 4 de juliol del 1985, els Beach Boys van ser els caps de cartell del concert massiu Sea of Shining Sea, el dia de la independència, que va tenir lloc al Philadelphia Museum of Art i van aconseguir congregar 1 milió d'espectadors.

La reina de la música pop Madonna també ho va aconseguir. Va ser el 4 de maig del 2024. Segur que recordeu el concert que va oferir a la platja de Copacabana i es calcula que hi van assistir 1.600.000 espectadors. I l'any 1991 es va celebrar Monsters of Rock, un festival històric just abans de la caiguda de la Unió Soviètica, i van actuar bandes de rock com Metallica o AC/DC i van aconseguir reunir més d'1.600.000 persones a l'aeròdrom de Moscou.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta als atacs israelians al Líban.
1: El règim iranià ha disparat aquesta nit una dotzena de míssils contra Israel i els israelians ja han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
0: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés dels Diputats.
2: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
3: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
0: I aquí les primeres reaccions de trànsit per la visita del Pontífex.
1: Sí, a partir d'ara a les 7 es tancaran els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família. El temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
0: I això cal sumar-hi als sindicats d'educació, que anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa.
2: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
0: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
1: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears.
2: I això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. L'alerta un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
0: També estem pendents del recompte de vots en les eleccions presidencials del Perú.
1: De moment, lleuger avantatge al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
5: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
0: I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, després de les obres.
2: En concret, es restableixen els serveis de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i de la línia R15.
0: Reunió en extremis aquest matí entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació de treball.
1: Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres, explica a Catalunya Ràdio què espera de la trobada d'avui.
6: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
2: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
0: Avui ho analitzarem a partir de les 9 amb una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Repassem ara les portades de la premsa. Mercurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el Papa Lleó 14 i Florentino Pérez en totes les portades del dia.
7: Sí, comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa, també la victòria de Florentino Pérez al Real Madrid, i ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, al titular.

0: petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó 14. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el papa atreu multituds i el periódico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid. Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periódico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
1: Avui a Mollerussa es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 33, i a Palafrugell, ara mateix n'hi ha 19, amb màxima prevista el dia de 27. Avui es preveu que tinguem una mica més de calor que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general, el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
1: I en plena visita del papa a Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. Amb la seva sola presència a Madrid, el papa Lleó XIV ha aconseguit el miracle d'ajuntar la majoria de polítics i agents de la societat civil en una mateixa sala. A molts els deu emocionar que el pontífex produeixi tot solet aquest clima de companyonia. Però a mi això que la gent abandoni les diferències només quan els convoca el vicari de Crist em sembla una punyetera vergonya. Com també em fot molta basarda veure tothom emocionat i amb el pitet moll mentre sent Robert Prevost, el monarca d'un estat absolutista, opac i misògin, pontificant sobre la vida familiar, la pau social i la diversitat. Tota aquesta pomema del papa i el fet que hi vagi tanta gent ens mostra com n'estem en el fons d'allunyats d'una societat igualitària, aconfessional i democràtica. Ara ens esperen uns dies de tabarra immensa a Catalunya. Espero que tot plegat passi ben ràpid.

0: I amb què t'esperes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música de DNC, el seu èxit Cake by the Ocean, i és que tal dia com avui, un 8 de juny, però de l'any 1992, es va celebrar el primer Dia Mundial dels Oceans, coincidint amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. La instauració d'aquest dia va tenir un impacte fonamental en el medi ambient i la sostenibilitat, i va servir com a plataforma per destacar el paper vital dels oceans com a gran pulmó de la Terra. Durant la Cimera de Rio, els líders mundials també van adoptar l'Agenda 21 i el conveni sobre la diversitat biològica, marcant un abans i un després, ara sí, en la protecció dels ecosistemes marins.
0: I què ha passat aquest matí als matiners?
1: Doncs mira, hem seguit parlant del corral que té l'Eloi Cordomí a casa seva. Avui hem sabut una mica més de les gallines que hi viuen.
2: Llavors, ara tinc quatre gallines,
1: sí,
2: una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
2: Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
1: Ricardo
3: Estrans. Hola.
2: Té una identitat sexual.
1: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar. Clar que sí, m'encanta.
3: Està bé.
1: Molt bé.
3: I tot això quan són festes són?
1: Avui és l'últim dia de la festa major del barri de Sant Narcís a Girona. A 6:15 de la tarda a la plaça de l'Assumpció hi haurà gran ball de fi de festa major amb el grup Huracán. Ball i moviment per totes les edats.
3: I a les xarxes, Marta Viana?
4: Doncs s'ha fet viral les declaracions de l'exgimnasta Almudena Cid quan li pregunten què li sembla que el seu exmarit, Cristian Gálvez, hagi presentat alguns dels actes del Papa Madrid.
5: Te voy a hacer yo una pregunta.
6: Cuéntame.
5: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
6: Vale, pues,
5: porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto.
4: Ha assegurat que els periodistes del Cornó pregunten en igualtat de condicions i que la premsa sempre deixa les dones superditades a tot el que fan les seves exparelles.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'Ivan Guisen, veí del Poblenou des de fa més de 25 anys i que ara està amenaçat de desnonament per finalització de contracte. Ell es queixa que, a banda de no haver-li renovat l'arrendament, la propietat no estaria respectant la normativa que l'obliga a oferir pisos de protecció oficial.
9: La gent d'aquí no poden pagar aquests lloguers, així que, òbviament, estan posant preus molt alts perquè la gent que sí que poden han anat fent fora els veïns sempre del bloc. I és una mica part també de la gentrificació, no, del barri.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els immobles ja tenen la qualificació provisional d'habitatges protegits i que ara falta que la Generalitat atorgui la qualificació definitiva a la propietat. Mentrestant, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha fet una inspecció a instàncies de l'Ivan i de diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge de Poblenou i l'Observatori dels Barris del Poblenou.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio, 636 360 609.
10: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques cauen en picat després dels atacs entre l'Iran i Israel a les últimes hores. El Kospi de Seul cau prop d'un 5%, el Nikkei de Tòquio gairebé un 4% i el Hang Seng de Hong Kong i la borsa de Xangai cauen més d'un punt. Unes caigudes que amb tota probabilitat es traslladaran a l'obertura de les borses europees que divendres van tancar sense grans moviments. A Wall Street divendres el pessimisme ja predominava les borses, el Nasdaq i el Dow Jones van tenir caigudes d'entre un 2 i un 4%. I arran dels atacs a l'Orient Mitjà també es dispara el preu del petroli i el cost del barril de Brent augmenta un 4% per damunt dels 96 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
13: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
4: Ei,
6: sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
15: Aquesta veu no és de ningú.
16: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
15: Quina història, mare de Déu.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
16: Bravo per l'equip de la tarda.
15: És increïble.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
18: Notícia d'aquesta matinada, l'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril.
19: Un atac era la resposta al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit també explosions a la capital, Teheran. Trump ha advertit a l'Iran que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. Avui fa justament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
18: I la previsió del dia, la visita de Lleó 14 continua a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política.
19: Al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i després anirà al Congrés on farà un discurs i es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle. A la tarda reuniran víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
18: Ahir ja va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
19: Són els missatges que va deixar el pontífex als actes públics de Madrid, una missa multitudinària que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
20: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
18: A Barcelona, ara a les 7, comencen les primeres restriccions de mobilitat de cara a la visita de demà i dimecres.
19: A partir de les 7 del matí queden tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies.
18: I coincidint amb la visita del papa a Barcelona, encara hi hem d'afegir que els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona.
19: Començarà a les 11 del matí a plaça Espanya i està previst que acabi el Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Iolanda Segura, del portaveu de l'USTEC.
21: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de l'ESPAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
19: Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que dona la visita del papa. També s'hi afegiran els treballadors de diferents serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que protesten des de fa uns mesos contra el nou conveni.
18: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
19: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els fets van passar just al mateix carrer, on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. Segons fronts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
18: Més notícies. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
19: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els busos seguiran en funcionament.
18: Mor ofegada una dona ucraïnesa de 67 anys a la platja de la Pineda, Vilaseca.
19: Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes van alertar que hi havia una dona inconscient dins de l'aigua a la zona més pròxima al límit amb Salou. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques que la van intentar reanimar sense èxit. Amb aquesta mort ja són 3 les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes. El 27 i el 29 de maig van morir 2 dones a Salou.
18: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor.
19: La primavera plujosa i l'hivern suau han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora.
18: Girona, Laia Claret.
0: Amb els paranys, els apicultors ara atrapen les reines. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà així.
2: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
0: A la tardor és quan hi ha més exemplars d'aquestes vespes que es queden estàtiques davant dels nius i fan que les abelles no surtin ni per alimentar-se. Demanen ajuda del govern amb el control de l'espècie. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes es reuniran amb el sector. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: Els productors de garrofes tindran més bona campanya que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones.
19: El punt negatiu és el preu.
18: Tortosa, Jordi Barranca.
22: La collita passada va arribar a les 12.000 tones. La recuperació es deu al clima plujós dels últims mesos, però sembla que la xifra no ha tocat sostre. En canvi, els preus continuen per sota del cost de producció. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
23: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost, del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posa en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
22: Un sector que encara recupera del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: I dues explotacions ramaderes de Tornafort al Pallars Sobirà es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, més de 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina.
19: El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
18: Pau Rovira.
24: Bon dia. Els ramaders asseguren que perden anys de feina, selecció genètica i inversions i denuncien un problema que atribueixen a la fauna salvatge i que fa temps que reclamen abordar. Pere Roquer, president de SAGE.
25: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge i cinegètica que porta tuberculosi. Portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge i cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader.
24: Per tot plegat, a la una del migdia hi ha convocada una concentració davant la seu d'Agricultura aquí a Sort per reclamar canvis en la gestió de la malaltia. Des de Sort, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: I la crònica cultural avui la començam a Nova York, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units. Entre els premiats, Schmigadoon, que ha triomfat com a millor musical.
4: Quatre premis, també els musicals de Lost Boys i Ragtime s'han emportat 4 guardons i Cats de Jealous Ball s'han emportat 3, entre ells el de millor vestuari, un premi amb què han fet història després de premiar per primera vegada una persona trans amb el Premi Tony.
26: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways...
4: Queen Jean ha assegurat que les persones trans han d'ocupar espai i que com a societat, si ens unim, poden canviar les coses. Entre els discursos més reivindicatius també hi ha hagut el de l'actor Ali-Louis Bourgui de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants, ha demanat que s'acabi amb l'ocupació palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
18: I ara cinema. Perquè la festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous, 11 de juny, amb entrades a 3 euros i mig.
4: Una edició que a més aposta pel talent jove català amb un spot oficial inèdit fet per alumnes de l'ESCAC.
18: Estel Coletas.
1: Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça ha estat creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
18: I plataformes? Perquè avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve.
4: És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última pel·lícula de Jackie Chan.
18: Marc Garriga.
3: Alice i Steve és la comèdia que es va endur l'abril passat al Premi Millor Sèrie a Cannes-Séries, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra com una dona intenta boicotejar la relació del seu millor amic amb la seva filla de 26 anys, però l'únic que aconsegueix és guanyar-se un gran enemic. També s'estrena la sèrie dramàtica i romàntica juvenil Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, i el mateix dia a la mateixa plataforma arriba el remake de la noruega El Viaje, Por Encima de Tu Cadáver, una comèdia negra que va causar furor a Sitges fa 5 anys. I per últim, Esquadrón Letal a Movistar Plus avui mateix ja, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
18: I els esports, Robert Prat.
5: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia, i el Barça es proclama campió de la Copa d'handbol. L'Europa no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta, i el Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
18: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: Florentino ha guanyat, però avui és menys fort que ahir, perquè per primera vegada comença un mandat sabent que té una oposició real, amb un líder i un suport per part d'uns socis i també suport empresarial i mediàtic. Una situació inèdita per Florentino i que pot ser determinant pels seus plans de futur immediat que té amb el Madrid. Si vol vendre una part del club, tal com ha dit i presumit en campanya, ho haurà de sotmetre a referèndum i guanyar-lo per 2/3. I ara mateix, amb els resultats de les eleccions, ho tindria difícil.
18: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. Angie
10: Anys! Ho veus?
11: Okay.
10: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tan nostre com dir... Posarem llum?
11: A la foscor.
10: O com dir... Aventureres? Aventurers?
11: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
27: Sou molt bona gent!
28: Xxt, silenci!
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
27: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
18: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim a Tuixent, a l'Alt Urgell, 11 graus, a Tona, la comarca d'Osona, 13, i a la Ràpita, al Montsià, 20 graus de temperatura. I el cel serà gairebé tot arreu, excepte a la zona de l'Alt Pirineu, on hi ha alguns núvols, també hi ha alguns núvols a les Terres de l'Ebre. Bé, avui el dia serà tranquil. En general, sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades i algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, bastant dispersos, tots plegats. I a Ponent no descartem que també arribi algun ruixat desgastat a última hora del dia. Amb una temperatura que avui puja 2-3 graus més a l'interior que no pas ahir. Demà, en canvi, tornarà a baixar la temperatura. Ja al matí hi haurà algun ruixat al Pirineu, poca cosa. A la tarda es podrien tornar a repetir i a partir de dimecres el temps serà més tranquil.
29: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
30: Costellarro va bé. Gràcies.
31: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
29: Costellarro, senyor?
32: Volkswagen. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar.
2: A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, La Salle Campus Barcelona.
6: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
7: I els frescos d'Aldi!
6: Al!
7: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
6: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
14: A 9:15, agroesportiva especial, després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. En parlarem amb Francesc Garriga, Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Salvador Sostres i Alfredo Relaño.
15: Quan faltin pocs minuts per les 10, parlarem de selectivitat i ansietat amb un estudiant que comença a examinar-se demà, una psicòloga especialitzada en adolescents i una professora de segon de batxillerat.
14: A 11:15 seguirem en directe el discurs del Papa al Congrés i tot seguit, secció del cor amb Laura Fa.
15: I a les 11, entrevista Joan Pera, que acaba d'estrenar l'Auca del Senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
16: Divendres va venir Josep Pedrerol a temes pendents per intentar fer-nos creure que existia una gravació de Montserrat Cavallé extreta de Ràdio Reus on demanava que Florentino Pérez guanyés les eleccions al Madrid.
17: Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
20: ¿Pero qué vols dir? ¿Qué vols dir?
17: No, exclusiva, no, sí, no, no. Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
20: ¿Com? Bueno, ¿com? ¿Com? Sí, ¿com? Sí, ¿com?
17: No, es que la voluntad de la enyorada Montserrat Cavallé.
20: ¿Qué?
17: Que un día... En una entrevista en Radio Reus me dijo claramente que si un día había elecciones en Real Madrid le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
20: Això és mentida.
21: Va, home, va.
20: Això, va.
21: Si es creu això.
20: Va, va, va.
17: Os va a quedar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista para revivir el emotivo momento en que lo dijo, ¿vale?
20: Si tenim l'àudio.
17: Lo tenemos. Va.
28: Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Real Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
32: Perfecto, Lluís.
20: Ahora
32: que se llama, ¿vale?
20: Cap a 11:15, més temes pendents.
18: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
33: Imagineu una societat dominada per un líder que aspira a tenir tot el poder. Per sotmetre el poble, controla cada un dels seus passos i pensaments i el submergeix en la ignorància i la pobresa. Per evitar que els ciutadans es rebel·lin, promou el conflicte, així els endinsa encara més en la misèria i, de pas, aconsegueix que canalitzin l'odi que els genera la seva situació cap a un enemic extern. Per últim, tergiversa la informació per tal de que s'expliqui la història que més convé al líder. Us sona? Estem parlant de 1984, una de les obres més influents del segle XX que tal dia com avui publicava George Orwell per mostrar les perversions del totalitarisme i la repressió. Una distopia que avui és un bon dia per confrontar amb la realitat.
18: I el segon, el Lluís Gavaldà.
34: Avui és un bon dia per celebrar l'estada entre nosaltres d'un dels referents més venerats i estimats de la cultura occidental. Un home que ha aterrat de manera fugissera però intensa a les terres catalanes proporcionant felicitat i alegria als seus fidels, joves i no tan joves. Això sí, tots congregats per escoltar la seva veu i el seu missatge. Sí, amigues i amics, aquest cap de setmana, Robert Smith, el líder de The Cure, ens ha regalat a la Primavera Sound 2 hores llargues de felicitat absoluta. Gràcies, Robert. La teva música sí que ens fa tocar el cel.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i més calor, però a partir de demà tornarà a baixar la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
1: Bon dia. Si avui pujarà 2 o 3 graus la temperatura a l'interior, amb un dia tranquil, un dia de sol a la majoria de comarques, i només amb algun ruixat de tarda al Pirineu i al Prepirineu, bastant dispers, potser també en podria arribar algun de desgastat a les comarques de Ponent, de cara al vespre. Demà el dia sí que serà més variable i tornarà a baixar la temperatura.
0: Per primer cop també en 2 mesos, aquesta nit, l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils. I el portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard i titllava de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i de l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà tot això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra. I el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I mentrestant, a Barcelona aquest matí ja comencen les primeres restriccions de trànsit al voltant de la catedral i també de l'estadi olímpic abans de la visita del papa de demà.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleó 14, amb la gent molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030. Això després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a partir de les 9, Àgora Esportiva Especial per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. En parlarem avui amb l'exdirector de l'AS, Alfredo Relaño, i amb el periodista i amic de Florentino Pérez, Salvador Sostres. I l'altre punt d'atenció de la matinada el tenim a Perú, on anem camí d'un recompte d'infart a les eleccions presidencials.
4: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran dies largos hasta conocerlo.
0: Ho admetia la mateixa Keiko Fujimori. De fet, segons les últimes estimacions, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, avantatjaria per només mig punt. Per només mig punt, la filla de l'històric president. Tot això avui que Lloret de Mar, el sol ha sortit a les 6 i 14 minuts del matí i a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 2 mesos després.
7: Per primer cop des de l'alto al foc de principis d'abril, aquesta nit hem tingut intercanvi de bombardejos entre Israel i l'Iran. Primer ha estat Teheran, com a rèplica pels atacs d'Israel a la capital del Líban, Beirut. Hores més tard s'hi ha tornat Tel Aviv.
0: Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels hutis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert. Des de l'aeroport de Tel Aviv, Jordi Brescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Meitat de beneficis.
9: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé un 50% aquest any per l'encariment del carburant derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Associació Internacional del Transport Aeri, aquests guanys del sector passaran dels 45.000 milions als 23.000. Tot i això, el trànsit de passatgers pujarà un 2%.
0: 5 morts.
10: I 14 ferits aquesta nit per un bombardeig de Rússia a la zona de Zaporizhia, Ucraïna. S'han fet malbé infraestructures i edificis residencials.
0: més nuclearitzat.
7: El món torna a donar prioritat a les armes nuclears després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha conegut aquesta matinada.
6: Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Xonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig mortal.
9: A la zona franca de Barcelona, els fets van passar, de fet, al carrer de la Mineria, el mateix on fa 3 setmanes un altre home va morir també tirotejat. Ahir cap a les 9 del vespre, un home va rebre diversos trets i els serveis d'emergència no van poder reanimar-lo.
10: Els Mossos busquen ara l'autor d'aquests trets, que va fugir, segons fonts pròximes a la investigació, podria estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: Calen explicacions.
7: Aquest matí el ministre de Justícia francès està previst que doni més detalls de què ha fallat en el cas que ha trasbalsat el país en l'última setmana, l'assassinat d'una nena d'11 anys a mans d'un pederasta que havia estat denunciat fins a 9 vegades. El govern ha ordenat revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
11: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres restriccions.
9: Des de fa pocs minuts, a les 7 del matí, queden tancats els voltants de la catedral, on, per exemple, no s'hi poden aparcar motos ni bicicletes, i queda també restringida la circulació per l'anella olímpica.
10: Tot això arran de la visita demà del Papa a Barcelona. A partir de demà, a primera hora, quedarà també encapsulada la part del Raval que envolta l'església de Sant Agustí, però l'afectació més gran serà dimecres, també, des del matí, amb el tancament dels voltants de la Sagrada Família i 1 quilòmetre del carrer Rosselló, per on després a la tarda farà el recorregut al Papa Mòbil.
0: Dia clau.
7: De la visita de Lleó 14, amb forta càrrega política, 11:15, pronunciarà un discurs al Congrés, després trobada amb els bisbes espanyols. Aquí serà interessant veure si fa referència a com s'han gestionat els casos d'abusos a l'Estat, i després es reunirà amb representants de les víctimes.
0: Madrid, Alba Gil.
12: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segons... Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fets, no miracles.
9: És el lema de la vaga de mestres i professors convocada per demà, coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona. La manifestació anirà de plaça Espanya i vol acabar el Parlament. La vaga coincidirà amb l'inici de la selectivitat.
0: Montsemir.
13: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
14: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
13: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
15: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
13: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es noten
10: els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància entre el Partit Popular i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes en perden un en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també Respecte a Vox, la suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Fins l'últim vot.
7: A les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
0: Enviada especial a Lima, Joan Biosca.
16: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials a capgirar les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
17: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
16: Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Acaba d'aterrar.
9: El president xinès Xi Jinping acaba d'arribar a Corea del Nord en un viatge oficial de dos dies. Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Xi es reunirà amb un. Magnitud de 7,8.
10: Almenys una persona ha mort i 4 més han resultat ferides pel fort terratrèmol que aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines. Diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a la illa de Mindanao.
7: El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: A mig gas.
9: Reobren les instal·lacions d'Onda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. L'àrea dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics.
0: Es reuneixen.
10: Aquest matí els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa per abordar l'ERO que afecta 211 empleats. La reunió es farà amb la mediació del Departament de Treball. Just demà acaba el període de consultes. Raül Ocon és delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Fa història.
7: Els Tony, els premis de teatre més importants als Estats Units després de guardonar per primera vegada una persona trans.
19: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways.
9: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais. Entre els premiats, Ximadun, que ha triomfat amb 4 Tonys, entre ells el de millor musical.
0: Creu de Sant Jordi.
10: La Patum, això és el que vol i el que demana la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Ho ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: Festa del Cine.
7: Avui comença. Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podrà anar al cine amb entrades a 3,5 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en aquesta iniciativa.
0: Avui s'entrega.
9: El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta mallorquí Biel Mesquida serà en un acte que celebrarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb el català.
0: I en esport, Robert Prat, Clara.
21: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
21: Florentino encadena el 8è mandat com a president del Madrid, el 6è de manera consecutiva.
0: El rival.
21: Enrique Riquelme acumula el 35% dels vots i en pocs dies ha estat capaç de plantar-li cara a Florentino.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club.
21: El Joventut, que es classifica per les semis de la Lliga de Bàsquet, i l'Europa no puja per a Zamora i continuarà a primera ref.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 16, avui és dilluns 8 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Saïf quan faltaven 4 minuts per les 5 de la tarda a l'Hospital de Xeus de Barcelona, i la Berta amb 3 quilos 520 grams a casa seva, a les Preses, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Corredor. Tenim 13 graus a Torelló, 16 a Canovelles i 19 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Aquesta hora un accident provoca retencions a la C60, Argentona, sentit Granollers. Hi ha un carril tallat i cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals. Entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
28: I parlant de mobilitat, gràcies, Clàudia, l'R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels del Garraf recuperen avui progressivament el servei, tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera durant tot el dia. Falten poc més de 24 hores per l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, una visita que coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
30: Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia.
31: I al mateix lloc, a tocar de la plaça de Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
28: Berta Torrades.
32: En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
33: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica.
32: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
28: Més notícies. A Berga, identificada una persona acusada de llançar ous contra la imatgeria de la Patum, que ha acabat aquesta matinada.
34: El consistori ha apuntat que s'ha obert un expedient administratiu i que més endavant s'obriran diligències penals per atemptat contra el patrimoni.
31: Ivan Sánchez és l'alcalde de Berga.
35: De fet, concretament 6 ous contra la geganta, un parell d'ous a la guitaixica contra els músics, procedirem a que li caigui tot el pes de la llei a sobre.
28: A Barcelona, la batalla interna de Junts per Catalunya va agafant forma.
34: Tant Jordi Martí, president del grup municipal, com la diputada del Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
31: Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
36: Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur.
28: A Osona comencen les obres d'ampliació del CAP del Remei de Vic.
34: L'edifici creixerà en 500 metres quadrats a la ubicació actual.
31: Són uns treballs que s'estendran al llarg del 2026 i que estan pressupostats en 1,72 milions d'euros.
28: I al Vallès, la Garriga enderroca la nau de la brigada per fer el nou tanatori. La funerària Montserdà s'ha adjudicat la construcció i gestió del nou tanatori a l'antiga nau del Passeig Congost. Concretament, és al barri de les Roques. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
37: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs impossible concentrar-se amb els Wow Days.
6: Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades a la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez a totes les capçaleres. Comencem repassant La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària del Papa Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia hi llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, el diari Ara escriu recompte caòtic al Real Madrid, el Marca titula victòria i toc d'atenció i el Mundo apunta que Florentino guanya però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico assenyala que Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i el País que l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
11: 46.420, 46420, de la sèrie 55, 5-5.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar de l'acord de Lego amb la Sagrada Família. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia. Lego va anunciar divendres que l'1 de novembre llançarà al mercat la Sagrada Família. És el monument reproduït per la marca d'automuntatge amb més peces, 12.060, i sortirà a la venda per un mòdic preu de 750 euros. El temple ha donat permís perquè Lego faci la reproducció i en faci servir el nom. Segons han explicat al matí de Catalunya Ràdio i Fons del Temple, la Sagrada Família no cobrarà per aquesta llicència. En tot cas, el president de la joguina passa per aquí, aprofitar les llicències més lucratives per tirar endavant. I Lego es pioner aliar-se amb Harry Potter, Disney o la Guerra de les Galàxies. L'acord amb Star Wars es va signar el 1998 i s'ha anat renovant ara fins al 2032. I és lucratiu, eh? L'empresa ha duplicat la seva facturació des del 2020 gràcies a la combinació de franquícies populars i productes per adults. I aquesta fórmula està ocupant tot el mercat de la joguina. Segons un informe de la consultora Circana, les joguines basades en llicències audiovisuals, Pokémon, Marvel, la pròpia Star Wars, Harry Potter, representen ja el 37% del mercat mundial, quan el 21% eren 10 punts menys, al 27%. Un creixement exponencial que té un rei, Pokémon. Pokémon ha fet 30 anys i és la franquícia d'entreteniment més rendible de la història, amb 147.000 milions de dòlars d'ingressos acumulats. Productes llicenciats, merchandatge i més de 500 milions de còpies venudes dels videojocs. I si celebra els 30 anys, vol dir que les persones que en tenien 10 quan va llançar-se ara són persones de 40 que compren Lego, figures o cartes Pokémon. I això converteix el mercat per adults en el gran sector de creixement del món de les joguines. Segons el mateix informe de Circana, el 25% de les joguines que es fabriquen ja són per adults.
0: I aquí qui perd?
12: Doncs com sempre, que guanyen els grans imperis, el petit comerç i les marques pròpies. Fer una joguina o crear un personatge que tingui entrada al mercat és molt més difícil que aconseguir vendre nous elements d'universos coneguts. Un èxit de Netflix, Disney o Pokémon ràpidament esdevé un producte físic amb molts beneficis i zero risc empresarial.
0: Quan serà això, doncs?
12: El 1 de novembre.
0: El novembre hi haurà Lego,
12: la Lego Sagrada Família. Família.
0: Com diu Jofre Llombart, ara fer tot el Lego us farà gaudir.
12: Molt.
13: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Divendres, l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal. I la resposta era enfabat. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetarial d'una favera. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil. El teixit de seda i or més menys tingut. De quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut. Quatre lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Maria Alacubells, avui sobre la cobertura de Televisió Espanyola a la visita del Papa.
1: Televisió Espanyola va dedicar 4 hores als primers passos del Papa León XIV durant la seva visita a Espanya, a Madrid, concretament. Va fer durant tot el dissabte una programació especial. A mi em costa d'entendre, de fet, jo si fora programadora de la tele pública tindria molts dubtes de què fer al respecte. En qualsevol cas, i se llarguíssim espai informatiu, va tindre un 22:6, que està molt bé, però que significa 800.000 espectadors d'un total de 46 milions de públic potencial, que no em pareix massa, la veritat.
0: I a la recomanació del dia avui que arrenca la Festa del Cinema a Barcelona amb entrades a preu reduït, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie d'Estudio.
2: Una de les millors comèdies que s'han fet recentment, una sàtira sobre la indústria del cinema ambientada en un gran estudi de Hollywood que s'enfronta a un relleu de direcció. Creada i protagonitzada per Seth Rogen en el paper d'un executiu bastant patètic, però realment cinèfil, que ha de triar entre el cinema de qualitat o satisfer les exigències comercials, els egos i les apostes surrealistes de la indústria. Una premissa perfecta per gaudir d'una desfilada de cameos increïbles de Martin Scorsese a Charlize Theron i d'una declaració d'amor al setè art plena de referències brillants. Si teniu ganes de riure i incomodar-vos també amb el seu protagonista, trobareu d'Estudio a Apple TV.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
37: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
4: Al!
7: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
4: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany, bon dia.
17: Bon dia, Florentino Pérez.
18: Sí.
17: Florentino Pérez és protagonista del dia perquè seguirà sent president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030, després de guanyar clarament les eleccions presidencials davant de l'aspirant Enrique Riquelme.
0: Ha obtingut un 65% dels vots, un percentatge no gaire allunyat del que va obtenir Joan Laporta a les eleccions del Barça.
19: Macarrones, macarrones, macarrones.
17: Què fa?
19: Macarrones, macarrones, macarrones.
17: Florentino Pérez. Això no són cançons del Madrid. Què està fent?
19: El Real Madrid és... la nostra vida.
17: La nostra vida, molt bé. Escolti'm, va celebrar gaire la victòria d'ahir a la nit?
19: Ai, uf, però no tengo más sereno. Pues la verdad es que no, porque me lo sé. Ha sido muy desagradable.

0: passar per aquest procés tan traumàtic com el que és això.
1: Ja, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
0: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
2: No, és espanyol.
1: Sí, en principi.
0: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el favor de callarse, por favor, que ustedes son muy feos.
1: Ya.
0: Dejad preguntar a la niña esa.
1: ¿Quina niña?
0: Usted.
1: Ah, ¿yo?
0: Pregúntame lo que quiera.
2: Ah, no, pues es un hombre. Sí, sí, porto barba.
0: ¿Seguro?
2: Són 8:15. Primer intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran des de l'alt el foc de fa 2 mesos. Primer ha estat Teheran, que han llançat diverses onades de míssils.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Regime motejavez sahyonisti va naqz mokarrar atashbas.
2: Un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra l'Iran. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats al centre i l'oest del país. L'exèrcit ha informat d'haver atacat també una planta petroquímica. I al Perú, l'última hora del recompte a les presidencials dona una lleu avantatge a la candidata d'ultradreta Keiko Fujimori, en una nit en què l'escrutini ha estat molt ajustat. La filla de l'històric president trauria 2 punts d'avantatge al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. L'escrutini està encara al 50%. I a Barcelona fa mitja hora han començat els primers talls als carrers al voltant de la catedral i l'estadi olímpic per l'arribada demà del papa.
4: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
2: Lleó 14, que avui té una agenda molt carregada a Madrid. Començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. I pel que fa als esports, Robert Prat...
5: Florentino Pérez guanya les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semis de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia. El Barça, que es proclama campió de la Copa d'Handbol, i l'Europa, que no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta. El Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref 3-0 davant el Cornellà.
2: I pel que fa al temps, avui dieu que pujarà una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, tenim aquest repunt càlid al començar la setmana, avui amb màximes de 30-34 graus a les comarques de l'interior, entre 26 i 28 graus a la costa, tot i això una calor bastant moderada, i amb alguna tempesta de tarda, amb algun ruixet bastant dispers al Pirineu i Prepirineu, a tot estirar les comarques de Ponent de cara a les últimes hores del dia. A la resta farà sol, ara mateix hi ha 4 núvols a l'Ebre i també a l'Alt Pirineu, però aniran marxant, el sol s'imposarà. Sí que a partir de demà tornarà a baixar la temperatura i el temps serà una mica més variable demà i més tranquil a partir de dimecres.
2: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, a l'R2 Sud hi ha algun retard d'entre 10 i 20 minuts en els trens que van de Barcelona cap al sud i també retards d'uns 10 minuts tant a l'R15 com a l'R16. Recordem que durant el dia d'avui Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat i a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
2: I pel que fa a les carreteres, un accident complica la circulació a la C60. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, circulació molt complicada a la C60, Argentona, sentit Granollers, on un accident talla un carril i a cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades, també els punts habituals a aquesta hora, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i a la Litoral, a Sant Adrià, en tots dos sentits de la marxa.
2: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Parlarem de Florentino Pérez i també del Papa i la visita del Papa, que de fet obre avui les pàgines d'opinió. Maiol Roger Palforada, bon dia.
9: Bon dia. A La Vanguardia, per exemple, l'Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de la ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
10: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
9: La directora del periòdico, Gemma Martínez, escriu que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
10: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui del Papa i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit del projecte compartit.
9: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
10: I remarca que Lleó XIV s'està donant un bany de multituds i la seva visita està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
9: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
10: Exposa

0: La visita de Lleó 14 demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
1: Al País, el professor d'Ètica i Filosofia, Diego Sánchez Garrocho, recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
0: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
1: El seu editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa en la seva primera encíclica ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
0: Considera que la deriva de la intel·ligència artificial ens ha de preocupar tots i lamenta que ja afecta laboralment els joves.
2: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
3: Aquests dies estem molt pendents de Madrid, entre la visita del papa i les eleccions al Real Madrid, però potser hauríem de mirar una mica més cap a Àfrica, on el brot d'Ebola del Congo segueix descontrolat. En parla Nicolas Christophe en un article del New York Times, que podeu llegir avui al diari Ara, on cita sobretot que les retallades que va fer Donald Trump a USAID, l'agència que s'encarregava de l'ajuda humanitària de l'àrea, com a responsables de la pujada tan ràpida de casos en aquest brot i del descontrol que hi ha. Podem dir clarament que Trump té les mans tacades de sang.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Chanel guanya el jutge Peinado.
14: Si era una cursa de cavalls, el cavall dels amos de la marca de luxe Chanel va guanyar ahir el Paris-Longchamp. La seva victòria ha deixat els cavalls del jutge Peinado en sisena posició, sense opció a premi. Van participar a les curses de 1.400 i 1.600 metres. Ho veiem el periòdico.
2: Sí que tenia cavalls, el jutge Peinado. Mm. Hòstia, clar. Per ser un bon jutge has de tenir cavalls, no? Qui s'ha fet l'espavilat?
15: Doncs un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Batguiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santi Ponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i es va trobar amb això. També van intervenir en la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al Correo d'Andalusia.
2: I el peculiar sistema que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
14: Plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera...
2: S'espanten els flamencs.
14: Sí, segur que sí. Foragit els ocells en plena campanya de sembra. Les banderes onegen, repartides per tota la finca, i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem a la Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements visuals aquests dies.
2: I qui està desaparegut?
15: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb DeepSeek, però que veiem a la Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
2: La notícia que agradarà als que els agrada beure amb porró.
14: Neix la Porronada, el nou campionat de beure amb porró que arrenca en un bar de Gràcia a Barcelona. Serà aquest diumenge al migdia amb la idea de tornar a posar el porró al centre de la taula. Guanyarà qui sigui capaç d'aguantar més temps bevent del porró. També hi haurà una competició de filigranes en què es premiarà el millor truc o habilitat a l'hora de beure. Ho hem vist al Digital Línia.
2: La còpia dels titius de Sabadell, això.
14: Ah, sí?
2: Va. que són els titius de Sabadell. Pues agafes un porró i vas bevent un titiu, dos titius, tres titius, quatre
15: això
2: titius...
15: Això no és de Sabadell, això és de tot arreu.
2: Sí, home, tot arreu, tot arreu. Com el quinto, que també el quinto és de tot arreu. Va,
7: ai, que no acabarem.
2: Ja tenim l'etapa del Tour de França.
15: Coincidint amb el gran départ de la prova, que serà Barcelona...
2: No sabeu res.
15: Doncs va, l'etapa del Tour de França, coincidint amb el gran départ, se suma ara als pastissos del Tour, una etapa, com no podia ser d'una altra manera, han buscat que fos de color groc i fan la truita del Tour, una recepta original d'Ots Salvans del restaurant Manda Huevos. S'ha inspirat en la bomba de Barcelona.
2: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Corral i Lara García.
8: I comencem fent un cop d'ull a la premsa iraniana. El diari Tabnak defensa que l'atac iranià contra Israel és una resposta directa a una agressió israeliana al sud de Beirut i que marca una nova fase en l'estratègia regional de Teheran. Analitza els fets i diu que l'Iran vol demostrar que qualsevol atac contra els seus aliats o interessos tindrà una resposta directa que alterarà les regles del joc a l'Orient Mitjà. I al Perú, tota la premsa està pendent de l'escrutini de la segona volta de les eleccions presidencials entre Keiko Fujimori i Roberto Sánchez en uns comicis extremadament ajustats i marcats per una forta polarització política. Llegim El Comercio que la diferència entre tots dos candidats és mínima i que l'avantatge ha anat oscil·lant al llarg de la nit electoral, un fet que apunta a un resultat molt disputat.
16: I en plan econòmica, l'Economista publica que la guerra a l'Orient Mitjà ha costat a la Unió Europea 62.000 milions. Explica que 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència i s'han mobilitzat 16.000 milions d'euros en despesa pública, que se sumen a un augment estimat de 46.000 milions en costos d'importació de combustibles fòssils. Aquesta setmana que hi ha reunió del Banc Central Europeu, el Cinco Días assegura que ja prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Segons el diari, l'entitat vol un missatge de contundència contra l'encariment de preus, però s'arrisca per perjudicar el creixement econòmic. I Expansión afirma que els hotels espanyols assoliran rècords d'ocupació aquest estiu pel fet que en aquest context actual Espanya és un país refugi. Assegura també que el turista arribarà disposat a gastar més diners.
2: I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
17: La Vanguardia parla d'un toc d'atenció a Florentino Pérez en aquestes eleccions, un avís del madridisme, l'ésser superior es torna terrenal, tot i que guanya sense discussió. Sergi Pàmies diu que el Madrid és un club més sòlid després de passar per les urnes i Anaïs Martí afegeix que continuarà la fractura Madrid-Barça. Pel periòdico, Florentino venç, però no convenç.

0: de cada tres madridistes no va votar Florentino. Riquelme per avui per guanyar demà. Matís al periòdico, el seu objectiu de ser president en el futur ara és més a prop. Pel Mundo Deportivo guanya Florentino i torna mou. Santi Noia remarca que neix l'oposició al Madrid. Per l'esport, Florentino no és intocable, deixa un Madrid dividit. La previsió és que Mourinho arribi avui i signi i sigui presentat aquesta setmana, assegura el diari. I el diari ara diu que falten diners per acabar les obres del Camp Nou, que el Barça valora tractar l'ampliació del crèdit de les obres de l'estadi a la pròxima assemblea. Pel diari es Mourinho agafa el comandament del Madrid i el Marca parla de victòria i toc d'atenció.
1: I a la premsa del cor, el vestuari de la família reial, Elisenda Pineda.
2: La princesa d'Astúries i la infanta Sofia necessiten estilista amb urgència. Les hem pogut veure aquest cap de setmana rebent el papa a Madrid. Tal com marca el protocol, havien d'anar de negre, però es van enfundar en unes bates del Shein, possiblement elaborades amb material inflamable, que recordaven Puerto Urraco l'any 90 o la casa de Bernarda Alba. No va millorar per missa de Corpus. La infanta semblava un papito va de curt i la princesa sortida de la Fashion Week de la tienda de l'Olin. Animem els seus estilistes a trencar-se una mica més les banyes i a vestir-les amb el glamour que demana una casa reial, encara que siguin borbons.
1: Des d'ahir vaig veure com la Sofia, que era que és la petita, no? La Sofia és la petita, sí.
3: Sofia, sí. Sofia
1: és més alta que la Leonor.
3: Ah, fet més estirada.
1: I llavors el que fan és li posen talons a la Leonor i la Sofia la fan anar amb sabata plana.
3: No puc creure.
1: Perquè així no es vegi que és més alta.
4: De veritat.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Dic que a mi m'haurien de posar talonets, també, allà a la fotografia de la Casa Reial.
1: Un, dos, tres.
3: Allà, un gerro de la Casa Reial. Anem-hi, perquè avui felicitem a la cantant Bonnie Tyler. It's a quants anys deu fer Bonnie Tyler?
1: 58.
3: Mira, una mica més gran, 75. També felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
1: 60.
3: 53. El raper Kanye West també fa anys avui.
1: 40.
3: 49. I acabem felicitant el periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas.
1: Emilio en deu fer 63.
3: Doncs mira, una mica més, 74.
1: M'he equivocat de dècades, avui.
3: Una miqueta, no passa res, direm. Avui alerta és Santa Caliupa.
1: Caliupa.
3: A qui, per confessar la seva fe en Jesucrist, li van tallar els pits.
1: Caliupa.
3: Li van cremar les carns i la van revolcar sobre cascos de vidre. Finalment va morir degollada. A Catalunya no hi ha constància de cap persona que es digui...
1: No, clar.
3: Caliupa!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de juny del 2026, ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 8 de juny de 2016, Hillary Clinton es converteix en la primera dona candidata a presidir els Estats Units. S'enfrontarà a les eleccions del mes de novembre el candidat republicà Donald Trump. Clinton dirigeix un missatge eufòric a les generacions més joves. A totes les nenes que somien, que sàpiguen que podran ser el que vulguin, fins i tot presidentes. I ara fa 10 anys a Catalunya la CUP es negava a aprovar els pressupostos i el president Puigdemont anunciava que després de l'estiu se sotmetria a una qüestió de confiança. Espanya estava a punt de començar la campanya per la repetició de les eleccions generals el dia 26 de juny. Acaba un futbol perquè el 2016 dos equips catalans disputaven el play-off per pujar a primera divisió. El Nàstic, que ja hi havia jugat 4 temporades, i el Girona, que ara fa 10 anys encara no havia jugat mai a primera divisió.
1: Avui és 8 de juny del 2026, és el 159è dia del calendari. Falta només un diumenge abans de l'estiu. 16 per Sant Joan i només un dia per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
9: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres.
10: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol.
11: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Vigília.
12: Una vigília és el dia que en precedeix una altra, especialment una festivitat, i també una celebració litúrgica nocturna, especialment per Nadal i per Pasqua. Per tant, podem dir que el Papa celebrarà aquest vespre una vigília a Madrid, la vigília de Terra Catalunya, per seguir amb la seva visita.
1: Empat.
12: No guanyar ni perdre en una partida de joc, en una votació, per haver guanyat el mateix nombre de punts, per haver reunit el mateix nombre de vots. Es diu empat tècnic, quan tot i haver-hi una diferència de vots, no és prou significativa per proclamar un guanyador, com el que passa al recompte de les eleccions al Perú.
1: Diamant.
12: Mineral polimorf del carboni que cristal·litza en el sistema cúbic. És el més dur de tots els minerals, presenta bona exfoliació i una lluïssor intensa i s'usa com a pedra preciosa. Així ho diu el diccionari i una primera investigació conclòs que els diamants trobats en la caixa forta de Zapatero eren autèntics.
1: Posem-hi tres xifres ara amb l'Anna Garcia. 188.000.
4: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric.
1: 200.
4: Són els caps de bestiar que sacrificaran avui a Tornafort, al Pallars Sobirà, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina. Són dues explotacions senceres. El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
1: 13.500 tones.
4: És la quantitat de garrofes que els productors esperen recollir aquesta campanya, que preveuen que sigui millor que la de l'any passat, quan van arribar 12 tones. Ja ha contribuït la pluja dels darrers dies, però els preus continuen per sota del cost de producció.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig forces persones mig ajupides mirant al terra. De fet, la majoria fan una fotografia amb el telèfon mòbil i sobre l'asfalt hi ha una rosa de color vermell, una placa circular on s'hi llegeix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
7: A les 6 de la tarda del 7 de juny de 1926, un tramvia de la línia 30 atropellava el geni arquitecte a la Gran Via de Barcelona i des d'ahir una placa al lloc dels fets ho recorda. Per com anava vestit Gaudí d'entrada, no se'l va reconèixer. De fet, va trigar força a auxiliar-lo i va acabar morint a l'hospital 3 dies després. Just 100 anys després, aquest dimecres, el papa va anar a la torre més alta de la seva obra més majestuosa.
1: A la segona imatge hi veig un camp de futbol. Hi ha els jugadors de les seleccions d'Ucraïna i de Dinamarca, però no s'hi està jugant cap partit. Els jugadors estan tots junts, en forma de rotllana, i de fet alguns aguanten com unes mantes negres tapant el que hi ha al mig.
7: I el que hi ha al mig és el jugador danès Eriksen, estès a la gespa. Durant el partit, a la segona part, el migcampista va caure fulminat. Les informacions apunten que el jugador està bé, està conscient, això sí, sota observació mèdica. El més sorprenent és que no és el primer cop que li passa. Recordem que durant l'Eurocopa del 2021 ja va patir una aturada cardiorrespiratòria que el va deixar bona temporada fora dels terrenys de joc.
1: I la tercera imatge, hi veiem Florentino Pérez, que alça els braços en senyal de victòria. Davant té un faristol i al darrere una pantalla blanca. Als dos s'hi pot llegir el mateix lema. Florentino 2026, on el 0 és l'escut del Real Madrid.
7: El president blanc celebra la victòria electoral, la primera en 20 anys, que li garanteix estar al capdavant del club fins al 2030. Unes eleccions amb diverses lectures. Al marge, un 65% dels vots contra un 35%, és força ampli, però que un rival sortit del no-res amb una campanya express hagi tret un de cada tres vots, ho llegeix avui bona part de la premsa com un toc d'atenció cap a Florentino.
1: Ara són les 7:50, falta un dia per aquesta visita del papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, i al matí cada dia us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
5: La visita del papa.
13: Dia. Lleó XIV es mourà per Catalunya amb el Papa Mòbil, un cotxe de la marca Isuzu que l'exèrcit de l'aire espanyol transportarà en avió des de Roma. A més, també utilitzarà un cotxe elèctric tipus Buggy per als desplaçaments més curts. El Papa Mòbil, un vehicle blanc, obert i elevat, pensat perquè el papa pugui apropar-se a la multitud, es va començar a fer servir després del jubileu de 1976. El primer va ser un Toyota Land Cruiser i el segon un Fiat Campagnola. Des que Joan Pau II va rebre un tret al 1981, el Papa Mòbil porta un blindatge de vidre.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. El papa ho ha dit en un dels discursos que està fent aquests dies durant la seva visita a Madrid. La notícia difon el vídeo del moment en què el papa afirma que l'islam és una religió de pau. El sentim.
15: Islam is a religion of peace we can learn from. Va.
14: El papa diu aquestes paraules en aquest discurs. S'han interpretat en clau política. Les xarxes socials estan generant un munt de missatges que entenen aquestes declaracions com una mostra de suport a les polítiques migratòries del govern de Pedro Sánchez.
1: Però això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: L'esport afronta avui nous reptes jurídics vinculats a la gestió econòmica, la reputació, la corrupció o els drets audiovisuals. En aquest context, avui se celebra la jornada Barcelona Dret i Esport. Està organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Universitat CEU Abat Oliva. La jornada reuneix experts del sector en diverses taules rodones centrades en els principals desafiaments jurídics i econòmics de l'àmbit esportiu actual.
16: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el diploma universitari d'especialista en advocacia tecnològica i digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, Real o Fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt és una notícia falsa. Ricard, tu has notat molt ràpid.
18: Sí.
14: Però hi ha molta gent que això no ho nota. El vídeo que hem sentit abans s'ha generat amb intel·ligència artificial, tant les imatges com la veu del papa, es difon a xarxes socials amb la voluntat d'aixecar una campanya d'indignació contra el pontífex i està funcionant bastant bé pel que veiem la reacció que provoca a xarxes socials.
18: Doncs aquest és el temps que ens espera. Gràcies, Marc.
14: Una abraçada, bon dia.
18: 7 minuts seran les 8. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril.
19: Ho ha fet en resposta als atacs israelians al Líban. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
18: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés.
4: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
9: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
4: A la tarda avui el papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església.
18: I aquí des de les 16 hi ha les primeres restriccions de trànsit per la visita del pontífex.
19: S'han tancat els voltants de la catedral i també de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família i el temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
18: I això cal sumar-hi també als sindicats d'educació que es manifestaran demà coincidint amb l'arribada del papa.
4: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
20: Si hi ha accions prèvies esperant a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
18: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
19: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
18: I també estem pendents del recompte de vots de les eleccions presidencials al Perú.
4: La candidata ultradretana Keiko Fujimori es perfila ara com a guanyadora de la segona volta amb el 52% de vots i amb més del 76% escrutat. Avantatge així el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez.
18: I Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
19: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
22: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia de sol, un dia amb una temperatura més alta que ahir. A l'interior, sobretot, poden arribar màximes de fins a 30-34 graus les més altes a Ponent. I a la tarda hi haurà 4 ruixats, potser alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu, com molt amb algun ruixat desgastat que també podria arribar a mitja tarda per les comarques de Ponent. Demà dimarts tornarà a baixar la temperatura. De seguida a les 8 donem més detalls del temps de la resta de la setmana.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
18: I pel que fa al trànsit, segueixen les aturades a la C60 per un accident, Clàudia Serra?
23: Sí, hi ha aturades des d'Argentona, sentit Granollers, per un accident. Ara, però, ja s'ha retirat i s'han obert tots els carrils. Trànsit amb aturades també als punts habituals. A aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la ronda de dalt des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i la litoral, a Sant Adrià, fins a la Barceloneta, sentit Llobregat.
24: Tot costa.
25: La temporada del 10.
24: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
26: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
24: 10 temporades ja.
27: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
27: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
2: Bon dia, preciosos!
1: Com estàs?
2: Bé, i vosaltres?
1: On pares?
2: Sóc a Planoles.
1: Ah, vas molt a Planoles, ara, eh?
2: Ara estic molt a Planoles, sí, és així.
1: Sí.
3: Amb aquest bon temps, Planoles, quina meravella.
2: És un bon lloc per recuperar-se, saps?
3: Ah, sí. I com han anat els valors de cap de setmana?
1: Ja t'he vist caminant. Has posat un vídeo a Instagram caminant sense samarreta.
3: Sí.
2: Ah, sí? Ah, sí?
1: Vas fent cares així... Vaig... Morritos. com que en tens poc de morros, vas fent morritos.
2: Clar, sí, sempre he pensat que me'n falten de morros.
1: Bueno, l'important és estar bé, agafar aire, escolta'm...
2: I ja està.
1: I ja està.
3: Salut, que és el més important.
1: Mirarem ara que avui el telèfon de la Yolanda.
3: Mira, que
2: dissabte... Yolanda!
3: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
2: Yolanda? ¿Qué pasa, Yolanda? ¿Cumple o
1: què
2: passa?
1: Va fer 50 anys dissabte.
3: Ep. Farà.
6: Tiri-tiri.
3: Molt bé, Yolanda!
6: Com estàs?
3: Home, com estàs?
6: Què tal?
1: Això tu?
6: Jo molt bé.
1: Estàs contenta?
6: Ja n'he fet... Sí, molt bé, molt bé. Ja n'he fet 50.
1: Ja, i què?
6: Pues bé, igual.
1: Ui,
6: igual, però més contenta.
3: La vida segueix.
1: Clar que sí, home, has d'animar. Escolta'm, 50 no és res, si són els nous 20, no els 50.
3: O els nous 18.
1: Els nous 18. Els nous 18, sí, sí.
3: Yolanda, evidentment et truquem de part del teu marit, els teus fills, en Guim i en Didac, i també de tota la família, que et volen dir per molts anys i que t'estimen moltíssim, i et volen dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, una cançó de Sau que es diu El tren de mitjanit.
1: Oh!

0: nit.
1: Home, quina meravella. Yolanda, alguna cosa especial que tens amb Sau i amb aquesta cançó, no?
2: Doncs, bueno, records, no?, de joventut.
1: Ah, els primers concerts de joventut amb Carles Sabater. Doncs, escolta'm, esperem que hagis tingut un fantàstic cap de setmana i encara et queda mig any per celebrar aquest 50, Yolanda.
2: I tant, ho farem.
1: Que vagi molt bé, un petonet.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, Manu, adéu, estimat, adéu. I tornem demà.
3: Adéu, preciosos. Adéu.
4: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions de més de 5 quilòmetres a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat que hi ha hagut a primera hora. Trànsit amb aturades també als punts habituals, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, recordem que avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Tot i això, avui es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Aumenta la tensió a l'Orient Mitjà, malgrat les crides a la calma dels Estats Units. Les últimes hores, l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardeigs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. Avui fa 100 dies que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van començar la guerra amb l'Iran. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torna a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i també la capacitat destructiva. La visita del Lleó 14 continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es converteix així en el primer papa parlat des de l'hemicicle. A la tarda reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església. A Barcelona comencen avui les restriccions de mobilitat per la visita del papa. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada de Lleó 14. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. Nou tiroteig mortal en ple carrer a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un altre tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels fets. El govern francès obliga a revisar 70.000 casos de menors després de la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta detingut ja fa uns dies. A les presidencials peruanes, i segons un primer recompte provisional, mínim avantatge al candidat d'Esquerres Roberto Sánchez davant de Keiko Fujimori en la segona volta dels comicis. I avui arriba Disney Plus, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steph. Entre les estrenes més destacades de les plataformes de streaming, també trobem l'última temporada de L'Immortal o El Juego de l'Assassino.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar a la pista del Baskonia per 88-96 en el tercer definitiu partit de quarts, i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i continuarà dirigint el club blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Barça d'handbol guanya la Copa després de superar el Bidasoa a la final 17-37 i Marc Márquez s'adjudica la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
0: Temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior, sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran quan fa tot just 100 dies del començament de l'ofensiva dels Estats Units contra el règim dels ayatolàs. Una escalada de tensió que pot fer saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i l'Iran enmig d'una treva molt i molt relativa. Tel Aviv, Jordi Brescó.
4: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels hutis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut, una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 180.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig a l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiaris de la complicada situació dels països de l'OPEP pel moment geopolític actual són justament els Estats Units, que tenen grans reserves. I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, que és l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta mateixa matinada. Segons el document, els 9 països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'aquest any acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant. Ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i a Rússia. Aquestes dades confirmen el gir que fa unes setmanes denunciava el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
6: Per primera vegada en dècades, el nombre d'ogives nuclears està augmentant. Les proves nuclears tornen a estar sobre la taula. Alguns governs estan considerant obertament la possibilitat d'adquirir aquestes armes horribles.
0: L'informe del CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint mentre que el desplegament de nous sistemes continua en augment. Els 9 països amb armes nuclears són els Estats Units, Rússia, el Regne Unit, França, la Xina, l'Índia i el Pakistan. Corea del Nord també i Israel, tot i que aquest últim país no ho ha reconegut mai oficialment.
2: 3CAT Info.
0: La visita de Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà d'aquesta manera en el primer papa parlat des de l'hemicicle de la cambra. A la tarda arriba la trobada més esperada, la reunió amb víctimes d'abusos de l'Església. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
1: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
0: Doncs bé, a casa nostra, algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor avui mateix. Des de les 7 d'aquest matí s'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació i diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats al controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà demà passat dimecres, al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que englobe 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. Des de dimarts de la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte, lògicament, en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions. Els sindicats d'educació han anunciat una manifestació justament demà, coincidint amb l'arribada de Lleó XIV. La protesta començarà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que s'acabi al Parlament. La voluntat dels docents és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat que comencen demà. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
7: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. Ogives. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització de demà té com a lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la una del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. A la protesta s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hem de parlar d'un nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona. Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina del Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergències van intentar reanimar-lo, però finalment va perdre la vida. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. I a l'exterior, Terra Bastalla, en concret a França, per la desaparició i assassinat d'una nena de només 11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat 9 vegades. Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors. París, Isabel Galí.
8: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals.
0: Continuem a l'exterior per qüestions diferents. El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del pròxim president del país. Com en les dues últimes eleccions presidencials, el resultat ha estat molt ajustat i encara tardarà dies o setmanes. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'esquerres, a Roberto Sánchez, davant del dretista Keiko Fujimori, enviat especial a Lima, a Joan Biosca.
9: El recompte ràpid de vots, basat en les actes oficials, ha donat una victòria provisional per un estret marge de vots al candidat progressista Roberto Sánchez, però l'escrutini evoluciona en paral·lel també i ha beneficiat en alguns trams a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aquesta és la incertesa electoral que es viu aquí al Perú després d'aquestes eleccions, un cop els peruans han votat. Una incertesa enorme amb un empat tècnic a causa de la poca diferència entre els dos candidats. S'han fet crides a la calma i a esperar el recompte de vots des del fujimorisme, mentre que el candidat progressista Roberto Sánchez ja s'ha proclamat d'alguna manera guanyador en el seu discurs postelectoral.
10: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
11: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
9: Aquí al Perú es dona per fet que caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber finalment qui serà el proper president del Perú, ja amb el 100% dels vots escrutats.
0: I Armènia va ser el gir europeista del govern. El partit del primer ministre, Nicol Pashinyan, ha arrasat a les eleccions legislatives i consolida el seu projecte polític. La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
12: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
0: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaidjan, que tanca dècades de conflicte, i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de ja fa anys.
2: 3CAT Info. El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: 3CAT Info.
0: Un 8:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip Viari i Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident que hi ha hagut a primera hora. Ara ja s'ha retirat, però segueix la circulació densa en aquest punt. Trànsit amb aturades també als punts habituals a aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a les rondes, a la litoral a Sant Adrià, precaució, hi ha aturades per un accident que talla un carril sentit Llobregat. Transport públic. Recordem que avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Tot i això, avui es manté el transport alternatiu per carretera. I encara un últim apunt, perquè Ferrocarrils de la Generalitat informa que els trens de les línies R6 i R60 circulen amb retards de 10 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions de Piera.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
14: Matí a dilluns, ben tranquil, ben estable. Cel serè a pràcticament tot el país. Tenim alguns núvols locals, per exemple, cap a l'Alta Ribagorça, també Terres de l'Ebre, però bé, predominarà el sol. I a la tarda sí que tindrem algun ruixat al Pirineu, però al Pirineu amb alguna tempesta, algun xàfec també pot arribar de manera molt local al nord de la Catalunya central i també algun cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Terra Alta, l'àrea del Massís del Port, i algun també molt aïllat en zones de Ponent. La resta calma, sol, intervals de núvols, marinades, al migdia una mica més reforçades a la Costa Brava, on les onades poden superar el mig metre d'alçada i la temperatura tira cap amunt. Avui és un dia de més calor, d'estiu, Lleida pot arribar als 34-35 graus, Barcelona 28 amb sensació d'humitat, i al Pirineu sort, podria tocar els 30, Ripoll els 31 o Viella els 26. Demà encara quedaran restes d'inestabilitat al Pirineu, on al matí pot caure algun ruixat i reproduir-se la tarda amb alguna tempesta. Demà la temperatura baixarà, aquesta baixada serà força general i pot ser moderada a l'interior. Pot caure 2-3 graus respecte a la d'avui.
0: Un 8:15 i 3 minuts, on es reobre avui les instal·lacions de Santa Perpètua de Mogó del Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. Tot i així, la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluen els informes tècnics. L'incendi va calcinar totalment la nau d'un magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i també recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat, tal com explica Antonio Martín, que es responsable de riscos de l'empresa.
15: Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portátil el que no tenga, pero in situ, en fábrica, no trabajará nadie.
0: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Dues explotacions ramaderes de Tornafort, al Pallars Sobirà, es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, uns 200 caps de bestiar, després que s'hagi detectat un cas de tuberculosi bovina. El sector denuncia l'impacte econòmic, emocional i pel territori i per això hi ha convocat una concentració a la 1 del migdia davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
16: La decisió afecta dues famílies que perdran de cop anys de selecció genètica, inversions i treball. Els ramaders asseguren que no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'un problema que fa anys que denuncien i que atribueixen, sobretot, a la transmissió de la malaltia per part de la fauna salvatge. Consideren que les mesures actuals castiguen únicament les explotacions, mentre no s'actua sobre l'origen del problema. Pere Roquer, president de Saja.
17: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge i cinegètica que porta tuberculosi. Des de SEGE Catalunya portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge i cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader. I demanem un pla específic des de fa molt temps a l'administració de sacrifici d'aquesta fauna salvatge i cinegètica.
16: Per tot plegat, han fet una crida a mobilitzar-se a la una del migdia a Sort, sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur», davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura. Els convocants alerten que cada explotació que desapareix suposa menys activitat econòmica, menys gestió del paisatge i més dificultats per mantenir població als pobles de muntanya. De la seva banda, Agricultura defensa que el protocol vigent obligui a sacrificar tot el ramat quan es confirma un cas. Assegura que és la via correcta i descarta modificar-lo. També argumenta que els afectats seran indemnitzats. Tot i així, els ramaders insisteixen que les compensacions no reparen la pèrdua ni resolen una problemàtica que consideren estructural per al futur del Pirineu.
13: 3Cat Info.
0: Avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. Marc Garriga.
18: Els sis capítols d'Alice i Steve aterren avui a la plataforma de Disney. La comèdia creada per Sophie Goodhart, que ha escrit o dirigit capítols de Sex Education o Rivales, es va endur l'abril passat el premi a millor sèrie a Cannes Série, juntament amb el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el daltabaix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment, intentarà boicotejar la relació, però només aconsegueix que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en el llibre Supervendes de Carly Fortune, un fenomen impulsat per BookTok, la comunitat de TikTok on es recomanen llibres. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaca Esquadrón Letal, a Movistar Plus a partir d'avui. Un thriller d'acció policial protagonitzat per l'inefable Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. La cinta posa al dia els referents del gènere amb criptomonedes, parkour, hackers i tecnologia avançada. Arriba acompanyada de Por encima de tu cadàver, que s'estrena dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges de fa 5 anys, la noruega El Viaje. És una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta, però no sap com acabar la relació fins que un dia organitzen un cap de setmana en una cabana, teòricament per reconnectar entre ells, quan en realitat tots dos planegen matar l'altre. This was the wrong way.
0: La festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous 11 de juny amb entrades a 3,50 €, una edició que, a més, aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit fet pels alumnes de l'ESCAC. Ens ho explica l'Estel Coletas.
19: El sector cinematogràfic es prepara per a una de les cites més esperades de la temporada per al públic. Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça està creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
0: La consellera de Cultura, Sonia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi. La consellera va confirmar la petició, coincidint amb la darrera Patum completa de les festes de Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de focs. Els salts de les comparses van posar el punt final a 5 dies intensos de celebració. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça per saltar, cridar i ballar al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga.
13: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia, bona hora. Dos equips catalans, el Joventut i el Barça, disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. La penya s'ha classificat després de guanyar i el Baskonia a domicili el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96 i ara s'enfrontarà al València. D'aquesta manera, els badalonins acompanyaran el Barça, que s'enfrontarà al Tenerife després d'eliminar dissabte al Múrcia. Sentim l'entrenador del Joventut, Dani Miret.
4: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ricky Rubio, que amb 23 punts va ser el màxim anotador del partit, parla de l'enfrontament que tindran a les semifinals davant el València.
21: A les semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per l'acabar.
3: La semifinal entre el València i el Joventut començarà aquest dimecres i abans, demà, començarà ja l'altra entre el Barça i el Tenerife. Aquesta eliminatòria serà un màxim de 5 partits.
13: 3CAT Info.
3: Florentino Pérez continuarà presidint el Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis després de rebre el 65% dels vots emesos, prop de 22.000, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit un 35% dels vots, prop de 12.000. Sentim primer Florentino Pérez.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Y ahora sentim Enrique Riquelme.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado, saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
3: El recompte de vots s'ha endarrerit força per l'anul·lació de prop de 1.000 vots per correu a Florentino Pérez, una decisió de la Junta Electoral que el president del Madrid ha anunciat que impugnarà igualment. Aquest serà el 8è mandat de Florentino Pérez al Madrid, el 6è de consecutiu. I el Barça d'handbol es proclama campió de la Copa del Rei després d'imposar-se a la final al Bidasoa per 17-37, 20 gols de diferència. Amb aquest nou títol, el Barça ha sumat ja 30 copes i la 13a de consecutiva, els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal. Arriben d'aquesta manera a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputarà el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya.
24: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bona sensació, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
3: En futbol, l'Europa ha quedat eliminat a la primera ronda d'ascens a la segona divisió després de perdre el camp del Celta B per 3-2 a la pròrroga. A l'anada hi havia hagut empat. Sentim l'autor dels dos gols de l'equip graciant, Jordi Cano.
25: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Mentrestant, el Sabadell s'enfrontarà en una de les dues eliminatòries finals d'ascens a segona al Zamora després d'eliminar divendres el Madrid-Castella. I el Badalona s'ha classificat per jugar a la final del play-off d'ascens a la segona federació després d'eliminar el Cornellà remuntant el 4-1 en contra de l'anada. Els badalonins es van imposar ahir per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular. Ara s'hauran d'enfrontar el Compostela a la ronda definitiva.
13: 3CAT Info.
3: I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez va guanyar la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria i arrodoneix d'aquesta manera un gran cap de setmana després d'haver aconseguit també dissabte la cursa sprint.
5: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera

0: del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora tenim trànsit molt complicat a la Ronda Litoral. Hi ha aturades des de Sant Adrià fins a Ciutat Vella, sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria. Aturades també a la C58 a Terrassa, sentit Barcelona, per un accident, encara hi ha vehicles al voral, i segueixen també les retencions a la C60 a Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat.
0: Informacions més destacades a aquesta hora. Creix la tensió a l'Orient Mitjà, malgrat les crides a la calma dels Estats Units. A les últimes hores, l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardejos per primera vegada des de l'inici de l'alto al foc pactat el mes d'abril. La visita del lloc 14 continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertireix en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda té previst reunir-se amb víctimes d'abusos de l'Església. I aquí a Barcelona comencen avui les restriccions de mobilitat per la visita del lloc 14. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres, al voltant de la Sagrada Família. Qüestions destacades en aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el president xinès Xi Jinping aterra a Corea del Nord en una visita poc habitual. En la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys, Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. I crida alerta dels apicultors catalans per l'augment de la població de vespa asiàtica favorit per les condicions meteorològiques, considerant que perilla fins a un 60%, un 65% en concret, de la producció de mel a la tardor. I en esports d'Eudal, dos equips catalans disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
2: El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia per 88-96 en el tercer i definitiu partit de quarts, i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife.
0: Temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior. Sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord. Dos quarts de nou i dos minuts, intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran quan fa tot just 100 dies del començament de l'ofensiva dels Estats Units contra el règim dels ayatolàs. Una escalada de tensió que pot fer saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i l'Iran enmig d'una treva molt i molt relativa. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, han reivindicat un atac contra Israel i han avisat que impediran la negociació, la navegació, volíem dir, de vaixells amb bandera israeliana al Mar Roig. Anem cap a Tel Aviv, corresponsal Jordi Ibrescó.
3: Sabem que els atacs israelians s'estan produint des d'aquesta matinada. L'exèrcit israelià primer ha informat que se centraven en objectius militars, però més tard ha anunciat que s'hi afegien també objectius energètics. De fet, l'Iran acaba de confirmar danys parcials a la petroquímica de Mashahar. I les represàlies cap a Israel, de moment, sembla que s'han aturat. Hi ha hagut un míssil llançat per part dels hutis des del Iemen i dues onades de míssils per part de l'Iran. Tots han estat interceptats i ara ja fa un parell d'hores que no sonen aquí les sirenes. De fet, l'espai aeri d'Israel continua obert.
0: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra al Pròxim Orient. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
4: 3CAT Info.
0: La visita del lloc 14 continua avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle de la cambra. A la tarda arriba la trobada més esperada, és la reunió amb víctimes d'abusos de l'Església. Madrid, Alba Gil.
1: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també

0: també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
1: A casa nostra, algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del Lleó 14 ja entren en vigor avui. Des de les 7 del matí s'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès a Volodymyr Zelensky i reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto el foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i a reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia. Seguim a l'exterior. El president xinès Xi Jinping ja ha aterrat a Pyongyang, on farà una visita de 2 dies. És la primera en els últims 7 anys. La reunió de Xi amb el líder nord-coreà Kim Jong-un és el punt més destacat d'una agenda marcada per l'alteració de l'ordre mundial. Pequín, Francesc Canals.
3: Gran cerimònia de benvinguda per a Xi Jinping a la plaça Kim Il-sung, al centre de Pyongyang, decorada com en les grans ocasions, inclosos 2 retrats gegants simètrics del president xinès i del líder nord-coreà Kim Jong-un. Banda militar i criatures amb pomells de flors aclamant-los. Una visita de Xi Jinping a Corea del Nord que arriba amb un missatge adreçat al Japó. En una declaració als òrgans de comunicació del règim nord-coreà, el president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra l'hegemonisme i contra tot intent de revifar el militarisme a l'Àsia nord-oriental, en una referència implícita als plans de rearmament de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Per a Xi Jinping, la visita, la primera des del 2019, posa fi als signes d'allunyament del seu històric país satèl·lit a causa de l'aïllament provocat per la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. El líder nord-coreà va enviar 10.000 soldats al front d'Ucraïna i, a canvi, ha rebut assistència militar de Moscou. Però a Kim Jong-un, que per garantir-se la supervivència del règim està desenvolupant un programa nuclear i de míssils que les sancions de l'ONU no han aconseguit aturar, també li convé cultivar els estrets llaços històrics amb Pequín perquè l'acostament a Putin pot deixar de donar rèdits si s'acabés la guerra d'Ucraïna.
1: Activada l'alerta per tsunami al sud de les Filipines després del terratrèmol de magnitud 7,8 que hi ha hagut aquesta matinada, l'epicentre ha estat al mar, a uns 55 quilòmetres de profunditat, i ha tingut diverses rèpliques. L'illa més afectada és Mindanao, on hi ha almenys 3 morts, diversos ferits i alguns edificis esfondrats. El centre d'alerta de tsunami s'adverteix que en les pròximes hores hi pot haver onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral mentre es mantingui l'alerta, i a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag. Sis minuts per 3:15. Els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa es reuneixen avui per abordar els plans de l'empresa d'acomiadar més de 200 persones. La reunió es farà aquest matí amb la mediació del Departament de Treball, just abans que demà s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació per a 211 treballadors. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica aquesta emissora el que espera de la trobada d'avui.
4: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
1: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i de compres de la Zona Franca. El govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Primer de tot es fa una diagnosi d'algunes d'aigües, de plantes i de corall, amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Girona, Maria Rovira.
5: El projecte es diu PEREMCAT i s'emmarca dins d'un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament d'Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
6: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'han de fer.
5: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins 4 ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
7: Els fanerògames, o sigui, els fons de Posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crepissau rodòlit i l'últim és el fons de coralligen.
5: El projecte s'emmarca dins de l'Estratègia Marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.
1: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor. La primavera plujosa i l'hivern humit han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Des de Fontcoberta, al Pla de l'Estany, ens ho explica la Laia Claret.
8: A la tardor és quan hi ha més exemplars de la vespa asiàtica. Ara els apicultors, en per anys, estan eliminant les reines perquè eliminant-ne només una pot suposar que no es forme un niu. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre pot ser així.
9: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
8: López especifica perquè la tardor és un moment complicat. Què és el que fa la vespa?
9: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. El qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
8: Argumenten que necessiten ajuda del govern per fer-hi front perquè combatre-les els suposa hores de feina i diners invertits. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen per anys per distribuir i que les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals. Els apicultors enfatitzen que fer front ells a la vespa asiàtica els suposa una inversió que no poden repercutir en el preu de la mel perquè seria molt cara.
1: Els productors de garrofes tindran una millor campanya que la passada i preveuen arribar les 13.500 tones. El punt negatiu és el preu. Tortosa, Jordi Barranca.
10: L'evolució de producció és positiva si tenim en compte que la collita passada van arribar a les 12.000 tones. En el cas dels preus, el sector continua patint. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
11: Podem tindre els preus sota cost de producció, estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posen en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
10: I és que encara s'estan recuperant del boom dels últims anys.
1: Llívia, la Cerdanya celebra avui la festa de la transhumància. El bestiar del poble puja a pasturar a l'estiu a la Bollosa, a la Catalunya del Nord, un dret que conserven des del segle XI. Llívia, Joaquim Albalate.
12: Són uns 12 quilòmetres quadrats de terres als municipis d'Angostrina, Font-romeu i Bolquera, a l'Alta Cerdanya, però que són propietat de Llívia. El bestiar llivienc té dret a pasturar-hi des del segle XI, un dret que han mantingut fins ara, tot i els canvis històrics i fronterers. Albert Cruïlles és l'alcalde de Llívia.
13: L'entorn de les Bulloses, que hi ha uns 12 quilòmetres quadrats més que pertanyen també a Llívia, no és espanyol, és francès, i nosaltres paguem l'IBI a l'estat francès. Intentem una vegada a l'any mantenir la tradició de pujar el bestiar allà.
12: Avui, precisament, hi pugen uns 400 cavalls i vaques que faran un recorregut de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu. Ho faran, a més, acompanyats d'unes 200 persones, perquè des de fa anys la pujada s'ha convertit en una festa popular.
13: Es fa la pujada turística amb cavalls de veritat i de gent d'aquí, de pagesos d'aquí, que ens pugen el bestiar i la gent que vol pot pujar acompanyant el bestiar i a dalt fem una trobada de germanor.
12: Això sí, pels ramaders, aquesta transhumància suposa un gran esforç. Perquè les vaques puguin travessar la frontera per pasturar, les han hagut de vacunar 4 vegades contra la tuberculosi i la dermatosi nodular, a banda de les proves que els han de fer. Un protocol que no haurien de seguir si no sortissin de l'estat.
1: 9:45 del matí, actualitzem la situació del trànsit. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Aquesta hora, trànsit molt complicat a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha aturades des de Sant Adrià fins al port sentit Llobregat per un accident que talla un carril a l'alçada de Montjuïc i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas, per una avaria. Aturades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, a la C58 a Terrassa, sentit Barcelona, per un accident, i a la C55 a Abrera, cap a l'enllaç amb l'A2. I segueixen també les retencions a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat. Pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que els trens de les línies R6 i R60 circulen amb retards de fins a 10 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions a Piera.
2: El temps.
1: Enric Agut.
14: Matí ben tranquil, matí estable, arrenca la setmana amb el cel serè. Només tenim alguns núvols baixos situats, per exemple, cap a l'Alta Ribagorça, punts del Pallars Jussà, situació molt tranquil·la. També hi ha algun núvolet baix a l'àrea de les Terres de l'Ebre, però bé, ha de fer sol. I a la tarda sí que creixeran nuvolades al Terç Nord i pot caure algun ruixat o alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. També algun ruixadet puntual pot arribar al nord de la Catalunya Central o també algun al massís del Port. La resta, el temps ha d'aguantar. També algun xàfec, alguna cortina de pluja podria arribar a caure a altres punts de ponent a mitja tarda, procedent de l'Aragó. I la temperatura que tira cap amunt, avui guanyem un parell de graus a moltes zones. A Lleida pot arribar als 35, Barcelona 28, amb sensació d'humitat. Demà, al matí, pot tornar a caure algun ruixadet al Pirineu o al Prepirineu, i a la tarda es poden reforçar amb alguna tempesta, també en àrees de l'interior de Girona i del nord de les comarques de Barcelona. La resta, tranquil·litat, i la temperatura baixarà. L'interior pot baixar 2-3 graus a moltes zones.
2: On posem el focus?
1: Doncs bé, comencem per fer una mirada al món. Jordi Baró, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: La setmana arrenca amb tota l'atenció a l'Orient Mitjà. I quina és l'evolució que s'espera per la guerra?
15: Doncs estem en el punt de més escalada de les últimes setmanes, amb una treva que està més amenaçada que mai quan es compleixen 100 dies de guerra. L'alto el foc està en vigor, com sabeu, des de fa 2 mesos, però és molt fràgil. Israel ha atacat avui de nou l'Iran, tot i les crides de Trump a la contenció a Netanyahu. Les últimes setmanes els Estats Units han assegurat en diversos moments que un primer principi d'acord amb l'Iran per la fi de la guerra al Pròxim Orient podia ser qüestió de dies, però ara estem en un escenari a priori molt menys optimista.
1: A Corea del Nord avui ha aterrat el president xinès Xi Jinping. Fa molts anys que no hi anava. Quines són les claus de la visita?
15: Sí, no hi anava des de 2019. Xi Jinping s'està imposant com un dels interlocutors principals en l'escena internacional després de rebre a Donald Trump i a Vladimir Putin. És la primera visita del president xinès al país veí de Corea del Nord en molts anys, i és una visita que fa de 2 dies per invitació del líder nord-coreà, Kim Jong-un, amb la Xina com un aliat indiscutible de Corea del Nord.
1: Dimecres ressorgeix als Estats Units el cas Epstein amb una declaració destacada, la de Bill Gates. Per què?
15: Sí, molta expectativa als Estats Units per aquesta compareixença, que serà a porta tancada en una comissió parlamentària del Congrés, on el cofundador de Microsoft s'haurà d'explicar sobre els seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. No serà, però, l'últim empresari que haurà de donar explicacions als Estats Units sobre aquest afer. S'espera també per les pròximes setmanes, per exemple, a l'excap del banc Barclays.
1: I dijous comença el Mundial, que, com sempre, té derivades geopolítiques, inevitablement.
15: Sí, la selecció iraniana, que ha hagut de fer la concentració en territori mexicà, a Tijuana, perquè l'administració Trump els ha impedit fer-la als Estats Units, i que ha topat amb moltes dificultats de les autoritats nord-americanes per tenir els visats, que han arribat a temps, però que han arribat de forma limitada. L'altre focus, al Congo, el brot d'Ebola, ha fet que el protocol sanitari per la selecció de la República del Congo hagi estat més estricte. Han fet entrenaments fora del continent africà i han hagut d'estar 21 dies aïllats a Bèlgica. També estarem pendents del Mundial pel que fa al clima d'inseguretat creixent a Mèxic, una de les seus per la guerra amb els càrtels de la droga.
1: Jordi Baró, gràcies. Bon dia.
15: Adéu, bon dia.
1: I la setmana política comença marcada per la visita del Papa avui a Madrid i a partir de demà ja el tindrem a Catalunya. Raül Flores, bon dia.
16: Què tal, Carme? Bon dia.
1: El viatge oficial del Pontífex marca l'inici de la setmana política, no?
16: Sí, perquè avui és un dia de forta càrrega política en aquesta visita del Papa. Aquest matí es troba amb el president espanyol, en Pedro Sánchez, i a partir de 11:15 faran la primera intervenció d'un cap de l'Església Catòlica al Congrés dels Diputats. Pujarà la tribuna del legislatiu i des d'allà es dirigirà amb un discurs a tota la cambra. I aquí veurem també si les seves paraules tornen a carregar contra la confrontació, si parla també d'immigració, si veiem algun dard a les polítiques trumpistes o d'extrema dreta. Recordem que en els primers discursos a Madrid aquest cap de setmana el Pontífex va criticar els populismes i també la polarització política.
1: El president Salvador Illa serà avui al Congrés i demà rebrà el Papa quan aterri a Barcelona.
16: Sí, al Congrés estaven convidats els presidents de totes les comunitats autònomes. Illa hi serà. També hi estan convidats els expresidents espanyols. Aquí la gran absència serà la de José Luis Rodríguez Zapatero. Demà al migdia el president Illa rebrà el Pontífex quan aterri a l'aeroport del Prat i es trobarà més tard, a primera hora de la tarda, amb ell en una audiència privada al Palau Episcopal.
1: Zapatero, imaginem que per no cridar l'atenció en aquesta...
16: Sí, tot i que no és l'únic expresident, Felipe González tampoc hi serà, però és veritat que aquí els flaixos, sobretot, haurien centrat en la presència, si hagués anat, de l'expresident Rodríguez Zapatero, que declari que passarà pel jutjat la setmana que ve.
1: Exacte. I curiós també que cap de setmana, malgrat totes les diferències, el Papa ha aglutinat a tots els partits, dretes, esquerres, és a dir, coses poc freqüents en els darrers temps a l'estat espanyol, no?
16: Totalment poc freqüents, perquè al final genera un consens i poca crítica, perquè sentim poca crítica des de partits polítics. De fet, avui hi ha dues absències només de partits que no hi seran al Congrés. Una és Podem i l'altra és el Bloc Nacionalista Gallec, el BNG.
1: Més enllà de la visita del Papa, l'actualitat de la setmana tornarà a passar pels jutjats, Raül.
16: Sí, perquè el focus judicial aquesta setmana serà en el judici al germà del president espanyol, a David Sánchez, que ha de quedar ja vist per a sentència. Dijous de la setmana passada, recordem que el germà de Sánchez va declarar al jutjat, ho va fer durant només 11 minuts. David Sánchez es va negar capacitat d'influència i també tractes de favor, que és pel que se'ls l'està jutjant, però les acusacions van doblar la petició de pena contra ell de 3 fins a 6 anys.
1: I aquesta setmana els pressupostos de la Generalitat comencen el seu camí en comissió.
16: Sí, dijous passat van superar el primer examen al ple del Parlament i des d'avui comencen, podríem dir, el seu tràmit en comissió, que seran durant setmanes abans que arribin a principi de juliol altre cop al ple per la seva aprovació definitiva. El que faran aquesta setmana serà el debat de totalitat dels pressupostos de cada conselleria, de cada departament. Es votaran les esmenes de rebuig que hi han presentat els grups de l'oposició i la previsió és que tornin a rumbar-se totes aquestes esmenes amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i també dels Comuns i que ja puguin començar a debatre les esmenes a cada article. Veurem també si es mou algun tipus de partida pressupostària. Poden presentar aquestes esmenes fins al divendres. És un tràmit, això que dèiem, destacat sobretot per si hi ha algun forat també per poder fer alguna millora o alguna atenció a moltes de les demandes que proposen els sindicats de... Exacte. Els sindicats d'ensenyament, amb una setmana en què tornen altre cop les vagues.
1: Exacte. Don Raül Flores, gràcies i molt bon dia.
16: Gràcies, bon dia.

0: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos equips catalans, el Joventut i el Barça, disputaran a partir d'aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. La penya s'ha classificat després de guanyar el Baskonia ahir a domicili el tercer i definitiu partit dels quarts de final per 88-96 i ara s'enfrontarà al València. D'aquesta manera, els badalonins acompanyaran el Barça, que s'enfrontarà al Tenerife després d'eliminar dissabte el Múrcia. Sentim l'entrenador del Joventut, Dani Miret.
4: Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ricky Rubio, que amb 23 punts va ser el màxim anotador del partit, parla de l'enfrontament que tindran a les semifinals davant el València.
5: A les semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: La semifinal entre el València i el Joventut començarà aquest dimecres i abans, demà, començarà ja l'altra entre el Barça i el Tenerife. Aquesta eliminatòria serà un màxim de 5 partits.
1: 3Cat Info.
3: Florentino Pérez continuarà presidint el Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc celebrades ahir. Florentino s'ha adjudicat aquests comicis després de rebre el 65% dels vots emesos, prop de 22.000 vots, mentre que l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha aconseguit un 35% dels vots, prop de 12.000. Sentim primer Florentino Pérez.
6: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Y ahora Enrique Riquelme.
7: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
3: Aquest serà el 8è mandat de Florentino Pérez del Madrid, el 6è de consecutiu. El Barça d'handbol es proclama campió de la Copa del Rei després d'imposar-se a la final al Bidasoa per 17-37, 20 gols de diferència. Amb aquest nou títol, el Barça suma ja 30 copes i la 13ª de consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben d'aquesta manera amb molt bones sensacions a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya.
8: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
1: 3Cat Info.
3: En futbol, l'Europa ha quedat eliminat a la primera ronda d'ascens a la segona divisió després de perdre el camp del Celta B per 3-2 a la pròrroga. A l'anada hi havia hagut empat. Sentim l'autor dels dos gols de l'equip graciant, Jordi Cano.
9: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Mentrestant, el Sabadell s'enfrontarà en una de les dues eliminatòries finals d'ascens a segona, el Zamora, després d'eliminar divendres el Madrid-Castella. I el Badalona s'ha classificat per jugar a la final del play-off d'ascens a segona federació després d'eliminar el Cornellà remuntant el 4-1 en contra que tenia de l'anada. Els badalonins es van imposar per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular. Ara s'hauran d'enfrontar al Compostela en la ronda definitiva. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria i arrodoneix d'aquesta manera un gran cap de setmana, després d'haver aconseguit també dissabte la cursa sprint.
2: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues... No me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
3: Aquesta més és la victòria número 100 de la carrera de Marc Márquez. El pilot de Cervera és ara cinquè a la general amb 108 punts, 72 menys que el líder Marco Bezzecchi. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros després d'imposar-se ahir a la final italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix d'aquesta manera el seu primer gran slam. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit de desempat. La primera semifinal pel títol, això després que en el quart partit l'Igualada guanyés per 2-1 i empatés l'eliminatòria 2. El partit definitiu es jugarà dimecres al Palau Blaugrana. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà a la final al Liceu, que en l'altra semifinal va guanyar el Calafell per 3-4 i el va eliminar.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dilluns 8 de juny. Ha passat Corpus i ha passat bonic, multitudinari, feliç. O aquesta és la sensació general després d'un diumenge assolellat propi de la festa d'aquells de postal a cada racó. I felicitar sobretot als alumnes i a la comunitat educativa de l'Escola Miquel Utrillo per un cap de la vila carregat de simbologia que evocava passat i present. Que bonic feien aquell munt de llibres i llapis gegantins. A la felicitació hi afegim la maquíssima decoració que l'equip de la Biblioteca Santiago Rusiñol va fer del Pati Blau, de la gran i venerable calaixera, de les fitxes brollaven clavells, llibres i missatges plens de sentiment. I finalment l'aplaudiment pels veïns del primer tram del carrer Major, que han pogut celebrar el 75è aniversari de Catifes al carrer amb la Rosa Junyent de Pandonista. En un moment, una prèvia del pregó coral de l'Esther i en Dani de Visit Sitges i conversa de balanç amb el president de la comissió, Eduard Tomàs. I aquí queda la pregunta del pregó. Veus, mires o observes el Corpus de Sitges? En uns moments la retrobarem. I avui dilluns una de freda i una de calenta. La calenta. Avui s'entrega l'obra del túnel 96 bis i el viaducte de Garraf i han de començar allò que els especialistes en diuen les marxes blanques, o sigui, el pas de tren sense viatgers, per comprovar que tot estigui correcte. Tan bon punt es certifiqui que la infraestructura respon, es recuperarà el trànsit ferroviari de 4 trens per hora i sentit. I la freda. Veïns del carrer Sant Honorat, recordeu que a partir d'avui queda inutilitzat el pàrquing del carrer arran de l'inici de les obres al Pont dels Ocells, que començaran el dimarts 16 de juny. Benvinguts a la setmana de la selectivitat, la setmana de la Pride, de la vaga dels docents, de l'arribada del Papa i el centenari de la mort de Gaudí, de la inauguració del Mundial de Futbol, de la Fira d'Emprenedoria a les escoles, de la celebració del 90è aniversari de la Biblioteca, la cloenda del 50è aniversari del Grup d'Estudis, o la inauguració de l'exposició Testimoni del meu temps, una visió del món d'avui des de la perspectiva d'en Francesc Silluer. I tot allò que ens deixem i que anirem desgranant a la mesura que vagi passant la setmana.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui, que és el Dia Mundial de l'Oceà, conscienciar sobre l'impacte de l'ésser humà sobre els oceans, una proposta que el Canadà va fer el 1992 en el mar de la cimera de la Terra de Rio de Janeiro i que després s'ha convertit en allò que us dèiem, en el dia de la conscienciació sobre el paper, de vegades grat, de vegades ingrat, que l'home té respecte al manteniment, no només del medi, sinó en especial dels oceans. Avui que s'ha fet clar a les 5:46 i el sol ha sortit a les 6:19. El sol es pondrà a les 9:23 i es farà fosc a les 9:57. El dia s'allargarà 49 segons. Ara allarguem menys el dia. Ens estem acostant al solstici d'estiu, que serà el 21 de juny, a 10:45 del matí, com arribarà l'estiu el 21 de juny, a 10:45, i el dia ara s'allarga menys temps cada dia. De moment, però, 15 hores i 4 minuts de llum solar i 8 hores i 55 minuts de foscor. I important per tots aquells i aquelles que en vulgueu participar, avui és el darrer dia per publicar fotografies del Corpus d'aquest 2026 a Instagram. El tercer concurs de fotografies del Corpus a Instagram, que va començar el dia 5 i acaba avui, dia 8. Aquells i aquelles que tingueu fotografies de Corpus, si voleu participar en el concurs, només cal que les publiqueu amb el hashtag CoixinetCorpusSitges26. Hashtag CoixinetCorpusSitges26. La millor fotografia tindrà de premi un àpat per dues persones al restaurant La Pícara i la fotografia més original tindrà un aperitiu per dues persones també al restaurant La Pícara. L'exposició amb les millors fotografies es podrà veure a Oixan i Osmar a partir d'aquest divendres 12 de juny a les 7 de la tarda. Per tant, avui, darrer dia per participar en el desè concurs de fotografies de Corpus a Instagram que organitza la Comissió de Corpus. Podeu veure durant tota aquesta setmana la 86a Exposició Nacional de Clavells, que ha quedat maquíssima als jardins de l'hospital, que és un lloc estupendo per anar-la a veure, tranquil·litat, bona llum, és a dir, que tot llueix als jardins de l'hospital, allà està instal·lada fins al proper cap de setmana. El recordem també que l'exposició Sobre catifes al Mercat Vell, aquestes catifes, 75 anys de veïnatge, aquesta setmana no està oberta els dies feiners, sinó que estarà oberta només dissabte i diumenge. La setmana passada, arran de ser la setmana de Corpus, obria els dies feiners, però aquesta setmana només obrirà dissabte i diumenge. Dissabte dia 13 i diumenge dia 14. Cinema. Avui el Prado torna al cinema. A les 4, la segona part del Diablo se viste de Prada, i a 6:45, Calle Málaga. A les 9, la versió original subtitulada en castellà del Diablo se viste de Prada. Aquesta és la programació de cinema avui al Prado. I fem un repàs ràpid al que donarà aquesta setmana, que donarà moltes coses, aquí i fora d'aquí. Per començar, el que les deien fa ben poc, avui dia 8 de juny, es recepcionen les obres del túnel 96 bis de Rodalies i també del viaducte de Garraf, en fi, de tot allò que s'ha pedaçat, que s'ha arreglat al llarg d'aquests darrers mesos. Com els vàrem dir, i encara que el llenguatge en els mitjans resulti una mica confós, avui, demà, encara no hi ha quatre trens per hora i sentit, encara no s'ha recuperat la normalitat ferroviària. Avui, com els dèiem, l'empresa que ha fet l'obra entrega l'obra a DIF i a la Generalitat, i per tant, a partir d'avui es faran allò que la consellera Sílvia Paneque va anunciar la setmana passada, les marxes blanques. Què són això de les marxes blanques? Bé, doncs es tracta de transitar convois ferroviaris, de transitar trens sense passatgers, perquè els equips tècnics i els equips de valoració facin tot el que hagin de fer per analitzar el recorregut i l'obra. Un cop es passi tot aquest procés, aleshores es dirà a partir de quin dia retrobarem el servei normal de trens, és a dir, el servei de 4 trens per hora i sentit. 4 en direcció Barcelona, 4 en direcció Vilanova. Però de moment, avui es recepciona l'obra i si tot està previst, doncs hem d'entendre que aquesta setmana es retrobarà la circulació normal que es va perdre arran de tot el drama que varen viure fa mesos. Però avui, 8 de juny, també important, com els comentàvem, queda inhabilitat el pàrquing del carrer Sant Honorat arran de les obres al Pont dels Ocells. L'obra del Pont dels Ocells començarà el dia 16, el dimarts 16 de juny, i obligarà moltes coses. Hi haurà una bastida que inutilitzarà el carril de pujada del carrer Sant Honorat, la zona de la Cruïlla entre Sant Honorat, Isabel Julià, el Torrent. En aquesta zona no es podrà pujar pel carrer Sant Honorat, sinó que el carrer Sant Honorat només serà de baixada. A partir del dia 16 s'ha d'instal·lar aquesta bastida, l'obra durarà uns 3 o 4 mesos, es voldrà que el gruix de l'obra estigui ja fet abans de l'inici de curs, però aquesta és la previsió. No s'alterarà el trànsit ferroviari, però es treballarà de nit. Per tant, veïns, armeu-vos de paciència que és estiu, però hi haurà obres a la nit per arranjar el Pont dels Ocells. El més important, però, hores d'ara, és que a partir d'avui queda inhabilitat el pàrquing de Sant Honorat, perquè allà s'instal·larà tota la logística, la maquinària, per fer l'obra. Demà, dimecres i dijous, per tots aquells alumnes sitgetans, que tingueu molta sort, demà ho tornarem a reiterar, perquè selectivitat 9, 10 i 11, dimarts, dimecres i dijous, aquesta selectivitat que coincidirà demà dimarts 9 de juny hi ha vaga de docents, vaga de l'USTEC, la CGT, la CNT, el sindicat COS i la Intersindical. Demà faran vaga, una vaga que diuen que no afectarà o que es vol que comenci més tard per no afectar tot el que és l'entrada d'estudiants a les proves de selectivitat. Demà també, que arriba el Papa a Barcelona, i el dia 10, que és el gran dia del centenari de Gaudí, de la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, o sigui que aquesta setmana també ve intensa. I demà, dia 9 de juny, ja a casa nostra, a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, la festa final de la 26a Marató de Lectura i la 10a edició de Puja el Tren. Demà ho comentarem. El dimecres, que començarà la Gay Pride, a partir de dimecres i fins al diumenge. Cada dia, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, hi haurà concerts gratuïts al Bright Village, que vaja mar al passeig de la Ribera, i el dia de la desfilada, el diumenge dia 14, a partir de les 4 de la tarda. Aquest dimecres també el pregó que el farà el McLaren, pregó amb el qual es donarà inici oficial al Pride d'aquest 2026. I en paral·lel, com els dèiem, més enllà de la festa, hi ha un Pride cultural, una setmana de l'orgull cultural, que organitza el grup de memòria LGTBIQ+ de Color Sitges Link, amb activitats també a partir del dimecres. Això serà el dimecres dia 10, l'inici de la Pride. El dijous dia 11, les escoles de Sitges presentaran a la fira, al mercat, presentaran la fira de cultura emprenedora a l'escola, al mercat dels dijous, al parc de Can Robert, al pàrquing del parc de Can Robert, la fira Cultura Emprenedora a l'escola. Aquesta setmana que tindrem alumnes de les escoles de Sitges que ens parlaran de la seva cooperativa. El dijous dia 11 també, la Biblioteca Santiago Rusiñol celebrarà, commemorarà el seu 90è aniversari amb un acte que tindrà lloc a 6:45 de la tarda davant de la biblioteca. Aquest dijous dia 11, la jornada recuperarà una pràctica habitual fins als anys 80 a la biblioteca, que era els diaris de les bibliotecàries. El grup de teatre La Tija farà una lectura dramatitzada d'uns diaris que es remunten 50 anys enrere i expliquen el dia a dia de les bibliotecàries. Per tant, la biblioteca de fet fa els anys, fa un 90è aniversari, aquest diumenge 14 de juny. Però l'acte institucional serà aquest dijous 11 de juny a partir de 6:45 de la tarda. El dijous que el Prado presentarà a les 9 de la nit, l'Arquitecte Prohibit, aquesta obra de Jaume Vinyes, amb música de Marc Sambola i direcció de Martí Torres, que té com a rerefons la figura de l'arquitecte Gaudí. Serà el dijous dia 11. I el divendres dia 12, en Francesc Silluer, que continua creatiu, imparablement creatiu, en Francesc, que farà 90 anys, que ha fet 90 anys, i que estrena exposició aquest divendres dia 12 a la planta baixa del Miramar, una exposició que es titula Testimoni del meu temps i ofereix la visió particular de Francesc Silluer sobre l'actualitat a través d'una vintena d'obres a la planta baixa del Miramar. S'inaugurarà el divendres dia 12 i el dissabte dia 13 l'artista Jordi Nin, el fotògraf Jordi Nin, retrata els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols a través d'una exposició de fotografia analògica que s'inaugurarà al Miramar el proper dissabte 13 de juny. Per tant, aquest cap de setmana al Miramar, divendres, la inauguració de l'exposició de pintura de Francesc Silluer i el dissabte aquesta exposició de fotografia de Jordi Nin. I encara els afegim dues coses més en aquesta setmana tan intensa, que també és la setmana del Mundial de Futbol, que el dijous comença el Mundial de Futbol. Aquest diumenge es tancarà el cinquantenari del grup d'estudis sitgetans amb un acte de cloenda al Saló d'Or del Palau Maricel i reunirà socis, col·laboradors i persones vinculades a l'entitat per tancar un any de celebracions. La jornada inclourà una intervenció musical a càrrec d'Eulàlia Ara i Josep Maria Escribano, músiques vinculades a poetes sitgetans. Això serà el diumenge a partir de les 6 de la tarda. I qui vulgui bon jazz, el diumenge 14 de juny, un dels contrabaixistes més importants de Catalunya que ha vingut a Sitges més d'una vegada, Horacio Fumero, protagonista, aquest diumenge 14 de juny, a la sala El Club, al carrer Bassa Rodona, número 6, venda anticipada d'entrades, 15 euros, 17 euros, al mateix dia de la Jam Session. Bé, doncs, aquest repertori d'un home que ha fet una carrera enorme en el món del jazz, que va néixer a la Pampa Argentina i que presenta Solo Bass Songs, o sigui, cançons només a través de contrabaix. Horacio Fumero, aquest diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda, a la sala El Club, al carrer Bassa Rodona, número 6.

0: Bé, anem a fer un apunt del pregó del Corpus. A la tercera hora de programa escoltaran l'acte sencer, la presentació del president Eduard Tomàs, l'Ester i en Dani, amb tot el seu pregó, i la cloenda del pregó a càrrec de l'alcaldessa. Per ara un apunt, per allò de dir, el tenen tot sencer al nostre web, eh? Ja el tenen disponible des del passat divendres. Per ara una mica de vermut d'aquest pregó coral que en Dani i l'Ester de Visit Sitges van fer el passat divendres. Per què un pregó coral? Bé, doncs, perquè aquest pregó partint del projecte de Visit Sitges, de com van començar, de com es van desvincular de les seves feines habituals per començar amb una càmera que el seu pare li va donar a l'Ester, una Nikon D90, i a partir d'aquí, vinga. Esclar, amb un anecdotari imparable i un anecdotari amb protagonistes que es van anar desgranant al llarg d'aquest pregó de Corpus. Els creadors de Visit Sitges, Ester Font Vendrell i Dani Vallès, van ser els encarregats de pregonar aquest Corpus del 2026 en un pregó en el qual van repassar la trajectòria de la seva empresa. En un racó de la calma ple, els pregoners van explicar tot d'anècdotes amb la companyia de moltes de les persones que els van acompanyar a la captació de fotos i vídeos de les festes sitgetanes i especialment del Corpus. Com els dèiem, tot va començar, i així ho explicava l'Ester, quan van deixar la seva feina i es van embarcar en un projecte que va tenir com a primera càmera una Nikon D90 de la família.
1: Molts de vosaltres ens coneixeu com a Visit Sitges, però al darrere el que hi havia era el Dani, advocat, i jo, economista. Dos autònoms amb un ordinador, una càmera Nikon i moltes ganes. I sí, treballant des de casa, des del menjador, des de la cuina, allà on tocava. Aprofito per dir gràcies, papa, que ens vas deixar la Nikon D90 per arrencar el primer carnaval de Visit Sitges. I gràcies, mama, per les infinites truites de patata, per les infinites hores que no paràvem ni per menjar. Tot va començar en un viatge a Londres, on van descobrir una web que explicava la ciutat com si fos casa seva. I van pensar, i per què no existeix això, Sitges, amb lo maco que és? Ja us hem dit que la nostra història és una història d'amor, i amor també per Sitges.
2: I clar, nosaltres que no tenim cap problema per complicar-nos la vida, vam decidir de fer-la, però no només tenia que ser pels visitants, sinó que també tenia que ser pels sitgetans, que som els primers de participar de tot i de viure els esdeveniments a tope.
1: 2 anys treballant, sense recursos, amb molta passió. En català, castellà, anglès, francès i sí, també en rus. Gràcies, Gemma, per la revisió dels continguts i a la Lucina i la Cati per les infinites traduccions sempre contra rellotge. I dins la nostra idea d'explicar Sitges i tot el que s'hi fa, vam pensar que estaria bé que la gent veiés tots els esdeveniments com si estiguessin allà mateix.
2: I aquí és on l'Ester m'acaba de liar del tot i em diu ho has de fotografiar tot, que la gent s'hi ha de veure. I els que no poden estar, que puguin viure com celebrem totes les coses a Sitges.
1: En aquell moment no hi havia Instagram ni directes, tot era fer fotos i penjar-les al Facebook.
2: Ja, però vam pensar, farem moltes fotos, les pujarem de seguida i serà quasi com directes, però en versió fotos.
1: Però que sortim ben guapos, eh? Perquè la gent ha de veure que a Sitges tots som guapos i tenim uns colors ben potents i que somriguin, i des de molts llocs diferents.
2: I sí, ja vau veure que després d'un esdeveniment arribàveu a casa i estaven totes les fotos penjades i tots guapos.
1: A Sitges els actes són un no parar i nosaltres no paràvem de fer fotos, editar-les, pujar-les a xarxes i quan acabàvem ja tornàvem a començar. Necessitàvem ajuda. Un professional que fes les fotos ben maques amb ADN Sitges i que li vagi la marxa. I aquí va arribar la Núria Camps, una crac fent fotos, autora del cartell del Corpus de l'any passat. La vam trucar i li vam preguntar si volia venir a fer una entrevista a les oficines de Visit Sitges.
3: Bona nit. És aquí l'entrevista?
1: Hola, Núria.
2: Hola, Núria.
1: Passa, endavant, endavant, seu, que et farem una entrevista de feina.
3: Moltes gràcies. Doncs res, jo em pensava que això del visit era com molt internacional i resulta que l'entrevista me la van fer al menjador de casa seva. Semblàvem les tresines, la veritat, però a mi aquest rotllo em va i vaig acceptar. Això sí, també em van dir, tranquil·la, que el primer dia serà molt light. Molt light, sí. Que si puja la Trinitat, que si ves a la Gay Parade, que si l'André fent capoeira, vaig acabar contracturada a l'hospital.
4: Ei, Núria!
3: Ei!
4: A mi em van venir a buscar després de tu. I no vegis, eh?
2: Hola, Clàudia.
1: Hola, Clàudia.
4: Hola, bona nit. No, a mi em van veure que també era fotògrafa, em van conèixer mentre ja podia a Sitges i van dir, aquesta també li va a la marxa, som-hi.
1: Les incorporacions a l'equip eren claus. Havien de seguir el rotllo que ens agradava, mostrar alegria, color, germanor, una manera de ser i una manera de viure dels sitgetans.
2: I aquí el Corpus era un dels punts importants per nosaltres. Representava tot el que es vivia a Sitges concentrat en un sol acte. Les flors engalanant els nostres carrers, la llum, la gent amb germanor i els colors vibrants.
3: Tela amb els colors vibrants. El Visit Sitges tot era saturació a tope. Els clavells vermells a rebentar. Recordes?
4: Ui, sí. La guerra era aconseguir començar a tenir colors una mica normals. Això sí, un cop això aconseguit, el cel sempre havia sortit blau. Hi hagués una tormenta, nevés, el que sigui, el cel blau.
1: Però és que el Corpus ens deixava mostrant imatges molt més que un acte. Aquí podíem crear, mostrar alegria, il·lusió, moments seriosos, moments d'eufòria.
2: Per mi, el moment del Corpus que més m'agradava fotografiar era el carrer de casa, el Santiago Rusiñol. Veure la canalla fent les catifes. Com de ben petits ja participen de la festa, ja sigui tallant els clavells al vespre amb la família o amb els amics, o fent la catifa. I un cop passada la processó, la batalla de llançar-se els clavells els uns als altres.
3: Doncs mira, jo em quedo amb la prèvia. A mi m'agrada quan es reuneixen els veïns, quan comencen a dibuixar els carrers, el tràfic dels matins, quan comencen a col·locar les flors on poden, em quedo amb això.
4: Doncs jo em quedo amb aquells detalls. A mi m'agradaven les textures de la catifa, bueno, m'agraden les textures de la catifa de les flors, però fer una foto des de baix que es vegin els peus de la gent passejant.
1: Jo la veritat és que el Corpus el vivia a través de les fotos que fèieu tots vosaltres. Jo anava editant i publicant a xarxes a mesura que les anàveu fent. Per tant, he viscut els últims 12 anys de Corpus a través de les nostres pròpies fotos. Vivia tots els actes, del primer a l'últim, mirant cada fotografia, editant, retocant... Em podia saber tot el programa de memòria, perquè distribuïa la feina amb un Excel immens, ple de colors, hores, noms, tasques... Però no vivia el Corpus al peu del carrer. Per tant, podia sentir el Corpus com ho sentia qualsevol altra persona que no podia ser Sitges. Això sí, li podia dir a l'equip què ell volia veure. Més cap al final, ja vaig començar a sortir a fer vídeos i a donar un cop de mà amb les fotos, perquè cada vegada hi havia més actes i no donàvem abast.
0: L'Esther Font i en Dani Vallès a la tercera hora escoltaran tot el pregó sencer, la prèvia del president de la Comissió de Corpus, Eduard Tomàs, la salutació també de l'alcaldessa en acabar. Ho guardarem per la tercera hora. Per ser que en el pregó també va haver un moment, ara ja no se'n veuen. Ho havíem vist amb en Ricard Gasó, però també ho havíem vist amb en Dani de Visit Sitges. Això de portar l'escala pel carrer per fer les fotos des d'una posició més elevada. I tots els comentaris que generava i tots els conflictes que generava això de posar, de plantificar l'escala per tenir una vista aèria bonica de les catifes del Corpus. Aquesta escalera, tal... Ara, com a mínim, escales no n'hi ha. Els altres debats, els altres petits drames quotidians d'un Corpus multitudinari encara els vivim, eh? Sobretot, això serà inefable, fins que ens morim, ho veurem així, allò de por la dreta. Bé, aquest és un clàssic i aleshores, quan en trobes en direcció contrària, resulta que tothom és d'aquí. Tota la gent que va en direcció contrària, tothom és d'aquí, tothom té una destinació específica que el fa anar en direcció contrària. encara que vagi amb una bicicleta de muntanya en direcció contrària, com ens vàrem trobar ahir, per exemple, al carrer Jesús, al primer tram del carrer Jesús. Bé, en fi, que hi ha de tot, però tot plegat fa Corpus, una festa sense discussió, com els dèiem, ahir tot lluïa, un Corpus de sol, un Corpus perfecte de temps, un Corpus de gent, l'exposició de clavells perfecta a l'Hospital de Sant Joan, els veïns del primer tram del carrer Jesús, el seu 75è aniversari, la biblioteca que va fer aquesta esplèndida decoració del pati blau per fora i per dins, amb la porta del pati blau guarnida amb la sanefa del balcó de la biblioteca i amb uns llibres que penjaven de la façana, i a l'interior aquella calaixera que tantes vegades ens havia servit de molt en l'època de les fitxes a la biblioteca, doncs aquella calaixera que ens sortien missatges maquíssims dedicats, doncs, a la literatura, a l'amor, al Corpus, a la vida, i també llibres, òbviament, i l'Escola Miquel Utrillo, que va fer un cap de la vila carregat de simbolisme, un cap de la vila ple de detalls, diríem que dividit en dos. El cap de la vila del 1976, amb l'entrada de l'escola del 76, amb el timbre de l'any 76, i al cap de la vila de l'any 2026, on els llapis i els llibres han deixat pas a l'ordinador, a les cadires noves i també a l'interfon, en lloc del timbre de l'entrada. Bé, doncs, un cap de la vila, com es dèiem, carregat de detalls, i sobretot aquest efecte bonic que feien aquests llibres tan grans i aquests llapis també tan grans. Tot això, òbviament, amb una quantitat de gent de por, al llarg de tot el recorregut, sobretot, com sempre, en les hores centrals del dia, amb munions d'excursions que arribaven, en fi. Un Corpus que ens sembla que ha tingut una molt bona valoració per part de tothom. President Eduard Tomàs, bon dia, bona hora.
5: Hola, bon dia, Vicenç.
0: Suposo que content i satisfet.
5: Sí, tots molt contents.
0: I cansats, és el que anava a dir. I suposo que cansat també,
5: Sí, bueno, ara ja una mica més recuperats, sí, però bueno, ara, encara costarà uns quants dies acabar de recuperar.
0: Ara començaria pel final, per un d'aquells poquíssims comentaris del Corpus d'aquest any, i no sé si és que tots ens feu una miqueta grans, Edu, o potser sí que és així o no, per aquells que diuen, escolta, m'acaba molt tard Corpus, és cert o no?
5: Acaba molt tard la processó?
0: Sí. Que surt tard i acaba tard i tal, tal.
5: Bueno, jo els diria que acaba com sempre.
0: És que teníem aquell punt, de pensar, potser acaba una mica més tard, perquè òbviament es fan tots els carrers encatifats, i abans, diguem-ne, que a part dels carrers ja es feien, no? Però la processó surt més o menys com ha sortit sempre, no?
5: No, quan la vam ampliar,
0: sí,
5: quan vam ampliar el recorregut de la processó el 2015, vam avançar l'hora de la missa mitja hora.
0: Imagina't tu.
5: Llavors, bueno, una cosa compensa l'altra. Sí que és cert que pot ser que sigui una mica més lenta, o sigui, dius, acaba potser 20 minuts més tard, per dir alguna
0: cosa, sí,
5: però tenim el gran benefici d'acabar molt, molt junta. I, per exemple, bueno, la comissió, no?, que anem a un grup de WhatsApp coordinant-nos, no?, hi ha unes persones de la comissió que estan amb els balls,
0: sí,
5: que estan al seguici religiós, no?, un al davant, tancant, i la resta anem com mirant, no?, que no es vagi tallant, no?, llavors anem fent parades o anem agrupant, no? Doncs, i per exemple, es va donar el cas de que a Santiago Rossinyol o al carrer Bonaire estava,
0: sí,
5: tota la processó.
0: Sí, és el que anava a dir.
5: De
0: tallada gens, tal,
5: Estan tots concentrats. Sí.
0: De tallada gens, aquí.
5: No, bueno, per aquestes coses. Llavors dius, va una mica més lenta. Sí, però clar, es gaudeix moltíssim més també per qui la veu. O sigui, a part que a Corpus, o sigui, hi ha un punt que és com més complicat si es talla, de com que hi ha els clavells i ja estan trepitjats. Sí. O sigui, la batalla de clavells, saps, abans havia passat que començava mitja processó i és com, no, encara no.
0: La batalla de clavells, la batalla de clavells no surt al programa, però a fe de Déu que és un veritable esdeveniment. Quan ha passat la processó, arriba la festa major de la batalla dels clavells, I és un gaudi absolut, sobretot per tota la canalla petita que ja no ha recorregut. Bé, més enllà d'això, més enllà de la processó, que era un d'aquells parlars, perquè és una festa també d'aquella de parlar per parlar, de la gent per l'esquerra en lloc de parlar d'ell, totes aquelles coses, diríem que en general molt bones opinions per part de tothom i molt bon balanç per part de tothom, no?
5: Sí, estem molt contents. Sempre hi ha cosetes, no?, que no... O sigui, és impossible que tot estigui perfecte, no?, ja començant com pels clavells, no?, al final, el conjunt és una mica el que dius, pues, molt bé, tot i que és cert, pues, que hi havia alguns colors o alguns detalls que, bueno, dius, hosti, no estan tots perfectes, però, en canvi, estan suficientment bé la gran majoria com perquè les catifes estiguessin, pues, això, que lluïssin moltíssim.

0: missa demanat, eh?
1: Sí, és veritat que és el color que més s'utilitza, però sí que és cert això, que quan a tothom li va faltar en blanc, és que a vegades clar, hi ha coses que no pots acabar de tot d'estriar o de percebre, de dir, ostres, està una mica més petit que l'any passat, i llavors quan el desfulles, el blanc normalment és un color que es desfulla molt, i dius, hòstia, potser clar, mai podrem saber si realment desfullat donava menys quantitat que potser no, un altre any. I quan parlem de milers de clavells,
0: sí, sí,
1: doncs clar, vulguis o no es nota. I, però sí, sí, era coincident, perquè recordo l'any passat que en lloc del blanc era el vermell, el que faltava, no? I passava aquestes cosetes. Però bueno, també és veritat que al final és això, com que tothom va repartint, també és veritat que l'experiència de les catifes, no? Doncs si a vegades et falta una mica, repenses una mica el dibuix, no? Que tothom ja és algú que té molt al cap, no? I sempre hi ha un punt d'improvisació en la catifa. I llavors, doncs bé, dius, mira, em falta blanc, però en canvi tinc sobrant de vermell, doncs ja jugues amb el dibuix, no? I canvies algunes coses per quadrar la catifa i acabar-la bé.
0: El que ens deies fa un moment, per haver estat un corpus rodó, que hi ha faltat? Allò que deies, bé, encara hi ha algunes coses, aquestes petites coses que creu el president que encara s'haguessin pogut millorar, quines són?
1: Bé, o sigui, del que és la festa en conjunt, la veritat és que no hi ha cap pena. També és veritat que jo soc molt perfeccionista, eh? Ja. Llavors, jo sempre em sortirà el puntet de bueno, això. Però no, el que és la festa està molt, molt rodona, o sigui, tothom està molt content, nosaltres supersatisfets. I després d'aquestes cosetes, clar, quan organitzes una cosa sempre pateixes. Al final vols que tot estigui perfecte, no? Com has pensat, no? I bueno, a priori, no? Tot el que voldries, no? Que funcionés com ho tenies ja com preparat. Per exemple, la gespa, doncs, em va faltar una mica. Va haver-hi això, no? Que hi havia aquestes, no? Aquestes capses de colors, per exemple, el groc, no? Doncs van sortir bastantes capses que estava bastant tocat. Bueno, són aquelles cosetes que és com, ostres, el millor, no? O sigui, no hi ha millor cosa que això, que totes les catifes pues, et vagin dient, ostres, tots els clavells, tots els colors estan perfectes.
0: De tota manera, Edu, aquí tampoc no hi ha massa res a poder fer, no? Perquè, és clar, el clavell ja ho coneixes quan obres la caixa.
1: Sí, clar, és aquelles coses. Sempre dic si compréssim, no?
0: No, és clar. Bueno, després... El veus quan l'obres, no pots fer res més fins que no obres la caixa, és a dir, que sempre hi haurà un punt de sorpresa que en alguns anys es resoldrà favorablement i en alguns anys no, però clar, no pots fer res, suposo, per saber quin tipus de clavell o quina qualitat de clavell t'arribarà abans d'obrir la caixa, no?
1: Bueno, fem reunions prèvies amb majoristes, parlem molt. No? O sigui... Però bueno, després és això, al final, fins que no obres la caixa, no saps com està. Igual que la gespa,
0: com
1: que també
0: melons,
1: parlem molt, no?, de com es recull, però, per exemple, la pluja del dijous a la nit, per sort va ser el dijous a la nit, però si és el divendres al matí, per exemple, ja t'ha desmuntat mitja festa, perquè comptes, no?, amb la segada del divendres, i si plou, pues ja t'has quedat sense allò. Llavors, sí que hi ha aquesta part, no?, de que, bueno, com dius, que hi ha algunes coses que sí que intentem concretar molt, però clar, no és una cosa com física dir, mira, estem comprant claus, no? Dir, mira, són 300.000 claus, bueno, però és que tens 300.000 claus clavats, no?
0: Per això ho dic, eh?
1: Sinó que és una cosa que, bueno, a veure què acaba arribant, com està cada cosa, no? I aquí tothom s'adapta, que també és el que està bé.
0: Aquesta part d'incertesa. El corpus de l'any que ve, que arribarà una setmana abans, el 30 de maig...
1: Sí.
0: Aquest també serà bo, eh? Perquè és clar, el diumenge de la Trinitat, si no anem mal comptats, el 23 de maig serà diada d'eleccions municipals i el corpus arribarà una setmana després de les eleccions municipals, o sigui que serà un, diguem-ne, un final de mes de maig interessant l'any que ve, eh?
1: Sí, bueno, vosaltres tampoc no us avorrireu, eh?
0: No, està clar. Està clar.
1: No, però, bueno, passarà allò que algun cop hem comentat, no? Que deies que a vegades ha començat un corpus, no?
0: Sí.
1: Amb una acabant legislatura i s'acaba el corpus, no? Amb nova legislatura, no?
0: Això costuma.
1: Tot aquest canvi de regidors, no? I etcètera, no?
0: Ens apuntaven, el Prado s'ha demanat al cap de la vila per l'any que ve?
1: El Prado s'ha demanat al cap de la vila per l'any que ve? Sí, ha fet la petició.
0: Ha fet la petició, eh?
1: És cert, això. Sí, o sigui, com funcionem al cap de la vila és una mica que durant tot l'any, no? Van a 20, hi ha anys que hi ha més d'una, hi ha anys que només n'hi ha una,
0: sí.
1: Però són aquestes peticions que ens van fer a la comissió, i llavors sí que a principis del 27, diguem, no? És quan llavors

0: valorem les peticions que hi ha, no? Mm-hmm. Una mica les raons, els aniversaris, etc. I llavors és quan es decideix qui fa el cap de la vila.
1: N'acostuma a venir més d'una, Edu, o ho dic perquè no sé si hi ha hagut anys en què veritablement ha costat escollir o hi ha aniversaris que, no sé si per la seva rellevància, directament ja gairebé tenen el camí bastant obert.
0: Clar, a vegades hi ha aniversaris que és com, no? Que a vegades la gent ja sap que contra ells és difícil ja competir-hi. Sí que és cert que, bueno, sempre anem fent. L'ideal és que hi hagi un sol aniversari.
1: Està clar.
0: I ja ho tinguem. Però a vegades, per exemple, el drac i els gegants,
1: sí,
0: no, que coincidien realment el mateix any. Era el 23 que feien... No, era el 22, perdona, que feien... Drac i gegants feien 100 i 125 anys, no? Clar, aquí llavors es parla una mica amb les colles... I llavors va decidir això, com que el drac eren els 100 anys, no? Es va donar prioritat a que el drac, diguem, comencés l'aniversari amb el cap de la vila, i llavors el que vam fer amb els gegants és que els gegants van tancar l'aniversari amb el cap de la vila.
1: D'acord.
0: No? Llavors a vegades es fa una mica
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, sí.
0: Que al final és, no? I entitats, etcètera, l'aniversari, no? Quan són aniversaris així, 50, 100 anys, és tot un any, no? Doncs hi ha aquest joc a vegades de, mira, es comença o s'acaba, no? Llavors si hi ha coincidència... Pues ho podem salvar millor.
1: De moment, a la comissió li consta alguna altra petició de cara al cap de la vila l'any que ve?
0: No, de moment no.
1: De moment només hi ha aquesta del Prado, eh?
0: Sí, passa que, bueno, això que dèiem, 150 anys...
1: Sí, sí, no, esclar, pocs hi arriben, és evident, evidentíssim.
0: Sí, veure... Però, bueno, també al final, també, o sigui, la comissió el que ens agrada és això, que tothom pugui acabar fent un cap de la vila, perquè realment és una cosa que... a l'entitat o associació o aquest any, no? L'Escola Miquel Utrillo és una cosa que es gaudeix molt, és com molt coral, saps? Es viu des de...
1: Sí, sí.
0: És això, no? Involucra molta gent i realment qui fa el cap de la vila després el retorn que tens, no? De com l'han viscut, és algo molt xulo. Perquè, bueno, és com una experiència diferent i que uneix molt, diguem, també,
1: sí,
0: el col·lectiu.
1: Sí. Tota resposta a les expectatives, suposo, en aquest sentit, cap de la vila, primer tram del carrer Jesús, el pati blau de la biblioteca...
0: Carrer Major.
1: Perdó, i d'aig, amb el carrer Jesús. El primer tram del carrer Major, tota resposta.
0: Sí. Sí, molt, molt contents. A vegades també és això, no?, que hi ha... Això són com les cireretes, no?, que cada any fa una entitat diferent, no?, i... també és això, acompanyar-los, veure la il·lusió amb què es fa, no? I el resultat, sí, tot el que comentes, el pati blau també, tot molt espectacular. Estàs com molt, molt contents. Sí.
1: El proper any és el darrer any de president de comissió?
0: No ho sé, jo ja no sé. La veritat és que de moment que estic plantejant bueno, arribem a la cloenda.
1: I després ja en parlarem.
0: Sobrevisquem. Sí. Sí, de moment no són... Bueno, o sigui, de moment el que sí que sabem és que això, que hi havia una nova comissió,
1: sí,
0: que el llistó estava molt alt i per nosaltres era molt important simplement allò, mantenir-se, saps? Jo crec, i creiem també la comissió, també l'anterior, que bueno, és, la festa està en un punt que ara és això, vas, no? És allò que sempre es diu que lo difícil no és arribar sinó mantenir-se, no?
1: Cert.
0: Doncs és una mica això, i que una nova comissió hagi pogut mantenir-se a el que estàvem fent, una comissió que ja porta 4 anys, no? Doncs aquest punt era l'important. Dius qui està president o d'allò on no era el rellevant, sinó que dius, hòstia, hi ha hagut un relleu, no? I tot ha seguit funcionant bé, amb molta ajuda també a l'anterior comissió, és com si no hi hagués com una barreja o com dues corones, no? Dius, hi ha la comissió més la gent al voltant de la comissió.
1: Sí, sí, és a dir, aquests trànsits tan ben fets que totes les comissions voldrien, eh?
0: Bueno, és que és algo clar, és que és difícil. I és difícil i a la vegada, pues, en el nostre cas, és com molt maco i molt agraït això que la gent s'hi segueixi vinculant, no? I, bueno, és aquesta estima, no? I el poder aportar, no? I sempre està sumant, no? Sempre hi ha gent que suma.
1: Aquesta setmana, el que ens queda demà, dimarts i dijous, aquells que vulguin anar a l'Exposició Nacional de Clavells, hi ha visites comentades dimarts i dijous i el diumenge, òbviament, l'acte de cloenda d'aquest corpus del 2026 i després, doncs, cap al vinyet, tot allò que és tradicional i amb el qual es tancarà un nou corpus que s'ha viscut aquest cap de setmana de la millor manera. Ens deixem alguna cosa, Edu?
0: Bueno, com sempre, agrair a tothom, o sigui, agrair a tothom com s'ha volcat en la festa. Ja sé que és molt repetitiu, sempre ho comento, però és veritat que nosaltres, bueno, posem molta dedicació, però després és la festa i és la gent qui l'ha de fer. I a cada acte que hem fet, també moltes gràcies a vosaltres i a tots els mitjans que ens doneu molta visibilitat, però bueno, tot està a ple i és que és un luxe. Jo que sé, per exemple, no? El vermut, que era el primer any que el fèiem, hi havia moltíssima gent i el que dius, el poble, bueno, sí, estava realment a rebentar i bueno, és molt agraït. O sigui, dius, la festa està viva i està en un bon moment gràcies a la gent. Llavors, agrair a tothom això, que cosa que fem, cosa que proposem, la resposta de tothom és molt, molt bona i bueno, hi ha com una predisposició com molt maca, no? Sí. És allò, la gent té ganes de Corpus.
1: Sí, sí, gairebé.
0: I això de...
1: No sé si en aquest món en què... No, home, no. En aquest món en què vivim hi ha una predisposició al Corpus, eh? Ahir ens trobàvem més d'un polític que ens deia, aquí no hi ha discussió, eh? Doncs gràcies a Déu, no hi ha discussió. Tothom a gaudir-ho i a celebrar-ho i a qualsevol hora i en qualsevol moment i en qualsevol circumstància que porti el Corpus, eh? És a dir, aquesta necessitat, gairebé diríem, de poder passar una bona diada, un bon moment, una bona celebració sense diguem-ne, trasbalsos de cap mena.
0: Sí, bueno, és això, que té aquest aire diferent i jo crec que és molt això, que el Corpus fa poble. I jo crec que és això, que és una festa que permet, bueno, aquesta part oberta, no?, que permet col·laborar de moltes maneres, no?, que pots estar allà, pots participar i també pots veure-ho. I també és com, bueno, com que és aquesta feina col·lectiva, no?, jo crec que el sentir-te en aquesta col·lectivitat, doncs és això, el que dèiem, no?, la fa veïnatge com a l'exposició, que sí, fa sí, poble, sí. No?, que et sents que participes, no?, que portes i, bueno, hi ha com aquesta comunió, no?, de tothom i sí, amb aquest aire que dius, de fàcil, no?, de dir, hosti, és un dia festa, anem a passar-nos-ho bé, la gaudim, no?, i no ens acabem matant.
1: Sí, exacte, bon per exemple, aquesta necessitat de passar-ho bé, eh? 9:43, bon balanç, per tant, d'aquest Corpus del 2026, n'hem passat el cap de setmana més intens, ens queda tancar-ho el proper cap de setmana, oberta tota la setmana l'exposició de Clavells, l'exposició al Mercat Vell oberta el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, i el diumenge la cloenda de tot plegat. Eduard Tomàs, gràcies una vegada més.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Bon adéu-siau, Edu. Certament, ahir ens trobàvem més d'un polític de dir quin dia més bonic, tal, no hi ha discussió de res, gràcies a Déu. No hi ha discussió de res. Bueno, és l'esperit del Corpus. No sé si com la... Anava a dir, com la carrossa a la Ventafocs, que es converteix en carbassa, però de moment ahir una bona jornada i un bon esperit col·lectiu. Sitges ha estat escenari aquests darrers dies del rodatge de diverses seqüències d'una important producció audiovisual internacional destinada a una coneguda plataforma de continguts. Hem sabut alguna cosa més? Perquè el que es va rodar en un dels xalets del Passeig Marítim, un dels més coneguts, han estat escenes d'aquesta sèrie de quatre pel·lícules que Sam Mendes, el director de 1917 o de Skyfall, un dels clàssics més recents de 007, està rodant sobre els Beatles. Aquestes quatre pel·lícules interconnectades entre si que s'estrenaran l'abril del 2028. Bé, doncs, Sitges ha estat escenari d'algunes de les escenes d'aquestes pel·lícules que, com els dèiem, dirigeix Sam Mendes. O sigui que, poca broma, amb un Cadillac, que la fotografia es veu un Cadillac d'aquests dels 60s, un cotxe, una limusina americana d'aquestes ben grans, davant del xalet. Bones notícies pel que fa a l'atur. El Servei d'Iniciatives Econòmiques ha publicat l'informe amb les dades del mercat de treball a l'Alt Penedès i al Garraf. El mes de maig s'ha tancat el Garraf amb 6.860 persones aturades, fet que suposa una reducció de l'1,75% respecte al mes d'abril. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la disminució és del 3,5%, consolidant una tendència positiva sostinguda. La taxa d'atur al Garraf se situa en el 8,8% en diferències destacades entre sexes. el 7,21 als homes i el 10,45 a les dones. Hi ha més dones a l'atur que homes. Pel que fa a l'evolució mensual, com els dèiem, la reducció de l'atur ha estat força equilibrada, amb un descens de l'1,87 entre els homes i de l'1,66 entre les dones. Però, com els comentàvem, l'atur continua baixant el mes de maig i es consolida la millora del mercat laboral. Sitges ha rebut el Duprocim de Sitges, ha rebut l'homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Tantes vegades que n'havíem parlat del Duprocim en els plens municipals i en aquest cas diríem que qui més havia enarborat la bandera del Duprocim era el regidor José Tendero. En el seu moment regidor de Valens, ara a les llistes del Partit Popular, bé, doncs el document únic de protecció civil municipal ha estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. L'homologació acredita que el document compleix els requisits establerts per la normativa vigent i garanteix que el municipi disposa d'una eina actualitzada per a la planificació, coordinació i gestió de les emergències que es puguin produir al territori. El regidor de Governació, David Martínez, recorda que, tot i que Sitges ja disposava de diferents plans de protecció, aquest document és important ja que recull totes les eines que tenim com a municipi i afegeix que és el resultat d'un treball tècnic rigorós i d'una estreta coordinació amb els organismes competents en matèria de protecció civil per afrontar qualsevol situació d'emergència. I pel que hem vist també als diaris, bona notícia en el 60è concurs Tasta Vins de la Dio Penedès 2026, el Blanc Subur 2024 ha estat guardonat amb la medalla de plata als vins blancs de criança denominació origen Penedès. El Blanc Subur 2024 del celler de l'Hospital, guardonat amb la medalla de plata en el Tasta Cegues, en el marc del 60è concurs Tasta Vins Dio Penedès 2026. O sigui que, si algú de vostès el vol tastar, Blanc Subur 2024, celler de l'Hospital, medalla de plata en la categoria de vins blancs criança D.O. Penedès. No, i 48 minuts que tenim per avui després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Joan Totosaus i la Carola Fernández. Part del Garraf. El seu director, José Luis Herrera, estarà amb nosaltres la prèvia d'aquest estiu que és a punt d'arribar. Saben també tot aquest debat que hi ha hagut sobre, que hi ha hagut i que hi ha, sobre les explotacions de les pedreres. Saben també que el Parc del Garraf està, diguem-ne, a la recambra de poder aconseguir en algun moment, però sembla que cada vegada és més proper, el fet que en algun moment es pugui catalogar ja de parc natural, però hem de suposar que aquí també hi tindrà molt a veure el futur o no de les explotacions de les pedreres. A veure què ens diu José Luis Herrera, el director del Parc del Garraf, i després a la tercera hora de programa, com els comentàvem, el pregó del Corpus d'aquest 2026 amb Esther Font, Dani Vallès, els special guest que es varen retrobar en aquesta nit de divendres del pregó de Corpus i amb la prèvia del president Eduard Tomàs i amb la cluenda de l'alcaldessa Aurora Carbonell. I amb el pregó del Corpus arribarem a les 12 del migdia.

Vinga, 8 de juny, tal dia com ahir de l'any 1922, moria a Barcelona mossèn Josep Bricoller, rector de Sitges des del 1893. Ahir va fer anys, un 8 de juny del 1949, que el general Franco i la seva esposa visitaven oficialment Sitges. Hi ha un nodo en què es veu l'arribada de Franco amb el seu cotxe a la plaça de l'Ajuntament. 8 de juny del 1950 s'estrenava la sardana L'Encís de Sitges, amb lletra de Rafael Casanova i música d'Antoni Català. Tal dia com avui, un 9 de juny del 1910, l'antic hospital de Sant Joan tancava les portes i es traslladava provisionalment al carrer Major. No seria fins al 1912 quan s'hauria acabat l'edifici del nou hospital. Un 9 de juny del 1955, avui fa anys que, coincidint amb la Diada de Corpus, començava a funcionar el carilló de la parròquia, regalat pels germans Calixte i Amarencià Bernes. I un 9 de juny del 1968, Rafael Casanova escrivia el seu primer Sitges Hora Zero. A l'Eco de Sitges, la secció es publicà ininterrompudament durant 27 anys, un total de 1.367 articles, l'últim dels quals va aparèixer el 18 de març del 1995. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, si comencéssim amb la peça més coneguda d'aquest compositor, ens hagués semblat excessiu a aquesta hora del matí. O els qui l'escoltin a la nit, doncs home, probablement haguessin tingut una bona entrada al son. Però gairebé a les 10 del matí el seu adagio no seria ara el més adequat. Per tant, canviem l'adagio per l'allegro del concert per oboè. I és que tal dia com avui, del 1671, va néixer un dels contemporanis, Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni. Nascut a Venècia també, el que escoltem és aquest concert per oboè en fa major, opus 7. Però passat a la història, Albinoni, pel seu adagio, interpretat mil vegades, que ha acompanyat mil i unes cerimònies, però que ens semblava a les 10 del matí excessiu per entrar-hi. En qualsevol cas, qui vulgui, doncs, no només l'adagio d'Albinoni, sinó tot el seu catàleg, a les plataformes hi ha un munt per escollir. L'adagio, el popularíssim adagio, fou una descoberta de l'any 1910. Es descobrí la partitura que el 1945 reconstruiria un músic italià, Remo Giasotto, i d'aquí tota aquella popularitat enorme de l'adagio d'Albinoni. Però, diguem-ne, de les partitures de tota la vida, de les partitures originals, hem agafat aquest concert per oboè, plena època barroca, d'un dels músics venecians també més coneguts. Tal dia com avui, de l'any 1929, el Vaticà es convertia en estat. Aquí tenim aquests dies, és el cap de l'estat del Vaticà, a més de ser el papa. Tal dia com avui de l'any 632 moria Mahoma, i tal dia com avui de l'any 1972 una foto que va passar a la història, la foto de Vietnam. Nick Ut, un fotògraf que aleshores tenia 21 anys, va fer la foto de la seva vida. Els Estats Units havien llançat napalm sobre el poblat de Trang Bang Kim Puk, la nena despullada que passaria a la història, tenia només 9 anys. Aquella fotografia de la nena cridant per la carretera absolutament nua és una d'aquelles fotografies que explica l'horror de la guerra, una de les fotografies, si no la més cridanera, de la guerra del Vietnam. La nena, Kim Puk, tenia 9 anys, i el fotògraf, Nick Ut, que en tenia només 21. Tal dia com avui de l'any 1947, Evita arribava a Madrid, la dona de Perón, també un altre dels noms històrics. Tal dia com avui de l'any 1949 es publicava 1984 la novel·la de George Orwell, que feia aquella previsió del futur en el qual tots estarien vigilats d'una manera o d'una altra. Quina clarividència que va tenir Orwell en el 1984. Tal dia com avui del 1984 s'estrenava la pel·lícula Cazafantasmes, i tal dia com avui de l'any 1969 els castellers de Barcelona executaven el seu primer castell, que va ser un pilar de 4 al Vendrell. Tal dia com avui del 1969. I en què podem acabar? Vinga, amb una dona que avui fa anys i que té també una cançó d'aquelles per la història. 75 anys fa avui Bonnie Tyler.

El tema té gairebé 50 anys. El tema és del 1977, aquest mal de cor de Bonnie Tyler, aquesta dona amb la veu esquerdada, a qui en el seu moment algú va definir com la versió femenina de Rod Stewart, nascuda a Gal·les, i que està protagonista aquests darrers mesos, aquestes darreres setmanes, per una afecció metge veritablement important. En qualsevol cas, d'entre tot el seu catàleg, és evident que aquesta és la seva cançó més coneguda.

0: I la cançó aguanta molt bé el pas del temps. Gairebé 50 anys té aquest It's a Headache, Bonnie Tyler, que avui celebra 75 anys. Amb ella tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Guillem, que també és Sant Heracli, Sant Salustià, Sant Maximí i també Sant Clodolf. La presentadora Emma García, la presentadora de Fiesta a Telecinco, 53 anys, celebra avui. L'actor Francesc Colomer en fa 29. L'actriu Sònia Braga, se'n recorda? De Dancing Days a TV3, en els anys primigenis de TV3, el serial brasiler. Sònia Braga, 76 anys, celebra avui. I la filla de Frank Sinatra, Nancy Sinatra, la dona de Estas botas son para caminar, 86 anys, celebra avui. Hem passat un cap de setmana molt bonic de temps, un dia de Corpus també esplèndid, i ens hem aixecat avui a primera horeta amb 20 graus, però ara ja en tenim 24. Temperatura molt agradable avui. A partir de demà les temperatures tornaran a baixar una mica i ens situarem amb uns valors, home, si tot l'any fes aquesta temperatura, encantats de la vida. 24 graus a hores d'ara, amb un 64% d'humitat i previsió de setmana, diguem-ne, tranquil·la. Aquesta setmana del Pride també serà una setmana tranquil·la. Ens ho confirmen des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i ho hem fet parlant d'una temperatura que està més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a la meitat nord del país, i en canvi a la resta, cap a la meitat sud i també cap a la resta del litoral, la temperatura està més baixa. Però tot i això, en general, hem començat el dia amb una temperatura força similar arreu i amb aquesta inversió tèrmica que està d'anar trencant al llarg del matí. I atenció, perquè avui al migdia la temperatura més alta podrà enfilar-se de nou fins als 24-25 graus i on s'espera que faci més calor, és a dir, on se registri que aquesta temperatura més alta serà a punts del Segrià i de la Ribera d'Ebre. Pel que fa a l'estat del cel, durant el matí tindrem un ambient assolellat amb l'arribada d'alguns núvols, però també, fruit de la calor, s'espera que a partir de migdia creixin alguns núvols d'evolució i algunes nuvolades que aquestes sí que descarregaran alguns ruixats més centrats cap a la cara nord del Pirineu i també cap a la resta de l'extrem nord del Pirineu. A més, són probables també alguns ruixats cap a la zona del Prepirineu, però aquí ja de forma més aïllada. De cara al vespre, aquests ruixats seran més freqüents o més probables cap al sector occidental de la zona. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i un minut al matí, en uns moments el repàs als titulars dels diaris. Avui que hi ha dues persones centenàries a La Vanguardia. Una és el soci número 1 del Centre Excursionista de Catalunya, que és el senyor Oriol Domènech, que té 102 anys. Un reportatge molt bonic, eh? Un segle d'aventures d'un intrèpido doctor. Bé, el senyor Domènech, que ha fet de metge tot arreu, però veritablement, diguem-ne que en parlem per dues, per una qüestió i després un altre centenari per el mateix assumpte. Diu el doctor Domènech: sí, he tenido una vida divertida, però ja no queda nadie de mi promoción. Esclar, tu diràs, amb 102 anys els ha anat acomiadant a tots. La clave de mi longevidad, atenció, la clave de mi longevidad, aquí, i no sempre coincideix tothom, però si vostès es volen agafar aquest consell, ha sido trabajar com un animal cada dia hasta les 12 de la noche.
1: Sí.
0: La Carola ha agafat un aro mal moment. Bé, doncs això. Trabajar com un animal cada dia hasta les 12 de la noche. La Vanguardia entrevista la contraportada d'un altre centenari, que és el senyor Antoni Escoda, empresari, centenari i amante de la vida. Avui compleix 100 anys, és barceloní, està casat des de fa 72 anys. ¿Cuál es el secreto? Bueno, ¿qué le parece importante en la vida? Li pregunten al senyor Antoni Escoda, que en té 100 anys, eh? Recordin que venim del senyor Domènech, que en té 102, i diu treballar com un animal fins a la mitjanit cada dia. I diu el senyor Escoda: yo soy muy positivo, nunca miro para atrás. No importa si ha salido bien o mal, aprendes y sigues mirando hacia adelante. I aleshores diu: ¿qué más? La bona companyia. Soy muy amigo de mis amigos y los quiero como son. Nunca los critico. Y me encanta mi familia. He tenido mucha suerte. Bé, i aquest és el secret. ¿Algún otro secreto? No me he aburrido un minuto en toda mi vida. I ara ve la frase: cumplir 100 años no tiene mérito, aprovecharlos sí. I aquesta sí que t'ha agradat, de frase,
1: Soc del senyor Escoda, totalment.
0: No, la Carola és del senyor Escoda i no del doctor Domènech.
1: No.
0: El doctor Domènech, 102 anys, a punt de fer el 103, quan el Centre Excursionista de Catalunya en celebri aquest any 150, perquè se celebrarà a la tardor, i el senyor Antoni Escoda, empresari i amant de la vida. Bueno, doncs això. I a la primera pàgina de La Vanguardia, un anunci que ens ha cridat l'atenció. Si hi ha una visita especial al Congreso, porta un esbirba. Perquè ja saben que avui el papa visita el Congrés.
1: Vol que li portin galetes.
0: Que li portin galetes, un esbirba. Recordin també que val la pena, Birba, Camprodon, tot el que vulguin. Bé, doncs, birba ja no és. Ja no és allò. És a Camprodon...
2: Les fan a Camprodon, Les fan a Camprodon.
0: Però, és a dir, la marca ja no és una marca catalana.
2: No.
0: Forma part del grup que té Artiach, Cuétara, Fosquitos, Panrico, La Piara, Granja San Francisco o el Caldo Aneto. Si vostès compren el Caldo Aneto, doncs que sàpiguen que el paraigua... Sí, que ens va dir un dia l'Albert que és el mort.
2: Sí.
0: Que és molt salat. Bueno, si són baixos de pressió, mira, potser els pot ajudar. Doncs ens ha cridat l'atenció que denuncia. Si hi ha una visita especial al Congreso, porta un esbirba. Doncs que li portin al papa un esbirba i a veure què els llegeix avui. Perquè, com diu més d'un analista, ha llegit la cartilla al papa més d'una vegada des que va posar els peus. Saben que hi ha també avui una... Sembla que serà aquesta tarda una trobada especial, no inclòs en el programa d'actes, però sí en aquest programa Les Bambalines, que és aquesta trobada amb persones que han estat víctimes d'abusos. Hi ha hagut també aquí una polèmica afegida, perquè aquesta trobada no serà amb les associacions més representatives de les víctimes. Bé, però hi haurà aquesta trobada. I les fotografies d'avui el que ensenyen és aquesta missa multitudinària de Corpus Christi que es va celebrar ahir a Madrid, amb la vora d'un 1.200.000 persones, el Papamoil amunt i avall, ben fi. Per aquells que tenen raó també, si Espanya es defineix com un estat aconfessional, bueno, és una confessionalitat interessant aquesta que vivim aquí, perquè el primer canal de televisió espanyola ha retut a totes les hores del dia a la visita del Papa, dels mitjans de tot arreu, i encara ens queda el nostre plat d'aquest menú, que és el plat de la Sagrada Família, la prèvia a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i el dimecres a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ahir que l'Ajuntament de Barcelona va inaugurar una placa que recorda el lloc exacte on el tramvia va atropellar Antoni Gaudí. Hi ha un vídeo fet amb intel·ligència artificial molt, molt interessant a xarxes, on apareix un Antoni Gaudí defensant el català davant de la policia. I quan la policia el va detenir a l'interior de la Sagrada Família, la figura d'Antoni Gaudí es volatilitza davant la mirada dels policies que queden allà parats. Bé, doncs, sí, que si Antoni Gaudí fos viu, diria mil coses i mil i un renecs, probablement, però dimecres serà un d'aquells dies en què qui més qui menys estarà pendent del que passarà a Barcelona. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris.

0: Marc Márquez, que ha tornat a guanyar. A la zona franca, un mort en un altre tiroteig, això com a les pel·lícules. Bueno. Florentino Pérez ha guanyat.
1: El Tito Florent.
0: Però s'ha sabut, el resultat final s'ha sabut de matinada, de molta matinada. Ha guanyat per 65 a 35, una cosa així. El cas és que ha guanyat i, en principi, òbviament, si hem d'entendre que la salut acompanyi, fins que tingui 83 anys estarà a la presidència del Madrid, perquè estarà fins l'any 2030 de president del Madrid. Però sí que els analistes també consideren que el resultat del seu rival, que ha obtingut més del 30% dels vots, es pot interpretar com una mena de vot de càstig i un avís davant la possible venda d'una part de l'accionariat del club. Iran, Israel, mals moments, mala vibra, i per tant el conflicte del Golf Pèrsic, malament rei. I les filles dels reis, que anaven de negre a negre, perquè han d'anar de negre, veus?
1: És a dir, és recomanable.
0: Jo li deia a la Carola, escolta, a mi no podrien anar de blau marí, sí, per exemple, per no anar tant de vídues de província.
1: El Vaticà no obliga el negre. No obliga, però és altament recomanable.
0: Ja.
1: Però, esclar, davant d'un altament recomanable...
0: Home, però... Estem
1: és fàcil
0: major.
1: Que
0: dues
1: optis per...
0: Dues noies joves. Tan de
1: negre. És que jo crec que el problema no era el color.
0: Home, també era el color.
1: No crec que no era el color, era el disseny.
0: No.
1: Després us explico protocols.
0: Després ens expliques això. Joan.
2: Bon dia, Vicenç.
0: Per on podem començar?
2: Bueno, doncs comencem per la visita d'allà o 14.
0: Què dius? Que... Si no en parla ningú.
2: Per això hem de començar per aquí, perquè la gent se n'assabenti. Lleó 14, que farà avui, com deies, com deia l'anunci de Birba, història amb el primer discurs d'un papa a les Corts espanyoles. A veure, avui aquí es tira de les orelles. Ahir va llançar un missatge contra la hipocresia. Em fa gràcia perquè en la seva homilia del Corpus ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el germà. És la frase que es destaca i que va directament contra, doncs, aquesta dreta fonamentalista que amb inspiracions nord-americanes i que està triomfant molt a Madrid a partir també de la immigració llatinoamericana, doncs bé, que de fet és la competència ara directa, també,
0: sí.
2: Podríem dir,
0: sí.
2: D'aquesta manera del catolicisme. Doncs
0: el primer discurs ja va ser intens, el primer discurs del papa, aquell sobre la veritat i no creu en altre, o aquell que va dir, que era el mateix discurs, més diners per l'educació, aquí com qui no vol la cosa, és a dir, tot un llistat. Menys, és veritat també això, menys sobre els casos dels abusos, davant dels quals el papa públicament no s'ha pronunciat, sí, sembla que en l'àmbit privat, però en canvi s'hi va pronunciar
1: el rei
0: inhabitualment també en un discurs. És a dir, va ser molt inhabitual l'acte de rebuda del papa, tant pel discurs del rei, que va tenir, òbviament, molt de conciliador, però va tenir aquest apunt, com també pel discurs del papa, perquè tampoc era habitual que un papa s'adreci d'una manera tan concreta als gestors d'allò públic i els deixi instruccions. I avui, com deia en Joan, en aquesta presència al Congrés dels Diputats, doncs és evident que el discurs podrà ser conciliador, però que també tindrà bastant d'allò que en diuen, ideològic. A veure què passa.
2: A veure
0: és el punt més important del dia d'avui, òbviament, aquesta presència al Congrés dels Diputats.
2: Més enllà d'això, doncs, com comentaves, el focus d'atenció a nivell internacional ara torna a estar situat a l'Orient Mitjà, amb aquesta resposta iraniana als atacs d'Israel a Beirut, i també, doncs, a la nova relliscada diplomàtica de Donald Trump, que després de demanar públicament a Netanyahu que sobretot no ataqui Iran,
0: sí,
2: Netanyahu
0: sí.
2: Ha atacat Iran. Per cert que també s'ha corregut força un vídeo de...
0: de l'entrevista amb la periodista.
2: Sí, del Meet the Press.
1: Kristen Welker, de la NBC.
2: que, bueno, que li va aguantar molt bé el tipus, li va aguantar tant el tipus que al final el que no va aguantar el tipus va ser Trump, que va marxar quan va veure que no tenia arguments, sí, per, sí, contrarrestar-lo.
0: Un estirabot d'aquells, mm, ha transcendit també molt com la CBS ha acomiadat un dels seus grans periodistes.
2: Sí, la setmana passada.
0: La setmana, sí, passada, arran també de les pressions de Trump, i ahir també en aquesta periodista va dir que la CNN, la CBS, tots la NBC, tots
2: són els dolents.
1: Sí, però és tots curiós, que sempre que fa aquestes... És veritat que Trump, o sigui, a insultar, diem que no té gaires coses per fer-ho, però amb les dones periodistes
0: especialment.
1: És especialment sí, sí, dur, groller, desagradable, vaja, és que no tinc paraules, sí, sí, per com tracta amb aquestes professionals.
0: Té tot el catàleg.
2: Sí,
0: té tot el catàleg.
2: I de fet, se'l veu sincerament molest,
1: sí,
2: perquè,
1: sí,
2: perquè
1: se
2: l'infla la cara.
1: Sí, sí, sí,
2: hi ha un moment,
1: sí,
2: que se l'infla la cara. Bé,
1: sí.
0: No passa res, és així.
2: És així.
1: Home, bé, sí que passa.
0: No passa.
2: Ho hem normalitzat.
1: Sí.
2: Una
1: bé,
2: cosa
0: clar,
2: que hauria...
0: El diumenge que ve, 14, és el dia de l'aniversari de Donald Trump, fa 80 anys. O sigui que es poden anar preparant. El 4 de juliol, 250 aniversari de la independència americana.
2: De la campana de Filadèlfia.
0: O sigui que es poden anar preparant. Per això dic que ara això és el vermut, perquè la festa gran vindrà aquest cap de setmana i el 4 de juliol. O sigui que, diguem-ne que tindrà motius més que suficients com per fer tots els discursos i els posicionaments grollers. És un home que és així, i ja està.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, com ho deien, això que els dels enemics te'n pots refiar perquè no canvien, doncs evidentment no ha canviat des del primer dia, ningú pot dir que hagi canviat en res en aquest sentit, però la imatge de la periodista i d'ell...
1: No, ella, bravo per ella, perquè va aguantar la posició amb una dignitat i amb una professionalitat...
0: Absoluta.
2: I
0: què hi afegim?
2: Doncs el tema del tiroteig, que comença a preocupar ja seriosament, el fet que hi hagi notícies d'ús constant d'armes de foc a la rodalia de Barcelona. En aquest cas, assassinat a trets un home en ple carrer a la zona franca. Això ve després d'aquella qüestió també de Badalona, d'aquella nena. Clar, els Mossos diuen que no ens hem de preocupar excessivament, però...
0: I que ho estan investigant, és que els Mossos no deuen donar l'abast,
2: Però dona una certa sensació...
0: Ve el Papa i un munt de Mossos estaran vetllant pel dispositiu de seguretat del Papa. Un altre munt de Mossos perquè les manifestacions dels docents no interfereixin massa en tot això. Un altre grup de Mossos estan investigant sobre aquestes... Bé, esclar, ja, és evident que és la feina dels Mossos, però no donaran l'abast als Mossos amb tantes investigacions obertes sobre aquestes situacions que acaben definint-se com a revenges o com... objectius molt específics d'un determinat tipus de crim,
2: sí,
0: o sigui,
2: bueno,
0: que es va
2: perquè,
0: buscar una persona.
2: Perquè són els típics crims que hem vist tota la vida a les pel·lícules,
0: sí, sí,
2: de mafiosos.
0: Sí, sí.
2: Sí, és així.
0: Sí, sí, és així
2: per
0: mateix.
2: Per control del territori i com cada cop sembla més clar, moltes màfies estrangeres s'han assentat a la costa catalana, doncs és més fàcil de que aquestes coses vagin passant.
0: Sí. Bé,
1: Anem a pel protocol.
0: Per
1: cert, un apunt. La placa que han posat en record a Gaudí,
0: sí,
1: el punt on,
0: sí,
1: on el van atropellar, el tramvia.
0: A la Gran Via, molt a prop de la plaça Tetuán.
1: Ah, efectivament. Gran Via 665, per si la gent té curiositat, És allò, tocar del carrer Bailén,
0: sí, sí,
1: tocar de la plaça Tetuán, allà tenen la placa perquè, per si els fa gràcia...
0: És una placa rodona.
1: Sí, que està al terra.
0: La plaça Tetuán, on hi ha un monument al doctor Robert a Barcelona, doncs ben, allà va ser... Ahir va fer anys que el tramvia va atropellar i el dimecres farà anys que va morir arran d'aquest accident amb el tramvia.
1: Efectivament. Va, anem al protocol. Anem al protocol perquè, clar, tota la visita del Papa aquí també ha despertat molta curiositat, molt d'interès i moltes explicacions dels experts i aquells que ens agrada en referència al tema del protocol. Per què? Perquè el Papa ha visitat i ha atès, ha rebut visites i ha entrat ell en espais tancats i aquí hi ha un protocol i també ho ha fet amb espais oberts i aquí el protocol canvia. Però hi ha protocol. El fet que hi sigui un espai obert no vol dir que deixa d'haver protocol. El que comentaves que s'ha comentat molt, no?, de la vestimenta de...
0: Gairebé diríem que és el que més s'ha comentat.
1: Sí, efectivament, del rei, la reina i la infanta i la princesa Leonor.
0: Com sempre ens diu la Carola, els homes són molt fàcils.
1: Sí.
0: Perquè no hi ha més...
1: És senzill.
0: No hi ha més discussió.
1: Tot i que, és a dir, els trajes també s'han de portar ben portats, eh? I alguns que fa llestimeta de veure. Però diguem que és més senzill.
0: És més fàcil.
1: Perquè quin és el protocol per ells? Traje fosc, la corbata, atenció, no és obligatòria. El Vaticà no obliga corbata, és no sé ni tan sols si és recomanable, però no és obligatòria. Per tant, si haguéssim vist algú amb
0: sense
1: el traje,
0: corbata,
1: amb un polo, amb un, o hagués estat correcte. Pel que fa a les dones, en espais tancats sí que es demana traje fosc, recomanablement negre, però tampoc no és obligatori. Per tant, si vas de blau marí, seria també correcte. I en espais oberts, en aquest cas concret, el Vaticà recomanava el contrari. Colors agradables, vius primerals. D'aquí que veiéssim que la princesa i la infanta el primer dia van rebre el papa vestides de negre, de dalt a baix, i en canvi l'endemà, que va ser una visita, diguem, va ser tot el passeig,
0: sí,
1: no? Anaven amb colors molt primaverals d'aquí, perquè el protocol marcava exactament això.
2: Hi ha allò que la reina d'Espanya també té
0: sí,
1: el privilegi del blanc, efectivament, que només tenen determinades reines
0: catòliques. Les reines catòliques.
1: La reina Sofia també, per exemple, si hagués vingut, en el cas que hagués vingut l'Emèrita, també té el privilegi de blanc, que s'hi poden acollir o no. No és obligatori, però és veritat que la majoria el fan servir. Hi ha un altre també destacat que molta gent fa menció, és que no duia mantilla. De fet, la reina Letizia no l'ha dut mai en cap visita que ha fet el papa. És que tampoc no és obligatori. Hi ha gent que ho recrimina. És que no és obligatori, ni tan sols és recomanable, és
0: tampoc,
1: opcional.
0: Tampoc la portava, i em sembla que també es va comentar a l'enterrament del papa Francesc.
1: Tampoc, perquè no és obligatori. És a dir, el protocol, tot i que la gent pugui pensar que el protocol són unes normes molt rígides,
0: sí.
1: No ho són tant de rígides.
0: La mantellina no és obligatòria.
1: No,
0: és obligatòria,
1: no
0: eh?
1: Són tant de rígides. Marquen, com diguem, unes pautes, però a partir d'aquí són els estilistes els que han de tenir la capacitat d'interpretar el protocol i, sobretot, adaptar-lo a la persona en qüestió.
0: Bé, li deia la Carola que hagués preferit la princesa i l'infanta de blau marí en lloc de negre.
1: Sí, i hagués estat bé, hagués estat correcte. Què s'ha de dir amb els reis i les princeses? Que protocolàriament han anat correctes, diguem, no s'han saltat el protocol de cap de les maneres. Ara, a partir d'aquí, doncs clar, entra la cosa estilística. El meu pare i el de molts experts, la reina Letizia ha anat impecable els dos dies. Per cert, el vestit aquest de guipur que portava, guipur és aquest teixit
0: sí,
1: tipus blonda,
0: sí.
1: D'una marca que es diu Second Kind, aquest vestit ja l'havia fet servir, no és un vestit que ha estrenat per aquesta ocasió, que això és una cosa que fa molt la reina Letizia, que a mi m'agrada molt, perquè si no de vegades sembla això una ostentació de vestits, ella aprofita molt els vestits i els fa servir en actes públics i per tant és clarament visible que són d'alguna manera reaprofitats o reutilitzats. Doncs això, un vestit de blanc, aquest de guipur el primer dia, i el segon dia un traje jaqueta blanc de màniga curta, excel·lent. Què diu el protocol amb les dones? Faldilla, o sigui, roba que tapi els genolls, sobretot si t'has de seure que no es vegi la cuixa, per tant, o pel genoll o una miqueta per sota del genoll, no ha de ser llarg. Espatlles tapades, també. S'ha vist alguna de les que anaven a saludar els reis, que anava de negre, molt bé, de negre o de fosc, amb les penes, però amb les espatlles obertes, malament, error de protocol claríssim. I pel que fa a les joies, es demana discreció. És a dir, coses ostentoses, tiares i coses d'aquestes,
0: sí.
1: No ho demana o no ho permet el protocol. Fora d'aquí, la princesa i la infanta, doncs el primer dia el meu pare els vestits era una mica com, no sé, de susto, és a dir, jo trobo que les vesteixen poc apropiada, però sí, poc de l'edat que tenen. Són nenes de 18 anys, i les nenes de 18 anys que tots els veiem pel carrer no van així. Home, ja ho entenc, que no aniran amb un microshort perquè el protocol no permet un microshort en aquestes ocasions, però, ostres, estem cada dia veient graduacions de nenes que porten vestits.
0: És que aquesta imatge de dues vídues gairebé.
1: Sí, i després aquesta mania de que com que la infanta Sofia és més alta que la princesa Leonor, no la deixen posar-se talons i ha d'anar plana, però plana que no duu ni sabata gairebé, no fos cas que es vegi que és més alta, i penso, caram, doncs si la nena és més alta, és més alta, vull dir, què hi hem de fer? L'altra sortit més baixeta, no sé. Coses que intenten, que es veu clarament que els estilistes intenten com tapar o amagar, sí, sí, o que es pensen, no ho sé, que ha de destacar més, si és més alta, destacaran per damunt de la Leonor, no ho sé. Els colors, el mi, el lavanda que portava, el color de l'espígol, aquell blau que portava la princesa Leonor m'agradava molt. El verd de la infanta, en el meu cas no tant, i aquell traje que jo crec que no li encaixava, que jo tants estilistes li haguessin pogut fer una mica més a mida, més entalladet, però protocolàriament anaven correctes. A partir d'aquí ja cadascú que digui el que vulgui. I em deixes que comenti una última cosa?
0: Vinga.
1: Va, és una notícia, no té res a veure, que ha sortit avui i em sembla molt interessant, i és que Suècia ha demanat...
0: Sí?
1: Ha demanat una cosa que a mi em sembla sentit comú.
0: Hi ha dues pàgines a La Vanguardia, sí, sobre això, eh? I tornem a estar... Tornem a incidir en aquella qüestió troncal en la vida de les famílies, que és telèfon mòbil, vida familiar.
1: Però és molt fort, perquè el que estan demanant...
0: És els pares.
1: Sí, ho estan demanant els pares de les famílies, però que a mi em sembla, és a dir, que haguem d'arribar al punt de que a nivell polític d'estat, de llei, se'ns hagi de demanar això, és una mica de...
0: Sí,
1: som,
0: sí,
1: tontos ja tots
0: plegats. El que ens va dir en Roman Pérez,
1: sí,
0: la setmana passada.
1: Sí.
0: A la taula, res de mòbil, ni... pares ni fills, ningú.
1: Clar, el que diu Suècia és que demanarà, a més demanarà que sigui petició, que llei, com una llei d'estat això, que els pares que deixin el mòbil quan estan amb els fills.
0: Ja
1: bàsicament
0: està.
1: És això. I que creïn espais lliures de pantalles a casa. Però bàsicament és dir-los als pares que facin el favor de fer exemple. Ostres, caram, vull dir,
0: sí, sí.
1: Això se sobreentén.
0: De parlar.
1: Que és el que hauríem de fer els pares en tot, igual que amb el menjar, que et diuen, si tu vols que el teu fill mengi verdura, hauràs de menjar tu verdura a casa. Si cada dia menges hamburguesa i al nen li plantes el bròquil, sí, sí, doncs el nen no se'l menjarà, el
0: doncs
1: bròquil.
0: Doncs la informació que sembla una obvietat crida l'atenció pel que diu la Carola, que s'eleva a llei, per dir-ho d'alguna manera, quelcom que cadascú casa seva, diguem-ne, utilitzant el sentit comú, entendria. Si estem en el mòbil a tota hora, no parlarem amb els fills, no ens relacionarem, i s'alerta precisament d'aquesta pèrdua de qualitat en la relació,
1: sí, sí,
0: de tot el que pot suposar, de les conseqüències que pot tenir.
1: Suècia, un país que a nivell escolar i educatiu estan retirant pantalles,
0: sí, sí,
1: i recuperant els llapis, el llapis i el paper.
0: Sí, sí.
1: Atenció, Suècia és un dels països més avançats a nivell educatiu. Atenció! Vaja, vull dir que ja no sé, ens estan demanant ja, gairebé el proper ens diran que mengem amb forquilla perquè no som capaços de fer-ho.
0: Dues pàgines de La Vanguardia sobre això.
2: I esports, ràpidament, com comentaves, ha guanyat Florentino. Diuen toc d'atenció, home, clar, feia 20 anys que no el votaven,
0: sí,
2: només,
0: sí,
2: que hi hagi un... només que hi hagi algú que
0: és un toc d'atenció.
2: És un toc d'atenció, oi? Doncs això, fins al 2030, ja ho hem comentat abans. És Zverev, que l'alemany,
0: sí,
2: ha guanyat,
1: sí,
2: Roland Garros, s'ha imposat a Kovoli en 5 sets i concreix el seu primer gran slam. Marc Márquez, que ha tornat i ha tornat per la porta,
0: per la porta
2: grossa, amb el seu triomf número 100 i retalla punts a Bezec i a Martín, que es van caure. El Barça d'handbol, que va atropellar el Bidasoa a la final de la Copa del Rei, 20 i pico punt de gols de diferència. I, doncs bé, temporada en blanc també del Madrid de bàsquet, que aquest cap de setmana ha caigut sorpressivament davant de l'UCAM Tenerife, que ara se la jugarà amb el Barça a les semifinals de la Lliga CB. A l'altre quadre, Joventut València. Per tant, es podria prefigurar una final Barça-Joventut.
0: La setmana que començarà el Mundial. Però
2: correcte,
0: no pateixin, que comença i acaba el 9 de juliol.
2: Fins que no arribi quart, no té cap interès.
0: Sí, però comença el primer partit a Mèxic.
2: Sí.
0: El primer partit a Mèxic. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit.
1: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
0: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Vinga, Ses Freixes ens ha servit per continuar musicalment aquesta segona hora del Matí amb Nosaltres d'avui, dilluns 8 de juny, un minut passa de 2:15 de 11 del matí i bé, feia un cert temps que no parlàvem amb ell i avui serà interessant, doncs s'acosta també la temporada, allò que estem més patint tots, que és la temporada d'incendis, amb el director del Parc del Garraf, amb José Luis Herrera.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Doncs José Luis Herrera, bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: José Luis Herrera, que bé, repassem algun dels aspectes de l'actualitat que relacionats amb la gestió del parc del Garraf. I l'altre dia, clar, ara comença, diguem, la temporada que ens fa patir més a tots, que és la temporada on doncs hi ha més possibilitat de que hi hagi incendis, i és la daga que ens penja sempre a sobre cada estiu. I l'altre dia a la redacció ho comentàvem, clar, quan l'hivern és molt sec, arriba tot molt sec. Quan l'hivern és plujós, com és el cas, resulta que, clar, va bé perquè s'ha carregat d'aigua, però clar, també hi ha molta vegetació i per tant no, tot és mal que mata, no?
1: Sí, al final mai plou al gust de tothom, no? Sí, és veritat, hem tingut un hivern més humit i tenim més vegetació al parc, bueno, a la natura en general, i ens preparem per una campanya doncs, que depèn de com siguin aquestes setmanes pot ser més o menys complicada, però estem acostumats, no, sí, no és una cosa excepcional.
0: Què hi ha, què hi ha de novetat en la campanya d'incendis enguany?
1: Doncs en principi, en el que respecta al parc, estem pràcticament igual que l'any passat. O sigui, conservem el nostre dispositiu, els dies de risc, que ja sabem que els agents rurals publiquen cada dia el pla alfa, no? Aquest nivell de risc en el qual els diferents cossos operatius modelen el seu dispositiu diari, doncs nosaltres també ho fem així. I nosaltres el que fem és la vigilància amb els nostres agents, els guardes del parc, que fan una vigilància més activa d'aquests incendis. Col·laborem amb ajuntaments, avisem a veïns, avisem a habitants del parc, pengem cartells i fem més difusió en funció del risc que tenim cada dia. Però per nosaltres la campanya és més o menys igual. De fet, aquest divendres hi ha una jornada en la qual ens reunim tots les tribus, no? que es parla moltes vegades, tots els uniformes de diferents colors, o sigui, ADFs, bombers, agents rurals, policies locals, Protecció Civil, Creu Roja, Mossos, parcs, i segur que em deixo algú, bombers, per suposat, i ens reunim per explicar-nos una miqueta com tenim la campanya d'enguany, el que és a nivell de la regió metropolitana sud de bombers.
0: Precisament, sembla que va ser la setmana passada que vam llegir una entrevista amb un dels responsables del GRAE, que deia, i el titular ens va cridar molt l'atenció, un incendi al Garraf pot acabar a Badalona. I dius, ostres, bueno, que és un titular, no? Però
1: esperem que no passi, però realment tenim una zona molt castigada per la sequera dels últims anys, per tant tenim molts arbres molt debilitats, tenim arbres que estan morts i ara estem en un moment crític. Aquests anys propers, l'any passat, aquest i segurament un o dos més, doncs tenim un territori en el qual tenim molta massa que està disponible per cremar, no? Que és el llenguatge que utilitzen els bombers. Però nosaltres estem treballant. A més de lo que he comentat del dispositiu, tot l'hivern estem arreglant camins, estem fent gestió forestal, estem treballant aquests punts estratègics de gestió, els PECs que els bombers ens han delimitat, i treballem en aquestes zones en les quals, si tinguéssim aquest incendi, ells tindrien alguna oportunitat d'extinció i poder evitar aquest gran incendi forestal de sisena, cinquena o generació, el que sigui. Però sobretot és això, treballem diàriament, no només nosaltres des del parc, sinó amb els ajuntaments, les ADFs, i tots estem preparats o ens preparem perquè no es doni aquest incendi. Ho fem tot el que podem.
0: Doncs anem repassant, si et sembla, algunes de les qüestions que poden ser interessants una miqueta per fer una ullada al parc. Podem començar, diguem, per la més d'actualitat, que és que, i en parlàvem en aquesta casa la,

0: la setmana passada, els responsables de les tres pedreres que ara mateix hi ha en funcionament al parc del Garraf, perquè saben, n'hi havia 5 o 6, però hi ha algunes que ja van acabar la concessió i per tant ara mateix estan en fase de restauració, però hi ha tres que encara continuen operatives, que són les de la que hi ha darrere Garraf, la que hi ha, bueno, a les dues que hi ha darrere Garraf, perquè n'hi ha dues a darrere Garraf, i la que hi ha darrere de Vallcarca. Totes tres pedreres doncs van contactar amb els veïns i sembla que volen sol·licitar una extensió del permís d'explotació que els caduca, segons tenim entès pel pla especial, al 2029.
1: Sí.
0: Han parlat amb vosaltres també? Han parlat amb Diputació, amb el parc?
1: Sí. Ens han explicat. Sí, a veure, el pla especial no és el que determina que finalitzen el 2029, sinó un conveni previ que es va signar entre ajuntaments, les empreses que estaven fent l'extracció i Diputació.
0: I aleshores,
1: llavors, aquest conveni es va signar i ja fixava aquesta data que comentes d'abril de 2029 com finalització de l'activitat extractiva. Com bé dius, després s'ha de fer la restauració i en alguns casos s'està fent al mateix temps.
0: En paral·lel.
1: Exacte. I és veritat que això després està recollit al pla especial que es va aprovar, es va modificar posteriorment en alguna ampliació d'aquest pla especial, es va incorporar aquest epígraf, aquest article que especifica, com bé dius, que l'activitat extractiva d'aquestes tres pedreres, de qualsevol activitat que hi hagi al Garraf, ha de finalitzar el dia 26 d'abril de 2029.
0: Exacte.
1: I no es pot estendre ni en el temps ni en l'espai. Bueno, l'espai ja no es pot estendre des d'allà.
0: I per tant, agafada la literalitat del pla especial, ara mateix no seria possible ni prorrogar ni atorgar noves concessions de pedreres.
1: Clar, nosaltres com a òrgan gestor d'aquest parc, sempre que es fa qualsevol activitat hem de fer un informe. Per tant, si aquestes empreses que estan explotant o que estan fent l'activitat a les pedreres actualment volguessin una ampliació, el primer que han de fer és sol·licitar-nos aquesta ampliació. I nosaltres el que hem de fer és fer aquest informe, que és preceptiu, o sigui, que és obligatori, és previ, però no és facultatiu.
0: D'acord, és a dir...
1: No és
0: obligatori que qui ha de prendre la decisió s'agafi aquest informe.
1: Exacte, després és Generalitat la que amb aquest informe pren les decisions. Habitualment, en el 99% dels casos, o gairebé el 100% des que estic jo, Generalitat, nosaltres fem uns informes que Generalitat... O sigui, no fem uns informes perquè sí, sinó basant-nos en una legalitat o en una norma prèvia existent. Llavors, Generalitat pren la mateixa decisió que el sentit de l'informe que nosaltres hem fet.
0: D'acord.
1: Llavors, en aquest cas, nosaltres farem un informe en base a aquest article que comentes del pla especial.
0: En qualsevol cas, això serà un tema més delicat. O sigui, aquest informe és més delicat per la transcendència que té la qüestió, la possibilitat de que es continuessin explotant. Vam fer números en base dels comptes que havien presentat les empreses i potser es demanava una extensió d'uns 30 anys més d'explotació, que dius... Uf.
1: Nosaltres no tenim encara aquesta informació. Nosaltres sí que ens han presentat, hem parlat amb ells, estem en contacte dia a dia per la seva gestió i la nostra, estem convivint, i sí que ens han comentat i sabem que tenen un informe en el qual expliquen el fet que canviaria amb aquest tancament de pedreres, que passaria a nivell de sostenibilitat global i que passaria a nivell de Catalunya. Però és així, nosaltres no ens han presentat formalment ni una ampliació ni cap sol·licitud d'informe ni cap activitat prèvia.
0: Es planteja l'explotació com un mal menor davant del mal major, i això és com ho plantejarien les empreses, que suposaria el tancament i per tant la necessitat de recercar la matèria primera de la construcció, que és bàsicament el que exploten les pedreres, en altres indrets més allunyats.
1: És així, parlen d'una sostenibilitat global i però ja nosaltres pensem també que hi ha altres vies que s'han d'explorar, com altres materials, reutilització de materials, potser no cal construir tot, però és això, nosaltres farem el nostre informe en funció de lo que nosaltres treballem, que és el nostre pla especial i la normativa del ambiental.
0: Una qüestió per acabar el tema de les pedreres. Quina, és a dir, la qüestió pot semblar tonta, però quina afectació té l'existència de pedreres dintre d'un espai natural? És a dir, a qualsevol que li diguis, no, és que aquí tenim un espai protegit, però tenim tres pedreres en funcionament. I això ha estat una qüestió. Bé, tenim tres pedreres, tenim una autopista, tenim la via del tren, tenim tot de, diguem, activitats antròpiques en un espai que presumptament volem protegir d'una manera gestionada, oi? Quina afectació té una explotació com una pedrera que evidentment és agressiva amb el medi? No pot ser, diria segurament que una mina, una pedrera, és el més agressiu que pot haver amb el medi, per gestionar un espai natural que és colindant i que, de fet, aquesta pedrera està inserta dintre de l'espai.
1: Intento resumir, però clar, aquí hi ha molta història, sí, darrere. Al final les pedreres eren preexistents al parc, ja existien abans. De fet, una de les... Exacte, per això estan encara funcionant dins d'un espai natural protegit. Però un dels objectius d'aquest pla especial, d'aquesta protecció de l'espai, era intentar que aquesta extracció de la pedra no continués i no s'ampliés, perquè ens podríem haver quedat sense massís del Garraf, no? Sense zona calcària. Igual que ja coneixem el cas del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, el tema de la carretera, vies i tota la infraestructura, així com el tema urbanístic, que no anés creixent i ens quedéssim sense el... Per tant, el pla especial ja ha complert alguna de les seves funcions, que era evitar tota aquesta evolució de l'activitat humana. D'altra banda, qualsevol espai natural protegit, i més aquí a la Mediterrània, és fruit, aquest paisatge és fruit de l'activitat humana. Que passa, el que volem mantenir amb aquests espais naturals protegits és l'activitat humana tradicional, la que no té tant d'impacte al medi, no una activitat extractiva d'un recurs natural com és una pedrera. I per acabar concretant, què influeix? Doncs influeix en que estem acabant amb un recurs natural, que és la pedra. Estem un dels valors naturals principals que té el parc del Garraf és que és un massís calcari, és un karst, aquest conjunt de galeries, d'escletxes, d'avencs, de dolines, tot això és per la pedra calcària. Clar, si acabem amb aquest recurs natural, estem acabant amb un valor natural del parc.
0: És a dir, allò que té de bo és el que el fa llaminer.
1: Exacte. Clar, és una pedra que és molt bona per la construcció, és fàcil d'extreure i té unes condicions que no és d'ara. Ja els romans ja construïen amb calcària, no? Amb calissa. Doncs té moltes implicacions, des del soroll, l'activitat d'entrada de camions, les explosions...
0: Això és el que diu el sentit comú.
1: És això, la pols... I després ja estem parlant de l'espai natural, però és que al costat tenim una població local, no?, que també rep aquestes conseqüències. Per tant, és veritat que també he de dir que des que estic de direcció, a dir la direcció i abans, les pedreres cada cop són més sostenibles i intenten fer la seva activitat el més sostenible possible, no? Però aquesta no deixa de ser una activitat extractiva d'un recurs natural.
0: M'entendràs la pregunta, hi ha bona relació amb les pedreres?
1: Sí, hi ha molt bona relació, col·laborem en moltes... per exemple, en seguiments d'algunes espècies com l'àliga cua barrada, tenim col·laboració amb ells i fem com seguiments conjunts. En moltes d'elles entrem a la pedrera i fem seguiment d'algunes espècies. Clar, també és veritat que amb aquesta explotació s'han creat hàbitats diferents.
0: Clar.
1: Roquissars, són zones que no estan colonitzades per espècies herbàcies perquè s'està explotant cada dia. I algunes d'aquestes parets rocoses estan colonitzant o s'estan utilitzant per algunes espècies com el colit negre, que és una espècie que és vulnerable i que la tenim ara al parc. Però és veritat que l'activitat no és inocua amb el medi.
0: Doncs sentirem a parlar d'aquest tema durant temps. Un altre tema que ha estat bastant d'actualitat, i em sembla que ja quan vas venir el novembre ja en parlàvem, perquè ja em sembla que ja havia esclatat el brot, el senglar. Clar, quan va esclatar la història a Collserola, Collserola continuen tancats, i de fet diria que la setmana passada va haver-hi queixes ja més obertes dels veïns de dir, escolti'm, sí, em sembla que era Vallvidrera, diu, si tenim els senglars a la porta de casa, els senglars poden venir, nosaltres no podem anar. Aquí no hem arribat fora d'un tancament parcial a la zona de Castelldefels, oi?
1: Nosaltres, el parc del Garraf ens ha afectat a, espera que recordo, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Begues. Són els tres municipis que estan en zona de baix rics i tenen alguna limitació. Però fora d'aquesta zona no han passat d'aquests tres municipis. Llavors, sí que continuem treballant i s'ha donat instruccions d'intentar reduir al màxim la densitat, per tant, Això ha fet que s'hagi allargat la temporada de caça i que encara es puguin produir batudes de porc senglar. Com sempre, tenim la bona relació amb totes les societats de caçadors del parc i en el cas de que es vulgui fer, ens avisen amb anterioritat i publiquem els avisos a la web. Però pels usuaris del parc, pels visitants i la gent resident, que sàpiga que pot ser que encara es donin batudes de porc senglar, que no és habitual, perquè normalment s'acaben a finals de març, a 31 de març. I enguany s'estan prorrogant per això, per intentar disminuir aquesta densitat i si mai ens arriba algun brot, doncs que tinguem el mínim de densitat
0: d'exemplars possibles. De tota manera, aquestes batudes estan servint? S'està detectant una reducció de la densitat? O és difícil estudiar?
1: Ara és difícil estudiar. Nosaltres fem... Realment, els mateixos caçadors col·laboren amb nosaltres i recullen el nombre de captures, no?, que van fent en les diferents batudes. I amb aquestes dades nosaltres elaborem un informe no a nivell de parc, sinó de tota la xarxa, de tots els espais naturals protegits de la Diputació de Barcelona, que gestionen des de Diputació de Barcelona. I les últimes dades de la campanya passada és que havien pujat una miqueta la densitat aquí al Garraf. Encara estem amb la mitja o una mica per sota de la mitja, de la mitjana. Però no, de moment no podem fer-ho. A la zona zero, diguem, a la zona de més risc, no és només els caçadors, sinó que s'han entrat amb els agents rurals i molts mètodes de captura, i aquí sí que s'ha baixat dràsticament la població. De fet, queden molts pocs exemplars dins d'aquesta zona més problemàtica. I ara sí que s'està estenent la corona d'actuació, s'està obrint el radi d'actuació i s'està arribant ja, per exemple, ara fa poc estem col·locant gàbies per capturar el màxim d'exemplars possibles i després treure'ls del medi.
0: D'acord. Per tant, doncs, es continua treballant, tot i que és un problema, diguem, de llarg recorregut.
1: Sí, no crec que sigui una... De fet, els països que han tingut brots anteriorment, primer, han tingut més problemes que nosaltres, realment, i els que han erradicat la malaltia ha estat qüestió de mesos, anys.
0: Mesos, anys. Evidentment, si els veiem passejant pels carrers, doncs difícilment els traurem de sobre fàcilment. I menys si veus gent donar-los i menjar. Ara ja no només els gats, els senglars. Ai, bueno.
1: Si em deixes un apunt, això és important, perquè és veritat que igual el menjar no li vols donar al porc senglar, això sembla que ja comencem a tenir consciència, tot i que encara es veuen coses, no mai s'ha de donar menjar a un animal salvatge, sota mai hem de donar menjar, però és veritat que igual volem donar menjar a una colònia de gats, o volem donar menjar a un colom al parc, però al final els porcs senglars el que fan, veuen menjar i no saben si és del gat o del colom, és menjar, o és una brossa que hem deixat fora a la porta, o... Per tant, hem d'intentar deixar el mínim de menjar fora accessible per a aquests animals. S'està veient a molts municipis que els senglars estan arribant a menjar, bueno, al final se'ls està expulsant d'algun territori i els van buscant altres territoris amb menjar.
0: Correcte. Per tant, doncs, sobretot, si veiem un senglar, sobretot no li donem menjar.
1: Exacte.
0: És de sentir comú, però bé, de tant en tant és bo recordar-ho. Vinga, una altra qüestió també dels darrers mesos ha estat l'aprovació del MACAO, que és el mapa de camins autoritzats per activitats organitzades, que són unes sigles allò complexes, però que ha estat un treball d'anys, oi?
1: Sí, de fet jo quan vaig començar la direcció el 2024 ja feia un temps que es treballava. I finalment, al novembre de l'any passat, el Consell Coordinador que vam fer al municipi d'Olivella, vam acabar d'aprovar aquest pla. No és un pla que l'hem promogut des de l'òrgan gestió del parc, des de l'administració i els ajuntaments, però hem comptat amb la participació de moltes entitats que han volgut donar la seva opinió, també dels agents rurals i diferents agents que estan interessats en aquestes activitats organitzades al medi natural. Llavors el que hem intentat és això, recollir unes bones pràctiques que ja s'estaven donant en la majoria de casos i tenir un mapa de camins perquè sigui més fàcil per les entitats o qualsevol organitzador una prova esportiva que conegui per quins camins podem passar en funció de les diferents èpoques de l'any.
0: És a dir, els mapes que seran autoritzables per activitats que es vulguin fer organitzades, això sí. O sigui, aquest mapa no és un mapa de restriccions d'accés lliure.
1: No, ni molt menys. Són per activitats organitzades per més de 30 persones, que és quan el nostre pla especial, la nostra normativa, hem de fer aquest informe que parlàvem abans, no? S'ha de sol·licitar aquest informe previ i llavors per a un ús particular, no. El que sí que hem de tenir en compte que algunes activitats individuals que pensem que no tenen cap impacte sobre el medi, doncs sí que ho poden tenir, no? Parlàvem abans de les bicicletes fora de micròfon, no? Doncs, per exemple, les bicicletes hem de tenir clar que el nostre pla especial, al igual que tots els espais naturals protegits, no permet que es faci ús de corriols o camins de menys de 3 metres d'amplada. És a dir, per on passaria un vehicle, podem passar amb la bicicleta, però si no, millor no entrar en un espai natural protegit. Hi ha altres camins o corriols fora d'espais naturals protegits que sí que es poden utilitzar.
0: D'acord.
1: Millor fora que dins de l'espai natural.
0: És a dir, no és que no es puguin anar amb bicicleta en camins o amb senders o amb corriols o amb trialeres, que és com coneguem, que és com les coneixem, sinó que dintre de l'espai protegit sí que no es pot, perquè està prohibit per la normativa de protecció de l'espai.
1: És així.
0: Per tant, si algú doncs està sentint i diu, no, però escolti, jo vaig a no sé on i allà em fico una trialera, no passa absolutament res. Però no és... O sigui, el concepte és l'espai protegit.
1: Clar, nosaltres dins de l'impacte sempre tenim.
0: Sí.
1: Però hem de ser curosos i pensar on estem fent l'activitat. I dins d'un espai natural protegit hi ha una sèrie de normatives que el que busquen és això, és compatibilitzar aquesta activitat lúdica amb la conservació del territori. I aquí sí que hem detectat que en corriols i diferents zones també pot ser que en algun moment es tanqui alguna zona, ja sigui per prevenció d'incendis o per un tema de conservació. Això ens s'ha donat enguany. Tenim zones en les quals hem tingut un niu d'àliga cuabarrada, per exemple, també d'altres espècies, i resulta que el niu estava a la mateixa alçada, a molt poca alçada. Llavors hem hagut de tancar aquesta zona i, si us plau, demanem que respectin, no ho acostumem a fer, tancar zones, però hi ha vegades que s'ha de fer per la viabilitat dels nous polls o per altres raons. Llavors demanem que, si es troben alguna senyalització especial, que, si us plau, que no ho fem, ja intentem explicar-ho per què ho fem. Si algú té dubtes que ens ho pot demanar, cap problema, estem oberts a qualsevol consulta, però si us plau que es faci cas d'aquests tancaments i d'aquestes recomanacions.
0: És a dir, si algun dia trobem un cartell per la muntanya, no és gratuït.
1: No acostumem a posar cartells perquè sí.
0: Per això. I per tant, doncs, si no és gratuït, s'ha de fer cas. A veure, l'àliga. N'hem parlat de diverses vegades. Tenim info de com estan funcionant aquest any?
1: He demanat una actualització perquè sabia que era un tema...
0: Sabies que hi hauria la pregunta a l'examen,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Aquesta la tinc la xuleta aquí.
0: Digues.
1: A veure, nosaltres ja fa temps que tenim 5 territoris estables entre el Garraf, l'Érdola i el Parc del Foix. El Parc del Garraf són 4 territoris estables amb 4 parelles. D'aquestes, aquest enguany, 2 sí que han criat. De les 2 que han criat sabem que les 2 parelles mínim tenen un poll. Tenim dubtes si a una de les parelles té un mes, o sigui que segur que tenim 2 polls i podrien ser 3, fins i tot 4, però bueno, pensem que seran 2 o 3, i les altres 2 parelles no han criat. Una d'aquestes té el niu en una zona difícil d'accés, llavors vam demanar al cos d'agents rurals, que té un grup de muntanya, que, si us plau, ens baixés els ous per veure que s'apropés al niu, per veure exactament què podia haver passat. Hem vist que s'havia depredat per un altre animal, per tant, aquest ja ho tenim clar el perquè. I l'altre territori no ha criat perquè, just al costat del parc, hi ha una altra parella que ha vingut i ha creat el seu territori i que estan ara colindants. Llavors, aquesta disputa entre els 2 territoris pensem que ha estat la causa per la qual al final no s'ha pogut. I el Foix també va començar a la posta, fins i tot estava incubant, però també va venir un mascle jove a la zona de la parella i han tingut algun problema i s'ha deixat la incubació. O sigui que tenim 2 polls i segurament un tercer. Sí, està molt bé.
0: Està molt bé dintre diguem, del grau habitual de... Sí. De cada any, de les àligues. I també hi ha estors, oi?
1: També tenim estors. Col·laborem amb una persona que dedica moltes hores, molt de temps i molts recursos al seguiment dels estors, i fa un temps es va publicar una notícia del territori de l'estor, però sobretot el que és molt interessant són els vídeos i tot l'informe que fa després. Ell col·loca unes trampes que s'activen amb el moviment, unes càmeres que s'activen amb el moviment, i amb aquestes càmeres va captant diferents vídeos i moments de la posta. Llavors escull els territoris on normalment estan aquests animals, i si tenim la sort de que finalment s'utilitza aquest niu, doncs disposem d'unes imatges cada cop que s'entra a preparar el niu, cada cop que quan comença la posta, sabem exactament el dia que comença la posta, sabem exactament quan surt el primer poll, quin menjar l'estan portant, bueno, realment tenim molta informació. I aquesta persona, Xavier Segarra, publica també uns vídeos en els quals es veu molt bé tota l'activitat i, bueno, jo crec que són bastant, són molt interessants.
0: Per tant, doncs, qui vulgui acostar-se al, doncs, al sistema de vida de l'Astor, té a la web disponible un tot de vídeos i d'explicacions sobre aquesta espècie que han edificat el Garraf.
1: Clar, tenim d'enguany, però és un estudi que fa uns quants anys, més, jo diria 15-20 anys, que s'està fent en el parc, i tenim ja unes dades interessants per veure com evoluciona la població. Per tant, són unes espècies molt difícils de veure i de localitzar, i tenen territoris, i al final el que intentem és protegir l'hàbitat de les espècies, no? Perquè no sabem si pot ser que tingui 4 nius, 5, 6 nius, o un de nou en aquest territori. Per tant, al final intentem protegir tot aquest hàbitat, tot aquest territori en el qual pot nidificar, pot viure, de qualsevol altre impacte que li pugui fer nosa.
0: Per cert, quina diferència entre l'àliga i l'astor? Perquè la gent que ens escolta, i jo mateix, ho puguem diferenciar. A veure.
1: L'astor no crec que sigui fàcil de veure en cap dels casos, no. Per tant, l'àliga és molt més gran. I l'àliga necessita territoris oberts i normalment necessita molta visibilitat des d'on té el territori, i és de més dimensions, d'una mida molt més gran. I l'astor necessita una zona arbolada, el seu territori en el qual s'estableix és una zona arbolada, que realment no t'imagines que allà dintre pugui entrar una rapinyaire com aquesta i formar el seu niu i tenir la família, però sí, són zones molt boscoses. O sigui, són un necessitat territori obert i l'altre territori més arbrat.
0: No competeixen en aquest sentit.
1: No competeixen. En tot cas, crec que la Liga tenia
0: les de guanyar. D'acord. Vinga, més coses. S'acosta l'estiu també processionària del Pi.
1: Sí, hem tornat a fer un tractament. L'any anterior havíem fet una prova amb un helicòpter, amb fumigació d'algun producte. Vam veure que el resultat, en una zona molt concreta, i vam veure que el resultat és més o menys el mateix que s'utilitzen mitjans mecànics, i és això el que hem fet enguany, que no s'havia deixat de fer. Llavors el que fem és retirada de les bosses, dels nius, en el moment en el qual estan més plenes, però encara no han començat a baixar. Normalment és gener, en funció de la temperatura també, va modificant, perdó. I el que fem és anar a treure els nius a les zones on tenim més persones. No anem a tot el parc perquè estaríem tot el dia traient nius. Llavors anem, doncs, a la pista principal, a les zones que tenim d'aparcament o a les zones que s'acumula més visitants o més gent. I enguany el que hem tingut és una petita disminució tant del nombre d'adults, bueno, nombre de bosses. Al final el que fem és comptar el nombre de bosses que retirem i pesar-les. Llavors tenim bosses més petites i també menys número. Per tant, és un any pitjor per la processionària.
0: D'acord.
1: És una espècie molt cíclica, eh?
0: Ah, d'acord.
1: O sigui, pot ser que tinguis en funció del temps o d'altres, i és molt difícil d'actuar contra ella, perquè si actues només en un territori concret et pot colonitzar des de la part de fora. O sigui, que realment hauríem d'actuar a nivell global. I és actuar a nivell global té un problema, que si actuem amb aquests insecticides, amb aquests productes, al final el que fem és no acabar només amb la larva de la processionària, sinó que també podem afectar altres larves, per exemple papallones, que tenim una gran riquesa dins del parc, però això optem per mitjans mecànics que són quirúrgics, no?
0: Sí,
1: anem a veure només el niu de...
0: Més lents i menys efectius a...
1: Bueno, d'efectivitat és això el que et comentava, que com si fessis una fumigació a tota la natura, vale, però com no podem fer això i té efectes secundaris, doncs igualment vindrien i colonitzarien d'altres llocs. O sigui que...
0: Correcte. Per cert, abans hem comentat el tema de que ha estat un hivern plujós. Clar, les basses deuen estar bé.
1: Sí, bueno, sí. No, sí, tenim totes les basses bé. De fet, nosaltres des del parc sempre fem una revisió trimestral durant l'època de menys temperatura o que en principi és de menys risc d'incendi forestal i després ara les fem mensualment o setmanalment en funció del risc. I en principi tenim totes operatives i en principi no tenim cap problema, o sigui que estem treballant. Però,
0: a diferència d'altres anys, no s'ha hagut de fer reomplertes després, no? O sí?
1: No, per al que és tema de prevenció d'incendis, no. Tenim altres temes, que és per donar aigua a diferents ramats que tenim al parc, que és més complicat, però prevenció d'incendis, ja intentem que totes les bases de prevenció d'incendis, que aquest és el kit, jo crec, de la qüestió, és que o vinguin, es puguin alimentar d'aigua de xarxa, que és molt més fàcil perquè sempre tindràs aigua, o si més no, en zones en les quals tinguis una font que més o menys tinguis garantida una mina, que l'aigua més o menys estigui garantida almenys al principi de l'estiu, i no col·locar-se. Hi ha vegades que el lloc estratègic està molt bé, allà al mig d'una muntanya, però si no arriba l'aigua no arribarem a...
0: S'haurà d'omplir sempre.
1: I omplir-la no tenim recursos necessaris ni des de la nostra administració, ni les ADFs, ni els bombers, per anar reomplint aquestes bases.
0: Pedra Seca, el projecte Life Stone Walls for Life demostra que la restauració de murs de pedra seca reforça la resiliència davant del canvi climàtic. És una nota de premsa que ens va arribar feia un cert temps d'un estudi que es va presentar a l'Escola de Natura de Can Grau. Clar, la pedra seca és la mare dels ous aquí a tot el massís.
1: Sí, sí, de fet la gran transformació del territori que tenim aquí al parc va ser amb la pedra seca, tradicionalment i històricament. I la matèria primera amb la qual s'ha treballat més al Garraf és la pedra. De fet, si tenien camps de cultiu era perquè amb la pedra feien aquests murs, no? I feien les petites terrasses que els donava per tenir uns metres, no? Per anar cultivant el que fos, ja fos des de fruiters o lleguminoses en alguns casos, o cereals, no? I a més amb això també feien el forn de calç, no? Que era com una primera indústria de la transformació de la pedra, no? Donar-li més qualitat, un producte secundari i tenir uns ingressos. Totes les masies estan edificades en pedra i després van venir les pedreres, no? Que també van utilitzar aquesta pedra, però la que és la construcció tradicional és un element característic. De fet, aquesta tècnica constructiva es va declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO fa poquet, i nosaltres en aquest projecte LIFE, en el qual som socis col·laboradors del projecte del soci principal, que és un italià, que és el Parc Nacional de Cinque Terre, ells també treballen amb la pedra per un altre motiu. Ells treballen per les inundacions. Estan en una zona de molt forta pendent, amb moltes pluges, i l'abandonament agrícola va fer que es deixés de treballar les terrasses agrícoles que formaven amb aquests murs de pedra. Per tant, els murs estaven en pitjors condicions i quan venien les pluies doncs tenien moviments de terres i els problemes que els ocasionava. Per tant, ells, el seu problema era la pluja, el nostre no. El nostre és més els incendis forestals. Aquestes terrasses que es van, com que tenen un diferent pendent, doncs ajuden a que l'incendi no propagui tan ràpid. I ara l'abandonament, el que tenim el problema és que els murs s'estan desfent i que aquesta zona plana s'està colonitzant amb matolls i arbrat. Llavors amb això nosaltres vam treballar. El que més vam treballar va ser el tema, en quant a estudi, veure com retenia més la humitat aquest mur de pedra seca en aquest terra que tenia, que és el doble, acumula el doble d'aigua que és en una zona control, sense aquest mur. Això ens va molt bé, en aquest territori en el qual l'aigua marxa sola sempre que vol, doncs perfecte. I després, per a mi, el guany principal que hem tingut amb aquest projecte LIFE al territori és que es va formar un grup de persones que treballen la pedra seca de diferents territoris, no només del parc, sinó de municipis propers al parc, i aquests voluntaris estan fent una tasca excepcional recuperant diferents infraestructures, des de petites barraques a murs. Ara estem treballant amb un altre projecte LIFE també en intentar recuperar infraestructures que recuperaven l'aigua, això que comentaven abans, doncs canals que portaven l'aigua fins a algunes basses, doncs recuperar aquestes infraestructures en llocs estratègics que ens pugui servir per la fauna, ja sigui la fauna salvatge, però també pel ramat, perquè tenim ramats al territori que doncs acumula aigua en diferents punts que es pugui utilitzar. I si arribem al següent pas també per la prevenció d'incendis.
0: D'acord.
1: Per tant, excepcional el projecte, excepcional sobretot la gent que hem conegut.
0: I l'exemple del que abans ens deia el José Luis, que aquest espai és un parc natural no per aïllar-lo de l'entorn humà, sinó doncs, per integrar aquest entorn humà. I diguem, els murs, les construccions de pedra seca i els marges són fruit d'aquest passat d'entorn humà, doncs integrat claríssimament en la natura.
1: Sí, sí, així és el que comentàvem, que al final el paisatge és fruit de l'ésser humà també, o sigui, la natura, nosaltres formem part de la natura i hem coexistit amb ella fins ara, per tant no ens podem esborrar i sortir de l'equació, no? No podem fer una reserva integral i tancar el Garraf, ni molt menys. El que hem d'intentar és que aquesta relació, aquesta activitat al medi, sigui el menys, que tingui el menys impacte possible per tenir una sostenibilitat en el temps de la natura i de nosaltres.
0: Sí, allò, com ara està molt de moda el moviment slow, doncs això seria també una manera slow d'apropar-se, però clar, com en un entorn que ha tingut agressions, com les pedreres, com l'abocador, com les infraestructures viàries, doncs evidentment això sempre costa una miqueta més. No sé si ens deixem alguna cosa, José Luis, que volguessis comentar abans.
1: Bueno, jo sempre donar les gràcies a tota la gent, perquè nosaltres al final és veritat que tenim uns recursos, no? L'administració, els ajuntaments i fins i tot altres agents que participen, però no podríem fer res sense la col·laboració d'entitats, de ciutadania, tant voluntaris com entitats ja organitzades que s'apropen al parc i ens donen el seu suport. Fins i tot tots els visitants, quan ens presenten una queixa, que jo m'agrada més dir-ho suggeriment, no?, o consulta, doncs ens ajuden en aquesta gestió diària, però tenim un territori molt gran i que qualsevol ajuda ens va de perles.
0: Doncs amb aquest agraïment final, doncs això, t'agraïm, José Luis, que hagis passat per aquí i sobretot toquem fusta. Bon estiu.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I esperem no haver-te de trucar durant l'estiu.
1: Esperem que no.
0: I aleshores en parlem a la tardor de com hagi anat tot.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: 11 i 11 minuts, els dèiem que la tercera hora de programa la dedicaríem bàsicament a escoltar, a tornar a escoltar, el pregó del Corpus 2026, el pregó de l'Ester Font i en Dani Vallès, el pregó dels qui en el seu dia van crear Visit Sitges. El poden trobar tot íntegre al nostre web, per si en algun altre moment el volen escoltar, però el que ens disposarem ara precisament és escoltar la integritat de l'acte, des de les paraules inicials del president de la Comissió de Corpus, Eduard Tomàs, fins a les paraules finals de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Tot això passava en un racó de la calma ple de gom a gom el passat divendres, l'Ester, en Dani i tot un seguit de convidats especials que han tingut relació amb la història de Visit Sitges.
1: Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Perdoneu, és que hi ha un moment en què quan estem aquí, bueno, ara permeteu-me com aquest moment només de, és que estar aquí sentat i anar pensant d'una mica personal, però no en nom meu, sinó en nom de la comissió, perquè sí que fa un parell d'hores que hem inaugurat l'exposició a Clavells, no? Diguem, ja ha arrencat la festa, però sí que aquest moment del pregó, no? Com és una mica la presentació o quan vam inaugurar l'exposició aquí al Mercat Vell, són d'aquestes activitats que bé, que fem la comissió, no? Que és com la festa ja sabem com és, no? I l'estructura que té, i són aquests punts com de més a més, no? Llavors són com molt personals de la comissió, no? I bueno, pensem com molts detalls, són coses que ens agrada com donar un punt més, no? Un valor afegit a la festa. I això que es diu així, i sóc supermaco, dius, ah, pues muy bien, no? Doncs clar, també a la vegada són les coses que més les patim, perquè bueno, tot costa, i més que, bueno, més que vosaltres no ho sap ningú. Llavors, per mi, bueno, aquest moment que us demanava personal, sobretot era una mica per compartir això, una cosa que només nosaltres sabem, però que bé, són mesos en què portem fent molta feina i això ens fa molta il·lusió, pues, bueno, que estigui ple el pregó per escoltar, evidentment, els pregoners, però també bueno, aquesta arrencada de la festa que us hem preparat. I sí que us demanaria això, que ja us ho vaig demanar a la presentació, però ara també de que m'acompanyéssiu en aquest agraïment, sobretot a la comissió, perquè han estat moltes hores. Ahir a la nit, a les 12 de la nit, encara estan repassant tots els actes d'aquest cap de setmana, no? I aquell moment que veus, sobretot una comissió que és nova, perquè és com el primer any, no? en què es viu tot això que ara ha d'anar passant, que tenim que tenir molt controlat, no? La responsabilitat en la que ens ho agafem és molt alta. I per això només dir-vos que, bueno, que estic superagraït i que, bueno, que tot i el que costa l'esforç, sí que també jo que se'n nota que hem estat molt contents fent-ho. Llavors, una cosa és dir, bueno, i a les 12 de la nit estan fent això, però no a les 12 de la nit està fent una cosa pesada i farragosa, sinó al contrari, estàvem fent una cosa que dius, ostres, hi ha molta feina, però la fas super a gust i super feliç per la gent amb la que ho comparteixes. Per això, moltes gràcies de tot cor a totes vosaltres. I ara sí que sí, heu vingut a escoltar el pregó i és el que anem. I també per presentar-vos als pregoners, doncs, bueno, també ho faré des d'una vessant personal, però és que jo penso que és la que ha de ser, especialment pels pregoners que tenim avui aquí. Perquè bé, el Corpus, bueno, no? Avui, per exemple, a l'exposició a Clavells, no? Quan en parlàvem, no? Estan parlant de que fa 30 anys hi havia 12 expositors, n'hi ha 31, no? D'aquesta festa, no? Com anar creixent, no? Com està, tampoc és un créixer, per nosaltres és com tornar al lloc que li pertoca. I, però bé, això no vol dir que fa pues això, pues 10 anys, 15 anys, 13 anys potser, quan van començar ells a treballar amb el que feien, ara no sabem qui som, però ara no, encara no ho diré. Bé, doncs el Corpus, quan fèiem el pregó, no el podíem fer en llocs així, perquè realment no venia tanta gent. Quan fèiem la presentació, doncs bé, hem estat a base en presentacions que eren 2 persones, o sigui, 2 mitjans i família i amics. Diem, però bé, perquè era la primera presentació que fèiem, no? I d'aquí hem anat evolucionant. Però tant, ara sí, Visit Sitges, el Dani i l'Ester, sí que vull compartir-vos això, que des del principi, quan no teníem tota aquesta visibilitat, i amb ells sí que parlàvem i deien, ostres, és que ningú ens cobreix, no, aquests actes que fem, doncs ells sempre venien. I a vegades vaig pensar, bueno, venien perquè realment la feina que feien era cobrir tot el que es feia en aquest poble, que es fan moltes coses. Però realment no, o sigui, sí que us puc dir que saltava moltíssim aquesta barrera entre el que és el professional, no, i quan ja et passen les ganes i la voluntat de fer més coses pel teu poble i també per la festa. I a nosaltres ens fa molta il·lusió que siguin els pregoners per això, perquè són les persones que han cregut en el corpus, que sempre, pues això, ens han donat aquesta visibilitat, ens han cobert els actes, quan ningú ens gravava, ells ens gravaven i després es podia veure, no?, el pregó, la presentació per YouTube, i així com mil detalls, que segurament ara em farà alguna referència amb algun d'ells, que sempre els han anat com demanant i ells sempre han fet com aquest pas de més a més. I aquest pas de més a més es fa perquè ho sents. I és una de les coses que quan els vam proposar teníem molt clar i els dèiem, escolta, no us proposem que sigueu pregoners per les fotos que ens fèieu, sinó volem que sigueu pregoners per com ho vivíeu i per tot el que ens aportàveu i per com sabem que us estimeu la festa. Per tot això, que estic segur que explicant-ho a tots els coneixeu, us encaixa totalment, com són ells dos, doncs ja no m'enrotllo més i sí que us presento i us dic que estem molt, molt orgullosos la comissió de que els pregoners del Corpus de Sitges 2026 són l'Esther Font i el Dani Vallès.

0: Muchas gracias. Gracias. Bona nit, xichatans, xichatanes, autoritats, comissió del Corpus, pubillatge i tota la bona gent que amb la vostra generositat feu possible cada any aquesta festa tan extraordinària del Corpus.
1: Bona nit a tothom. Prometo parlar poc, ja que m'han dit que aquesta nit porto un paper secundari.
0: Ja veurem. La veritat és que nosaltres som dels que vam dir que no.
1: Un no bastant ràpid.
0: Molt ràpid. Perquè això del pregó fa respecte.
1: Respecte no, Esther. Això fa por.
0: Por amb majúscules. Perquè nosaltres estem acostumats a estar darrere dels ordinadors, de les càmeres, a fer que tot llueixi, que surti bonic. Però estar davant de tots vosaltres, això ja és una altra història. I més quan parlem de la festa del Corpus de Sitges, una festa declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Que això és molt gros.
1: Però és clar, la comissió del Corpus i l'Eduard...
0: Sí, l'Eduard et vengela al Pol Nord.
1: I aquí estem tots dos.
0: El motiu pel qual no ho volíem fer és perquè no ens sentíem mereixedors. Pensàvem que demanaven el pregó a Visit Sitges i nosaltres ja no érem de Visit Sitges.
1: Però l'Eduard ens va dir una cosa que ens va descol·locar. El pregó no el volien de Visit Sitges. El volien de l'Esther i del Dani. Volien que féssim de pregoners, per qui som i per com hem viscut el Corpus.
0: I en aquell moment vam entendre una cosa. No ens demanaven el pregó pel que fèiem, sinó per com ho vivíem.
1: I clar, també podeu pensar, i aquests dos qui són?

0: Doncs la nostra història amb Sitges és una història d'amor.
1: Jo era de Barcelona, però estiuejava a Sitges.
0: Jo era de Ribes, però passava més temps a Sitges que a Ribes. Anava a l'escola a Pia, tots els meus amics estan a Sitges. De fet, a Ribes encara es pensen que el meu germà és fill únic.
1: I ens vam conèixer on s'han creat grans històries a Sitges. El Riquis.
0: I va ser amor a primera vista.
1: Tan fort que l'any següent ja fixàvem data de casament.
0: I no podia ser a cap altre lloc que el Vinyet. I vam fer niu a Sitges, al carrer de la Palma. Un carrer que, per cert, sempre és dels últims en acabar la catifa de Corpus.
1: I fins i tot tenim un fill nascut en plena festa major.
0: Va faltar poc que nasqués enmig del castell de foc mentre sopàvem al Kansas, però al final es va esperar a l'ofici de Sant Bartomeu.
1: I el segon no és nascut per festa major perquè l'Ester una setmana abans es va aplastar a l'hospital i va dir que li fessin néixer ja, que un segon fill per festa major potser ja seria massa. Bé, ja teniu una breu pinzellada de qui som i d'on venim, però segurament us estareu preguntant, i això del Visit Sitges, d'on va sortir?
0: Molts de vosaltres ens coneixeu com a Visit Sitges, però al darrere el que hi havia era el Dani, advocat, i jo, economista. Dos autònoms amb un ordinador, una càmera Nikon i moltes ganes. I sí, treballant des de casa, des del menjador, des de la cuina, allà on tocava. Aprofito per dir gràcies, papa, que ens vas deixar la Nikon D90 per arrencar el primer carnaval de Visit Sitges. I gràcies, mama, per les infinites truites de patata, per les infinites hores que no paràvem ni per menjar. Tot va començar en un viatge a Londres, on vam descobrir una web que explicava la ciutat com si fos casa seva. I vam pensar, i per què no existeix això, Sitges, amb lo maco que és? Ja us hem dit que la nostra història és una història d'amor, i amor també per Sitges.
1: I clar, nosaltres que no tenim cap problema per complicar-nos la vida, vam decidir de fer-la. Però no només tenia que ser pels visitants, sinó que també tenia que ser pels sitgetans, que som els primers de participar de tot i de viure els esdeveniments a tope.
0: Dos anys treballant, sense recursos, amb molta passió. En català, castellà, anglès, francès i sí, també en rus. Gràcies, Gemma, per la revisió dels continguts i a la Lucina i la Cati per les infinites traduccions sempre contra rellotge. I dins la nostra idea d'explicar Sitges i tot el que s'hi fa, vam pensar que estaria bé que la gent veiés tots els esdeveniments com si estiguessin allà mateix.
1: I aquí és on l'Ester m'acaba de liar del tot i em diu ho has de fotografiar tot, que la gent s'hi ha de veure. I els que no poden estar, que puguin viure com celebrem totes les coses a Sitges.
0: En aquell moment no hi havia Instagram ni directes, tot era fer fotos i penjar-les al Facebook.
1: Ja, però vam pensar, farem moltes fotos, les pujarem de seguida i serà quasi com directes, però en versió fotos.
0: Però que sortim ben guapos, eh? Perquè la gent ha de veure que a Sitges tots som guapos i tenim uns colors ben potents i que somriguin i des de molts llocs diferents.
1: I sí, ja vau veure que després d'un esdeveniment arribàveu a casa i estaven totes les fotos penjades i tots guapos.
0: A Sitges els actes són un no parar. I nosaltres no paràvem de fer fotos, editar-les, pujar-les a xarxes i quan acabàvem ja tornàvem a començar. Necessitàvem ajuda. Un professional que fes les fotos ben maques amb ADN Sitges i que li vagi la marxa. I aquí va arribar la Núria Camps, una crac fent fotos, autora del cartell del Corpus de l'any passat. La vam trucar i li vam preguntar si volia venir a fer una entrevista a les oficines de Visit Sitges.
2: Bona. És aquí l'entrevista?
0: Hola, Núria.
1: Hola, Núria.
0: Passa, endavant, endavant, seu, que et farem una entrevista de feina.
2: Moltes gràcies. Doncs res, jo em pensava que això del Visit era com molt internacional i resulta que l'entrevista me la van fer al menjador de casa seva. Semblàvem les tresines, la veritat, però a mi aquest rotllo em va i vaig acceptar. Això sí, també em van dir, tranquil·la, que el primer dia serà molt light. Molt light, sí. Que si puja la Trinitat, que si vés a la Gay Parade, que si l'André fent capoeira, vaig acabar contracturada a l'hospital.
3: Ei, Núria!
2: Ei!
3: A mi em van venir a buscar després de tu. I no vegis, eh?
1: Hola, Clàudia.
2: Hola, Clàudia.
3: Hola, bona nit. No, a mi em van veure que també era fotògrafa, em van conèixer mentre ja podia a Sitges i van dir, aquesta també li va a la marxa, som-hi.
0: Les incorporacions a l'equip eren claus. Havien de seguir el rotllo que ens agradava, mostrar alegria, color, germanor, una manera de ser i una manera de viure dels sitgetans.
1: I aquí el corpus era un dels punts importants per a nosaltres. Representava tot el que es vivia a Sitges concentrat en un sol acte. Les flors engalanant els nostres carrers, la llum, la gent amb germanor i els colors vibrants.
2: Tela amb els colors vibrants. El Visit Sitges tot era saturació a tope. Els clavells vermells a rebentar. Recordes?
3: Ui, sí. La guerra era aconseguir començar a tenir colors una mica normals. Això sí, un cop això aconseguit, el cel sempre havia de sortir blau. Hi hagués una tormenta, nevés, el que sigui, el cel blau.
0: Però és que el corpus ens deixava mostrant imatges molt més que un acte. Aquí podíem crear, mostrar alegria, il·lusió, moments seriosos, moments d'eufòria.
1: Per mi, el moment del corpus que més m'agradava fotografiar era el carrer de casa, el Santiago Rusiñol. Veure la canalla fent les catifes. Com de ben petits ja participen de la festa, ja sigui tallant els clavells al vespre amb la família o amb els amics, o fent la catifa. I un cop passada la processó, la batalla de llançar-se els clavells els uns als altres.
2: Doncs mira, jo em quedo amb la prèvia. A mi m'agrada quan es reuneixen els veïns, quan comencen a dibuixar els carrers, el tràfic dels matins, quan comencen a col·locar les flors on poden. Em quedo amb això.
3: Doncs jo em quedo amb aquells detalls. A mi m'agraden les textures de la catifa, bueno, m'agraden les textures de la catifa de les flors, però fer una foto des de baix que es vegin els peus de la gent passejant.
0: Jo la veritat és que el corpus el vivia a través de les fotos que fèieu tots vosaltres. Jo anava editant i publicant a xarxes a mesura que les anàveu fent. Per tant, he viscut els últims 12 anys de corpus a través de les nostres pròpies fotos. Vivia tots els actes, del primer a l'últim, mirant cada fotografia, editant, retocant... Em podia saber tot el programa de memòria, perquè distribuïa la feina amb un Excel immens, ple de colors, hores, noms, tasques... Però no vivia el corpus al peu del carrer. Per tant, podia sentir el corpus com ho sentia qualsevol altra persona que no podia ser Sitges. Això sí, li podia dir a l'equip què ell volia veure. Més cap al final, ja vaig començar a sortir a fer vídeos i a donar un cop de mà amb les fotos, perquè cada vegada hi havia més actes i no donàvem abast.
4: Ei, Esther, Dani, què feu per aquí? Estava passejant pel poble i em trobo fent vosaltres el pregó, no m'ho puc creure.
0: Hola, Pau.
1: Hola, Pau.
4: Hola, què tal? A mi no m'havien convidat, o sí, no ho sé. Igual pel WhatsApp us he fet una mica de ghosting, no ho sé. Bueno, què tal, com estem? Sabeu que el Dani i l'Esther, quan em van contractar, no tenien ni idea que jo en veritat no sabia fer fotografies, però ma mare, que estava allà, em va vendre molt bé. Sí. El primer acte que vaig tenir que fer, el Dani anava una mica pinxo. Va ser a la cava del Retiro, un lloc sense llum, no podia utilitzar el flash, jo estava nerviosíssim. No va sortir ni una fotografia de la meva càmera, ninguna. Sort que va venir el papi Dani i em va solucionar l'acte.
0: En Pau és el més jove que ha passat pel Visit Sitges. Tenia 16 anys i ben cert, no en tenia ni idea de fer fotos. Però té una empenta, un art i una creativitat que va acabar fent dels fotons més espectaculars del Visit Sitges.
4: Doncs sí, Esther, vas tenir que aprendre marxes forçades. Però quina sort de tenir una primera feina amb uns jefes com vosaltres. És més, una segona família, que em veu ensenyar els valors de la feina, a despertar-me d'hora, a estar quan tocava i que si tenia ressaca, a treballar igualment. Però també van haver-hi moments molt bons amb vosaltres. Em cuidaven molt, sobretot en aquests actes tan llargs de, com, bueno, com Corpus, com Festa Major, i no em faltava mai un tàper de la mama Esther amb una truita de patates o uns macarrons, també boníssims. Bueno, ja que hem mencionat el Corpus, quina festa tan maga, oi? quina sort tenim els sitgetans de representar-la com ho fem, perquè tenim el millor corpus de tot el món. I bueno, com l'he viscut jo el corpus? De cul, la veritat. Imagineu-vos aquest home al saló de casa, bueno, al seu despatx, ficant-me un paper en blanc i comença a dibuixar línies amunt, avall, amb rotuladors, ara ves aquí, ara que surt la geganta, ara has d'estar allà per fer la foto, que si al balcó, que si no sé què. Semblava més el plano d'anar a robar un banc que això del corpus, la veritat. Però quina sort hem tingut nosaltres de viure com l'hem viscut a través d'una càmera. Gràcies.
1: Gràcies a tu. Pau, la veritat és que sí, va ser així. I després ens vas liar tu, que vas dir que necessitaves més motivació i que et venia de gust fer vídeos. Ja hi tornàvem a ser. No en teníem ni idea de fer vídeos, però com bé dius, ja n'aprendríem. I sí, vam fer un vídeo per promocionar Sitges durant la pandèmia, que ni l'Spielberg.

0: Ei, que jo també vaig fer vídeos.
1: Hola, Sergi.
2: Hola, Sergi. En Sergi Molina, no sé si recordareu que ha viscut al Corpus com a hereu de Sitges, amb Visit Sitges fent fotos i un documental preciós i retransmetent la processó del Corpus per Canal Blau.

Sí, va ser l'any 2021, era aquell any que sortíem de la pandèmia, no? I que em veu proposar que fes una petita gravació, no?, de quan sortien els gegants de l'Ajuntament, el Drac i l'Àliga, i es col·locaven en aquelles cinc catifes que es van fer justament aquí, entre l'Ajuntament i la parròquia, i vaja, aquest va ser una mica el resultat en aquests moments de nervis, no?, després de

0: jo no hi passàvem. Les escales i jo, o jo i les escales. Això jo us ho explico més endavant. El Corpus, amb tot el que representava, ens va fer començar a pensar en diferents maneres de mostrar les coses, allò que normalment no podíem veure, aquells enquadres més espectaculars. I vam començar a buscar noves eines, noves idees. Una festa tan antiga com el Corpus ens portava a innovar més cap a l'altra. I dins de les noves perspectives i de les visions de com fer les coses, vam trobar a la Marina a la Instagram, un altre membre del Visit Sitges que ens va posar les piles, ens va fer fer reels, stories, ens va fer obrir el TikTok i fins i tot ens va fer ballar.
1: Sí, si es tracta d'innovar i sobretot per Corpus, aquí estic jo.
2: Hola, Marina.
0: Hola, hola Marina.
1: Bona nit. A mi m'agradava molt el Visit Sitges i quan em van contactar per anar-hi a treballar va ser tot un somni fet realitat. El meu primer dia al Visit Sitges també va ser apoteòsic. A la nit de Premis Sitges van omplir el Retiro de sorra i de cadires a la platja. I jo vaig tindre que saltar per sota de les cadires per aconseguir la foto de grup. I ho vaig fer. Ja tenia l'esperit del Visit per les venes.
2: Absolutament. Ens tenies el rotllo ben pillat des del primer dia. A més, ens empenyies a fer coses noves. I vas fer un dels vídeos d'Instagram més virals del Visit Sitges, precisament per Corpus.

0: El dia de Corpus m'agrada molt i sempre surto a fer fotos. I amb el Visit Sitges vaig poder fer unes fotos i uns vídeos des de punts on normalment la gent no pot accedir. I gràcies al Visit Sitges i a la comissió d'encarregar-nos de gravar les catifes de l'alçada i vam poder mostrar una visió diferent del Corpus.
1: Sí, el Corpus té una màgia especial. Quan arriba el dia, sempre acaba sortint el sol. Els carrers llueixen engalanats, tothom participant fent catifes, els somriures, la comunió entre tots i moment processó, solemne, pas ferm, la música, els gegants obrint el pas, pell de gallina. Sabeu que aquest moment ens ha donat el vídeo més viral de Visit Sitges? Sí, sí, no ha estat ni el carnaval, ni la festa major, ni el rally. Ha estat el Corpus del 2023.
2: Estic per demanar-vos, aviam si encertaríeu el número de visualitzacions del vídeo. Jo encara no me'l crec.
1: 2,4 milions de visualitzacions, 6.500 comentaris, 180.000 interaccions...

Jo els comentaris els revisava tots. No saps mai què pot passar. I mare de Déu, senyor, el que va passar. El 90% eren bons. Es limitaven a un simple amén. Però hi va haver un 10% i són molts comentaris que ens van dir de tot. I en diferents idiomes. Sort del traductor automàtic. Herejes, por poner monigotes en una procesión. A quina religió pertanyíem? Quin carnaval més raro? Si el muñeco grande llevava Nike o Reebok. Ens van recitar molts salms sobre no tener dioses ajenos, de l'Èxodo 20, versículos del 3 al 5. En fi, increïble. Jo no parava de trucar a l'Eduard cada dia. El meu telèfon era un no parar de missatges del Facebook. Jo agraïda per les bendiciones, però acollonida de que no ens enviessin a l'infern per heretges. Inicialment, em prenia la molèstia de contestar tots els comentaris i explicar el perquè de la nostra processó del Corpus, amb l'ajut de l'Eduard, amb els detalls històrics. Però quan ja em portava més de 100, ho vaig deixar estar.

0: Però per què nosaltres el Corpus? Què els ha portat a demanar-nos el pregó? Perquè de debò que nosaltres ens ho preguntàvem.
1: Sempre hem volgut mostrar Sitges i tots els seus actes i tradicions de la manera que es veiés el més bonic possible. Que lluís. Si estava núvol, fèiem que tot igualment brillés. Sitges mai sortiria gris o trist amb nosaltres. Sempre, per nosaltres sempre, Sitges sortiria bonic.
0: De cop va passar que per primera vegada una comissió d'una festa de Sitges ens contracta per fer fotos. Les volia per la web oficial del Corpus. Feia molts anys que no tenien fotos xules del Corpus i volien una mostra ben maca del Corpus a l'actualitat. Nosaltres, el Corpus, ja el fèiem amb intensitat. Tots els actes, a les catifes per la nit, pel matí, pel migdia, la processó... Estava bé per nosaltres i a ells no els faltaria cap moment. Semblava innocent, oi? Però l'Eduard va anar un pas més enllà i ens va dir: m'agradaria que féssiu totes les catifes en alçada. Ja sabeu, aquesta visió tan a lo grande que té ell del Corpus. Teníem un dron, però no el podíem fer volar sense permisos. I ell va i ens diu: no passa res, us pugeu als balcons de les cases i les feu des d'allà. Fàcil també, eh?
1: Doncs nosaltres, que ens apuntem a tot, a més d'anar corrents amunt i avall durant tot el dia, teníem que pujar-nos als balcons de les cases. I aquí és quan ens plantegem si anem per a premi o no. Havíem de contactar amb els propietaris dels pisos, la gran majoria gent que no coneixíem. Mireu, ara us ho representarem.
0: Vinga.
1: Toc, toc.
0: Qui és?
1: Hola, bon dia. Miri, sóc en Dani, de Visit Sitges.
0: Ai, hola, maco. Ai, quines fotos més maques que feu. Jo me les guardo totes al mòbil. I surten els meus nets, i les ensenyo a les amigues. Però escolta, aquelles lletres que poseu a les fotos no les podríeu treure?
1: Val, val, miri, veurà. Jo només volia demanar-li si em deixa pujar al seu balcó.
0: Al balcó? I què vols fer tu al balcó?
1: Miri, és que la comissió del Corpus voldria tenir unes fotos de la catifa del seu carrer en alçada i havíem pensat que potser des del seu balcó es veuria bé.
0: Ah, sí. Passa, passa, maco. Perdona el desordre, que encara no he fet dissabte.
1: No passa res, senyora. Jo només vull mirar pel balcó.
0: I per qui són les fotos? Pel Visit Sitges?
1: Sí, també, però principalment pel Corpus de Sitges. Escolti'm, senyora, des d'aquest balcó es veu molt bé el carrer, es veurà molt bé la catifa. Vindrem pel matí mentre les fan. Després, un cop estiguin acabades. Si hi ha ombres, tornarem a venir. Escolti'm, des d'aquí la processó també es veurà molt bé. Sap què? També vindrem a la tarda. Estarem unes 2 hores. Però no passa res. Que em dona el seu telèfon?
0: Sí, clar, maco, té. Però a quina hora dius que serà tot això?
1: Bé, jo no ho sé. Depèn de lo ràpid que vagin, de si plou o no. No es fixa, sap? Jo la truco i li dic que vinc.
0: Però no em pots dir l'hora, que potser sóc fora?
1: És que no la sé. Potser vinc diverses vegades. Que li sap greu si vinc diverses vegades durant el dia?
0: No, maco, no. Vine quan vulguis, que jo ja seré per aquí.
1: Bé, la veritat és que aquí vam sobrepassar tot el que se'ns demanava des de la comissió, ja que no ens van donar ni pisos, ni telèfons, ni cases, ni res. Només els carrers d'on volien les fotos en alçada. I aquí va ser una autèntica bogeria per localitzar pisos, persones, telèfons, balcons, des dels quals poder fer les fotos que encaixessin amb la visió que volíem donar. Aquesta feinada de trobar balconaires l'engegàvem un mes abans. I què voleu que us diguem?
0: Doncs que vam descobrir una cosa. A Sitges hi ha molt bona gent.
1: Sí, perquè no tothom deixaria entrar a casa seva a uns desconeguts que envairien la seva privacitat. A més, en diferents moments del dia de Corpus, un dia en el que tots ja de per si anem molt atrafegats. Pot semblar fàcil, però de debò que no ho va ser.
0: Ens va tocar el cor una parella de brasilers que treballaven el dia de Corpus. Estaven al sector de l'hostaleria i sense conèixer-nos ens van obrir la porta de casa seva, un espai molt petitet, on en una sola habitació hi tenien el llit, la cuina, el menjador, la roba estesa per planxar. i amb molta generositat ens van oferir les claus de casa seva perquè entréssim i sortíssim sempre que volguéssim. Que fort, oi?
1: Sí. També en tenim algun que ens ho va posar molt difícil. Sempre hi ha gent que li costa més, però no vam parar de demanar i suggerir, amablement, que ens deixessin al seu balcó. I al final sempre acabàvem trobant la manera. Us preguntareu si ens vam accedir. Sí, ho vam fer i ho tornaríem a fer, perquè al Corpus li feia il·lusió tenir-ho tot. I nosaltres ens hi deixaríem la pell. Literal que sí. Bueno, volíem que ho tinguessin tot i el millor possible. Des d'aquí, igualment, jo també voldria demanar un fort aplaudiment per a tots els balconaires que, sense conèixer-nos, ens veu obrir les portes de casa vostra, de bat a bat, tot dient només que veníem del Visit Sitges per fer unes fotos per la comissió. I sí, ens obrien la porta, era espectacular, ens obrien la porta de casa seva de bat a bat i ens deixaven entrar. Doncs un fort aplaudiment per a ells.
0: Aquestes peticions del Corpus afegien una intensitat tremenda a un dia ja prou atrafegat. Però ara fem nivell Dios. El Dani Baica diu, com ho podem fer per tenir totes les catifes en alçada? Perquè el Corpus sols ens demana uns carrers, però els hi podríem donar totes, a més de les fotos habituals, és clar. I jo que li dic, vinga, home, i què més? No tenim temps material de pujar-nos a tots els balcons de tots els carrers per fer catifes. I ell va que diu, ja ho tinc, les farem totes des de dalt d'una escala.

0: Bé, doncs no us podeu imaginar la bogeria de resseguir totes les catifes per Sitges el dia de Corpus. Sitges ple de gent, de gom a gom, a rebentar, i tothom demanant-me l'escala perquè volien pujar, o donant-me els seus mòbils perquè els hi fes les fotos. Una locura.
1: Nen, maco, fes-me una foto, però que sigui amb el meu mòbil, ¿vale? Mate, aquí tens.
2: Oye, tú, baja de ahí. A ver si nos dejas subir a nosotros también, que esto es de todos, tú.
3: Tú, deixa'm un rato l'escala, ¿no? Que tu ja has pujat molta estona.
2: Tú, noi, em deixes pujar? Va, tio.
4: Pesao, el tío este, ocupando la escalera, baja allá.
5: Bé, una imatge val més que mil paraules.
0: Bé, la veritat no va ser tan fàcil com em pensava, eh? Però no penseu que simplement ens quedem en fer la foto o el vídeo. Aquí, si l'enquadre no m'encaixa, faig canviar la posició dels gegants. L'Eduard i la comissió ens havien dit que era molt important el moment en què els gegants passaven per damunt de les catifes. Per tant, si per l'Eduard i la comissió era important, nosaltres teníem que fer que allò es veiés molt bé. La primera processó que vam fer des d'un balcó, concretament al pas pel carrer del Santiago Rusiñol, jo, mirant pel visor de la càmera, veig que venen tots els gegants en fila. Però que no es veien tots els gegants, perquè en Jordi, el primer, que és molt gros, tapava la resta. Així que vaig i truco amb en Josep d'Aranes, que anava amb en Jordi i la Rosa, dels primers, i li dic que tenen que moure els gegants un pas cap a la dreta. Sí, una mica més, una mica menys, fins que sortissin tots els gegants a la foto. Clar, el pas pel carrer Santiago Rusiñol, la processó no venia en línia recta. Però carai, sortien tots els gegants a la foto.
5: Al final, una mateixa escena canvia molt segons l'enquadre que li donis. Si puges el braç més amunt, o ho fas des de baix, si ho retalles més cap a la dreta o cap a l'esquerra, si ho fas amb el llum de cara o amb el llum d'esquena, si en el moment de fer la foto de la catifa el sol està a una alçada que projecta una sombra que fa que no llueixi i l'hem de repetir dues hores més tard. Ja veureu, proveu. Agafeu tots el marc que us han donat a l'entrada, que teniu un marc de fotos, us donem un temps perquè el tragueu del bolso, de la butxaca, allà on l'hàgiu guardat. Ho teniu tot? Doncs ara agafeu el marc i proveu de fer-nos fotos. Feu fotos i ja veureu que tots teniu la mateixa escena, però no tots l'enquadrareu igual.
0: A més, Esther, pots passar que pots estar enquadrant una cosa i de sobte l'escena ja està passant en un altre lloc.

0: Nosaltres no sabem fer les coses a mitges.
1: Si el corpus ens demanava una mica,
0: nosaltres li posàvem el doble.
1: O el triple.
0: El corpus és molt gran. És festa patrimonial d'interès nacional. I és tan Sitges, tanta gent col·laborant desinteressadament, tanta repercussió nacional i internacional, tanta germanor, tant de color, llum, tan bonic tot, com no ens podíem sentir lligats a una festa com aquesta? El nostre esperit anava molt en línia amb les emocions que desperta. I la comissió del Corpus ens va donar l'oportunitat d'anar més enllà i poder prendre unes imatges fantàstiques. Ens va posar un repte. I nosaltres, davant d'un repte, què voleu que us diguem? Ens creixem. Aquella frase típica de bar d'aguanta'm el cubata, que ja veràs.

El Corpus i Visit Sitges ens han donat un pas més de connexió amb la gent. Viurà molts moments que no hauríem descobert si no fos per la cobertura que fèiem. Des d'aquí, us animem a participar en tots els actes del programa. Descobrireu coses increïbles que no hauríeu imaginat mai que poguéssiu gaudir. Perquè la Comissió del Corpus té una imaginació i una creativitat desbordant. I gràcies a anar a tots els actes i no quedar-nos sols en el moment de les catifes, hem descobert el gin tònic del Corpus, la cuina amb flors amb l'Oriol Castro i un ventall d'activitats superxules i que molts cops ens passen per alt per centrar-nos només en les catifes, que són una joia, esclar. Però tenim la sort de poder gaudir d'uns actes pensats i fets amb molt de carinyo durant els dies previs.

0: El corpus és les mans fent catifes de matinada. És l'olor de flor. És la música. És el veïnat.
1: És compartir.
0: És emoció. És Sitges. Nosaltres volíem explicar Sitges.
1: I al final ha estat Sitges qui ens ha explicat a nosaltres.
0: Ens ha omplert la vida d'històries.
1: De persones.
0: De moments.
1: De poble.
0: I avui ens regala un honor que no hauríem imaginat mai. Quan camineu per un carrer ple de catifes,
1: quan sentiu la música,
0: quan veieu els gegants,
1: quan noteu l'olor de la flor,
0: recordeu,
1: somriu,
0: perquè estàs a Sitges.
1: I és Corpus.
0: I quan arriba el Corpus, Sitges és pura màgia.

0: Sembla que aquí ara o esperem?
1: Ai! Sí, perdoneu, perdoneu, que ens hem deixat el selfie. Així sortim tots a la foto. Un moment, un moment.

0: sobre la taula.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Oh, que xulo. Gràcies. De la caixa. La...
2: Bé, bona nit a tothom. Dani i Esther, moltíssimes gràcies per aquest pregó tan visual, no, com ens esperàvem, però com sempre diem, és veritat que el Corpus segurament és la festa més fotografiada que tenim a Sitges, per tots els colors, per tota la gent, al carrer, per totes les imatges, i vosaltres ho heu expressat i ho heu explicat molt bé. I quan estàveu parlant pensàvem quanta història hi ha darrere una fotografia, no? O sigui, quanta història, l'escala, els balcons. Moltes vegades mirem fotos i les anem mirant i ah, sí, aquesta, que maca, a veure. I no te n'adones de la feinada que hi ha, de la gent que teniu al darrere, de totes les històries que viviu i com expliqueu Sitges al món, a tot arreu. I les gràcies que us, ha de donar, que us hem de donar molts de nosaltres, que a vegades quan vius la festa ja la vius, però que moltes vegades hi ha molta gent que no la pot viure, que està a casa, que no pot sortir, que està vivint a fora, que no s'ho pot permetre, que està treballant, i gràcies a vosaltres pot veure una festa com aquesta i viure-la amb moltíssimes fotografies, com hem vist, que en deveu tenir moltíssimes més. Així que moltíssimes gràcies per la feina que heu fet durant tots aquests anys. Moltes gràcies al vostre gran equip, que l'hem vist aquí, i de veritat que per Sitges és un honor haver compartit molts moments junts també i agrair-vos moltíssims. I que heu fet un pregó fantàstic, la veritat, gràcies a la comissió per haver tingut aquesta idea, perquè és veritat que ha estat un pregó de paraula, és veritat, però sobretot d'imatge, com és el Corpus, no? Que és una festa de sentiment, no? D'olor, de sons, d'imatge, de tacte. És una festa molt Sitges i molt maca. Així que moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i felicitats.
3: El pregó del Corpus 2026 íntegre, tal i com es va poder escoltar al Racó de la Calma el passat divendres. Totes aquestes vivències, anècdotes de l'Esther i d'en Dani, de Visit Sitges, i els seus convidats especials que han format part de la història d'aquest portal, que continua, òbviament, oferint un munt de fotografies de Corpus i de totes les festes. Marxem, només dir-los que els bombers han apuntat aquest matí que 5 dotacions de bombers han apagat un foc que afectava un despatx del centre de disseny al carrer Ramon de Dalmases. Això ha estat a primera hora del matí. No hi ha hagut persones afectades, s'ha ventilat el recinte i, per tant, no hi ha hagut res que anés més enllà d'aquest bon ensort. Que tinguin un molt bon dilluns. Demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
4: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
5: Trescat Info.

0: Ampules, 12 del migdia. El Papa Lleó XIV critica la crispació política i la desqualificació permanent de l'adversari des del Congrés en la primera intervenció d'un papa a les Corts. El pontífex també ha condemnat l'avortament i l'eutanàsia i ha fet una crida a la pau i a l'acollida d'immigrants. Un discurs de mitja hora que ha acabat amb una ovació dels assistents. Trump emplaça Israel i l'Iran a aturar de forma immediata els atacs, els primers des de l'entrada en vigor de l'alto el foc a l'abril. Els rebels hutis de Yemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable els Estats Units de l'increment de les hostilitats. Això mentre Trump demana contenció a Netanyahu, de moment sense resultats, i demana a l'Iran que accepti un acord per acabar amb el conflicte. La Unió Europea reclama una desescalada immediata. El president xinès Xi Jinping ha aterrat a Corea del Nord en una visita poc habitual. La seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys. Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Incertesa i recompte freca al Perú. Amb el 85% dels vots escrutats imposa la candidatura de la dreta, Keiko Fujimori, per poc més d'un 2%. Algunes projeccions, però, vaticinen la victòria final del candidat d'esquerres, Roberto Sánchez. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix en una intervenció quirúrgica poc invasiva per drenar el líquid del cervell que causa aquesta demència. La consellera d'Interior anuncia una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar la possibilitat de reforçar la vigilància a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal. Núria Parlon també planteja la voluntat d'endurir la legislació en relació amb les armes de foc. El govern invertirà 28 milions fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar camins rurals. Un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses. I avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de la sèrie de Cannes, Alice i Steve. Entre les estrenes més destacades a les plataformes de streaming, també hi trobem l'última temporada de El Immortal o El Juego de l'Assassino.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Demà arrenquen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb la presència de dos equips catalans. Demà començarà el Palau Blaugrana, la primera entre el Barça i el Tenerife, i demà passat dimecres la segona entre el València i el Joventut, que ahir va eliminar el Baskonia. Florentino Pérez guanya les eleccions de la presidència del Reial Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Madrid té previst fer oficial també en les pròximes hores el fitxatge de José Mourinho.
0: I el temps tarda de sol a l'oest i al sud del país, nuvolades a punts del terç nord i algun ruixat local Pirineu. Al Pirineu, la temperatura puja una mica més, uns 2 o 3 graus respecte a ahir. Demà el termòmetre perdrà el que guanya avui.
3: Trescat Info. 12 i 4. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

I els diumenges a la una del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.

vendrà 23 milions de discos. Frank Sinatra va dir d'ell: si tingués que escollir a tres dels millors vocalistes masculins de la indústria musical, Matt Monroe seria un d'ells. El seu to era perfecte i la seva pronunciació...

Born Free, cançó escrita per John Barry, pertany a la banda sonora de la pel·lícula homònima protagonitzada per Virginia McKenna i Bill Clark. Cançó que guanyaria un Oscar i un Globus d'Or com a millor cançó original. Cançó que ens ha interpretat Matt Monroe, un Matt Monroe alcohòlic i fumador amb padre i que ha morit d'un càncer de fetge perquè el càncer que tenia el tenia tan escampat que no es va poder fer bé el trasplantament de fetge. Amb 54 anys, morí l'any 1985. També morí aquell any el cantant de música popular i actor John Desmond.

Desmond. C'est si bon és una cançó francesa publicada l'any 1947 i fou popularitzada pels cantants Yves Montand i Louis Armstrong. Johnny Desmond la va enregistrar l'any 1949, es coneixen més de 200 versions del tema, i Johnny Desmond la va protagonitzar en el musical Funny Girl, quan va ser estrenat per Barbra Streisand, el paper que l'actor Omar Sharif feia a la versió cinematogràfica. Morí l'any 1985, amb 65 anys, víctima d'un càncer. També morí aquell any el músic i compositor Nelson Riddle.

Sens 21. El director d'orquestra, arranjador estatunidenc, va treballar a la companyia discogràfica Capitol acompanyant a famosos com Frank Sinatra o Ella Fitzgerald.

ucranianes al costat de Toni Cortí. Pirata en el far de la fi del món al costat de Kit Sagler i rei de Siam a la pel·lícula El rei i jo al costat de l'actriu Deborah Kerr. Paper el que va guanyar un Oscar al millor.

etc, etc, que diu la cançó, es va fer molt popular. Després de protagonitzar més de 50 pel·lícules, 3 matrimonis, 3 fills i un afer amb Marlene Dietrich en els anys 50, morí a Nova York l'any 1985 amb 65 anys, víctima d'un càncer de pulmó. També morí aquell any l'actor Rod Hudson. Va néixer l'any 1925 a Illinois. Va

Katie Elder, protagonizada per John Wayne y Dean Martin, Rommel, el zorro del desierto, El príncipe valiente, A 23 pasos de Baker Street y La conquista del oest, filmada en Cinerama. Morí l'11 de febrer de 1985 amb 86 anys. També van morir l'actriu francesa Simone Signoret i l'actriu estatunidenca Anne Baxter, que va ser Nefertari, la dona de Ramsès II, paper interpretat per Yul Brynner a la pel·lícula Els 10 manaments, guanyant un premi Laurel a la millor interpretació dramàtica femenina. El premi Laurel era una mena d'Oscar que va ser vigent des del 1948 fins al 1971. Morí a Nova York el 12 de desembre del 1985 amb 62 anys. Curiosament, va morir dos mesos després de Yul Brynner. També van morir els actors espanyols Alfredo Mayo i José Bodaló. I fa una setmana, el 2 de juny, morí als Estats Units amb 75 anys un cantant que serà recordat per haver enregistrat dos duets meravellosos de dues pel·lícules inolvidables de Disney que va compartir amb dues grans veus: la veu de Celine Dion

0: Catalunya al dia.
1: Acabem d'escoltar The Beauty and the Best, la vella i la bèstia.
2: És un eufemisme per referir-se al sacrifici de tot un ramat. Això és el que han hagut de fer dues granges del Pallars Sobirà perquè s'hi ha detectat un cas de tuberculosi bovina. Per un animal infectat, aquests ramaders ho perden tot. 200 caps de bestiar entre vaques i verins. Aquests ramaders fan dues peticions clares. D'una banda, que se'ls compensi amb prou diners perquè cadascun d'aquests animals pot costar entre 3.000 i 3.500 euros. I de l'altra, que es controli la fauna salvatge perquè la tuberculosi l'encomanen senglars, cèrvols i cabirols.
3: Tal com us veu ara, l'administració de les vaques no tenen els mateixos drets que els senglars. Els senglars es van matar a poc a poc, i les vaques han de marxar totes alhora.
2: També demanen que Catalunya perdi l'estatus de zona indemne de tuberculosi. La té des de fa 3 anys. I per què no volen aquesta etiqueta, us podeu preguntar. Si sembla aparentment positiu que se'ns declari lliures d'aquesta malaltia. Doncs no ho és, segons els grangers, perquè l'estatus de zona indemne de tuberculosi facilita el moviment i l'exportació de bestiar, sí, però també comporta que hagin de fer el que els arruïna, que és que per un únic cas positiu hagin de sacrificar tots els animals d'una explotació. I el compromís del Ministeri d'Agricultura de revisar el protocol i de fer que la norma, com a França, sigui més laxa i no tan taxativa. Però mentre aquest canvi no arriba, hi ha granges que ho perden tot.
0: Catalunya al dia.
2: La fauna serà una de les protagonistes del Catalunya al dia d'avui. Aquest dilluns 8 de juny també parlarem de la vespa asiàtica. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
2: Perquè les pluges de l'hivern i la primavera en faran augmentar la població.
4: I els apicultors catalans ja avisen que poden perdre fins al 65% de la producció de mel de cara a la tardor.
5: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. Impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa, si són 2 o 3 mesos, s'acaba matant les abelles.
2: I el que també preocupa és la situació del gall fer. A Catalunya en queden menys de la meitat que fa 20 anys.
5: Per això, la primera vegada, reforça la vigilància i seguiment d'aquesta espècie en perill d'extinció. Per exemple, en els punts de cant de vèrter, per evitar que se'ls mullin.
6: I l'impacte que poden tenir, sobretot la fotografia furtiva, sense autorització, sobre la dinàmica del cantader de galls fes.
2: I avui també coneixerem una iniciativa de protecció civil per prevenir accidents amb petards entre menors.
7: Amb aquestes edats és quan s'atreveixen una miqueta a fer-ho, no?
8: Aproximadament d'un 30 a un 40% dels incidents són en aquesta
7: manera. Llavors, així doncs, prenen més consciència.
5: I la manera que prenen més consciència és a través del teatre, amb una obra que recrea diferents situacions.
2: Nosaltres hem seguit una d'aquestes representacions, concretament una que s'ha fet a Lleida, amb 300 alumnes de 5è i 6è de primària. Som a les portes de 2 dies molt complicats pel que fa a la mobilitat, perquè coincidirà la visita del Papa a Catalunya amb la vaga i manifestació de docents. A més, també hi ha proves de selectivitat. De seguida sabrem

0: Dos equips de... Però bones notícies. Això sí, dos equips de la demarcació de Barcelona disputaran a partir de demà les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València dimecres, després de guanyar ja la pista del Baskonia, el tercer i definitiu partit de quarts, i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife a partir de demà. L'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, fa una valoració positiva de la temporada. Diu que té contracte per l'any que ve i no fa cas dels rumors, i encara no tenen clar quina competició europea jugaran la pròxima temporada. El Vila-sana fa el primer pas per guanyar el títol de l'hoquei Lliga Femenina, mentre que en futbol sala Linyola s'acosta al somni de pujar a la primera divisió femenina. I els jugadors del Calafell fan una valoració molt positiva de la temporada que han fet a l'hoquei Lliga, tot i quedar eliminats al play-off de semifinals davant el Liceu de la Corunya.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la una i pràcticament 6 minuts. Comencem.
2: Catalunya al dia.

0: A aquesta hora, desenes de ramaders es concentren davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort, la capital del Pallars Sobirà, per reclamar mesures urgents davant l'augment de casos de tuberculosi bovina al Pirineu. És una protesta que arriba al mateix dia que dues explotacions de Tornafort en aquesta mateixa comarca, el Pallars Sobirà, s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-se un cas positiu. Anem, doncs, cap a Sort. Allà hi tenim en Pau Rovira. Pau, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: Què denuncien els afectats?
1: Doncs la concentració d'avui aquí a Sort s'ha convocat sota el lema "Sense ramaders no hi ha pobles ni futur" i vol visualitzar, ja ho dèieu, el malestar creixent del sector. Els afectats alerten que darrere de cada sacrifici hi ha anys de feina, inversions i selecció genètica que desapareixen en qüestió d'hores. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal, que avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
2: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava amb ells. Tal com us veu ara l'administració, les vaques no tenen els mateixos drets que els senglars. Els senglars es van matant a poc amb les caceres, mentre que les vaques han de marxar totes alhora.
3: No sé, es que d'aquí igual dos anys igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar a veure si es podem trobar.
2: A més, s'ha de tenir en compte que la nostra explotació és ecològica i de raça. És a dir, que encara costa més de trobar.
1: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i, sobretot, canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
4: Des del departament estem parlant amb la família afectada des de fa mesos i, per tant, aquesta setmana també farem una nova reunió i el que farem és posar tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques per tal de que es pugui garantir la continuïtat de l'explotació.
1: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que, a més, arriben tard.
0: I, Pau, crec que amb tu t'acompanya en Pere Roquer, president de SAGE.
1: Doncs sí, aquí el tenim.
0: No sé si ell em pot sentir, però en tot cas...
1: Sí, et pot sentir.
0: Perfecte. Senyor Saja, bon dia. Ai, senyor Pere Roquer de Saja, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: A veure, sentíem ara el conseller Òscar Ordeig parlant de compensacions. Són suficients? N'hi ha prou amb això? En tot cas, vostès com ho afrontarien? Com s'hauria d'actuar en aquests casos?
5: La primera compensació que hauria d'haver és sacrificar molta més fauna i salvatge i cinegètica que tenim al nostre país. És una vergonya de que aquestes vaques que avui han sigut aportades a sacrifici de dues famílies, dues explotacions, això és perdre territorialitat i allò que se'n diu de que la gent se quedi als nostres pobles, Tornafort i Puigneròs, penseu que estan a uns 1.000 i pico de metres d'alçada, que són unes quantes famílies que viuen de la ramaderia extensiva i que, evidentment, al final hauran de tancar, perquè no es tracta de compensar a el que avui estan sacrificant, sinó penseu que al darrere hi ha una feina de més de 5 anys perquè els animals saben les muntanyes que han de pasturar, que és allò que fa falta. A més, eren ecològiques, amb tot el que suposa això de poder portar a terme. Per tant, és un dia molt trist per la ramaderia extensiva d'aquí del Pallars Sobirà i de tot el país.
1: I, a més, dèiem, Estel, que si no es controla la fauna salvatge, aniran sortint casos. Per tant, no serveix de res eliminar, fer un buidatge sanitari de tots els caps de bestiar, si després els que portin després tornaran a patir aquest mateix problema.
5: Sí, perquè aquí el buidatge sanitari hauria de ser, torno a repetir, de la fauna salvatge cinegètica que tenim al país. Ho han vist aquests mesos, des del mes de novembre, amb el tema de la PPA a Collserola, i ara ho estem patint aquí a les comarques de muntanya. I és evident que els senglar, els cabirols, els cérvols, són portadors nats d'aquesta malaltia i que només hi ha una solució, que és sacrificar-los. Si nosaltres ens han sacrificat les nostres vaques i vedells, el que s'ha de fer és sacrificar la ramaderia, en aquest cas la fauna salvatge cinegètica.
1: Doncs ja ho sentiu, de moment van arribant cada cop més ramaders aquí davant de l'Ajuntament. S'ha retrasat una mica la convocatòria perquè, bé, primer hem hagut de fer el buidatge sanitari, però de moment podem dir que hi ha una cinquantena de persones i se'n van sumant més.
0: Doncs és la mobilització pel que ha passat avui, aquest buidatge sanitari, com s'anomena el sacrifici de tots els caps de bestiar d'aquestes dues granges afectades per un cas de tuberculosi bovina al Pallars Sobirà. Ho hem seguit amb en Pau Rodríguez, Rovira i també amb el president de SAGE, amb en Pere Roquer. Moltes gràcies a tots dos per atendre'ns i per exposar el punt de vista d'aquesta organització agrària aquí al Catalunya al Dia.
1: Gràcies, adéu.
0: I recollim també la queixa dels apicultors catalans. Alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel de cara a la tardor. Per què passa això? Doncs perquè la primavera i l'hivern han estat plujosos, han estat humits, i això ha afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora de la vespa asiàtica. Anem a Fontcoberta ara. Allà hi tenim la Laia Claret. Laia, què fan els apicultors per intentar combatre aquesta vespa?
6: Doncs mira, el bon dia als apicultors. Ara mateix, en paranys, estan eliminant les reines perquè eliminant-ne només una pot suposar que no es formi un niu. I és que si no s'hi posa fre per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre pot ser així.
7: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat. Hem de dedicar moltes hores de treball, molta feina, i no ho sabem, perquè la primavera és molt bona, els insectes estan desenvolupant-se molt i molt bé, l'hivern ha sigut molt curt i poc fred, lo qual facilita que els insectes que han hivernat pues no s'hagin mort.
6: López especifica perquè la tardor és un moment complicat. Què és el que fan a l'abella?
7: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, que és l'entrada de les caixes, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. Lo qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si és una setmana no passa res, però si són dos, tres mesos, ens acaba matant les abelles.
6: Argumenten que necessiten ajuda del govern per fer-hi front, perquè combatre-les suposa hores de feina i diners perduts. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació amb els agents rurals. Els apicultors enfatitzen que fer front ells a la vespa asiàtica els suposa una inversió que no poden fer repercutir en el preu de la mel perquè seria molt cara.
0: Doncs aquesta és la queixa dels apicultors catalans que hem recollit des de Fontcoberta a la comarca del Pla de l'Estany. Gràcies, Laia Claret. Un minut i mig, haurem arribat a un quart de dues. I mentrestant, s'intensifica la vigilància dels espais de reproducció per evitar l'extinció del gall fer. Aquest és el seu cant. A Catalunya només queden uns 245 mascles d'aquesta espècie en perill d'extinció, el gall fer, i la seva població continua en descens. Anem a Viella ara. Sofia Cabanes, quines són les mesures que s'implementaran? Bon dia.
8: Bon dia, Estel. Doncs una de les mesures és el monitoratge via telemàtica dels punts de cant del gall fer. Aquí és on es troben amb les femelles per a aparellar-se, però qualsevol molèstia produïda per humans o depredadors en pot alterar la reproducció. I per això s'instal·laran càmeres de videovigilància, però no serà l'única mesura. Així ho explica Ivan Afonso, cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell General d'Aran, que en fa el seguiment juntament amb els agents rurals de la Generalitat.
9: Bueno, es pot controlar els accessos, sobretot. A principis de maig encara hi ha molta neu i els accessos són molt evidents. I des dels agents rurals també s'està fent una campanya de divulgació de l'impacte que poden tenir, sobretot la fotografia furtiva o sense autorització.
8: El gall fer té una probabilitat d'extinció de més del 50% en els pròxims 40 anys si no es mitiguen les amenaces que té.
9: La Vall d'Aran no és el lloc on més ha baixat, de fet hi ha poblacions prepirinenques que ha desaparegut, i el nucli aquest de més axial del Pirineu, la Vall d'Aran i la zona alta del Pallars, és on aguanta una mica més el cop la població, i la disminució seria més propera a la francesa, del voltant d'un 2% aproximadament, però bueno, no vol dir que no estigui baixant també a poc a poc.
8: Les sancions per molestar de forma intencionada espècies en perill d'extinció poden arribar als 3.000 euros.
0: Gràcies també, Sofia Cabanes. I un dels principals maldecaps dels ajuntaments petits, amb un terme municipal molt extens, és l'estat dels camins rurals que connecten nuclis, granges i cases aïllades. N'hem parlat alguna vegada aquí al Catalunya al Dia. Doncs bé, el govern invertirà 28 milions d'euros fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar aquests camins. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions que han presentat els ajuntaments. Un 20% han quedat excloses d'aquestes ajudes. L'adjudicació s'ha presentat avui al Llardecans, a la comarca del Segrià. Des de Lleida Estela Busoms, gairebé la meitat de les millores es faran a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu.
10: Hola, Estel, sí, en concret, 188. Estem parlant d'un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. El Departament d'Agricultura assumeix entre el 70 i el 90% del cost de les obres i la resta ho posen els ens locals. Un dels beneficiats és Llardecans, amb 140.000 euros per arreglar uns 8 quilòmetres de camins. La xarxa municipal, però, és molt àmplia i està deteriorada pel trànsit de tractors i per les pluges. Per això l'alcalde de Llardecans, Francesc Xavier Mor, alerta que encara caldria més inversió.
11: I a més aquest hivern que hi ha hagut aquestes pluges tan intenses i tot això, doncs, a més encara s'han molt més els camins. Ja li demano al conseller, vull dir que sempre són insuficients en un terme tan extens.
10: El govern va incrementar el pressupost per arreglar camins rurals de 20 a 28 milions, però tot i això, com dèiem, no hi ha hagut prou dotació per atendre totes les peticions i un 20% n'han quedat fora.

0: El govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Primer de tot, es fa una diagnosi d'algunes algues, plantes i corall amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Des de Girona, Maria Rovira.
1: El pla es diu PEREMCAT i s'emmarca dins un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament d'Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
2: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats, després establir una diagnosi de quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
1: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins 4 ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
3: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissau rodòlit i l'últim és el fons de coralligen.
1: Una de les opcions per millorar aquests ecosistemes, primer de tot, és abaixar la pressió en aquests indrets, abans d'intentar repoblar-los. Costa especifica què vol dir abaixar la pressió. De què parlem quan parlem d'aquesta pressió?
3: És freqüentació, embarcacions, pressió d'embarcacions, també en alguns llocs pol·lució de diferents usos i també canvi climàtic, clar, és una pressió important.
1: El projecte s'emmarca dins de l'Estratègia Marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.

0: El desplegament de seguretat ja es fa notar en alguns punts de Barcelona per l'arribada demà, ja ho sabeu, del Papa Lleó 14 a Catalunya. Des d'aquest matí hi ha restriccions per aparcar l'entorn de l'Estadi Olímpic, també a Ciutat Vella, i s'han col·locat ja tanques que compliquen el pas de persones amb mobilitat reduïda i que al final doncs acaben causant molèsties a botiguers i veïns també. Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: Però acabes d'arribar just ara de Ciutat Vella. Allà, què has vist? Més policia?
1: Sí. Sí, l'operació Albus, podríem dir que ja es nota que està en marxa. Hi ha coses que no veiem, per exemple, el treball que fan al subsol de la ciutat de Barcelona. Però sí que hem vist més patrulles uniformades que circulen a peu i també en moto. Els que van de paisà, doncs, no els hem acabat d'identificar.
0: La seva feina és que no els identifiquin, justament.
1: Hem vist molts turistes i a la plaça de la Catedral, doncs, el que sí que hi ha és una estesa considerable de tanques pendents de col·locar. I al costat, el Palau Episcopal, és on dormirà el Papa Lleó, estaven, per exemple, col·locant càmeres de seguretat doncs de vell nou. És a dir, estaven reforçant ja la videovigilància que hi ha en aquesta plaça. I enmig de tot això, doncs això, turistes, guies i veïns que esperen que les molèsties doncs vagin més hora a hora, doncs es vagin incorporant i es vagin incrementant. Avui hi havia restriccions per aparcar, també per circular, i clar, això ja són uns carrers molt estrets, els de Ciutat Vella, i normalment la circulació de vehicles és molt esporàdica. Però, clar, això ha dificultat, per exemple, veïns amb cadires de rodes que no poden travessar entre les tanques que s'han col·locat. L'Anna Sánchez, per exemple, treballa a la Fundació Maya i acompanyava una usuària amb cadira de rodes que maniobrava per poder passar.
2: La setmana passada i avui estem revisant totes les nostres agendes per fer tots aquests canvis, sobretot en visites mèdiques.
1: Clar, perquè també hi ha moltes coses agendades que s'hauran de canviar perquè arribar-hi serà complicat. La Maria és veïna del barri, treballa a la farmàcia precisament de la plaça de Sant Agustí, l'hem trobada a la plaça de la Catedral i, clar, les restriccions amb ella l'afecten de ple.
3: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
0: Clar, i a tot això els comerciants, no?, que tenen botigues com la farmàcia que deia ella.
1: Hi ha molt vianant. És una zona molt d'anar a caminar i que en principi això no quedarà afectat. Li hem preguntat a la Mireia Sobirà, que és una de les responsables de la cereria Sobirà, al carrer Llibreteria, és una de les cereries més antigues d'Europa. Clar, amb ells el negoci, en principi, jo he pensat que els aniria bé perquè papa, espelmes, ells subministren espelmes a moltes parròquies i també a la catedral. Doncs mira, es veu que tampoc massa, eh?
4: No hem notat una venda diferent perquè vingui el Papa, no ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel Papa.
1: Mira tu, veus? El Primavera...
0: Depèn de compte més d'on s'entra un Siri, perquè faci un miracle.
1: Arrossega, sí, doncs aquells no. Els hi va tronar, a Santa Bàrbara, els del Primavera no els hi va...
0: No els van tenir de cara.
1: Bé, la majoria de botiguers, doncs, mira, resignen i pensen que tot passarà, tampoc són tantes hores, però sí, clar, menys clients i també més problemes a l'hora de tenir gent que els abasteix la botiga, els proveïdors... Bé, molèsties que anirem veient i que s'incrementaran aquesta tarda i també demà.
0: Molt bé, doncs Miquel, sort, perquè tu aquests dies també et tocarà estar per allà i també et tocarà lidiar doncs, amb totes aquestes restriccions i impediments. És la cara B de la visita del Pontífex aquí a Catalunya, a Barcelona concretament. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, hem començat a Barcelona les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Repassem ara com afectarà la circulació en vehicle particular, en transport públic, tot això fins dimecres. És una informació que han elaborat en Joan Garcia i la Montse Mas.
5: Restriccions pel vehicle particular.
6: Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la Catedral i de l'Anella Olímpica de Montjuïc. Dimecres es tallarà tot el carrer Rosselló des de Diagonal fins a La Pan i tots els carrers que el travessen en aquest tram. També es tancarà el quadrat de carrers al voltant de la Sagrada Família i hi haurà talls al voltant de l'església de Sant Agustí al Raval.
5: El transport públic es reforça.
6: Demà es posen més trens a les línies 1, 3 i 5 de metro, que són les més pròximes a Montjuïc, Per la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic s'incrementarà la freqüència del funicular i hi haurà un servei de bus llançadora des de Plaça d'Espanya. Es desviaran les línies de bus 13, 55, 125 i 150 i la ruta sud del bus turístic. Dimecres es reforçaran les línies de metro 2, 3, 4 i 5. L'estació de Sagrada Família estarà tancada i a la de Verdaguer, a la de punta de la tarda, només es permetrà sortir. La xarxa d'autobusos també es veurà afectada amb 15 línies que es desvien.
5: El Bicing també s'altera.
6: Demà es tanquen les estacions de Montjuïc. Dimecres les restriccions s'estendran al gran perímetre de la Sagrada Família i a diversos punts de Ciutat Vella i afectaran tant el Bicing com els operadors privats de bici i moto compartida.
0: Doncs bé, tot això a l'interior de la ciutat de Barcelona, però és que aquests canvis, aquestes restriccions, també afecten les entrades i sortides de la capital.
5: Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat posen més trens.
6: Renfe reforça les línies R1, R2, Nord i Sud i R4, que són les que passen per les estacions més pròximes als actes. Ferrocarrils de la Generalitat posarà més trens a les línies del Vallès i Llobregat-Anoia i més serveis al Caramellera i l'Aeri de Montserrat. L'accés a Montserrat en cotxe particular dimecres està restringit. Només s'hi podrà pujar amb Caramellera o Aeri i amb reserva prèvia a través del web de l'Abadia de Montserrat.
5: Els autobusos interurbans canvien algunes parades.
6: Dimarts i dimecres, pel que fa a les línies que surten des del Passeig de Gràcia, les dels corredors de Lleida i Berga, d'Alzina a Graells, traslladen la sortida a l'estació del Nord. Les arribades a Barcelona no canvien. Les línies amb origen Tarragona i Costa Daurada sortiran des de Gran Via a tocar de Plaça Universitat. S'anul·la la parada de Tetuan pels busos operats per Segalers al corredor de Caldes de Montbui i la sortida es farà des de la Meridiana. La línia que opera Julià, de Barcelona a Montserrat, no funcionarà demà.
7: Catalunya al dia.
0: A tot això, el Servei de Guies Oficials de la Sagrada Família ha quedat desmantellat arran d'una denúncia d'inspecció de treball perquè els tenien com a falsos autònoms. Això ho ha denunciat el col·lectiu Rom de Mireia Sala.
8: Sí, l'autoritat laboral va reclamar que regularitzés la situació d'una setantena de guies en una actuació el desembre passat. Una quarantena d'aquestes persones treballaven per a l'empresa Palacios y Museos, amb seu a Madrid. Per regularitzar-los, l'empresa els va rebaixar el sou i els va modificar els horaris. Això va fer que la majoria de guies abandonessin la feina, però una dotzena van reclamar les condicions laborals prèvies i per aquest motiu se'ls ha acomiadat, segons el col·lectiu Ronda, que també assegura que en el seu lloc la companyia ha contractat guies sense la titulació oficial de la Generalitat. Aquest és el testimoni d'una de les guies afectades.
9: Ens ha afectat molt perquè no entenem com ha pogut passar tot aquest desmantellament en qüestió de mesos de que tothom ha marxat. I, clar, no podem competir amb el contracte d'altres persones que estan cobrant, quasi diríem, una misèria, no?, per fer les visites.
8: Els guies diuen estar decebuts amb la fundació de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família i demanen la implicació de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat.
0: I quan falten menys de 24 hores per als exàmens de selectivitat, el Departament de Recerca i Universitats diu ara que no reforçarà el personal dels tribunals on es fan aquestes proves. Aquest any, ja us ho dèiem, la selectivitat coincideix amb unes circumstàncies molt excepcionals, la visita del Papa d'una banda, una nova jornada de vaga al sector de l'educació de l'altra, i també estan convocats els 2.400 professors que formen part d'aquests tribunals de selectivitat. Sara Canyete, bon dia.
10: Hola, bon dia, sí, però el departament diu que després de valorar la situació han decidit no buscar personal extra en cas que s'hagués de substituir aquests 2.400 professors que formen part dels tribunals de selectivitat. L'activitat. Diu que els sindicats han endarrerit les protestes per no afectar l'inici dels exàmens i que el govern insisteix que l'entrada i sortida de les proves i els actes del Papa no coincideixen, però continuen demanant als estudiants que es desplacin amb més temps. Núria Montserrat és la consellera i són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
10: Demà més de 45.000 estudiants comencen aquestes proves, una xifra rècord que creix per 5 anys consecutius.
0: Doncs que tinguin sort amb tot plegat. Gràcies, Sara.
10: Bon dia.

0: Catalunya al dia.
1: De seguida arribarem a 2:15 del migdia a Catalunya. Amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. És un assaig clínic que s'ha fet amb 10 pacients. Mònica Mas, bon dia.
2: Bon dia.
1: I en què consisteix?
2: Doncs mira, abans que res expliquem que el detonant de l'Alzheimer és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns ganglis limfàtics deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Doncs bé, la doctora Carmen Higueras, que és cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias de Badalona, explica que aquesta operació consisteix a ajudar a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
3: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
2: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, de 67 anys, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
4: Antes no se le entendía lo que hablaba, y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener, porque se quedaba, y ahora cosas, escribir, se había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
2: Ara ja s'estan seleccionant el tercer i el quart pacient per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Més endavant es faran més estudis per avaluar si realment aquesta cirurgia pot frenar la malaltia d'Alzheimer.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs ara fem clic a la web i l'app del 3Cat Info amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: Començant per una efemèride d'ahir, justament, no?
5: Sí,
1: ahir feia 100 anys.
5: Correcte, que un tramvia, no?, va atropellar l'il·lustre Antoni Gaudí. Doncs a Barcelona, justament, s'ha posat una petita placa al terra, en el punt on va passar aquest accident, és la Gran Via número 665.
1: Crec que és per allà Tetuán, no, això?
5: Això és davant de la plaça Tetuán, cantonada al carrer Bailén. Ho trobareu allà en un dels laterals de la Gran Via. És una notícia de les moltíssimes que aquests dies estem consultant tots plegats sobre la visita del Papa, sobre els carrers tallats, les afectacions, l'agenda, com anirà tot aquests actes que es faran entre Barcelona i Montserrat.
1: Una notícia de la qual també en parlarem d'aquí una estona, que és la Festa del Cinema.
5: Sí, aquesta setmana, entrades a 3,50 €. Teniu la llista, el 3Cat Info, de les 57 sales catalanes que hi participen i, per tant, allà podreu buscar. Recordeu que aquesta Festa del Cinema és entre dilluns i dijous.
1: Molt bé. I fa un any de què parlàvem, Marc?
5: Mira, parlàvem d'aquesta feina de formigueta, dèiem, que havien fet molts excursionistes per reobrir o per habilitar d'alguna manera el refugi de Sant Aniol de Guja. Això és a l'Alta Garrotxa, per entendre'ns, i és un refugi que van pujar 280 tones de material d'obra a peu, doncs, al llarg de 13 anys, les diferents persones que anaven a fer l'excursió fins a Sant Aniol. Sí, sí, correcte. I, per tant, un any després, el refugi, òbviament, continua obert, està rehabilitat, hi ha una web, en fi, on podeu fer les reserves i veureu totes les fotografies de com ha quedat espectacular aquest refugi de Sant Aniol.
1: Doncs enhorabona a tots els que hi han col·laborat. Gràcies, Marc, i fins demà.
5: Adéu-siau, bon dia.
0: Catalunya al dia.
1: I ara deia demà, i no, demà i demà passat no hi haurà Catalunya al dia, justament perquè hi ha una programació especial per seguir la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya. Ara passen justos 3 minuts de 2:15. I seguim i ho fem parlant del Departament d'Interior, que estudia reforçar la seguretat a la zona franca de Barcelona després de l'assassinat a trets d'un home ahir en aquesta

0: zona i també valorarà l'enduriment i l'equiparació amb Europa de la legislació pel que fa a la tinença d'armes de foc.
1: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
0: Ahir, cap a les 9 del vespre, al carrer Mineria de la Zona Franca, un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena contra un home i va fugir del lloc dels fets. La víctima va morir a l'acte.
2: I el jurat popular del judici pel crim del Bingo de Tortosa, el Baix Ebre, ja ha començat a deliberar sobre aquest cas després de 2 setmanes de vista. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A veure, els 3 acusats s'enfronten a una petició de presó permanent, revisable, per haver matat d'un tret una de les empleades d'aquest centre, d'aquest casino, haver ferit un client també, això durant un robatori frustrat el 2022. Què van dir a les seves declaracions?
3: Tots dels inculpats es van acusar mútuament de ser els autors materials del tret mortal a la treballadora. Tots dos van negar durant la vista que s'està fent a l'Audiència de Tarragona que coneguessin el pla i que sabessin que hi havia armes als vehicles. Mentre que la dona ha detallat que el mateix acusat li va reconèixer que va matar l'encarregada per haver activat l'alarma, l'altre assegurava durant la vista que ni havia entrat al bingo.
4: Accedí con ello y luego entraron a robar y hubo disparos y murió una encargada y se hirió un cliente y esto. Me quedé muy asustado y esto y me cabré y le cogí la furgoneta y me he ido.
5: Cuando se escuchó el primer disparo como que no sé qué le dio por disparar antes de salir. A mí el motivo que me dio que le tomó el pelo que había pulsado mientras le decía que no toqué nada.
3: El tercer implicat, que hauria vigilat el local, s'ha desvinculat dels fets, tot i que les càmeres demostren el contrari. Per a tots tres, el fiscal demana presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, un intent d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Un menor que també va participar en els fets ja va ser sentenciat a 7 anys d'internament. Amb l'entrega de l'objecte de veredicte aquest matí, els membres del jurat popular ja estan deliberant. S'espera que a mitjans d'aquesta setmana hi podria haver ja una decisió.
2: Ha fet un pas més per poder prolongar la línia R5 de ferrocarrils de la Generalitat, la de Manresa, fins a Santpedor, al Bages. Avui ha sortit a licitació l'estudi informatiu per allargar aquest traçat, Joan Garcia.
6: Es vol aprofitar l'antic ramal de mercaderies, que té una part en desús, per enllaçar el parc tecnològic de Manresa amb Santpedor, amb parada a Sant Fruitós de Bages. Seria una prolongació de gairebé 4 quilòmetres. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, n'ha quantificat el cost.
7: És el que és més fàcil de fer i segurament amb menys inversió, perquè com s'explica aquí, hem vist, tenim les vies, tenim la plataforma i segurament amb una inversió al voltant de 28 milions d'euros podríem fer aquesta actuació doncs, des del parc tecnològic fins aquí a Santpedor, no?
6: Ara, de moment, la redacció de l'estudi informatiu trigarà 10 mesos a fer-se. Nadal ha destacat l'interès del govern i dels partits que li donen suport, com Esquerra Republicana i els Comuns, per tirar endavant el sistema de trens tramvia a Catalunya.
2: I entitats veïnals reclamen que el tram de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo, que té una distància aproximada de 2,5 quilòmetres, sigui una rambla. Volen que es reparin els greuges que la construcció de la Meridiana va suposar pels barris del seu voltant. Sant Andreu, Porta, Prosperitat i les Trinitats. Totes les associacions de veïns de la zona, de manera unànime, han redactat una sèrie d'al·legacions a la reforma d'aquesta part de la Meridiana. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
8: Bon dia. Els veïns volen que la Meridiana deixi de ser la drecera per arribar al centre de Barcelona. Per exemple, volen enverdir la plaça de Fabra i Puig, reduir a la meitat els carrils destinats a la circulació de vehicles privats i ampliar el pont de Sarajevo perquè es converteixi en un espai d'uns 1.500 metres quadrats que uneixi les dues trinitats. Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i encarregat de mobilitat de l'entitat, ha dit que volen que la reforma de la Meridiana suposi una reforma integral dels barris del voltant.
9: No volem una continuació a la reforma de la Sagrera. Nosaltres el que volem és una reforma en Rambla, com des de Glòries al Clot, perquè entenem que la Rambla el que farà és donar-li aquest ànima més transversal d'unió entre Nou Barris i Sant Andreu.
8: En un futur que diuen que no ha de ser gaire llunyà, els veïns reclamen que aquesta pacificació s'allargui des del pont de Sarajevo, l'últim que hi ha sortint de Barcelona, allà on hi ha el cartell de benvinguts, fins a Montcada i Reixac.
2: 2:15 i a canvi a l'alcaldia de Torredembarra, al Tarragonès. El

0: Fins ara, alcalde del municipi, el socialista Vale Pino, ha renunciat al càrrec tal com estava previst en el pacte de govern que van tancar amb Esquerra, Junts i el PSC. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: El regidor d'Esquerra Republicana, Raül García, prendrà el relleu de Pino. Es dona compliment així al pacte que preveia que Esquerra governaria el primer i l'últim any de la legislatura, amb Eduard Rovira primer i Raül García després, i el segon i tercer any assumirien l'alcaldia els socialistes, amb Vale Pino. En el ple d'avui, Pino garantia el seu compromís fins al final del mandat.
2: Junts hem practicat una manera de governar basada en la confiança, el respecte i la voluntat de sumar. Perquè Torredembarra està i ha estat sempre per sobre de qualsevol partit polític. I aquest esperit és el que estic segur que continuarà guiant aquest govern en la nova etapa que avui comença.
1: El traspàs es fa en dos plens extraordinaris. El d'avui, que s'ha acceptat la renúncia de Pino, i dissabte García prendrà possessió del càrrec d'alcalde.
0: I avui ha començat una vaga indefinida de recollida d'escombraries a 18 municipis de l'Alt Penedès i el Garraf. Tenen delegat aquest servei a la Mancomunitat Penedès-Garraf i el municipi més gran on ha començat aquesta vaga, aquesta protesta, és la capital, a Vilafranca. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
0: Quin és el conflicte laboral que ha propiciat aquesta convocatòria de vaga?
3: Mira, els treballadors denuncien que les converses amb l'empresa per renovar el seu conveni estan bloquejades. Ja fa dies que negocien i avui tornaran a seure's a la taula. Els treballadors denuncien el bloqueig que, segons diuen, impossibilita arribar a un acord satisfactori que garanteixi unes condicions laborals i salarials dignes. Afecta, com deies, 18 municipis, com ara Cubelles o Sant Pere de Ribes, el Garraf i Sant Martí Sarroca, Santa Margarida i els Monjos, Font-rubí o Vilafranca a l'Alt Penedès. Tots aquests municipis tenen contenidors intel·ligents. Els que van optar pel porta-porta, en canvi, com Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia i Sant Pere de Riudebitlles, tenen poca afectació, només en el cas de la recollida del vidre. La Mancomunitat està vigilant el compliment dels serveis mínims i té un contacte constant amb l'empresa adjudicatària, Fomento, així com amb els municipis afectats. David Martínez és el cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
4: El que estem intentant és coordinar-nos amb tots i cadascun dels ajuntaments, amb les seves brigades, amb els seus equips tècnics, per intentar doncs, minimitzar situacions que provoquin riscos de salut i salubritat a la via pública, que és ara mateix el que més ens preocupa. No? Hem mantingut reunions amb els alcaldes i alcaldesses i continuarem fent el temps que faci falta per anar-los actualitzant.
3: En el cas de Vilafranca, just estava implantant i està immersa de ple en el canvi de model, instal·lant nous contenidors que s'obren amb una targeta.
0: En tenen per temps al Berguedà per arreglar les destrosses provocades al llarg de la Riera de Merlès pels aiguats torrencials que va haver-hi dijous de Corpus. Aquesta setmana reuniran els alcaldes dels municipis afectats amb el Consell Comarcal i la delegació del govern per coordinar la feina, valorar els danys i demanar els ajuts pertinents. Tot i que encara hi ha passos i ponts impracticables, els accessos a les cases sí que estan garantits. Corresponsal al Berguedà, a Tiadell, la zona atrau molt de turisme de Riera. Per tant, la pregunta és, estarà a punt? Tornarà a estar recuperada per la temporada d'estiu?
5: Doncs la veritat és que encara no se sap. S'ha de revisar tot molt amb lupa per un tema de seguretat. Tot i que el bany està prohibit, recordem, a la majoria de trams de la Riera, des del 2022, la pressió turística a la zona igualment hi és, hi va moltíssima gent a l'estiu. Aquest cap de setmana, per exemple, ens hem trobat que el càmping Riera de Merlès a Borredà, els campistes no hi han pogut accedir perquè ha quedat molt malmès pels aiguats. Un altre dels municipis afectats, un dels més afectats, de fet, a Santa Maria de Merlès, encara no ha pogut quantificar els danys, però tots els ponts han quedat molt malmesos, fins i tot el pont medieval, que és tot un símbol pel poble. La restauració, diu l'alcaldessa Sara Costa, en declaracions a aquesta emissora, serà llarga i complexa.
6: Ara mateix la situació encara és bastant desastrosa i ho serà durant temps. Jo ja vaig començar a trucar a Generalitat, Diputació, a veure on podíem mirar de buscar ajuda, suport. De moment el que haurem d'aprovar és una situació d'emergència al municipi per poder avançar o accelerar molt també els tràmits aquests i anar per feina.
5: El Consell Comarcal del Berguedà s'ofereix a ajudar els municipis que són petits i no tenen mitjans amb els informes tècnics. Les afectacions han estat de Sant Bocadura, per tant, parlem de les Llosses, Suar, Sagàs i Porreig.

0: Casas de la primària.
1: Vinga, que comenci l'espectacle!
2: Així comença l'aventura de la Flama, el Foguera i la seva àvia per preparar la revetlla de Sant Joan. Entre ells s'aconsellen i es corregeixen, per exemple, l'avi encén un petard que no explota.
3: I recorda, iaia,
4: què?
3: Si no explota, no es poden tocar. No es poden tocar, s'ha de deixar una bona estona i després, en tot cas, es remulla.
2: Missatges també molt pensats per a un públic preadolescent que pot estar massa pendent de l'exposició a les xarxes.
3: Bueno, doncs, aquí, la mitjana, a veure.
5: Això és encara pitjor, Foguera.
3: Bueno, que sigui passada, però ja veuràs que això ho petarà a xarxes.
2: Els alumnes han estat molt atents i ens expliquen coses que han après.
6: Jo agafo la metxa, la tiro, però mai, o sigui, jo mai he previst la seguretat de la distància, llavors he après també sobre allò.
7: No hi ha que tirar petardos a llocs urbans i boscosos, i dins de les ampolles.
8: Que no tenim que tirar petardos a zones tancades.
9: De les distàncies, perquè no vigilem això. Llavors pues, ja tindrem més cura.
10: Tenim que estar amb els pares o amb un adult.
2: Ara bé, també cal saber què cal fer si, malgrat tot, ens fem mal. A l'escenari ho ha explicat el Xavi, voluntari de Creu Roja.
11: Per exemple, no sé, estàs de Sant Joan i has encès un petard i se't crema una mica la mà. Preguntant, ostres, ara que m'he cremat, què hauré de fer? Aleshores, el meu paper consisteix en explicar, doncs, t'has de mullar la zona, calmar-la, anar a un cap, etc.
2: I tot plegat supervisat per Pilar Trenado, cap d'estudis de l'Escola Sant Josep de Calassanç de Lleida, i Adrià Duaigües, tècnic de Protecció Civil.
12: Amb aquestes edats és quan s'atreveixen una miqueta a fer-ho, no? Llavors, així doncs, prenen més consciència.
13: És una de les franges d'edat en les quals passen més incidents. Aproximadament d'un 30 a un 40% dels incidents són en aquesta franja. És un col·lectiu molt important a l'hora de fer difusió d'aquests consells de seguretat.
5: Celebrem una
1: revetlla segura!
14: I a Llívia, avui tenen aquesta banda sonora. Que és la dels cavalls i vaques del poble, avui pugen a pasturar a la Bullosa, a l'Alta Cerdanya. Ho fan amb la festa de la transhumància que vol mantenir aquesta tradició centenària. Des de Llívia, Joaquim Albalate, bon dia.
15: Hola, Estel, bon dia.
14: I, de fet, fa prop de 1.000 anys que hi van.
15: Sí, com a mínim des de l'any 1085. Com que Llívia és petit, porten les bèsties a unes terres que també són propietat de Llívia, però que estan als municipis d'Angostrina, Bolquera i Font-romeu. Hi han posat els animals, però també unes 200 persones, perquè la pujada de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell s'ha convertit els últims anys en una gran festa.
16: És un espectacle en tots els sentits. Veure els pastors, portar els cavalls, tota la gent, com fem aquí congregació.
17: Els pagesos abans pujaven tots sols, i des de fa una vintena d'anys que s'ha fet així, que pugui pujar la gent. Clar, és una excursió molt maca, perquè vas pujant, veus un paisatge preciós, i a més vas pujant amb els animals.
14: I a més és un cas curiós, perquè travessen una frontera aquests animals.
15: Sí, perquè les terres són a la Catalunya del Nord, i això és un mal de cap pels ramaders, que han de fer un esforç extra amb més vacunes i més controls. El Jordi Sánchez és un d'ells.
18: La muntanya que tenim és de Llívia, però dins del país francès, i clar, ho hem de fer tot. És costós, és molta feina, més remenament, les pobres vaques s'han de punxar més coses i més papers i més vacunes. I clar, això, els animals, doncs, els punxes, aquests medicaments són forts per a elles.
15: Però tradició a banda, també segueixen pujant perquè a 2.000 metres les vaques i els cavalls passen menys calor i troben millors pastures.
14: Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
15: Adéu, bon dia.
14: 12 minuts i les 2 del migdia.

0: Continua la polèmica a Girona per l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. Fa poca estona, el col·lectiu de crítics que l'ha gestionat durant 25 anys ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Maresme. Anem cap a Girona, allà hi tenim la Núria Peraire. Núria, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: A veure, la polèmica del cinema Truffaut es va embolicant, per tant, eh?
1: Doncs sí, perquè amb la presentació d'aquest recurs, el procés d'adjudicació a la nova empresa del Maresme s'atura fins que el tribunal resolgui i poden passar mesos. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert. Ho faran fins que es trobi una solució pels quatre treballadors que tenen. El concurs el va guanyar una empresa del Maresme, un fet que ha generat molt malestar entre els cinèfils gironins i que ha comportat també una crisi dins l'equip de govern. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podria aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, que han parlat avui, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
2: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de Cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
1: El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules en versió original, seu de la Filmoteca de Catalunya a Girona.
0: Gràcies, Núria, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I el Gaudí Centre de Reus, al Baix Camp, estrenarà aquesta setmana la seva nova sala immersiva. És un dels actes destacats de la ciutat en l'any Gaudí. En Manel Sastre ja ha estat aquest matí. Manel, què més en sabem? Com serà aquesta nova sala? Tu que l'has vista?
3: No l'hem pogut veure, de fet, encara, perquè l'Ajuntament es guarda l'estrena per divendres, però això sí, ens han explicat com serà, que s'hi trobaran els visitants. Serà una projecció audiovisual immersiva que es projectarà en una sala d'11 metres quadrats, plena de pantalles LED i de miralls al terra i al sostre, per una experiència absoluta que també inclourà efectes especials. L'alcaldessa Sandra Guaita i la regidora de Cultura, Noemí Lleuredon, explicaven el fil conductor.
4: No tan sols és explicar l'obra de l'arquitecte, sinó també explicar com el territori, com la ciutat va impactar en Gaudí i com també Gaudí ho va impactar en la nostra ciutat.
5: Traslladar-lo als orígens, el taller de caldereria que tenia la seva família, els paisatges que el van envoltar, fins i tot a la lluminositat, la religiositat, fins i tot també el context històric de la Renaixença.
3: S'han organitzat diferents actes populars pel dia de l'estrena i es podrà també veure en jornades de portes obertes. Aquest hauria de ser el revulsiu pel Gaudí Centre, que ja ha arribat al milió de visitants en els seus 19 anys de vida i que aquest centre, aquest espai, continuarà renovant-se els seus espais els pròxims anys.
0: Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I 7 espectacles internacionals formen la segona edició del Flash de Tardor. És la proposta barcelonina del Temporada Alta. Entre el 16 i el 29 d'octubre es podran veure a la capital catalana peces destacades al Teatre Europeu i Llatinoamericà. Valeria Obereda.
6: El tret de sortida el donaran la italiana Mama, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
7: Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, on l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
6: Més propostes, la santa del lituà Óscar Ascornúsovas, amb una reflexió sobre el patriarcat, la comèdia Petróleo de la companyia argentina Piel de Lava i la brasilera era Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
7: Agafen el repartiment original d'aquesta obra. Han passat molts anys, han passat moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
6: Tot plegat amb un objectiu clar, segons Narcís Puig.
7: Estem creant un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
6: La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
8: Es día de cine, hoy vamos al lugar donde lo imposible cobra vida.
0: I torna la festa del cinema amb entrades a 3,50 euros des d'avui fins dijous. A més s'aposta pel talent jove català amb un spot que han fet els alumnes de l'ESCAC, Montse Mas.
9: Sí, és una de les cites més esperades de la temporada pels amants del cinema i com a novetat d'enguany, un spot oficial inèdit fet pels alumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, que és un musical d'homenatge al cinema clàssic. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 euros es poden comprar directament a la taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden tenir suplement. l'Ajuntament. A Catalunya hi ha un total de 57 cinemes adherits a la iniciativa. Els podeu consultar a la plataforma 3CAT. 37 són a la demarcació de Barcelona, 10 a Tarragona, 7 a Girona i 3 a Lleida. En total, més de 500 pantalles.
10: Esports.
0: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc a parlar de la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
11: Bon dia.
0: Demà arrenquen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb la presència de dos equips de la demarcació de Barcelona, que són el Barça i el Joventut.
11: Demà començarà el Palau Laurana, la primera semifinal entre el Barça i el Tenerife, i demà passat dimecres començarà la segona entre el València i el Joventut. El Barça, Nicola Provítola, assegura que estan a punt per assolir el bitllet per la final i sobre el seu futur reconeix que no continuarà l'any que ve el Barça.
12: No. Intentamos hablar, pero no. Así que mi futuro está bastante incierto. Así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
11: Mentrestant, ahir la penya va aconseguir la classificació per les semifinals davant el València després de guanyar el tercer partit a Baskonia a domicili per 88-96 amb un Ricky Rubio estel·lar.
13: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
11: Aquestes eliminatòries de semifinals a l'ACB seran un màxim de 5 partits. Per cert, de resultes d'aquest primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, que jugarà demà al Palau, l'equip del Barça d'hoquei patins haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a Blanes, també demà a les 7 de la tarda. El Barça volia jugar al Palau dimecres, però la Federació Espanyola de Patinatge no ho ha acceptat, perquè la final diu que comença tot just aquest divendres.
0: En futbol, l'Europa va quedar ahir eliminat a la primera ronda d'ascens a la segona divisió de futbol després de perdre el camp del Celta B a la pròrroga.
11: L'equip de Gràcia ho va tenir a tocar i després de l'empat a l'anada i va forçar la pròrroga al camp del Celta B després que el partit acabés també amb empat a dos, però a la pròrroga els gallecs van fer el 3-2 definitiu. Sentim l'autor dels dos gols de l'equip graciant, Jordi Cano.
14: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
11: Per la seva part, el Sabadell, que divendres sí que va aconseguir la classificació per la final del play-off a segona, ja sap els horaris dels dos partits que jugarà davant el Zamora. L'anada serà a Zamora aquest dissabte dia 13, a les 9, la tornada el divendres dia 20 a Sabadell a les 8. I el play-off final d'ascens a segona federació, el Badalona, jugarà l'anada també dissabte que ve al camp del Compostela i la tornada el dissabte dia 20 a Badalona. Els badalonins van eliminar ahir el Cornellà, guanyant-lo per 3-0, també després d'una pròrroga. Pel que fa a la Lliga Femenina de Futbol, un parell de punts. L'Espanyol ha comunicat fins a 9 baixes de cara a la pròxima temporada. Són les jugadores Aina Durán, Ainhoa Campos, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea. Totes elles acaben contracte aquest 30 de juny. Mentrestant, el Badalona Women anuncia la renovació de la defensa Itzi Pinillos.
0: El Barça d'handbol comença ja des d'avui a preparar la Final Four de la Champions de Colònia, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Ho farà en un moment molt, molt bo, després de guanyar ahir el títol de la Copa.
11: Els blaugrana van superar clarament a la final el Bidasoa 17-37 i sumen d'aquesta manera el seu 30è títol de Copa i el 13è de consecutiu. Els de Carlos Ortega més han guanyat també aquesta temporada la Lliga i la Copa Sobal i ho podrien arrodonir amb la Champions.
15: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bona sensació, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
11: D'altra banda, en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la propera temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella de l'equip femení.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Aquesta setmana es commemora la Setmana Internacional dels Arxius, que es fa arreu del món. Aquí a Catalunya s'han programat diverses activitats per posar en valor el patrimoni documental i acostar-lo al gran públic. Per exemple, demà, a l'Arxiu Comarcal de les Garrigues, a la capital de la comarca, les Borges Blanques, es farà un concert de música antiga amb Santi Miret a la viola de gamba i Àlex Rosanes al llaüt, la guitarra barroca i la tiorba. Nosaltres ho deixem aquí per avui i no tornarem fins dijous, perquè tant demà com demà passat es fa programa especial per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. En tot cas, gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dilluns.

0: El Papa Lleó XIV crida a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit al Congrés dels Diputats. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Missatges clars i directes, però també molt espai per poder llegir entre línies en el discurs del Papa Lleó XIV aquest matí al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, Joan Bota.
2: El pontífex ha arrencat defensant el dret a la vida tal com l'entén l'Església davant una cambra que ha aprovat els drets a l'eutanàsia i l'avortament. Ha defensat l'acollida dels immigrants en ple procés de regularització extraordinària i ha criticat el rearmament del món en un discurs en què ha enaltit la llengua castellana sense fer cap referència a la resta de llengües cooficials, tot i l'enrenou pel poc pes del català en la visita del Papa a Catalunya demà i demà passat.
0: Connectem amb el Congrés, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats.
3: Lleó XIV ha fixat la seva posició sobre alguns dels temes que marquen l'agenda política espanyola. Per una banda, ha defensat l'acollida i la integració de les persones migrants i ha deixat clara la seva aposta per la pau i en contra de les polítiques bel·licistes. De l'altra, ha reclamat protegir la vida, ha dit, des de la concepció a l'ocàs i ha fet un toc d'atenció a tota la classe política quan ha demanat rebaixar el to.
4: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
5: Doncs, com a mínim, avui els diputats sí que han fet cas al Papa, han aparcat l'enfrontament i s'ha vist un aplaudiment unànime i inèdit de totes les bancades. Tothom es fa seu al discurs del pontífex. El govern espanyol i el PP creuen que avalen les seves polítiques. En canvi, Junts i Esquerra han marcat diferències a favor del català i en contra de PP i Vox.
6: La defensa de la dignitat humana.
7: Suscribir des de la primera a la última de sus palabras.
8: Parlar la llengua de la terra que t'acull és un meravellós acte de respecte.
9: Han aplaudit un discurso que aquí setmana a setmana peten.
0: Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en els preparatius de cara a demà, quan el Papa arribarà a Catalunya, i en les afectacions que ja hi ha sobretot a la ciutat de Barcelona.
2: Abans d'aquesta tarda, Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. Al matí el pontífex ha demanat a l'Església espanyola escoltar i reparar les víctimes. En aquest context, Miquel Hurtado, pioner en la denúncia d'abusos a Montserrat, lamenta.
10: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: Però visita del Papa a banda, l'altre gran tema del dia és la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran dona per acabada l'escalada de les últimes hores amb Israel, en què tots dos països s'han atacat mútuament. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: Un intercanvi d'atacs que va començar ahir a la tarda i que s'ha allargat fins aquest matí, en què tant l'Iran com Israel han demostrat que no toleraran que es creuin certes línies vermelles, malgrat això posi en perill l'alto el foc vigent i vagi en contra de la voluntat de Donald Trump.
0: Un estudi clínic innovador, però encara en fase molt incipient, sobre l'Alzheimer, liderat des de Catalunya, busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. Badalona, Mònica Mas.
12: Bon dia, es tracta d'un assaig amb 10 pacients pioner a Europa i Amèrica que s'està fent a l'Hospital Germans Trias de Badalona. La cirurgia vol evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, que és la que està al darrere d'aquesta demència. Es fa un drenatge des dels ganglis del cervell fins al sistema sanguini per evitar aquesta acumulació, una operació poc invasiva i que podria arribar a frenar si es demostra l'Alzheimer.
0: I el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal ahir en ple carrer, molt a prop d'on ja n'hi va haver un altre crim fa un mes.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, també apunta que...
13: No descartem treballar en una necessitat que tenim, a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, guanya les eleccions a la presidència i, per tant, podrà continuar sent el president.
14: Amb un 65% dels vots, el seu rival, Enrique Riquelme, va treure el 35% dels vots. Florentino es prepara, per tant, aquesta setmana a presentar José Mourinho com a entrenador del Madrid i explicarem al Catalunya Migdia la resta de plans de futur esportius que té pel Club Blanc. I el Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, demà Barça-Tenerife i dimecres Penya València.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que un accident a la C63 entre Lloret de Mar i Vidreres provoca retencions d'uns 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Es dona pas alternatiu en aquest punt. A la resta de carreteres, sense retencions destacades, tret d'alguns punts habituals a les rondes de Barcelona i a l'AP7 a Barberà, en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Com encetem la setmana? Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia, bona hora. Tranquil·la, sense gaire moviment, i de fet tota la setmana serà bastant tranquil·la. Aquesta tarda potser algun ruixadet al Pirineu, demà la tarda més ruixats al Pirineu, dimecres, però sobretot dijous i divendres marxarien gairebé del tot, sempre bastant sol a molts indrets, sobretot de la costa, i la setmana l'encetem amb un augment de la temperatura que perdrem de cara demà, però que el tornarem a recuperar a l'acabar la setmana.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Avui al Congrés dels Diputats s'ha sentit això per primera vegada.
18: Señoras y señores, vengo ante todos ustedes como obispo de Roma i pastor de la Iglesia Católica.
0: Per primera vegada, un papa s'ha adreçat al conjunt de la classe política espanyola. Lleó XIV no ha deixat passar l'ocasió per fer una crida a rebaixar la crispació política. Però el pontífex ha anat molt més enllà. Ha deixat clara la posició del Vaticà i de l'Església Catòlica en molts dels temes que es debaten en aquesta cambra. Ha criticat l'avortament, també l'eutanàsia. Ha defensat, en canvi, la regularització dels migrants i s'ha pronunciat en contra del rearmament. Anem al Congrés dels Diputats. Dani Saideaja, bon dia.
19: Bon dia, Òscar.
0: Quins són els missatges més destacats que ha fet el papa en el seu discurs?
19: Doncs si dissabte només arriba a Madrid, el papa ja va alertar contra els populismes i la polarització, avui Lleó XIV ha aprofitat que tenia davant diputats i senadors per demanar-los que rebaixin el to de la discussió política.
18: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepància no conlleva humiliació.
19: En el seu discurs, el papa ha tingut missatges que tant es poden llegir com un aval o com una crítica a banda i banda de l'hemicicle. Per una banda, s'ha referit al drama migratori, ha demanat dignitat i una acollida amb garanties d'integració.
18: Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integració a quienes emigran.
19: També ha defensat la pau com a exigència moral i ha carregat contra les polítiques belicistes.
18: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
19: I, per l'altra banda, el papa s'ha pronunciat clarament en contra del dret a l'avortament i a l'eutanàsia, el que ha anomenat cultura del descart.
18: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
19: Lleó XIV ha estat rebut al Congrés amb els honors d'un cap d'estat com a líder que és de la ciutat del Vaticà. Era la primera vegada que un pontífex trepitjava l'hemicicle. Va ser una petició directa de Robert Prevost enmig d'una agenda molt atapeïda del seu viatge de 7 dies a l'estat espanyol.
0: Bé, doncs, tot i que el papa, com hem sentit, ha repartit contra tothom, la resposta de l'hemicicle ha estat unànime. Més de 7 minuts d'aplaudiments, aquests que sentim, dels aplaudiments més llargs que recorden al Congrés dels Diputats, en una imatge inèdita d'un congrés que per un matí ha aparcat la discussió política. Han estat 50 minuts de pau entre els diputats. Seguim el congrés ara, però, amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
20: Què tal? Molt bon dia.
0: I a la sortida, tots els grups polítics s'han fet seu el discurs de Lleó XIV i ningú s'ha sentit interpel·lat per les crítiques que ha fet el papa, no?
20: Sí, podríem dir que avui tot ha estat inèdit, des del convidat fins a la reacció unànime dels grups. És clar que hi ha matisos, però tothom ara porta el discurs del papa cap al seu terreny i s'agafa on li convé. El primer, el govern espanyol, que ho llegeix com un aval del Vaticà a les seves polítiques.
1: en los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
20: El ministre Bolaños, que minimitzava el discurs de Lleó 14 contra l'avortament i l'eutanàsia, que és on s'agafa justament el líder del PP per alinear-se amb el Papa.
7: Sí, yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
20: I fins i tot Vox, els més incòmodes amb el missatge social del Papa, avui venen que estan alineats.
21: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
20: De fet, han estat els diputats de Vox i del Partit Popular els que han allargat l'aplaudiment dins l'hemicicle en un gest hipòcrita, segons el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
9: Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
20: I al moment reivindicatiu del matí l'ha protagonitzat Junts per Catalunya. Míriam Nogueras ha aprofitat la salutació al Papa per demanar-li, en anglès, que faci servir el català durant la seva visita a Catalunya.
8: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
20: Conscients que era una cita històrica, avui tothom ha volgut ser a la foto, excepte els diputats de Podem i el BNG que han plantat el pontífex. Tampoc han vingut al Congrés els expresidents Zapatero, imputat, i Felipe González. José María Aznar sí que hi era, però ha marxat a l'inici del discurs del Papa, al·legant que tenia un viatge, i Mariano Rajoy sí que s'ha quedat fins al final. De fet, li ha tocat seure al costat del president Salvador Illa.
0: Bé, doncs, a banda d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, el Papa ha fet més coses avui a Madrid. Per exemple, ha demanat als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal poc abans de trobar-se amb víctimes de pederàstia. Algunes associacions, però, denuncien que s'ha exclòs les veus més crítiques, Marriera.
22: Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el pontífex ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
23: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
22: A la tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals en una trobada privada. Algunes associacions de supervivents s'han concentrat davant l'anunciatura per demanar que també s'escoltin les veus més crítiques. És el cas del primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miquel Hurtado.
10: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
22: A més, denuncien que el govern espanyol manté en un calaix la llei perquè els delictes de pederàstia no prescriguin.
0: Bé, doncs el Papa, que continuarà avui amb la seva agenda a Madrid, també demà, però demà a mig matí, arribarà a Catalunya, a Barcelona. I el desplegament de seguretat per rebre'l ja es fa notar en alguns punts de Barcelona. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'Estadi Olímpic i també a Ciutat Vella. També s'han col·locat algunes tanques que compliquen el pas de vianants i que causen molèsties a botiguers i a veïns, Miquel Jarque.
2: El dispositiu està en marxa i es nota perquè hi ha més patrulles uniformades que circulen a peu i també en moto. Al Palau Episcopal, on dormirà el Papa Lleó, s'estan instal·lant càmeres exteriors per reforçar la seguretat. A la plaça de la catedral hi ha una estesa considerable de tangues pendents de col·locar. La Maria és veïna del barri i treballa a la farmàcia, precisament de la plaça de Sant Agustí. Les restriccions l'afecten de ple.
24: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
3: entre els comerciants. Avui hi havia confusió, perquè contra el que estava previst sí que s'ha pogut fer la càrrega i descàrrega de mercaderies. Pel que fa a les vendes, no creuen que hi hagi gaire canvis. És el que pensa la Mireia Subirà, responsable de la cereria més antiga de la ciutat, la cereria Subirà, al carrer Llibreteria.
4: No hem notat una venda diferent perquè vingui el papa. No ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel papa.
3: I entremig de tot això, turistes, guies i veïns que esperen que amb el pas de les hores les molèsties vagin a més a mesura que es vagin incrementant també les restriccions del dispositiu al bus.
0: Però atenció també si sou barcelonins, perquè també han començat les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, Joan Garcia.
5: Dimecres serà el dia fort, estallarà tot el carrer Rosselló des de Diagonal fins a la Pan i tots els carrers que travessen en aquest tram. També es tancarà el quadrat de carrers al voltant de la Sagrada Família i només es podrà arribar a Montserrat amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia. Es reforça tot el transport públic, es canvien algunes parades de busos interurbans i es tanca el bicing de les zones més pròximes als actes.
0: És 3:15 de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem més coses del que ha dit el papa avui en el seu discurs al Congrés, però a l'actualitat del dia no només hi ha papa. Quan falten menys de 24 hores pels exàmens de selectivitat, el Departament de Recerca i Universitats diu ara que no reforçarà el personal dels tribunals on es fan les proves. Aquest any la selectivitat coincideix amb unes circumstàncies excepcionals. No només aquesta visita del papa que us hem estat explicant, sinó que també demà hi ha una nova jornada de vaga al sector educatiu, on també estan convocats els 2.400 professors que formen part precisament dels tribunals de la selectivitat, Sara Canyete.
6: Sí, el Departament diu que després de valorar la situació han decidit no buscar personal extra. Els sindicats han endarrerit les protestes per no afectar l'inici dels exàmens i alguns fins i tot han fet una crida a no perjudicar els estudiants. I també el govern, que insisteix que l'entrada i sortida de les proves i els actes del papa no coincideixen, però demanen als estudiants, això sí, que es desplacin amb més temps. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats i són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
6: Demà, més de 45.000 alumnes comencen aquestes proves, una xifra rècord i que creix per 5è any consecutiu. El model d'examen no canvia respecte al curs passat i tampoc els criteris de correcció que s'indicaran a l'inici de cada prova. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn.
0: I anem ara a la informació internacional. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc al mes d'abril, en una escalada de la tensió a l'Orient Mitjà que es produeix just quan es compleixen 100 dies des que va començar la guerra i que posa a prova els intents recents de Donald Trump de posar fi a aquest conflicte. Després d'unes hores de bombardejos, l'Iran assegura que ha acabat els seus atacs contra Israel. El règim de Teheran ha fet responsable als Estats Units de l'increment de les hostilitats. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
25: Bon dia. De moment, i si no hi ha cap novetat en les properes hores, tot apunta a que el que d'entrada podia semblar la represa de la guerra total a l'Orient Mitjà quedarà en una demostració de força per part tant de l'Iran com d'Israel, que en aquestes últimes hores han volgut deixar clar on són les seves línies vermelles. El llançament d'una vintena de míssils per part del règim iranià a diferents punts d'Israel ha estat respost amb una operació a gran escala contra infraestructura militar i energètica per part de l'exèrcit israelià. Prèviament, ahir, l'atac d'Israel a Beirut havia activat la represàlia que l'Iran portava anunciant feia temps, i aquest és segurament un dels grans dubtes que deixen les últimes hores. Estem davant d'un nou escenari en què cada atac israelià a la capital del Líban serà contestat amb míssils iranians cap a Israel, i si és així, com pot aguantar un alto al foc de per si ja tan difícil de mantenir? Per aquest motiu, des del règim iranià reclamen a Donald Trump que hi posi de la seva part. Esmaïl Vajahi és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
12: El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto el foc del 8 d'abril.
25: De fet, ahir Donald Trump va assegurar que demanaria a Netanyahu que no ataqués l'Iran, però el primer ministre israelià és en any electoral i no respondre a un atac amb míssils al seu propi territori hagués estat una sorpresa. Les relacions entre els dos líders, teòrics aliats, es presenta tan inestable com la treva.
0: I precisament Donald Trump ha urgit tant l'Iran com Israel que es deixin d'atacar immediatament. I malgrat l'escalada en la tensió de les últimes hores, ha defensat que les negociacions finals per la pau estan en marxa i que s'haurien de moure ràpid. El president dels Estats Units va intentar ahir, sense èxit, convèncer Netanyahu perquè no reprengués els atacs. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Bon dia. Al president dels Estats Units se li compliquen cada cop més les coses a la guerra de l'Iran, sobretot perquè el seu principal aliat, Israel, no obeeix les seves directrius. En primer lloc, no bombardejar el Líban i tot seguit no atacar l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però, ha mantingut els atacs contra ambdós països malgrat les demandes de Trump. Amb l'escalada de la guerra, Donald Trump ja no té l'argument d'una treva fràgil que ha anat prorrogant mentre l'Iran no acceptava les condicions dels acords proposats per Washington. Hores d'ara, tant l'Iran com Israel han senyalitzat una aturada de la tongada de bombardejos de les últimes hores. Això podria donar oxigen a l'administració Trump, però podria ser això, un recés d'unes hores.
0: Passant 20 minuts de les dues, encara de informació internacional, recepció al president xinès Xi Jinping amb gran pompa a Corea del Nord, on no hi anava des de fa gairebé 7 anys. El règim nord-coreà aspira a consolidar la relació imprescindible per fer front a les pressions de Washington sobre el seu programa nuclear. En la seva arribada a Corea, Xi s'ha declarat a punt per portar les relacions a un nou nivell. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
14: Bon dia. Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta a l'aeroport.
15: Xi Jinping走下 前梯, 同金正恩 亲切握手共同军.
14: Guàrdia d'honor, criatures amb poms de flors aclamant el president xinès a la plaça central de Pyongyang, engalanada per a les grans ocasions, inclosos dos retrats simètrics de tots dos líders. Màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang, la Xina, que amb aquesta visita mira de recuperar ascendent sobre Kim Jong-un, perquè el líder nord-coreà els últims anys s'ha acostat a Moscou, motiu de preocupació per a Pequín. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front d'Ucraïna a canvi de cooperació militar russa, també armament a canvi de combustible, però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Moscou deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé ara a Kim Jong-un. Xi ha parlat a Pyongyang de portar la relació a nous cims, de més comerç i més intercanvis, a una coordinació estratègica. El president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per a rearmar-se.
0: I al Perú, freca freca electoral en el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials. Amb el 90% escrutat, la dretana Keiki Fujimori avança per menys d'un punt al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Però bona part dels vots que queden són de la zona rural i, per tant, es podria capgirar aquest resultat. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
16: Acabades les presidencials peruanes, eufòria entre el fujimorisme. Una primera enquesta a peu d'urna donava la victòria a la candidata conservadora Keiko Fujimori, però també ja vaticinava una lluita cos a cos, vot a vot, mil·límetre a mil·límetre, contra el candidat progressista Roberto Sánchez. Eufòria que durava poc. 4 hores més tard, cop de timó i sorpresa per un nou recompte ràpid d'actes oficials electorals que al Perú se'l considera molt fiable. Amb un aparent empat tècnic, qui celebrava, però, sense esperar, ja quasi com a nou president del Perú, era Sánchez, mentre Fujimori demanava paciència, calma i serenitat fins a escrutar-se, deia, el 100% dels vots.
17: Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia.
26: Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran días largos hasta conocerlo.
16: El vot urbà al Perú és fujimorista, clarament per majoria, però el del món rural i d'una bona part de les zones allunyades de Lima, la capital del Perú, és progressista. Un país fragmentat entre realitats econòmiques, socials i ideològiques ben diferents. Caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber qui serà el proper president o presidenta del Perú.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
1: Catalunya migdia.
7: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
9: Però tu en saps d'anar amb moto?
8: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
9: I què?
8: Que em vaig trencar una cama.
9: Apa!
8: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
18: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
19: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, La Salle Campus Barcelona.
21: La casa nostra ja és casa teva.
27: Que bé, que bé.
21: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
28: Tranquils, que no ens avorrirem.
21: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
29: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
30: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Recta final del judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Les 7 acusacions presenten avui els informes finals i insisteixen que el lloc de feina de la Diputació de Badajoz va ser fet a mida, era innecessari i que va ser una decisió política per fabricar una plaça al germà de Sánchez. Són les últimes hores d'un judici que quedarà vist per sentència probablement demà. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
31: Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre i sostenen que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez. Qualifiquen el procés de farsa i acusen els implicats de fer el paperot per donar aparença de legalitat al procés. És la tesi de José María Bueno, de Manos Limpias.
32: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo, que era el hermanísimo.
31: Bueno, repit que el procés va arrencar per una querella del seu pseudo-sindicat amb retalls de premsa i ha carregat contra la Fiscalia per no acusar. L'advocat del PP ha denunciat pressions, Alberto Durán.
33: Este procedimiento ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire.
31: I ha afirmat que la plaça es va crear per ordre directe de Pedro Sánchez.
33: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
31: Després vindrà el contrapunt dels informes de les 11 defenses i també la Fiscalia. El Tribunal no ha permès avui a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar. El seu advocat ho ha demanat, ja que inicialment no li va preguntar sobre l'accés a la Diputació perquè els fets estaven prescrits. Les acusacions, però, van demanar nous delictes per aquells fets, elevant de 3 a 6 anys la petició de presó.
0: Per cert, coincidint amb aquesta recta final del judici al germà de Pedro Sánchez, el jutge del cas Leire cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La interrogarà el dia 10 de juliol per una conversa de WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president i donar el tomb a la situació. Ho havia demanat divendres la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, Santiago Pedraz, també imputa l'advocada Letícia de la Hoz, a qui s'investiga per un presumpte intent de suborn a Carmen Pano, l'empresària que va dir durant el davant del tribunal del cas Mascaretes que havia portat 90.000 euros a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I tornem a Catalunya perquè aquí, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients. Mònica Mas, bon dia.
34: Bon dia.
0: En què consisteix aquest assaig?
34: Doncs mira, un dels detonants de l'Alzheimer és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell perquè, amb l'edat, alguns ganglis limfàtics deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia cirurgia plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació consisteix a ajudar a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
2: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
34: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, de 67 anys, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
3: Antes no se le entendía lo que hablaba, y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se lo había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
34: Els germans Trias ara s'estan seleccionant ja el tercer i el quart pacient per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Els primers estudis clínics, que s'han fet principalment a la Xina, han mostrat resultats preliminars prometedors amb millores en paràmetres cognitius i biomarcadors.
0: Pràcticament 2:45 de la tarda, el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca a Barcelona després de l'assassinat ahir a trets d'un home al ple carrer. És el segon crim d'aquestes característiques al mateix carrer en menys d'un mes. La consellera també proposa endurir la legislació que regula les armes de foc. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
4: Els Mossos investiguen si els dos tirotejos que podrien tenir relació amb la revenja relacionada amb el narcotràfic estan vinculats. De fet, segons la consellera Núria Parlon, la policia contempla totes les hipòtesis. Davant d'aquests fets, Parlon abordarà la situació amb l'Ajuntament de Barcelona per reforçar la vigilància en aquesta zona i també valorarà l'enduriment i l'equiparació amb Europa de la legislació pel que fa a la tinença d'armes de foc.
5: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
4: Ahir, cap a les 9 del vespre, al carrer Mineria de la Zona Franca, un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena contra un home i va fugir del lloc dels fets. La víctima va morir a l'acte.
0: Més coses. El preu de l'habitatge continua encarint-se aquest any 2026, però ho fa amb una petita moderació, Jordi Canal.
6: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, amb tot el percentatge lleugerament inferior als precedents. Durant els 3 últims mesos del 2025, aquesta pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat els augments de preu van superar l'11,5%. Tot plegat són dades de l'índex de preu de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
0: I el govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar algunes plantes i corall al litoral català. Ja han començat a fer mostreig a la Costa Brava. L'horitzó està posat a l'any 2030. Tossa de Mar, Laia Claret, per què?
9: Doncs perquè és la data que ha fixat Europa perquè s'hagi actuat sobre el 30% dels hàbitats que estan degradats a Catalunya. El pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT i Sergi Racero és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí.
10: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi de quin estat es troben. La cara de l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
9: El pla se centra en 4 ecosistemes per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Són els que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
11: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de capissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
9: La inversió és de 3 milions d'euros.
0: Passen gairebé 3 minuts a 2:45. Fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia.
20: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
22: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és: soc optimista amb el temps. Però

0: Edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta. L'objectiu és presentar peces potents i variades del teatre europeu i llatinoamericà que es podran veure entre el 16 i el 29 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
1: El tret de sortida el donaran la italiana Mama, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
2: Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, d'aquests on l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
1: Més propostes, la santa del lituà Óscar Ascornúsovas, amb una reflexió sobre el patriarcat, la comèdia Petróleo de la companyia argentina Piel de Lava i la brasilera Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
2: Agafen el repartiment original d'aquesta obra, han passat molts anys, han passat moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
1: La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
0: I ara, un llibre. I can feel the soil. L'escriptor anglès establert a Catalunya, Matthew Tree, reconstrueix la figura del seu pare al llibre Gairebé tot. La troballa d'uns diaris personals van ajudar-lo a descobrir parts desconegudes d'un home que no va arribar a conèixer mai bé del tot i de qui guardava no gaires bons records. Barcelona, Montse Camps.
3: El títol Gairebé tot es refereix a que hi ha un punt que ja no pots descobrir-ho tot, però la lectura dels diaris personals del pare, escrits des del 1943 al 1954, un adolescent que va créixer en un Londres bombardejat, que va treballar de zelador, però que alhora va arribar a escriure tres novel·les, el van fer veure que aquell home que de petit l'humiliava i insultava al mateix temps i que era un home afectuós, era així per una raó.
4: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt està frustrat i trist en la seva pròpia vida.
3: Un llibre colpidor sobre les arrels que diu l'ha servit per trobar una certa pau i que espera que interpel·li el lector.
4: M'agradaria pensar que el lector tindrà la sensació també d'estar descobrint moltes coses que no coneixia. Potser coses sobre la seva pròpia vida familiar, sobre ell mateix o ella mateixa. És a dir, espero que sigui una història catàtica en aquest sentit.
3: Gairebé tot es presentarà en anglès a la Fira de Frankfurt per fer recorregut internacional.
0: I ara anem a Girona. Perquè ja s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics, que l'ha gestionat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp. Girona, Núria Peraire.
5: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit del servei públic, diuen, i amb el recurs el procés d'adjudicació a la nova empresa s'atura fins que el tribunal resolgui. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podia aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
6: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
5: El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules en versió original.
0: I no deixem l'audiovisual, ara però, a la petita pantalla. Alice i Steve, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, arriba avui a Disney+. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la segona temporada de La Casa Nostra a 3CAT, Marc Garriga.
7: Alice i Steve no només es van dur l'abril passat el premi a millor sèrie a Cannes Série, sinó també el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el d'alta baix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment intentarà boicotejar la relació, però només aconseguirà que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en un llibre que es va convertir en supervendes gràcies a TikTok. I avui mateix arriben nous capítols de La Casa Nostra, la sitcom clàssica amb tocs de comèdia romàntica de 3CAT, dirigida per Dani de la Orden. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaquen Esquadrón Letal a Movistar Plus a partir d'avui, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, i Por Encima de tu cadàver, dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor a Sitges fa 5 anys. La noruega El viaje, una comèdia negra salvatge,

0: Sobre una parella que ja no se suporta.
1: I més cine.
2: És dia de cine, hoy vamos al lugar.
1: Perquè torna la festa del cinema, amb entrades a 3,50 € des d'avui i fins dijous, Montse Mas.
3: Més de 50 cinemes catalans participen en aquesta edició, que a més d'oferir cinema a preu reduït, aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit, un musical d'homenatge al cinema clàssic fet pels alumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es poden comprar directament a la taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden tenir suplement.
4: Catalunya migdia.
1: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb la victòria a les eleccions del Madrid de Florentino Pérez.
5: No hi ha hagut gran sorpresa. Florentino seguirà sent el president del Real Madrid, tot i que Riquelme ha pessigat.
6: Aquí sigo. Los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
7: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. Hemos parado la venta del club. Y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido.
5: Florentino Pérez ha començat el 6è mandat consecutiu a la presidència del Madrid i Enrique Riquelme en només 2 setmanes de campanya ha aconseguit el 35% dels vots a les eleccions d'ahir. El president del Madrid treu ferro, el terç de socis que no l'han votat i ja s'ha posat a treballar amb un munt de carpetes pendents. Marcos García.
8: Sobretot l'entrenador, caldrà veure quan anuncia el Madrid Mourinho. Ahir Florentino hi va insistir, el portuguès va confirmar que accepta l'encàrrec.
6: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
9: Sí, por supuesto.
8: José Mourinho té previst viatjar demà cap a la capital de l'estat després d'un període breu de vacances. Abans de desplaçar-se cap a Madrid, Mou ja ha donat l'okay a renovar Rüdiger i ha donat també el vistiplau als fitxatges de Konaté i Dumfries. A més, està pendent del Galàctic, pel qual Florentino vol oferir 150 milions d'euros. Va dir que seria a partir de demà. Doncs el president blanc està impressionat amb Olís, del Bayern. Els bavaresos no volen ni sentir-ne parlar de deixar marxar el francès. També li agraden a Florentino Vitinha i João Neves del PSG i persones ben connectades amb el president del Madrid ens diuen aquest migdia que no descartem un nom sorpresa, un nom que no hagi sonat encara.
5: Veurem, doncs estarem pendents de les pròximes hores a veure quin pot ser aquest nom sorpresa. Hi ha una cosa que fa pinta que no canviarà gaire, que és aquesta fixació de Florentino amb el tema Negreira.
8: Sí, és el tema més important a nivell institucional, ens diuen per a Florentino. Vol insistir amb UEFA i FIFA pel cas Negreira. L'informe de greuges que diuen a Madrid que han recopilat el club blanc ja està acabat i enviat a FIFA i UEFA. El Madrid vol arribar fins al final per denunciar el que consideren títols que creuen que li han pres i que li haurien de retirar al Barça. I segona qüestió que Florentino també vol afrontar, la idea de vendre un 5% del club, així que plantejarà un referèndum per fer-ho possible.
5: Bernardo Silva és un dels noms del mercat de fitxatges del Barça, juntament amb Julián Álvarez. Semblava que estava molt avançada la incorporació del portuguès cap al Barça, però a les últimes hores hem sentit el jugador i no ha estat gaire contundent amb la seva possible arribada al club blaugrana, Ramon Salmurri.
10: No, tot el contrari. Són paraules des de la concentració de la selecció portuguesa i una mica de context per entendre-les. Bernardo Silva va boig per venir al Barça, està disposat a fer un esforç econòmic molt important per aconseguir quadrar els interessos tant del Barça com del jugador, que la seva prioritat és sí o sí vestir de blaugrana. I el Barça ha tingut alguns dubtes en aquest trajecte, però finalment, pel que sabem, el Barça havia acabat donant el sí, almenys era l'última informació. Doncs bé, declaracions de Bernardo Silva des de Portugal.
11: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
10: Doncs, paral·lelament a l'interès del Barça, on sí que el volen i el volen de veritat, o el volen molt i no han dubtat en cap moment de tot aquest recorregut, és l'Atlètic de Madrid, que és una de les altres opcions que té el futbolista damunt la taula.
5: Dos apunts més al voltant del Barça, un molt ràpid. Araújo el tenim per Barcelona avui.
10: Sí, va notar unes molèsties dijous a la sessió d'entrenament amb la selecció de l'Uruguai. Ha viatjat a Barcelona per tractar-se i mirar-se amb els seus propis especialistes. El seu entorn parla d'una petita lesió, d'una petita molèstia al bessó, però això sí, tornarà dimarts i volarà amb la selecció de l'Uruguai a la concentració ja de cara al Mundial.
5: I un d'econòmic, el Barça necessita més diners per acabar el Camp Nou, segons una informació del diari Ara.
10: I per això estudia demanar una ampliació de la finançació de l'Espai Barça. No arriba als 1.450 milions de demanats a Goldman Sachs i haurà de necessitar més diners per compensar una desviació de pressupost i poder acabar així la reforma de l'estadi i totes les instal·lacions que conformen aquesta nova distribució. Aquesta desviació se situaria entre els 300 i els 400 milions d'euros i ara la Junta Directiva del Barça estudia si demanar una assemblea extraordinària el mes de juliol per tractar aquesta qüestió o bé esperar-se a l'entrada de la nova Junta amb Joan Laporta i fer-ho a l'assemblea ordinària del mes d'octubre.
5: Del futbol al bàsquet. Perquè la Sisa Joventut i el Barça disputaran les semifinals dels play-off pel títol de l'ACB. El Joventut, de fet, es fa gran a la pista del Bascònia i accedeix a aquestes semifinals 3 anys després. Els badalonins, Ernest Macià, van guanyar el tercer partit ahir a la pista vitoriana.
12: Bon dia, doncs va ser una nit memorable, una tarda memorable ahir a Vitòria. El Joventut de Badalona, que amb el factor camp en contra va dominar durant pràcticament tot el partit amb un Ricky Rubio magistral que va superar la millor anotació en l'època ACB, un partit en què a més va moure ell sol l'equip i en què evidentment tots els seus companys se'n van beneficiar ahir sense la necessitat que jugadors com Cameron Hanna estiguessin tan encertats. Al final del partit, sens dubte, el gran protagonista era Ricky Rubio, uns anys després que l'any 2008 també a Vitòria hagués guanyat el seu primer gran títol en el que va ser la seva eclosió en el món del bàsquet.
13: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
12: També al vespre escoltàvem a Dani Miret. Tàcticament va ser un bany del tècnic català davant de Galbiati, el tècnic campió de la Copa, un equip amb jugadors d'Eurolliga que es van estavellar sistemàticament contra els sistemes del Joventut. És, per tant, la primera semifinal per a Dani Miret com a primer entrenador que ja mira a València, un rival teòricament superior.
14: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
5: Doncs dimecres jugarà la Penya, el primer partit de semifinals, i demà ho farà el Barça, Ernest.
12: Aquesta setmana, doncs, Barça i Penya jugaran les semifinals a la Lliga ACB. Dimarts, dijous i dissabte al Barça. Els dos primers partits al Palau a les 8 del vespre i el tercer dissabte a Tenerife. I la Penya dimecres, divendres i diumenge. Els dos primers partits a fora, a València. El partit de diumenge a l'Olímpic de Badalona. Sobre el Barça, aquest matí ha parlat Nicola Provítola. Ha respost una pregunta del nostre company de 3CAT, Víctor Rabanyini, sobre el seu futur, com en el cas de Satoranski, com en el cas de Vesely, com en el de Billy Hernán Gómez, que sembla ja que té un preacord amb el Bascònia. En el cas de la Provítola, sembla també que el club no li ha notificat que compta amb ell i la Provítola busca ja alternatives.
15: Intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
5: I precisament com que el Barça de bàsquet juga demà al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei no podrà gaudir del factor pista contra l'Igualada en el cinquè i definitiu partit per decidir qui passa a la final de l'hoquei Lliga, Biel Cadilla.
16: Sí, exacte. Inicialment el Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'hoquei patins començaran divendres a Riazor al millor de 5 partits i la federació considera que aquest Barça-Igualada s'ha de disputar demà per garantir que qui guanyi tingui temps de recuperar-se i viatjar a Galícia. De manera que Finalment, el partit es disputarà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Selva, a 76 quilòmetres i una hora en cotxe de Barcelona. El Barça ja ha enviat un correu als socis oferint-los dues invitacions gratuïtes per anar-hi. Tot plegat després que l'Igualada guanyés els blaugranes ahir per 2-1 en el quart partit i deixés empatada la sèrie a dues victòries per cada equip. Sentim un dels golejadors de l'equip de l'Anoia, Biel Llanes.
17: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
16: Amb aquesta victòria d'ahir de l'Igualada, doncs, tot es decidirà demà a Blanes. Qui guanyi s'enfrontarà al Liceo a la final.
5: A parlar de futbol i dels ascensos que s'estan jugant i disputant aquests dies. El Sabadell, que es va classificar divendres per la final dels play-offs per pujar a segona divisió després d'eliminar el filial del Madrid, Biel, ja sap qui serà el seu rival.
16: Sí, serà el Zamora, que ahir va igualar el 2-0 en contra del partit d'anada contra el Villarreal B, i com que la pròrroga va acabar amb el mateix resultat, va passar a l'equip de Castella i Lleó, que va quedar més ben classificat a la Lliga regular. L'anada d'aquesta final d'ascens en segona serà dissabte a l'estadi Ruta de la Plata a les 9 del vespre i la tornada a la nova Creu Alta el divendres 19 de juny també a les 9.
5: I en canvi, per l'Europa, s'ha acabat el somni.
18: S'ha acabat tot just ara, final del partit a Balaïdos, el Celta Fortuna que ha guanyat l'Europa per 3-2.
5: Així ho narrava el Francesc Ripoll ahir al Tot Gira. L'equip de Gràcia ha quedat fora dels play-offs d'ascens a segona divisió després de perdre el partit de tornada a Balaïdos contra el filial del Celta de Vigo.
16: Sí, un partit que es va decidir a la pròrroga després que al final dels 90 minuts s'arribés amb empat a 2 al marcador amb 2 de Jordi Cano, un d'ells de penal, i 2 més d'Hugo González per part dels gallecs també des dels 11 metres. El 3-2 definitiu el va fer Ángel Arcos a l'inici de la segona part de la pròrroga. Després del partit, el vigolejador dels graciencs, Jordi Cano, es mostrava abatut i orgullós a parts iguals.
19: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
5: I el Badalona jugarà la final dels play-offs d'ascens a la segona federació.
16: Sí, i això que el partit d'anada havia perdut per 4-1 al camp del Cornellà, però ahir, en el partit de tornada, es va imposar 3-0 i es va acabar classificant després d'una pròrroga sense gols per haver quedat en millor posició durant la Lliga regular. Ara s'enfrontarà el Compostela, l'anada diumenge que ve a les 5 a Terres Gallegues.
5: 7 minuts, una mica més. Si seran les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
18: S'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 al Bidasol.
5: El Barça guanya la Copa d'en Vol.
20: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
21: Hola.
22: Hola.
23: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
28: Doraemon!
27: El teu gat còsmic torna a casa. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3Cat.
28: Visca!
27: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
20: Catalunya migdia. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
29: Coincidint amb el centenari de la seva mort,
0: La Torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
0: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'Estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
0: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: El Barça vol guanyar la Copa i ara es prepara per la Final Four de la Champions, Sergi Camps.
4: El Barça suma la 30a Copa del Rei, la 30a consecutiva, després de passar per sobre del Bidasoa 37-17. Un parcial de 7-0 a l'inici, que els bascos marquessin el seu primer gol al minut 11, van desequilibrar la final. El pivot blaugrana Ludovic Fàbregas parla de la defensa de l'equip.
6: Hem estat molt bé la defensa, també amb un gran Emil, i molt content per tota la sensació d'avui. Crec que hem fet un partidàs des de l'inici fins al final i crec que això és molt important per nosaltres, per la confiança i per lo que tenim la propera setmana en Colònia.
4: El proper cap de setmana, la Final Four de Colònia, Barça-Alborg, a la semifinal. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla de les sensacions.
7: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia... Estic segur que els quatre equips pot guanyar.
4: El Barça tindrà el dubte de Jorge Sicusa, lesionat un esquinç al turmell, als quarts de final de la Copa del Rei.
5: Amb motor, Marc Márquez torna a guanyar i s'acosta a 72 punts al líder de MotoGP, Marco Bezzecchi i Dami Aguilar.
21: Ha estat un cap de setmana brillant, reservant-se quan calia, superant una caiguda per fer la pole position, sorprenent el seu rival directe a la cursa sprint de dissabte i imposant el seu criteri del pneumàtic posterior a la cursa de diumenge per guanyar. Quan va baixar de la moto va dir victòria cara, 226 dies després.
22: Siempre que hay una lesión, hay la primera semana... que lo ves todo muy oscuro, ahí me siento en un columpio mirando a casa y intento entender el que solo, no hablo con nadie, pero intento entender el que necesito, siendo autocrítico y siempre siendo realista de la situación que tenemos. Entonces, lo que necesito ahora es seguir con la mentalidad de Mugello, que esta victoria no me lleve a la trampa de querer más.
21: És que tenim al davant un pilot diferent, que serà menys transparent en l'execució, que segurament no liderarà totes les sessions, només les importants, i que ens avisa que els dos caps de setmana que vindran ara seran durs. Necessita probablement 30 dies més per recuperar-se i això voldrà dir cap a l'agost. També té la sort dels campions. En una pista molt propícia, 5 rivals directes van quedar eliminats al primer revolt per un accident propi d'una taula de billar. El tro de Cervera està remuntant, encara que ell no vulgui dir-ho.
5: En tenis, Alexander Zverev guanya Roland Garros, primer títol de l'Alemanya en l'obert francès, però no exempt de polèmica, Marta García.
29: Victòria de Zverev per 3-7-2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, i primer títol de Roland Garros per a l'alemany, que en la Philippe Chatrier havia perdut abans la final del 2024. No és només la primera Copa dels Mosqueters per a Zverev, diabètic que conviu amb esta malaltia en l'esport d'elit, sinó que amb este triomf suma també el seu primer gran slam i ho fa en el lloc més especial per a ell.
30: This court is so special.
31: Aquesta pista és molt especial per mi i ho és de moltes maneres. Aquí he viscut els millors moments de la meva vida, però també hi he viscut els pitjors. Encara recordo estar en aquella cantonada fa 4 anys amb 4 trencaments de lligament i 2 fractures d'os. Vaig perdre la semifinal fa 2 anys, però avui finalment tinc un final feliç. Així que moltes gràcies a tota l'afició.
30: Thank you very much to the crowd.
29: És curiós que, malgrat lo destacat del títol, no haja sigut portada principal en l'equip, diari esportiu per excel·lència. La Copa del Metz, campió de la Champions femenina d'handbol, ha acaparat tota l'atenció. Mirra Andreieva, la campiona femenina de Roland Garros, ha felicitat en xarxes al finalista, Flavio Cobolli, però no al campió. Algunes rareses de la victòria d'Alexander Zverev, sobre el qual planeja també l'ombra de la violència domèstica amb 2 denúncies de 2 exparelles.
5: I Montserrat, acabem presentacions a diferents entrenadors. Comencem al Sabadell de Waterpolo.
32: Sí,
3: Sí, ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la nova temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella de l'equip femení. I en futbol sala, avui s'ha presentat el nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma, Jorge Vargas, deixa el filial de l'equip colomenc per entrenar l'elit per primera vegada a la seva carrera. Vargas ha estat 7 temporades el tècnic del filial i ara agafa les regnes del primer equip de l'Indústria.
8: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com el papa ha cridat avui al Congrés dels Diputats a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit davant de diputats i senadors al Parlament espanyol, en què ha criticat l'avortament i l'eutanàsia. En canvi, ha defensat l'acollida d'immigrants i ha criticat el rearmament al món. De seguida en parlem de tot plegat. També hem connectat amb Jerusalem després que Israel i l'Iran s'hagin atacat mútuament les últimes hores. Donald Trump reclama a les parts que s'aturin en el moment més delicat de l'alto el foc assolit fa 2 mesos. I ens hem fixat en un estudi clínic innovador sobre l'Alzheimer liderat des de Catalunya. Busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. De moment es farà una prova amb 10 pacients, a veure si tenen bons resultats o no. Tot això us hem explicat a la primera hora d'aquest Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs que les acusacions populars que coordina el PP reclamen a l'Audiència Nacional que imputi les filles de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Assenyalen que hi ha prou indicis per investigar Laura i Alba per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, falsedat documental i participació en organització criminal. També demanen al jutge Calama que imputi per aquest cas l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Ábalos i Koldo estan en presó preventiva a l'espera de la sentència per presumpte de cobrament de comissions il·legals a canvi de contractes per la compra de mascaretes en la pandèmia. I més enllà d'aquests casos, avui la justícia també ha admès a tràmit una querella del PP i Vox contra el vicepresident de la CEPI, Bartolomeu Lora, per l'ajuda pública de 475 milions d'euros que va rebre Air Europa. El cita a declarar el 3 de juliol per aclarir si va cometre prevaricació. El jutjat d'instrucció 49 de Madrid també demana a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, que identifiqui tots els funcionaris i directius que van tenir relació amb la concessió de la subvenció i reclama el fons d'ajuda a la solvència d'empreses estratègiques gestionat també per la CEPI, que porti totes les actes i informes del procés. En crònica política relacionat amb el papa, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana celebren que el papa tingui previst parlar en català en alguns moments de la seva visita a Catalunya, però acusen el govern i l'arquebisbat de Barcelona de no haver fet prou per defensar la llengua. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts, i Elisenda Alemany, que és la secretària general d'Esquerra.
12: Ha fet més Míriam Nogueras avui demanant al papa que parli català que no el president Illa.
13: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat, segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
11: Mentrestant, el portaveu dels Comuns, David Cid, veu imprescindible que el papa mostri el seu compromís amb el català mentre estigui a Catalunya, i també li ha demanat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats.
14: Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar. És a dir, per fer net, el que li reclamem és que parli amb les víctimes, amb totes les víctimes.
11: I hores abans que s'acabi el període de consultes per l'ERO a Nissan, els treballadors del centre de recanvis del Prat han convocat una concentració indefinida a les portes de la planta. Reclamen a la multinacional nipona que aporti una proposta satisfactòria pels treballadors. Aquest matí hi ha hagut una reunió entre sindicats i empresa al Departament de Treball, però no s'ha arribat a cap acord. L'empresa automobilística japonesa vol fer un expedient de regulació d'ocupació pels 211 treballadors. I la majoria dels acomiadaments, 110, són del centre de recanvis del Prat de Llobregat.
9: Passant gairebé 4 minuts de les 3.
15: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
9: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
9: I Jordi Cabré, escriptor i advocat, que no ha arribat. Esperem que en els pròxims segons
16: arribi.
9: Arribi
16: aviat.
9: Esteu bé, vosaltres dues?
0: Sí, molt bé.
16: Molt bé.
9: Si no, escolta'm, vosaltres dues n'hi ha prou, eh? Sí,
0: ja crec que el Jordi està patint les restriccions del papa, eh?
9: Ah,
16: segurament.
9: Després ho parlarem, perquè el Jordi i la Júlia, el Jordi Cabré i la Júlia Reguer, són veïns del barri de la Sagrada Família, i per tant, no sé, perquè arriba just ara, esbufegant i gairebé demanant disculpes al Jordi Cabré. Jordi, bona tarda.
17: Bona tarda.
9: Són ja restriccions per la visita del papa o encara no?
17: No, encara no.
9: Encara no, encara no. Per tant, és una mena de fer una, allò, assumpció de responsabilitats, que t'està fent el Jordi. Va, anem al primer tema. Ja sabeu que els dilluns ens porta l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda.
18: Bona tarda.
9: Tot bé, tu?
18: Sí, estupendament.
9: Perfecte,
18: eh?
9: Escolta, m'ho celebro.
18: M'ha agradat molt que en Jordi hagués pogut mentir.
9: Sí,
18: però ha dit, si no, per l'esperit papal, s'ha donat la culpa ell mateix. Han
9: no,
18: donat
9: no, ha dit que no era motiu de... Això. No era per les restriccions
18: del papa. Per tant, era culpa seva com cada dilluns.
9: Clar, era no, vol dir cada dilluns, no.
18: Avui hagués pogut.
9: Com cada dilluns, no, perquè no fa tard, no,
18: no
9: fa tard. Cada dilluns.
18: Va just, va just.
9: Sí, arriba just, però bé, però no fa tard.
18: No, és veritat.
17: Ens perdonarà els pecats a tots.
18: És veritat, el papa ens perdonarà.
17: Ens absoldrà a tots.
18: A veure, el papa. Tenim el papa en aquestes terres de missió. De manera que voldria parlar ara des d'aquí, aquests micròfons oberts que tu m'ofereixes, estimat Òscar,
9: sí.
18: Amb el nostre director, el director de Catalunya Ràdio,
9: sí.
18: Jordi Borda.
9: Sí.
18: Anar més amunt, fins i tot, la Rosa Romà també ens està escoltant ara mateix.
9: Si m'has de buscar un problema, avisa-me.
18: Un problema no. O sigui, un problema no. Pasta, pasta,
9: no vol dir pasta,
18: gansa, és el que et buscaré.
9: A mi?
18: Sí. A tu i a tots nosaltres. A veure. Primer de tot vull saludar els estudiants que demà van a Barcelona a fer els exàmens de selectivitat a la Diagonal. I hauran d'agafar el metro. Felicitats. A vosaltres i als vostres pares. Espero que de bon matí no us doneu el vi de missa, que si no sabeu què és, us diré que al Tas Vertical farem un especial vi de missa, tenint en compte aquesta visita.
9: Ha tingut vista aquí.
18: Llavors, dimecres el papa va a Montserrat. Demà el tenim aquí. Que va
9: demà a terra, al migdia,
18: a les 12.
9: Al
18: migdia,
9: a les 12,
18: i estarà a l'estadi.
9: Al vespre.
18: I Sergio Dalma hi serà.
9: Sí.
18: Espero que toqui...
9: I l'Escolònia, també.
18: Espero que canti Ave Lucía, Sergio Dalma. Home, que és l'única cançó de la història del món que té la paraula predictor. I que és una cançó en contra de l'avortament, molt adient per entretenir els feligresos que estiguin allà a l'estadi.
9: Sí, dimecres va a Montserrat. Deixa'm dir que el papa no hi serà,
18: No, papa, no,
9: home,
18: no.
9: Tard,
18: no traurà el mòbil, que seria el papa mòbil en aquest cas, per fer allò que es fa en els concerts, I dimecres va a Montserrat,
9: sí.
18: El papa. I amb ell 10.000 feligresos, i posa-li 10.000 periodistes, entre ells tu, que no s'ho volen perdre. Jo hi haig d'anar pel diari ara.
9: Ah, molt bé. Doncs ens veurem allà.
18: Aviam si ens veurem.
9: Sí, no ho sé, perquè si hi ha 10.000 persones...
18: Aquesta
9: igual
18: és la
9: no
18: qüestió,
9: trobem,
18: aquesta és la qüestió. Jo vaig trucar a Montserrat, dic, escolta'm, vaig parlar amb el cap de premsa, dic, escolta'm, quin cremallera s'ha d'agafar? Que em puc quedar la nit aquí? I em va dir, no, maca, perquè... Espera't un moment. És a dir, per què? Està tot ocupat.
9: Ah, és que quan vas demanar-ho?
18: No, abans d'ahir.
9: Oh,
18: a veure, jo li vaig dir...
9: Hi ha alguns que fa dies que ho hem demanat, això.
18: Jo li vaig dir, a veure, m'han dit que hem d'anar amb el cremallera ben d'hora, però quan? No ho sé. Dic, home, m'has de donar coordenades, que jo estic nerviosa. Dic, ja aniria a peu, perquè visc allà, però resulta que no es pot, perquè el papa porta més seguretat que Donald Trump. És a dir, jo podria anar-hi a peu...
9: A peu s'hi pot pujar, que,
18: sí.
9: Cam a través.
18: A veure, no em puc arriscar jo anar caminant cam a través, que em trobi el papa, que em caigui, i ja hi serem.
9: No, home, no,
18: Montserrat, que pensa que quan caus no... de Montserrat, o sigui, és
9: el papa
18: fatal.
9: No, el papa no pujarà cam a través.
18: No, però que no passés, que ens
9: no
18: ho paguéssim.
9: Si anessis pels corriols de la muntanya de Montserrat, no et trobaries el
18: papa. Una caiguda des de Montserrat és molt compromesa.
9: Sí.
18: Només et pot salvar l'Esperit Sant.
9: Ja.
18: Dir, no, val més que no. Llavors, em diu, està tot ocupat. I aquí vaig. Es veu que les cel·les de Montserrat... Hi ha la Marta Romagosa, una és de la Marta Romagosa, una és d'en Basté, una és d'en Carlos Herrera, una altra és teva. Bé, a la teva, ja t'ho dic ara, Òscar, i ets tu i la gent del teu equip. La Eli, no sé si ve la Eli Sort...
9: No, hi ve Imma Matas.
18: La Imma, que, hi ha, que la Imma Matas, jo me l'he trobat
9: Matas,
18: avui...
9: Maria Guixà...
18: La Imma Matas, jo me l'he trobat. Avui, Nàtia Dell. Avui fent un cafè, aquí al costat, i ja m'ho ha dit, ella diu, jo... amb una llitera no sé dormir, però ni que em prengui un Hello Colocatil. No podré dormir. O sigui, i això tots vosaltres. Vull dir, tu imagina't una llitera, tu, el Basté al costat, l'Herrera, o sigui, tots la Griso, potser també ve. Llavors, allò demà a la nit serà una festa de pijames extraordinària. Els altres arribarem de matinada i estic segura que de matinada us trobarem encara allà prenent aromes de Montserrat com un after, perquè què fareu? Vull dir que aquella gent es desperta molt d'hora. Què fareu tantes hores? Doncs,
9: no quan... entren els meus plans fer una festa de pijames, eh?
18: A veure una cosa, no, Òscar, és que no tens més remei. Dormiràs amb la Imma Matas, amb l'Eli Sort, o no, l'Eli...
9: Maria Guixà, Nàtia Dell, Marta Romagosa...
18: I ells amb tu. Clar. O sigui, a veure, això vulguis que no... Si tu vas a dormir, vas a un hotel, t'envien, portes el pijama que portes, però si has de dormir amb companys, vas al Primark i te'n compres un que quedi bé, perquè no pots anar de qualsevol manera, que és la nit del papa.
9: Amb samarreta d'aquelles de publicitat, no?
18: No pot ser. Llavors, això és un reality extraordinari, a mig camí entre Gran Hermano i La Travessa. És una idea que es pot madurar, i crec que sóc jo la que l'ha de liderar. Per això demanava que la nostra estimada...
9: Sí, que es fem-ho per l'any que ve, que ja no hi miri jo, i així ja està.
18: No, mira, pel preu no pateixis, Òscar, perquè estic segura que ens posarem d'acord.
9: Molt bé. Fins aquí, eh?
18: Fins aquí.
9: Molt bé.
18: Però serà...
9: No sé si el Jordi, l'Alba...
18: Només vull dir una cosa.
9: La Júlia tenen alguna cosa a dir sobre aquesta
18: dèria.
9: Veig que teniu moltes coses a dir.
18: Potser no arribo. Si no arribés, perquè, per exemple, allà al cremallera, els 10.000 feligresos vulguin arribar abans que jo i acabem a colps de puny perquè ja sabem com som els feligresos...
9: Tio, tu crec que vas tard.
18: A veure...
9: Perquè pensa una cosa. Les carreteres es tallen demà al vespre. Per tant, amb cotxe no pots portar, no pots pujar.
18: Si hauré d'anar a peu, doncs. Estallant demà al vespre, però des de casa meva també no podrem sortir d'allà.
9: Sí, clar, no, home, no, la pujada a Montserrat.
18: Ah, no, ja m'han dit que amb cremallera.
9: No, clar, has d'anar amb cremallera, però clar, cremallera hi ha les 10.000 persones que hi vulguin pujar, home, algú potser va cap a través.
18: Es veu que t'has de fotre d'hòsties.
9: Home, esperem que no calgui tant.
18: El dia que van treure la Moreneta, que també hi vaig anar a parlar, que a mi m'envien sempre a Montserrat, ja va ser allò. Hi havia en Rull, el cremallera, una cosa fastuosa, extraordinària. Doncs no em vull imaginar això. Ara bé, si no arribés, faria una mica com Hunter Thompson, Poi Fàstic a Las Vegas. Explicaria, pel dia, ja aviso ara, la meva crònica de la no arribada.
9: Molt bé, clar.
18: Que segur que als lectors els interessa molt.
9: Home, és el que totes les teves volen... peripècies segur
18: jo crec
9: que
18: és el que volen saber és això, a la no arribada.
1: Per tant, i el pijama de l'Òscar.
18: Sí, el pijama de l'Òscar.
9: És això el que la gent espera, clarament.
18: Òscar, sí, i espero que feu Instagrams de la llitera.
9: Puc dir maleta, a veure si arribo un dia i marxo el dia següent, tampoc no cal gaire maleta.
18: No facis com algun escriptor que conec, que porten uns calçotets a la bossa de mà amb l'ordinador i prou.
2: El problema no és l'anada, és la tornada d'aquells calçotets.
18: I la tornada nostra, perquè els feligresos, un cop vist el papa, voldran baixar, però...
9: És que la sortida d'allà, de les 10.000 persones, amb el cremallera, perquè, clar, les carreteres, com que hauran estat tallades, ningú haurà pujat en cotxe, per tant, ningú tindrà el cotxe allà dalt, per tant, tothom ha de baixar també.
18: I vosaltres pugeu amb cremallera o sense?
9: No, clar, amb cremallera, perquè no el pots deixar el cotxe aparcat a dalt.
18: Ah, d'acord.
9: Però, clar, com que anem demà a la tarda, confiem que demà a la tarda no hi hagi la mateixa aglomeració que dimecres al matí.
18: I tots fareu
9: que
18: els programes, serà extraordinari.
9: El matí dimecres el fa Ricard Ostrell des d'aquí, des de l'estudi, i jo faré connexions des de Montserrat, i després al migdia sí que el farem des d'allà.
18: Clar, és que això és, serà un mite, això.
1: Però d'una mira extraterrestres, que també n'hi ha per allà, no? De nit.
9: Home, estan sortint molts plans.
2: Home, per una nit hauràs de fer.
9: De pijames, anar a veure extraterrestres... Dormir no ho contempla ningú, perquè és el que a mi m'agradaria, fer.
2: A més, segur que et trobes amb algú que ronca. Llavors, clar, això és el que volem saber.
9: És que no sigui jo mateix.
2: No saps si és l'Òscar el que ronca, eh?
9: Potser jo mateix que ronca.
18: És veritat, Òscar, que et farà vergonya.
9: Clar, clar.
18: Davant de...
9: No dormiré.
18: No dormiràs de vergonya, clar.
9: Estàs roncant, diré, molt bé, doncs ja està, fins aquí.
2: O sigui, una tècnica és ser l'últim sempre.
9: Uns escuradents i així no dormim tot el dia.
18: La gent d'una edat que lliga a Tinder, Això t'ho expliquen.
9: El què?
18: Diu, clar, diu, fas l'acte, tot això... Perdó.
9: Fas l'acte.
18: I llavors no t'adorms per si de cas.
9: Has de marxar abans de... No fos cas. No hauries que descobreixis segons què.
18: Si de cas es nota... Que ronques.
4: No, però a mi m'interessa molt, eh? Jo vull que ens ho expliquis, eh? Quan tornis a baixar, com ha anat aquesta nit, doncs, sí.
18: Els teus desitjos són ordres.
4: I a més em fa molta gràcia veure aquesta cara d'incomoditat de l'Òscar Riach durant tota la dèria. És molt divertit.
9: Fa 10 dies que dura aquesta cara i crec que fins als finals de setmana no s'acabarà aquesta cara d'incomoditat.
18: Sí, ens ho explica tot.
9: Sí, home, fotos, no tinc secrets per vosaltres.
18: I si sortiu a prendre alguna cosa per allà...
9: Sí, a veure, tampoc no seria un lloc, on hi ha una...
18: L'hotel Cisneros
9: que hi ha... No anem allà a passar l'estona ni home, a divertir-nos, anem a treballar i a
4: però
9: explicar.
4: Però has de fer equip, ja que hi vas, no? Totes aquestes coses.
18: M'estan dient des de les ordres en Galvany que un mató comprat a fora.
9: Amb uns carquinyolis, segons com. Bé, no sé si teniu alguna cosa més a dir sobre la dèria.
17: No, endavant.
2: No, que disfrutis. Res
9: molt bé. Ja que hi és, tenim
4: FOMO, ara que es diu això del FOMO.
9: Molt bé.
4: Una mica de FOMO.
9: Per estar a l'habitació amb tota aquesta gent.
2: Sí, no,
9: un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida continuarem no amb més coses, sinó amb aquesta mateixa, perquè seguirem parlant del papa.
6: Catalunya migdia.
7: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
16: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
19: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
7: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
20: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
24: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
25: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
24: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
25: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
24: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nit sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya migdia.
26: Evitem el soroll.
27: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
27: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
28: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
26: Un informatiu sense presses.
27: Per donar context als grans titulars.
28: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
32: La nit dels ignorants s'hereda.
33: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
32: Pot arribar a travessar oceans.
34: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
32: Veu com creixen els seus oients màgics.
35: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
32: I posa la pell de gallina.
36: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
37: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
36: I és que m'heu posat la pell de gallina.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
37: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
37: Som 3CAT.
9: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema, el dia en què s'ha produït una imatge i un fet que fins ara era inèdit. Set minuts ininterromputs d'aplaudiments. El Congrés dels Diputats a Madrid, després de sentir el discurs del Papa Lleó XIV, ha estat la primera vegada a la història que un papa, un cap d'estat del Vaticà, ha parlat des de la tribuna als representants de la sobirania popular espanyola. I ho ha fet amb un discurs emmarcat en el que el pontífex ha qualificat com a profunda crisi espiritual i cultural per la qual passa tot el món. Ha parlat de pau, ha mostrat preocupació pel rearmament, especialment el rearmament europeu, ha parlat de justícia, ha apel·lat al diàleg pacient per fer una crítica a la crispació política.
0: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
9: Un altre dels moments destacats de la seva intervenció ha estat el discurs referit al drama migratori. El papa ha defensat la igualtat entre les persones, l'obligació humana de no discriminar ni per origen, ni per religió, ni per llengua, ni per condició social o econòmica.
0: Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
9: Això sí, en paral·lel al seu discurs més social, el papa Lleó XIV ha defensat la doctrina de l'Església pel que fa a l'avortament i a l'eutanàsia, dels quals s'ha mostrat en contra.
0: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
9: Pendent de tot això, del que ha passat avui al Congrés dels Diputats, hi hem tingut la Paula Brujats a Madrid. Paula, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
9: Nosaltres bé, un d'aquells dies històrics, perquè no és habitual, bé, de fet, fins ara no havia passat mai que un papa s'adrecés a... Eren diputats i senadors, tots junts, estaven tots junts en el mateix hemicicle.
4: Sí, estaven tots convidats perquè era una sessió conjunta Congrés i Senat, també hi havia molts altres convidats, i t'he de dir, Òscar, que la imatge és inèdita, i a vegades abusem d'aquesta paraula, però és que avui ho és, perquè els diputats i els senadors s'han comportat com mai, semblaven uns altres. Hi havia un silenci sepulcral a l'hemicicle, i això no passa mai.
9: Avui s'han portat bé, vols dir,
4: T'anava a dir això, s'han portat bé. Semblava... Jo, hi ha hagut un moment durant el matí que he dit això sembla el primer dia de classe, on ningú es discuteix, tothom escolta el professor, tothom es porta bé, i realment és un exemple banal, per dir-ho així, però sí que la imatge d'avui és inèdita perquè el papa, podríem dir, que ha posat pau per un dia, bé, per un dia no han estat 50 minuts, una miqueta més de visita, i ningú s'ha atrevit a polaritzar l'acte ni a desmarcar-se'n, per tant, ha estat un oasi polític, entre cometes, el que hem viscut avui aquí al Congrés.
9: I has fet allò que ens agrada als periodistes, de fixar-te en les cares, els gestos, els vestits, collarets, insígnies, coses d'aquestes o no?
4: Sí, hi ha hagut de tot. Han destacat converses que hem vist dins l'hemicicle. Per exemple, hem vist Salvador Illa parlant amb José María Aznar a l'inici de l'acte. Després amb Mariano Rajoy, perquè els ha tocat seure de costat durant tot l'acte. I també diputats que han intentat colar les seves reivindicacions. Per exemple, hem vist, en aquest cas era un senador del Partit Socialista, que es feia vent amb un ventall amb els colors de la bandera LGTBI. Ho ha fet mentre el papa parlava des de la tribuna. Hem vist tots els ministres vestits de negre, com marca el protocol. Només Margarita Robles, la ministra de Defensa, que s'ha presentat de rosa. I al final era una imatge poc pròpia d'un congrés. Per dir-ho d'alguna manera molt sorrentina, tota la cúpula de l'Església Espanyola, arcabisbes, etc, passejant-se pel pati del congrés i a la tribuna en una imatge inèdita. I també una imatge, per què no dir-ho, poc pròpia d'un estat que és a confessional. No? Amb diputats i senadors de tots els grups en aquesta sessió, perquè només Podem i el diputat del BNG han plantat el papa i han decidit que avui no volien ser en aquesta sessió conjunta.
9: A més, s'ha produït un d'aquells fets que una mica com la nit electoral, Aquí tothom ha guanyat, doncs avui tothom ha sentit les paraules que li han agradat, perquè tothom s'ha agafat a una part del discurs del papa que li ha sonat bé a les seves oïdes, però clar, no compren tot el discurs, però avui tothom estava d'acord amb el papa.
1: Sí, 5 pàgines d'un discurs que mai havia unit tant. Hi ha lectures per tots els gustos i tothom llegeix el discurs com vol. I mira que el Papa ha repartit, podríem dir, una mica contra tothom, perquè ha fet crítiques a banda i banda de l'hemicicle. Per exemple, els grups d'esquerres, el govern espanyol, què diuen? Doncs que el Papa el que ha fet avui és censurar la política antiimmigració que practiquen el PP i Vox, que ha rebutjat, entenen, la prioritat nacional, aquesta mesura estrella, ja ho sabeu, de l'extrema dreta, però la lectura que en fa la dreta és ben diferent. Diuen que el discurs del Papa ha estat una esmena a la totalitat a lleis que ha aprovat el govern de Pedro Sánchez. Això ho diuen per la rotunda crítica que ha fet el Papa al dret a l'avortament i a l'eutanàsia, lleis que s'han aprovat en aquest congrés i que avui Lleó XIV doncs, ha volgut rebutjar des d'aquí. Era previsible que el Papa fes aquesta crítica, el govern espanyol ho donava per descomptat. També t'he de dir que hi havia por que avui el Papa Lleó XIV parlés de corrupció, finalment no ho ha fet, perquè tal com està el pati, doncs, tothom volia veure si colava algun missatge en el seu discurs, perquè avui per un dia aquí al Congrés no s'ha parlat ni de Zapatero, perquè per cert no ha vingut, ni de Leire Díaz, ni de corrupció, i doncs el Papa que ha fet aquests discursos, aquests missatges que tu ara repassaves a l'inici, i al final que tothom ho llegeix com vol, tothom creu doncs, que val les seves polítiques, però, bueno, això podem analitzar, si vols, a partir d'ara.
9: A veure com ho han vist l'Alba, el Jordi i la Júlia.
2: A veure, jo del discurs hi ha una part que era molt previsible, que era aquest no a la guerra en defensa del multilateralisme, unes dinàmiques a favor del diàleg, la convivència i els acords, que fins a aquest punt estava bé. A mi quan m'ha començat a trontollar més ha sigut quan ha parlat de quin tipus de lleis considerava ell, el Papa, com a Papa, que s'haurien de no haver aprovat o que no s'haurien de tirar endavant, i m'ha sorprès molt que precisament el Congrés es mostrés en contra de l'avortament i de l'eutanàsia, quan crec que en aquest cas no tenia per què fer-ho. És a dir, això sí que era un missatge que ell volia deixar molt clar, de forma implícita, i crec que fins i tot en aquest cas per desmarcar-se també de les polítiques del govern espanyol, perquè sempre s'ha dit, no, que hi ha aquesta alineació entre Sánchez i el Papa, i per tant això li permetia sortir una mica d'aquest marc. Però jo quan he començat a sentir que començava a parlar de la família, del tipus de família, no, que evidentment defensa l'Església Catòlica, sí que és cert que m'ha trontollat molt més, perquè crec que no tenia per què fer-ho. Ara bé, és cert que tothom s'agafa on vol en aquest discurs, perquè és cert que n'ha tingut per tothom, però les conseqüències d'això crec que sincerament seran nul·les, perquè el PP i Vox continuaran amb les seves polítiques, de fet ho estan acordant a les autonomies al concepte de prioritat nacional, i crec que Sánchez el que farà servir és part del discurs del Papa per justificar que aquesta legislatura ha de continuar. És cert que avui tampoc no hi era Zapatero, i per tant per això potser també, evidentment per evitar el que podria ser una provocació, no, no hi ha volgut ser, però el cas de Leire Díaz avui ha continuat amb noves imputacions i per tant això no s'atura.
3: A mi, per exemple, la visita al Papa és que em genera com profundes contradiccions. Jo crec que avui el seu discurs, el que deies ara, Júlia, no? Encara me les ha reafirmat més, perquè sí que crec que necessitem com aquesta força simbòlica d'un missatge de pau, més enllà del no a la guerra, sinó combatre les desigualtats, que és el que, no, genera més injustícia, d'alguna forma posant al centre, no, el tema de les persones migrants, persones en situació de molta vulnerabilitat, i per tant crec que això dona resposta, i també estic d'acord en que estem en un moment d'una certa crisi. Ell parlava d'aquesta crisi espiritual, crisi jo crec que fins i tot ètica, no? Una mica de tenir clar cap on anem, amb uns referents a més que utilitzen la violència i que tens la sensació que ens estan portant a paradigmes que són bastant retrògrades, no? com podem veure doncs, amb Trump, Netanyahu, Milei, i per tant crec que té aquesta força simbòlica. El que passa que llavors quan entrem al detall se'm generen aquestes contradiccions constants, no? I, perquè clar, és cert que és el que deia, ara comentàveu, estem en un estat confessional, i llavors entrar al Congrés a parlar de determinades lleis, l'impacte que això acaba tenint també és com dir, no sé si ens ajuda massa. I no només això, perquè jo també crec que hi ha un altre tema, que ell parla dels abusos, no ha parlat precisament, sí que ha passat per sobre el tema dels abusos, però clar, a mi em genera molt de mal de panxa que... I amb una contradicció molt interna, per un costat dir, ostres, que ve aquest home, que ve aquest discurs, el missatge de la pau, però per altra part dir, però aquesta violència enquistada dins l'Església amb el fet de no haver realment fet cap tipus de reparació real, i com a més aquí a l'estat espanyol han passat de puntetes d'una manera bastant vergonyosa en tot el tema dels abusos, i han sigut les víctimes, els supervivents, que han hagut d'estar picant pedra per aconseguir alguna cosa. Què passa amb tot això? No? Llavors és com una sensació constantment entre, ostres, bé, no?, aquest missatge de la pau, però què passa amb tot el tema d'això, l'eutanàsia, els avortaments, els abusos perpetrats per l'Església? Llavors, hi ha com una sensació molt estranya d'estar venerant alguna figura que en moments penso, però això de què va? I en altres el veig com el més progressista de tots. I a mi també em preocupa, que hi ha un altre tema que no s'ha sortit, però és tota aquesta despesa pública en un estat confessional que estem fent. O sigui, no sé si m'hi sento massa còmode, perquè és el que dèiem, el llegat de la pau està molt bé, però obrir determinats consensos socials que hem aconseguit, no?, establir normes, per exemple, des de les esquerres, ostres, penso que això ens fa mal, realment, com a democràcia, perquè crec que som un referent en aquests temes, i no sé, em generen moltes contradiccions.
9: Sobre el tema dels abusos dins de l'Església, és veritat que durant el Congrés dels Diputats no n'ha fet referència. Mm. Després, en la reunió que han tingut amb els bisbes espanyols a la Conferència Episcopal, sí que ho ha dit de manera una mica entre línies, sense fer-ne referència, sí que demanant als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Clar. Sense esmentar, però, abusos sexuals, aquells que s'hagin sentit ferits, etc etc. Però s'ho ha guardat, entre cometes, per fer-ho davant dels bisbes i no davant del Congrés dels Diputats, on sí que, per exemple, ha fet una defensa aferrissada de l'eutanàsia o en contra de l'avortament.
5: Sí. I tot així, la presència del Parlament del Congrés dels Diputats sí que ho ha esmentat. Davant seu. Tot, i no s'hi ha agafat, però ella sí que ho ha esmentat. Mm. El tema és que amb aquesta visita al Congrés dels Diputats, que és inèdita i que segurament té una intencionalitat política clara, jo m'esperava un discurs molt més polític. Mm. I que es mullés més en temes que fossin una mica més de rabiosa actualitat. Evidentment, ell no pot entrar a mullar-se moltíssim, però esperava un punt més de simbolisme que ens permetés més interpretació o més anàlisi. Perquè el tema de l'eutanàsia, el tema de l'avortament, són temes que per molt que ell hi vulgui entrar, nosaltres ja hi hem entrat i hem sortit i hem tot entrat i hem tornat a sortir. I està més que consensuat, no només per l'esquerra, sinó també per bona part de la dreta, i tampoc ha entrat amb el matrimoni homosexual, perquè per pobre d'ell, no? I són coses que tenim molt interioritzades i que en qualsevol cas, per molt que sempre es pot debatre i sempre hi ha gent a qui això li afecta molt, en general és un debat que tenim dintre de tot bastant superat. Els debats que no estan de tot superats, i on sí que em sembla que és destacable que hi hagi entrat, és el tema immigratori, que bé, és un toc d'atenció, em sembla, cap a l'extrema dreta, s'ha fortet, tot i que l'Abascal no s'ha donat per l'al·ludit. Mm. Diu, escolta, jo, el papa, doncs està amb mi, gairebé ha vingut a dir, i tothom una mica s'apropia al seu discurs. I l'altre és aquesta de la via de la pau, del diàleg, de comprendre l'altre, de la no discriminació, també ha fet un esment de la no discriminació lingüística, per cert, confiem que això també ho tingui present dimecres, i això no sé si entendre-ho ja com un corrent de fons de dir, escolteu, vigileu una mica, som a l'estat espanyol, és un terreny una mica delicat, podria ser perfectament que fos el primer estat gran de la Unió Europea els propers anys que tingués un govern amb extrema dreta dintre. I potser, no en tinc ni idea, però potser la seva visita al Congrés dels Diputats ha vingut a donar una mica de, no de peixet a Pedro Sánchez, que potser també, sinó de vigileu amb el que feu i potser que torneu a trobar un consens constitucional, territorial també, per entendre-vos una mica entre tots, perquè esteu a punt d'anar bufetades.
1: Mm. Però si...
9: Sembla que la Paula volia dir alguna cosa.
1: No, és que justament sobre això de Vox i Santiago Abascal és molt curiosa la posició de l'extrema dreta, perquè s'ha passat mesos i setmanes criticant el papa, sobretot per el seu xoc amb Donald Trump, i com avui surt Santiago Abascal a dir no, el papa avala la meva posició en immigració. És realment contradictori. El papa també, ara parlàvem d'eutanàsia, d'avortament, també ha reivindicat el dret a l'educació religiosa, ha parlat literalment del dret inalienable de les famílies a escollir l'educació dels seus fills, i després una mica sobre això que deies de la llengua, és veritat que ell sí que ha fet referència a la llengua castellana, diguéssim, podríem dir que l'ha enaltit, no ha fet cap referència a les llengües cooficials de l'Estat en el seu discurs, que ho hagués pogut fer tenint en compte doncs, que en el Congrés ara també es poden utilitzar a diferència del que passava fa un temps, i aquí el que ha volgut marcar perfil ha estat justament Junts, perquè ho explicàvem abans, com Míriam Nogueres i també el senador Eduard Pujol han aprofitat la salutació prèvia amb el papa de portaveus del Congrés i del Senat per demanar-li que quan vagi a partir de demà a Catalunya faci servir el català. El que li han dit en aquesta salutació en privat, a veure que ho busco, Míriam Nogueres ha dit, soc catalana com Gaudí, parlar la llengua de la terra que l'acull és un bonic acte de respecte i amor, espero que gaudeixi de la visita a Catalunya.
9: Llavors, i ha dit en anglès.
1: Nogueras ha dit en anglès i Eduard Pujol li ha dit en italià. I el papa no ha respost res. El que ens han dit és que ha somrigut i ha seguit saludant a la resta de portaveus. Vull dir que el tema de la llengua s'ha colat, podríem dir, amb aquests missatges.
9: Sí que és veritat que en tots els discursos que ha fet des que va arribar a Madrid el dissabte al matí, sí que ha fet molta política, diguem-ne. Perquè és veritat que sobre el tema de la immigració, per exemple, n'ha fet referència. Ahir mateix va fer una crida als empresaris perquè tractin bé els treballadors, que tampoc no és un missatge molt habitual d'un líder espiritual o un líder religiós. Vull dir que la crida que fa, per exemple, a l'entesa i a deixar la crispació, vull dir que sí que ha fet posicionaments polítics. Vull dir que potser avui en el Congrés dels Diputats no ha anat més enllà, però sí que si fas un recopilatori de tots els discursos que ha fet, ha marcat molt el perfil polític.
2: No, de fet, sí, jo crec que avui el Congrés sí que l'ha marcat, és a dir, per mi, precisament perquè nosaltres considerem que són debats superats el tema de l'avortament i l'eutanàsia, em sembla que no ho són en el moment en què el papa necessita reivindicar-ho i que són carpetes que l'extrema dreta veiem que cada vegada més comença a obrir. Per tant, a mi sí que em sembla que ha fet un discurs molt, molt, molt polític. Es podia haver quedat en la part de la filosofia, de la dignitat,

0: l'Església, sinó sobretot fora, com es dirigeix, també hem vist missatges als joves, fins i tot fent aquestes brometes, no?, dels símbols, del 6-7, la forma que té com de relacionar-se, el fet de fer una cançó com d'aquest to, diguéssim, més evangelista, no?, fins i tot, vull dir, sí que tinc la sensació que vol marcar perfil i que potser la part de Madrid és la part més de bany de masses, a Barcelona crec que es pot trobar una altra realitat, perquè també crec que l'Església Catòlica ha tingut un altre paper a Catalunya en molts casos diferent, i en d'altres no, com en el cas dels homosexuals, per exemple, crec que no l'ha tingut en cap cas, i a Canàries és on crec que marcarà més aquest accent social. Però, sincerament, a mi em sorprèn que s'estigui posant tant en com ha de legislar un país.
1: Ara, dir que no vols polaritzar i dir que ets del Real Madrid, ja són ganes.
2: Aquesta tarda sabeu que té acte al Bernabéu i ara estaven fent un briefing de premsa, i el que ens han vingut a dir, després estarem atents a veure si és així, és que Florentino Pérez avui li regalarà una samarreta del Real Madrid quan faci aquest acte al Bernabéu. Per tant, aquí, política en tots els sentits, si ho llegim també així.
3: Recordem que el papa va fer allò, feia una mica Joan Gaspar, de dir el papa és de tots els equips, en canvi Prebost, que és ell,
1: la meva persona,
3: a més del Madrid.
1: L'estem esperant, l'esperarem en candeletes.
4: Clar, jo crec que també estem en un moment que l'altre dia, no recordo, però bueno, algú utilitzava aquest concepte que parlava de que estem en un moment en què les aliances, com que tot és líquid, també en aliances líquides. I en aquest sentit, amb això que deia Júlia, tot aquest missatge, tota aquesta simbologia del missatge de la pau, la necessitat de tenir alguns líders que ens parlin de pau i no de guerra, o sigui, algo tan bàsic, no?, que semblava que havíem resolt, però que ara, amb aquest nou ressorgiment d'aquests líders, no?, que més neixen de tota aquesta extrema dreta, és com que, de cop i volta, tinc la sensació que col·lectivament i internacional acabem enaltint, no?, d'alguna manera, una figura, perquè té aquest missatge contra la guerra, però que llavors, quan vas baixant al detall, no?, perquè ja és trist que la figura més progressista que per molta gent està identificant ara mateix sigui el papa Lleó XIV, que dius, a veure un moment, deixa'm mirar la lletra petita, i et trobes, no?
0: Estem molt malament, realment.
4: El mercat està molt mal.
1: Fa uns anys, quan buscaves una entitat superior que pogués estar per damunt dels països i les sobiranies i les guerres, etc., teníem la ONU.
4: Sí, teníem institucions.
1: Teníem la ONU. I ara, com que això està tan desvirtuat, doncs mira, doncs ara surt Déu.
4: Clar, i ens aferrem aquí, i que llavors saps allò que, no?, els claus aquests que estan allò cremant? Perquè jo ja et dic, és que jo he viscut aquest procés de dir, ostres, el papa Lleó XIV, tal, referent, no?, està oposant a tot, no?, aquest missatge de pau, però llavors això, quan comences a escoltar el detall, dius, però, un moment, això de què va, no? Llavors hi ha aquesta contracció, que estic segura que el Sánchez per dins també hauria d'estar allà, mare meva, això què és? Però clar, és que hi ha molts valors que sustenta aquesta... Per exemple, tu parles de la família tradicional, que evidentment connecta directament amb tot el moment tradwife, d'extrema dreta, amb tota la tradició que té a veure amb això de les escoles cristianes, la segregació de sexes, no ha parlat del tema LGTBI, però evidentment... O sigui, jo crec que el papa Francesc, tinc la sensació que, no ho sé, potser no, però com a mínim ho deia més obertament, era com més progressista, no? Llavors, en aquest sentit, bueno, jo crec que ens trobem en aquest moment d'aquestes aliances líquides, que ara et va bé estar un temps sostenint un missatge de pau conjuntament amb el papa, però és que això, sincerament, a la que entres al detall, no sé si és massa sostenible, vull dir, Sánchez, al final, no? Vull dir, per part de tothom, no? És una cosa estranyíssima. És estranyíssima.
2: Sí, perquè la Moncloa reconeix aquestes contradiccions que ara deies, Alba, el que passa és que Pedro Sánchez aquesta visita li va com...
4: Despistar.
2: Per dir alguna cosa. És a dir, li ha anat perfecte en la tempesta política que li estava caient, escàndols judicials, li ha anat perfectíssim, no? Llavors, clar, s'agafa el que tu deies, el que li interessa, no?, el missatge a la pau, el no a la guerra, que sempre Sánchez ha volgut abanderar, no?, també aquest aval, ells entenen a la regularització de migrants, que ha generat tanta polseguera aquí a Espanya, però que el papa Lleó XIV l'avala, també amb aquest viatge que farà a les Canàries. Per tant, podríem dir que aquesta visita està per sobre, no?, de totes aquestes contradiccions que òbviament té un govern espanyol suposadament progressista, no?, i del Partit Socialista.
3: És evident que dels possibles papes, diguem-ne, d'aquest és dels que més o dels, del que menys grinyola, diguem-ne, a l'esquerra, diguem-ne, perquè és veritat que tot aquest discurs social i tot aquest discurs amb la immigració o el que dic ahir, parlant amb els empresaris, o el fet del que no hi hagi aquesta allò que hi hagi aquesta polarització, doncs això agrada la música. Mm. Òbviament, ja saps que des de l'Església estaran en contra de l'avortament i que estaran en contra de l'eutanàsia, i òbviament això és el que et grinyola des de l'esquerra. I en canvi a la dreta, segurament, algunes de les coses socials que diu aquest papa també li

0: Espanyola, en el sentit que això no és ben bé el que ells esperarien d'un líder religiós com aquest, però en tot cas és el que hi ha. Què li queda a Madrid, Paula, aquesta tarda? Al Bernabéu, eh?
1: Li queda abans, important, aquesta reunió amb víctimes d'abusos, que és una reunió privada, que es fa a la Nunciatura i que en principi no té cobertura, que és cert que és només amb una part de les associacions...
0: Que també ha generat crítiques dels altres, dient que han agafat les que són més còmodes, entre cometes.
1: Les que són menys crítiques, entre cometes, exacte. Llavors, això ho explicava abans, també les crítiques que generat, i després ja li queda aquest acte al Bernabéu amb la comunitat diocesana, i demà al matí ja últim acte amb voluntaris i ja vola de Barajas cap a Barcelona per aquests dos dies que té per davant aquí amb vosaltres a Barcelona.
0: Doncs ho seguirem a Catalunya Ràdio, a Madrid, amb la Paula Brujans i tot l'equip de la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid, i des d'aquí, des de Barcelona, els actes que té a Montserrat i a Barcelona a partir de demà. Digues, Alba.
2: No, li volia fer una pregunta a la Paula. En tot aquest comici de gent que l'acompanyen, hi ha dones a part d'aquesta cap de comunicació, aquesta Montserrat, no sé què més, però...
1: Hi ha dones a l'equip de premsa, això sí, també de la Conferència Episcopal Espanyola, però és veritat que en el sèquit que va amb el papa, ja sigui de seguretat, com tota la representació de la Conferència Episcopal Espanyola, òbviament no hi ha cap dona en els actes que va al Papalleu 14. No sorprèn, no? Però sí que cal constatar que així és, que no hi ha dones en aquest cercle més pròxim, ja sigui de seguretat com d'assessors que van amb el Papalleu 14.
2: I a Montserrat entenc que no passarà, no? A saludar a l'abadesa que
0: no.
2: Està...
0: No.
3: Mentre no els hi facin anar a la taula les monges, no? Com van fer a la Sagrada Família.
0: En la gent de Montserrat no està previst, no. Ho explicarem a Catalunya Ràdio els pròxims dos dies. Paula, gràcies, bona tarda.
1: Adéu a vosaltres.
0: Queden 3 minuts per arribar a 3:15. Fem una pausa i anem amb l'altra notícia del dia. Durant aquesta nit passada hi ha hagut els bombardejos més importants entre Iran i Israel des que hi va haver l'alto el foc del mes d'abril. Sembla que han tornat a respectar l'alto el foc, però ja veiem que tot plegat és com molt primet.
4: Catalunya migdia.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Ocasión Plus.
8: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
6: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
1: Catalunya migdia.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
10: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
7: Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
12: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
7: Candela Peña! Què passa?
13: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
14: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. A banda de la visita del Papa, la notícia de les últimes hores, com deies, que l'Orient Mitjà ha tornat a ser escenari d'una escalada bèl·lica entre Israel i l'Iran, que aquesta nit han reprès els atacs directes per primera vegada des de l'alto el foc del mes d'abril. I el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha afanyat aquest matí a demanar tant a Israel com a l'Iran que es deixin de disparar perquè insisteix que les negociacions finals per la pau estan en marxa. Les hostilitats s'han reprès arran dels atacs israelians sobre el Líban del cap de setmana, que Israel ha justificat dient que Hezbollah havia disparat contra territori israelià. Aquesta matinada l'Iran ha respost amb un atac directe contra Israel i Israel s'hi ha tornat llançant míssils contra el centre i l'oest de l'Iran. Ara, però, tots dos diuen que estan disposats a aturar aquest nou enfrontament. El president dels Estats Units, Donald Trump, havia demanat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que no contraataqués perquè el seu govern està molt a prop de tancar un acord de pau amb Teheran que posi punt final a la guerra a l'Orient Mitjà, però Netanyahu no l'ha escoltat i ha llançat bombardejos contra l'Iran. Sembla, doncs, que la distància entre Trump i Netanyahu cada vegada és més gran, ja que sembla que els interessos dels dos països no són del tot coincidents. Saludem l'Eduard Soler, és professor de Relacions Internacionals de la UAB. Professor Soler, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
14: Malgrat que són els primers atacs directes des del dia 8 d'abril, ni Israel, ni l'Iran, ni sobretot els Estats Units, parlen de trencament de l'alto el foc. Per tant, ara, tècnicament, estem en un alto el foc o no?
15: Està prenent-se les mides per veure com avançar a partir d'ara. És a dir, estem davant d'un risc real d'aquest trencament de l'alto el foc allí on aguantava, que era diguem-ne, l'enfrontament directe entre Israel i Iran en territori d'aquests dos països, i també en l'escenari libanès més enllà del sud del Líban, perquè recordem que la violència, els trencaments de l'alto el foc ja s'havien produït a la zona d'Hormuz i també s'estaven produint, es produeixen quotidianament al sud del Líban. No? Per tant, estem davant de la possibilitat d'una nova escalada i, per tant, de tornar a aquest escenari de previ al 8 d'abril.
14: Tot i els missatges que llença Donald Trump dient que les negociacions van molt bé i que està a punt de tancar un acord.
15: Ara és evident que el que està passant ara, d'allò que estem parlant, va exactament en la direcció contrària de la que Donald Trump voldria i posa en risc tot allò que, diguem-ne, com a mecanisme de sortida ell desitjaria per aquesta guerra, que no només és impopular, sinó que s'ha demostrat probablement forassenyada o i basada en càlculs erronis, no? Però, evidentment, quan el conflicte escala, el que no pot permetre un país com els Estats Units és mostrar-se feble i covard i tampoc deixar tirats, permeteu-me el col·loquialisme, els seus aliats, no? En aquest sentit, a Israel. I, per tant, aquest sembla ser, no? O crec que és força bastant obvi de veure com l'element que ens explica el que està passant aquí a Israel. No està gens convençut d'aquest resultat, entén que no només no s'han aconseguit els objectius que volien, sinó que si el conflicte hagués d'acabar en els termes que probablement sap estan negociant els Estats Units i l'Iran, doncs va en contra de tot allò que Israel ha defensat i el que ha donat també una certa popularitat a Netanyahu dins del seu país. I, per tant, es tracta de que aquest escenari de negociacions no s'acabi concretant. No vol dir que necessàriament sigui amb una lògica d'un conflicte de màxima intensitat, però podríem dir que el que Israel està fent aquests dies aquestes hores i que l'Iran també està responent està sent així no. És a dir, els termes amb els quals els Estats Units i l'Iran estaven negociant sembla que no convencen a Israel. D'aquí l'escalada i la, diguem-ne, la provocació de bombardejar Beirut, que formava part dels acords d'allò que no es podia fer, i que l'Iran, que se sap una situació de força, que considera que els Estats Units estan més desesperats per aconseguir l'acord que no pas ells, doncs que actuïn amb una contundència en la reacció que no haguessin vist abans de començar aquesta guerra o abans de que Iran se sentís fort, com s'ha sentit aquestes últimes setmanes.
14: Això és un canvi al que havíem vist tradicionalment en els últims anys, en què Israel no feia un pas si no tenia com a mínim el vistiplau dels Estats Units. Ara sembla que Netanyahu, bé, de fet, fins i tot es va filtrar l'altre dia una conversa entre Donald Trump i Netanyahu, molt pujada de to, en què Donald Trump li va dir de tot, que estava boig, que tothom l'odiava. Estem veient un canvi de relacions, podríem dir, entre Estats Units i Israel?
15: Sí, però i que no és només el que estem veient aquestes hores. Jo crec que aquests dos conflictes, diguem-ne, que estan vinculats l'un amb l'altre, Gaza i ara Hormuz, diguem-ne, posem-li aquestes dues categories, demostren que tenim un Israel amb una posició molt més assertiva, molt més agosarada, capaç de portar de ser ells qui mouen o qui aconsegueixen moure els Estats Units. Això s'explica per una segurament major autoconfiança d'Israel, per uns canvis també en el procés de presa de decisions a Israel, molt més jeràrquics, molt més concentrats en la figura de Netanyahu i amb una interpretació, no, del que eren les relacions entre Israel i Estats Units. Jo crec que els responsables israelians segueixen pensant que els Estats Units mai es podran permetre el luxe de deixar tirats, de deixats a l'estacada els seus aliats israelians per elements de política interna, de connexions personals, però també perquè en termes de relacions internacionals que un país com els Estats Units abandonés a la seva sort el seu principal aliat a la regió, doncs probablement llançaria una imatge bastant perillosa cap a la resta d'actors, els seus amics i els seus enemics. I per tant jo crec que és sobre aquests càlculs que estem veient, aquests càlculs tan agosarats, aquestes decisions tan agosarades per part d'Israel i una certa inversió, no?, en la correlació de forces que sempre s'havia pensat, no?, d'Israel com el gran, la gran base, l'instrument dels Estats Units a la regió, que jo crec que era una caracterització també molt forçada i que no era exactament, no s'ajustava a la realitat, com tampoc s'ajustaria exactament a la realitat pensar que ara ha canviat completament i que simplement els Estats Units són el peó o l'instrument d'Israel o de Netanyahu, no? Però que sí que s'està produint és una certa inversió de moviments i amb un Israel, com veiem, amb més capacitat, aprofitant i llegint la conjuntura per empentar els Estats Units a fer coses que altrament no faria.
16: La Júlia Regui li vol fer una pregunta a la Dora Soler.
17: Hola, què tal? Tenint en compte l'anàlisi ara que feies, a mi em costa veure quin incentiu pot tenir en aquest cas Netanyahu per intentar arribar en aquest acord. Ho dic perquè, com dèiem, està creixent la seva popularitat, tindrà les eleccions a la cantonada, el beneficia fer creure que aquest conflicte el podrà guanyar. Per tant, quin incentiu podria tenir Israel ara per diguéssim, tornar enrere, és a dir, mantenir el tot el foc i deixar que Trump tanqui un acord?
15: Doncs perquè aquest acord probablement sigui vist, sigui celebrat pels iranians com una victòria, perquè els càlculs o les lectures objectives que se'n puguin fer des de fora demostraran que ni Israel ni els Estats Units han aconseguit els objectius amb els quals es van embarcar en aquesta guerra. I, per tant, des d'una perspectiva de Netanyahu, potser interessi a mantenir viva la flama del conflicte abans que assumir que no s'han aconseguit els resultats. Perquè pensem que, a més, aquí estem parlant d'una aposta personal molt clara per part de Netanyahu. És el polític israelià que ha tingut una obsessió estratègica més recurrent amb l'Iran, que Iran no tingués armes nuclears en la mesura de la possible provocar un canvi de règim. Van ser amb aquestes, diguem-ne, promeses de que això a més era fàcil d'assolir, que embarquen els Estats Units en aquesta guerra el 28 de febrer. I si la guerra hagués d'acabar en els termes en què està, la República Islàmica, malgrat que debilitada, però continua existint, el règim continua sobrevivint i ha ben adquirint una, diguem-ne, un mecanisme de pressió cap al conjunt d'allò que podríem anomenar la comunitat internacional, que és el bloqueig de l'estret d'Hormuz, que fins ara no havia utilitzat, no? Per tant, amb una capacitat, si voleu, de dissuasió, que no és una dissuasió nuclear, però és una dissuasió econòmica o estratègica, que Iran no tenia fins ara o que no se li reconeixia. Jo crec que si la guerra acabés així, per Netanyahu no la podria vendre com una victòria.
16: És Eduard Soler, és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
15: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
16: Si algú pensava que estàvem a punt de viure un alto el foc o alguna mena de pacte o un final de la guerra, ja va per 100 dies i no es veu un final en l'horitzó.
18: Bueno, al final també és com prendre consciència de com determinats personatges, quan ara tu parles de la conversa que hi havia entre Trump i Netanyahu, el Poc Balló, abans parlàvem d'ell, parlava, no?, a vegades de líders que exerceixen quasi com a monstres, no?, a vegades liderant, i és com la sensació de monstres descontrolats i que veure qui és més pervers que l'altre, no?, i veient el que està fent Netanyahu, no sé, o sigui, Trump ja no sé quins límits té, però és que ja Netanyahu tinc la sensació que, bueno, que és que no, el límit és infinit, no?, i és extremadament preocupant pel nivell, crec que a més, de capacitat d'exercir dolor i generar conflicte al final per un benefici propi, no? Pel que deia, al final per un relat, no? No vendre realment que ha sigut un fracàs el totes aquestes accions que han pres, que han pres.
19: I aquesta sensació de guerres que poden eternitzar-se i que cada cop ens ho trobem més, és a dir, allò que havia passat entre Israel i Palestina ara sembla que s'eternitza en termes d'involucració d'Iran, del Líban, d'Israel mateix, dels Estats Units, és a dir, una mena com d'impossibilitat d'arribar no només a una a un alto el foc, sinó una mena d'acord. T'acabes perdent a l'hora de veure quin pot ser l'objectiu real i viable per totes les parts, com no sigui l'eliminació de l'adversari. En el cas aquest d'Israel contra l'Iban i contra l'Iran, t'ho acabes plantejant. S'havia dit que si el tema nuclear, etc., tinc la sensació que evidentment no va per aquí, sinó que estem parlant més aviat d'una conquesta, d'una rendició total, i això ens porta a una mena de cosa il·limitada, com ja s'està veient també com es va cronificant el tema d'Ucraïna. Anem presenciant guerres en les quals no acabes d'albirar un final i fins i tot ni tan sols una treva.
16: Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, perquè és veritat que, amagat, entre cometes, per tota la informació que genera una visita com aquesta del Papa, doncs aquest conflicte ha revifat aquesta nit passada, tot i que ara les dues parts, Iran i Israel, diuen que no continuaran atacant-se, però és veritat que sí que ha quedat demostrat que aquest alto el foc que Donald Trump va venent des de fa dies penja d'un fil, per no dir que està pràcticament trencat. Ho deixarem aquí. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
17: Gràcies, bona tarda.
16: Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 30 segons per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
20: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí, el Terrat.

Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels temes inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia, com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores però divertides. Amb temes com aquests, Profilàctic.

dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així, doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com, per exemple, aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: Esteve Llop.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
2: Un dels primers grans temes dels Fets. Des del seu segon llarga durada, Calla i balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

Un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra, que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, hi apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets, amb Marc Grau, des del Calla i Balla. Rock and Clap.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i de fet seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: un altre dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Balla, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do, moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics, amb Esteve Llull.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruit Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis fulgurants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: Uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai amb temes com aquest Menja avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Per mi un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest fruit secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Clàssics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal els Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Ja vull...

0: pudés ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Pudés ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Pudés ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Pudés ser rei.
1: Fa una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada. Va ser un exitàs. Jo el tinc molt present, aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre...

Ara és en aquest segon plat dels fets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants i, en canvi, els fets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos ben aviat més rock and clàssics i més pets. Adéu-siau.

0: El Papa Lleó XIV ha omplert l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid i ha fet una crida als sacerdots a implicar-se més a la vida dels barris i en les tensions socials. Davant de 70.000 persones, ha defensat la diversitat dins del món eclesiàstic i ha celebrat l'acte afirmant que l'Església madrilenya ha fet, textualment ha dit, un golaç per sempre. Lleó XIV, que s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur, després d'haver-se reunit avui a la tarda amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals, ha demanat als bisbes espanyols que escoltin les víctimes i ha qualificat de plaga aquesta xacra. Al matí havia fet una crida a acabar amb el discurs de l'odi i a rebaixar la crispació política en una intervenció inèdita d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex ha clamat contra l'eutanàsia i contra l'avortament i ha criticat la discriminació dels immigrants i el rearmament al món. El Departament de Recerca i Universitats no reforçarà el personal dels tribunals de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat coincideixen aquest any amb una nova vaga de mestres i professors i també amb la visita que el Papa comença demà, aquí a Catalunya. Per això el govern recomana als estudiants que arribin als exàmens amb temps. Israel i l'Iran paren els atacs mutus després de l'ofensiva israeliana sobre la capital libanesa. Beirut, Benjamin Netanyahu, diu que els bombardejos sobre la República Islàmica se suspenen, però que respondran a qualsevol nou atac que pugui dur a terme Teheran. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per dilluns vinent. Han aconseguit reprendre la negociació, que estava parada, han desconvocat l'ocupació del Consorci, que havien començat avui al migdia. La segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta, programa 7 espectacles internacionals del 16 al 29 d'octubre. Són, sobretot, peces molt destacades i variades del teatre europeu i llatinoamericà.
1: Esports.
2: Nicola Provítola deixa entreveure que no seguirà el Barça de bàsquet la temporada vinent. Acaba contracte aquest mes de juny. Són declaracions del base blaugrana a la prèvia del partit de demà contra el Tenerife del primer duel de les semifinals de la Lliga CB. De retruc d'aquest partit que jugarà el Palau Blaugrana, l'equip d'hoquei patins del Barça es veu obligat a jugar el cinquè i definitiu enfrontament de semifinals de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins davant de l'Igualada a Blanes. I aquest dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta propera matinada la selecció espanyola juga l'últim amistós abans de debutar dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta. A les 4 de la matinada s'enfrontarà el Perú en un enfrontament que jugarà a Mèxic.
0: Les pluges continuaran durant aquesta matinada, poden ser localment intenses i demà al dia es llevarà amb sol la bona part del país, però a la tarda les pluges reapareixeran al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Temperatures que aniran baixant, demà les màximes no passaran dels 32 graus.
1: 3CAT Info.
0: El Papa Lleó XIV continua amb la seva agenda d'actes, disposant també de l'actualitat, perquè aquests moments acabava l'acte que ha protagonitzat a l'estadi Santiago Bernabéu, en una trobada amb gairebé 70.000 religiosos. Ha sigut una tarda completa en què també prèviament havia fet també la seva reunió amb les víctimes d'abusos, al voltant també d'aquesta qüestió que hem seguit amb l'Àngels Lafuente.
3: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del Papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'anunciatura. Prèviament a aquesta reunió el Papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes. Ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
4: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de la nunciatura.
5: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
3: Segons fonts del Vaticà, el papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
0: Gairebé 70.000 persones han assistit avui a la tarda al Santiago Bernabéu a Madrid a l'acte multitudinari en què el papa ha animat els sacerdots a tenir una presència més activa als barris i a implicar-se en els reptes socials actuals. Davant d'aquests fidels, el pontífex ha reivindicat la pluralitat dins de l'Església i ha elogiat la iniciativa de la diòcesi madrilenya, assegurant que ha aconseguit, i això ho ha dit textualment, marcar un golaç per la història. Ho hem estat seguint a Madrid amb en Cristian Roldán.
2: Lleó XIV ha definit l'acte com un golaç de l'Església Espanyola, una trobada de la comunitat catòlica de Madrid que ha plegat més de 70.000 persones.
6: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: També ha fet una crida a ampliar la mirada i ha demanat que l'Església escolti a aquells que no pensen com ells.
6: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica.
2: El pontífex també ha demanat als sacerdots que s'impliquin més en la vida dels barris. A banda del papa, a l'acte hi han intervingut persones vinculades amb la religió cristiana, com ara una parella d'immigrants del Perú, país on Robert Francis Prevost va treballar prop de 20 anys abans de ser nomenat papa, que han recordat la importància d'acollir els migrants.
0: I abans, al matí...
7: Señoras y señores, vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica.
0: Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on per primera vegada un papa s'ha adreçat al conjunt de classe política espanyola. Lleó XIV no ha deixat passar l'ocasió per fer una crida a rebaixar la crispació política, però també per tractar temes com la crítica que ha fet a l'avortament, la crítica que ha fet a l'eutanàsia i la defensa que ha fet a la regularització dels migrants, alhora que s'ha pronunciat en contra del rearmament. Tornem a Madrid. La crònica, però, ara la signa Dani Sáenz de Aja.
8: Si dissabte només arriba a Madrid, el papa ja va alertar contra els populismes i la polarització. Avui Lleó XIV ha aprofitat que tenia davant diputats i senadors per demanar-los que rebaixen el to de la discussió política.
7: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humiliación.
8: En el seu discurs, el papa ha tingut missatges que tant podien ser un aval com una crítica a esquerra i dreta de l'hemicicle. Per una banda, s'ha referit al drama migratori, ha demanat dignitat i una acollida amb garanties d'integració.
7: Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
8: També ha defensat la pau com a exigència moral i el respecte al dret internacional i ha carregat contra les polítiques belicistes.
7: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
8: I, per altra banda, el papa s'ha pronunciat clarament en contra del dret a l'avortament i a l'eutanàsia, el que ha anomenat cultura del descart.
7: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Lleó XIV ha estat rebut al Congrés amb els honors d'un cap d'estat com a líder que és de la ciutat del Vaticà. Era la primera vegada que un pontífex trepitjava l'hemicicle. Va ser una petició directa de Robert Prevost enmig d'una agenda molt atapeïda del seu viatge de 7 dies a l'estat espanyol.
0: I tot i que el papa n'ha dit per a tothom, la resposta dels grups al Congrés ha estat unànime. Més de 7 minuts d'aplaudiments i a la sortida tothom fent-se seu el discurs de Lleó XIV. Això sí, ningú s'ha sentit interpel·lat per les crítiques del pontífex. Madrid, Paula Brujat.
9: Tot ha estat inèdit avui, des del convidat fins a l'actitud i a la reacció unànima dels grups. És clar que hi ha matisos, però tothom porta el discurs del Papa cap al seu terreny i s'agafa on li convé. El primer, el govern espanyol, collegeix com un aval del Vaticà a les seves polítiques.
10: La defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
9: El ministre Bolaños minimitzava el discurs de Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia, que és on s'agafa el líder del Partit Popular per alinear-se amb el Papa.
11: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
9: I fins i tot l'extrema dreta de Vox, els més incòmodes amb la defensa que fa el Papa a acollir migrants, avui venen que estan alineats.
12: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
9: De fet, han estat els diputats de Vox i del Partit Popular els que han allargat l'aplaudiment dins l'hemicicle en un gest hipòcrita, segons el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián.
13: Han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
9: I el moment reivindicatiu del matí, quan s'ho ha entregat al Papa una carta del sindicat de llogaters i quan la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, li ha demanat que parli en català durant la seva visita a Catalunya.
14: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor.
9: Conscients que era una cita històrica, avui tothom ha volgut ser a la foto, excepte els diputats de Podem i el BNG, que han plantat el pontífex. Tampoc han vingut al Congrés els expresidents Zapatero, imputat, i Felipe González, i José María Aznar ha marxat a l'inici del discurs del Papa, alegant que tenia un viatge. En canvi, Mariano Rajoy sí que s'ha quedat fins al final. Li ha tocat seure al costat del president Salvador Illa.
0: Tres minuts i serà un quart de deu.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Demà comença la selectivitat amb més de 45.000 estudiants inscrits, una nova xifra rècord que creix per cinquè any consecutiu. És un any, però, amb circumstàncies excepcionals, perquè les proves d'accés a la universitat demà coincidiran amb l'arribada del Papa a Catalunya i també amb una nova jornada de vaga convocada per mestres i professors. I, a més, la selectivitat tindrà dues fases, una d'obligatòria, 5 exàmens, i una d'opcional que serveix a l'alumnat per repujar nota. A partir de les 9 del matí, els estudiants hauran d'examinar-se de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. A la tarda podran fer els exàmens opcionals amb assignatures com física, geografia o literatura dramàtica, entre altres. Tenint en compte el context de l'arribada del pontífex i la vaga dels docents, tot i que els sindicats han assegurat que no perjudicaran els estudiants, el govern ha demanat als alumnes que arribin a la selectivitat amb més temps. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
15: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: I entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants puguin copiar. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han aconseguit una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques de la Ciutat per dilluns vinent i per això avui a la tarda han desconvocat l'ocupació d'aquest centre que havien començat al migdia. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT al Consorci, ha explicat aquesta emissora què demana l'Ajuntament de la Ciutat.
16: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió que porta 30 anys menyspreada.
0: Ha afegit que la vaga indefinida a Barcelona continuarà, però pot ser que aquesta setmana ja no tingui el seguiment del 90%, com fins ara, perquè diu que és difícil sostenir-la durant tant de temps.
16: Tenim molt clar que totes les biblioteques tancarem un, dos, tres, hi ha alguna biblioteca que tancarà tots els dies, però com a mínim un o dos dies tancarem totes. El seguiment no es pot preveure.
0: La CGT assegura textualment que l'aparell repressiu s'ha posat en marxa perquè divendres passat un company seu va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat. D'altra banda, el personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar també més recursos i més personal.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de 10.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Els ruixats d'aquesta tarda tindran continuïtat durant aquest vespre, durant aquesta nit i fins i tot matinada, concentrades pràcticament aquestes precipitacions cap al Pirineu més occidental. Si bé també durant la matinada poden arribar a algun punt del Pirineu oriental. Aquestes precipitacions bàsicament quedaran circumscrites a l'àrea de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, fins i tot a la Cerdanya, però concentrats en aquest sector. A la resta, la propera nit i matinada serà prou tranquil·la i demà a la tarda se'n tornem-hi amb aquestes precipitacions que poden caure cap a l'interior de les comarques de Girona i a l'entorn del Montseny. Fora d'aquest sector, la tarda serà assolellada. Això sí, amb unes temperatures que si avui han arribat a la xifra dels 35 graus al Carràs, a Lleida o a Vilanova de Segrià, demà es quedaran més curtes. Notarem la refrescada al matí. Les mínimes tendiran a ser una miqueta més baixes, però sobretot ho notarem a les màximes, unes màximes que enlloc tocarem als 35 i, de fet, les més altes del país rondaran la xifra dels 32 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.

0: L'aposta.
1: L'aposta del Catalunya Nit, que començarem a 3 Cat Info i Catalunya Ràdio a partir de les 10 de la nit i que s'està preparant a la redacció, amb, entre d'altres, amb Marc, el Marc Güell, que és un dels membres de l'equip. Marc, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Què ens espera avui al primer Catalunya Nit de la setmana?
2: Doncs avui ja t'ho pots imaginar tot, a la prèvia de l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó sí. 14 arribarà demà al migdia, repassarem l'agenda que té demà i dimecres a Catalunya i totes les afectacions que hi pot haver per la mobilitat, especialment a Barcelona, però també en els accessos a Montserrat, perquè, a més, demà coincideix l'inici de la selectivitat i una nova jornada de vaga dels docents. Un viatge a Catalunya que arriba també després d'una jornada intensa a Madrid. Sentirem les crides que Lleó 14 ha fet al Congrés, però també què ha dit sobre els abusos sexuals a l'Església. Ha demanat, per exemple, als bisbes que escoltin les víctimes i repassarem com ha anat també aquest acte que ha fet aquest vespre al Santiago Bernabéu. D'aquí 24 hores farà un acte similar a l'estadi Lluís Companys. Doncs bé, avui a les 11 parlarem també amb un dels molts protagonistes que hi haurà en aquesta vigília de l'oració. L'oració serà a les 8, però la cerimònia, aquesta sessió, començarà a les 6.

0: Això sonarà?
1: Això sonarà a l'escenari de l'estadi Lluís Companys. És Álvaro Soler, ell és de Sant Cugat del Vallès, es va fer molt popular amb aquest tema, el mismo sol, i sembla que demà també l'interpretarà en aquest estadi olímpic mentre esperin l'arribada del papa. Sabrem com viu aquestes hores prèvies, com es prepara aquesta actuació, on també hi actuaran, per exemple, Sergio Dalma i l'Escolania, o Alfred Garcia, o Sabor de Gràcia, tots, per tant, taloners del papa.
0: Taloners del papa, molt bona aquesta.
1: A veure, a banda del papa, també han passat altres coses avui al món. Parlarem, per exemple, d'aquesta operació pionera a Europa que s'ha començat a fer a l'Hospital de Can Ruti de Badalona contra l'Alzheimer. És una intervenció que ajuda a eliminar l'excés de proteïnes que s'acumulen al cervell amb aquesta malaltia. De moment, els pacients que han començat a operar ja han notat certes millores. Podrem parlar amb la doctora Carmen Higueras. Ella és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias. I com que és dilluns, això vol dir esports, vol dir que ens visita el Toni Padilla. Avui, evidentment, ens valorarà aquestes eleccions que hi ha hagut al Real Madrid aquest cap de setmana. Però també avui es fixarà en els Estats Units, en l'NBA, perquè els New York Knicks, que es disputaran la final de l'NBA per primera vegada des de l'any 99. Per tant, fa molt que això no passa, però no la guanyen des del 73. I ara pot passar, per tant, una cosa històrica.
0: Com sempre, un munt d'ingredients al Catalunya Nit a partir de les 10. Marc Güell, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Israel i l'Iran han aturat l'onada d'atacs iniciada aquest cap de setmana després que l'exèrcit israelià bombardegés posicions de Hezbollah a Beirut, la capital libanesa. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat que el seu país frena els atacs sobre l'Iran, de moment, però avisa que si Teheran el reprèn, les represàlies seran contundents.
5: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
0: Netanyahu ha enviat un missatge a Donald Trump que li havia demanat que parés els bombardejos a l'Iran, dient que Israel exercirà el dret a defensar-se quan sigui necessari. També s'ha referit a l'administració Trump al portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmail Baghaei, que ha confirmat la continuació dels contactes amb Washington per negociar un acord de pau. Tot i això, avisa que els atacs d'Israel poden afectar les converses.
6: Els Estats Units tenen responsabilitat directa en qualsevol acció que el règim sionista dugui a terme en relació amb la violació de la pau i la seguretat regionals contra l'Iran.
0: Tot i que s'ha aturat l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran, l'ofensiva militar israeliana al Líban continua. Les autoritats libaneses han informat que un bombardeig israelià al sud del país ha causat la mort de 7 persones, entre les quals un infant. 3 membres del Front Polisario van morir ahir per un atac del Marroc, segons han informat des de la mateixa organització independentista del Sàhara Occidental. Entre els morts hi ha el fundador i membre del secretariat nacional del moviment, l'Ahbib Mohamed Abdelaziz. Tot i que el Polisario no informa de les circumstàncies exactes d'aquesta mort i de la dels altres 2 membres de l'organització Saharaui, el portaveu d'Esquerra Unida al Congrés, Enrique Santiago, ha afirmat que el Marroc els ha matat amb un atac amb drons. Seguint les tècniques, ha afegit que fa servir Israel per eliminar persones. De fet, dirigents de Sumar han condemnat avui l'atac letal contra el fill fundador del Front Polisario i han preguntat al govern espanyol si també condemnaran l'assassinat amb rapidesa i contundència. I la justícia italiana investiga el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, pel tracte denigrant als membres de la flotilla per Gaza detinguts a alta mar el mes passat, segons informen fonts judicials. És la segona causa judicial oberta a Europa contra el govern israelià per les acusacions de tortura, maltractaments i violència sexual, denunciats pels activistes pro-palestins arrestats per les forces armades israelianes en aigües internacionals. França ja va obrir la setmana passada una investigació per tortures i per crims de guerra pel tracte que es va donar als membres d'aquesta flotilla.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Augmenten a 35 les víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada s'ha sacsejat l'illa de Mindanao, al sud de les Filipines. Segons l'últim balanç de l'Oficina de Defensa Civil Nacional, el sisme també ha causat més d'un centenar de ferits i hi ha 12 persones desaparegudes. Unes 100.000 famílies s'han vist afectades i diversos edificis, escoles i centres comercials han registrat danys o s'han ensorrat. L'epicentre ha tingut lloc al mar, a uns 35 quilòmetres de profunditat, i ha anat seguit de més de 130 rèpliques, algunes amb magnitud de 6,7. En un primer moment, el terratrèmol ha fet activar les alertes de tsunami a les Filipines, al Japó, Malàisia i altres països de la regió. Hores després, les autoritats les han desactivat en comprovar que les onades registrades no representaven un risc important per a la població. El president filipí, Ferdinand Marcos Jr., ha declarat a través d'un comunicat que s'està coordinant una resposta i vigilància a totes les àrees afectades on els serveis elèctrics i de telecomunicacions han quedat interromputs arran d'aquest tremolor de terra.

0: Set espectacles internacionals formen la segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del gironí temporada alta. L'objectiu, presentar peces potents i variades del teatre europeu i llatinoamericà que es podran veure entre els dies 16 i 29 d'octubre, Valèria Obereda.
1: El tret de sortida el donaran la italiana Mama, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Janiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
2: Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, d'aquests on l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
1: Més propostes, la Santa del lituà Óscar Skornusovas, amb una reflexió sobre el patriarcat, la comèdia Petróleo de la companyia argentina Piel de Lava i la brasilera Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
2: Agafen el repartiment original d'aquesta obra. Han passat molts anys, han passat moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
1: La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
3: 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i seran 2:15.
3: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
4: Bona nit. Esports que arrenquem parlant del doble compromís de demà. D'una banda, del Barça de bàsquet, de l'altra, del Barça d'hoquei patins i de l'Igualada, que tots dos, en aquest últim cas, jugaran un bitllet per a la final de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Comencem, però, per al bàsquet blaurana, que rebrà el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet, en una eliminatòria que serà ja el millor de 5 enfrontaments. Els dos primers duels al Palau Blaurana, ja que el factor pista és favorable a l'equip de Xavi Pasqual. En uns partits que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. El Barça, doncs, que després d'eliminar l'UCAM Múrcia, s'enfrontarà al Tenerife al Butxí del Madrid, als quarts de final. Una eliminatòria que, doncs, arriba també amb protagonisme del base argentí del Barça, Nico Laprovittola, que a la prèvia d'aquest enfrontament ha deixat entreveure que no seguirà la temporada vinent al Barça de bàsquet. Acaba contracte aquest mes de juny.
5: Intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
4: Una semifinals ACB que també jugarà al Joventut. En el seu cas, dimecres s'enfrontarà el València a domicili, ja que el factor pista és desfavorable a la penya, que buscarà també un lloc a la final, com farà el Barça contra el Tenerife. Els dos primers duels del Joventut seran a València i aleshores la sèrie es traslladarà a Badalona. I afegim que en relació a aquest Barça-Igualada de les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, de retruc d'aquest Barça-Tenerife, aquest cinquè i definitiu partit entre blaugranes i igualadins s'haurà de jugar a Blanes, ja que el fet que el Barça s'hagi classificat per jugar a les semifinals ACB i que hi hagi hagut cinquè partit en aquesta eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i Igualada, doncs de retruc envia el partit entre Barça i Igualada a Blanes. I és que, tot i que el Barça volia jugar al Palau Blaugrana aquest partit dimecres, la Federació Espanyola de Patinatge s'hi ha negat, perquè la final començaria ja aquest proper divendres. Començarà, de fet, el proper divendres, sigui quin sigui l'equip classificat, i aleshores qui passés del Barça-Igualada tindria massa poc temps de descans, segons la Federació Espanyola de Patinatge. Donat el trasllat a Blanes d'aquest partit, el Club Blaugrana ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar l'equip de Ricard Tarés a Blanes. Així doncs, el que sí que segur és que demà tindrem un català classificat per jugar a la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
3: 3CAT Info.
4: En futbol sala afegim que el Barça també jugarà demà. Serà la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals de la Lliga. Es tracta d'una sèrie, en aquest cas, del millor de 3 partits, i com que el Barça ja domina per 1-0, un nou triomf dels de Javi Rodríguez els classificaria per redisputar la final. En futbol sala també, avui l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou tècnic de cara a la temporada que ve, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial i ara relleva Xavi Closas a la banqueta del primer equip.
3: 3CAT Info.
4: En futbol, dijous comença el Mundial a Estats Units, a Mèxic i al Canadà, i aquesta propera matinada la selecció espanyola juga un últim amistós. serà a Mèxic i contra el Perú, a partir de les 4 de la matinada, hora catalana. El debut del combinat espanyol serà dilluns vinent, dia 15, contra Cap Verd, Atlanta. De cara a aquesta estrena, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per l'inici, però veu complicat, això sí, que pugui jugar de titular. I afegim que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que el cap de setmana del 15 i 16 d'agost es disputarà la primera jornada de la Lliga, segons una resolució judicial favorable que li ha donat la raó a la patronal.

0: 3cat.info.
1: Molt bona nit, són dos quarts de deu. A aquesta hora destaquem que el Papa Lleó XIV ha omplert avui a la tarda de l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid i ha fet una crida als sacerdots a implicar-se més a la vida dels barris i en les tensions socials. Davant 70.000 persones, el Papa ha defensat la diversitat dins del món eclesiàstic i ha celebrat l'acte afirmant que l'Església madrilenya ha fet, textualment ha dit, un golaç per sempre. Abans s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur, després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Diverses associacions de víctimes, però, que han quedat fora d'aquesta trobada, han lamentat que el pontífex no s'hi hagi volgut reunir. El Departament de Recerca i Universitats explica que no reforçarà el personal dels tribunals on demà es faran les proves de la selectivitat. Aquest any, aquestes proves d'accés a la universitat coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona, que demà comença l'estada a Catalunya, i amb una nova jornada de vaga al sector educatiu. I des d'ara fins a les 10, entre diverses qüestions, us volem explicar que entitats veïnals reclamen que el tram de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo sigui una rambla. Totes les associacions de veïns de la zona, de manera unànime, han redactat una sèrie d'al·legacions a la reforma d'aquesta part de la Meridiana. I a Reus, el Gaudí Centre estrenarà aquesta setmana una nova sala immersiva. És un dels actes destacats de la ciutat en l'any Gaudí i forma part de la modernització de tot aquest complex. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: En esports, David, què destaques?
2: Doncs que Nicola Provitola, el base del Barça de bàsquet, ha deixat entreveure que no seguirà l'equip la temporada vinent, en tant que acaba contracte a finals d'aquest mes i no ha rebut proposta de renovació. Són declaracions a la prèvia del Barça-Tenerife de demà al primer partit de semifinals de la Lliga CB, que de retruc envia el Barça a Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins a Blanes.
1: Les pluges que han caigut aquesta tarda tindran certa continuïtat durant la matinada i demà matí començarem el dia amb més sol, però la tarda reapareixeran pel Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Demà les temperatures no seran tan altes i les màximes, en un principi, no han de passar dels 32 graus. El Papa Lleó XIV ha reunit avui al vespre gairebé 70.000 persones a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid, en un acte multitudinari en què ha animat els sacerdots a tenir una presència més activa als barris i a implicar-se més en els reptes socials actuals. Davant dels fidels, el pontífex ha reivindicat la pluralitat dins de l'Església i ha elogiat la iniciativa de la diòcesi madrilenya, assegurant textualment que avui ha aconseguit un golaç per la història. Madrid, Cristian Roldán.
3: Lleó XIV ha definit l'acte com un golaç de l'Església Espanyola, una trobada de la comunitat catòlica de Madrid que ha plegat més de 70.000 persones.
4: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
3: També ha fet una crida a ampliar la mirada i ha demanat que l'Església escolti a aquells que no pensen com ells.
4: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la consciència de que la verdad es sinfónica.
3: El pontífex també ha demanat als sacerdots que s'impliquin més en la vida dels barris. A banda del Papa, a l'acte hi han intervingut persones vinculades amb la religió cristiana, com ara una parella d'immigrants del Perú, país on Robert Francis Prevost va treballar prop de 20 anys abans de ser nomenat papa, que han recordat la importància d'acollir els migrants.
1: Abans, a la tarda, el Papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant dels abusos. S'ha reunit amb 6 representants d'associacions de víctimes d'aquests abusos de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre altres, pel Defensor del Poble i per la Conferència Episcopal. Durant gairebé una hora, a porta tancada, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església, ha dit, un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió han lamentat que el Papa no s'hi hagi volgut trobar. Tornem a Madrid. Ara la crònica és d'Àngels Lafuente.
5: Molt poc ha transcendit de la reunió de Lleó XIV amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del Papa. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat a l'Anunciatura. Prèviament a aquesta reunió el Papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i es reparin els danys provocats. Una petició que ha fet sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha evitat la polèmica i s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església Espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
4: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Una reunió amb 7 víctimes que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'Anunciatura.
0: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: Segons fonts del Vaticà, el Papa se sent molt proper amb les víctimes i també amb tota la comunitat eclesiàstica i seguirà treballant perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides.
1: I demà Lleó 14 arriba a Catalunya. El desplegament de seguretat ja es fa notar en alguns punts de Barcelona. Hi ha més patrulles uniformades que circulen en peu i en moto i avui al matí ja hi ha hagut restriccions per aparcar a l'entorn de l'Estadi Olímpic o a Ciutat Vella. També s'han col·locat tanques que compliquen el pas de vianants i que causen molèsties a botiguers i veïns. La Maria és veïna del barri i treballa a la farmàcia que hi ha a la plaça Sant Agustí.
6: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
1: Entre els comerciants, avui, confusió, perquè contra el que estava previst, s'ha pogut fer càrrega i descàrrega de mercaderies. Pel que fa a les vendes, no creuen que hi hagi massa canvis, és el que pensa, si més no, Mireia Sobirà, responsable de la cereria Sobirà, al carrer Llibreteria.
7: No hem notat una venda diferent perquè vingui el Papa, no ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel Papa.
1: Turistes, guies, veïns esperen que, a mesura que vagin passant les hores, les molèsties vagin a més perquè s'aniran incrementant també les restriccions que contemple el dispositiu policial previst per aquesta visita papal, el dispositiu Albus. I demà comença la selectivitat amb més de 45.000 estudiants inscrits, nova xifra rècord, que creix per 5è any consecutiu, però que coincidirà també amb aquesta visita del Pontífex i amb la nova jornada de vagues de mestres i professors. Una selectivitat amb dues fases, una obligatòria amb 5 exàmens i una opcional que servirà a l'alumnat per a pujar nota. Dos quasi mig de 10, el jutge Santiago Pedrada estreny el setge al voltant del PSOE i cita a declarar com a testimoni la presidenta del partit Cristina Narbona. La interrogarà el dia 10 de juliol per una conversa de WhatsApp en què l'exmilitant socialista Leire Díez parla de reconduir els atacs al president i capgirar la situació. Ho havia demanat divendres la Fiscalia Anticorrupció. El jutge també imputa a l'advocada Letícia de la Hoz, a qui s'investiga per un presumpte intent de suborn a Carmen Pano, l'empresària que va dir que havia portat 90.000 euros a la seu del PSOE. D'altra banda, les acusacions populars pel cas Plus Ultra han demanat a l'Audiència Nacional que imputi les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Aleguen que hi ha prou indicis per investigar-les per blanqueig de capitals, falsedat documental i participació en organització criminal. També demanen al jutge que imputi l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García. Borja Semper és el portaveu del Partit Popular, el partit que coordina les acusacions populars.
8: Todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la justicia.

0: La fiscal també ha defensat que no hi ha ni un indici per incriminar cap dels 11 acusats d'haver creat una plaça a mida per al familiar del president espanyol a la Diputació de Badajoz.
1: Aquí se acabaron las conjeturas, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
2: De la instrucción practicada, de los datos objetivos sobrantes de las actuaciones y la prueba objeto de este enjuiciamiento, ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtuara el principio de presunción de inocencia.
0: En canvi, les acusacions populars no s'han mogut i insisteixen que tot plegat va ser una conxorxa per afavorir David Sánchez. Sentim els advocats de Manos Limpias i del Partit Popular, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
3: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
4: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano, y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: Està previst que demà aquest judici quedi vist per sentència.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern preveu intensificar el control policial a la zona franca de Barcelona i estudiar la possibilitat d'endurir la legislació de les armes de foc després de l'assassinat ahir a trets d'un home al carrer de la Mineria. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
6: Dos assassinats de característiques similars en menys d'un mes. Mentre els Mossos investiguen si hi ha relació entre els dos tirotejos que podrien ser revenges relacionades amb el món del narcotràfic, la consellera d'Interior, Núria Parlon, treballa amb aquesta agenda.
7: Ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
6: Recordem que ahir cap a les 9 del vespre un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena a un home que va morir al lloc dels fets. El 16 de maig, al mateix carrer de la Mineria, de la Zona Franca, va morir un altre home de 43 anys després de rebre diversos trets també per l'esquena.
0: El preu de l'habitatge continua encarint-se aquest any, però ho fa amb una petita moderació. Al primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els tres últims mesos de l'any passat, la pujada de preu a l'habitatge va ser d'un 10,9%, 4 dècimes més. La resta de trimestres, els augments de preu van superar l'11,5%. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge durant el temps. Entitats veïnals reclamen que el tram de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo, que té una distància aproximada de 2,5 km, sigui una rambla. Volen que reparin els greuges que la construcció de la Meridiana a Barcelona va suposar per als barris del seu voltant, Sant Andreu, Porta, Prosperitat i les Trinitats. Totes les associacions de veïns de la zona han redactat una sèrie d'al·legacions a la reforma d'aquesta part de la Meridiana, Anna Escura.
8: Els veïns volen que la Meridiana deixi de ser la drecera per arribar al centre de Barcelona. Per exemple, volen enverdir la plaça de Fabra i Puig, reduir a la meitat els carrils destinats a la circulació de vehicles privats i ampliar el pont de Sarajevo perquè es converteixi en un espai d'uns 1.500 metres quadrats que uneixi les dues trinitats. Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i encarregat de mobilitat de l'entitat, ha dit que volen que la reforma de la Meridiana suposi una reforma integral dels barris del voltant.
9: No volem una continuació a la reforma de la Sagrera. Nosaltres el que volem és una reforma en Rambla, com des de Glòries al Clot, perquè entenem que la Rambla el que farà és donar-li aquest ànima més transversal d'unió entre Nou Barris i Sant Andreu.
8: En un futur que diuen que no ha de ser gaire llunyà, els veïns reclamen que aquesta pacificació s'allargui des del pont de Sarajevo, l'últim que hi ha sortint de Barcelona, allà on hi ha el cartell de benvinguts, fins a Montcada i Reixac.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé són 3:15.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Els ruixats d'aquesta tarda tindran continuïtat durant aquest vespre, aquesta nit, matinada, fins i tot al Pirineu Occidental. Localment poden ser intensos, tot i que la majoria tendiran a ser entre febles i localment moderats. Això es mantindrà fins demà al matí. Després hi haurà una petita pausa cap als vols del migdia, però se'n tornem-hi a partir del migdia al sector a qualsevol punt del Pirineu.

0: i a l'interior de les comarques de Girona. Fins i tot podrien caure algunes precipitacions a l'entorn del Montseny. Fora de l'extrem nord del país o terç nord del país, el temps de dimarts serà força suau i assolellat, amb unes temperatures que baixaran les mínimes i també baixaran les màximes. Si avui han tocat la xifra dels 35 graus a punts de ponent, demà, amb prou feines, les més altes del dia a Catalunya rondaran la xifra dels 31-32 graus. S'esperen per sota dels 30 graus a les comarques de Girona i a l'àrea costanera no passaran dels 28.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, lamenta el comportament d'algunes persones que dissabte van participar en una caminada popular per la serra de Collserola per reclamar l'aixecament de les mesures restrictives d'accés al medi natural i que es van saltar aquestes restriccions. Ordeig assegura que s'està treballant a la bona línia per lluitar contra el brot de pesta porcina africana i alerta que no es pot engegar a rodar tota la feina feta fins ara.
5: Estem preocupats per veure l'actitud d'alguns ciutadans que fins ara jo crec que ha sigut molt majoritàriament exemplar, i el que demanem és que continuem anant en aquesta línia. El país s'hi juga molt, hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments, i per tant demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara.
4: Demà el conseller es reunirà amb els alcaldes dels municipis més afectats pel brot de pesta porcina per avaluar l'estat de la malaltia i per estudiar mesures que facilitin la mobilitat de les persones sense haver d'aixecar les restriccions. Al Berguedà tenen molta feina per arreglar les destrosses provocades al llarg de la riera de Merlès pels aiguats torrencials del dijous de Corpus. Aquesta setmana reuniran els alcaldes dels municipis afectats pels aiguats amb el Consell Comarcal i amb la delegació del govern per coordinar la feina, per valorar danys i per demanar ajuts. Tot i que encara hi ha passos i ponts del tot impracticables, els accessos a les cases estan garantits. Corresponsal al Berguedà, Natia Dell.
6: No se sap encara si la zona, que atrau molt turisme de Riera, estarà a punt per la temporada d'estiu, encara que estigui prohibit banyar-se la majoria de trams. Aquest cap de setmana, al càmping Riera de Merlès de Borredà, els campistes no hi han pogut accedir perquè ha quedat molt malmès. Un dels municipis més afectats pels aiguats és Santa Maria de Merlès, que vol declarar la situació d'emergència. Sara Costa és la seva alcaldessa.
7: Ara mateix la situació encara és bastant desastrosa i ho serà durant temps. Jo ja vaig començar a trucar a Generalitat, Diputació, a veure on podíem mirar de buscar ajuda, suport. De moment el que haurem d'aprovar és una situació d'emergència al municipi per poder avançar o accelerar molt també els tràmits aquests i anar per feina.
6: El Consell Comarcal s'ofereix ajudar els municipis petits i sense mitjans amb els informes tècnics per avaluar l'abast de les destrosses i les solucions. Les afectacions han estat als municipis del llarg de tota la riera de Merlès fins a la desembocadora del Llobregat. A banda de Santa Maria, parlem de les Llosses, Borredà, la Quart, Sagàs i Porreig.
4: Un centenar de ramaders s'han concentrat avui davant de la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort per reclamar mesures urgents davant de l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. La protesta ha arribat al mateix dia que dues explotacions de Tornafort, també al Pallars Sobirà, s'han vist obligades a sacrificar gairebé 200 caps de bestiar després d'haver detectat un cas positiu. Sort, Pau Rovira.
8: La concentració s'ha convocat sota el lema «Sense ramaders no hi ha pobles ni futur» i vol visualitzar el malestar creixent del sector. Els afectats alerten que darrere de cada sacrifici hi ha anys de feina, inversions i selecció genètica que desapareixen en qüestió d'hores. És el cas de la Pilar Herbàs i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
9: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava bé.
10: No sé, és que d'aquí igual dos anys i igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar a veure si es poden trobar.
9: A més, s'ha de tenir en compte que la nostra explotació és ecològica i de raça. Vull dir que encara costa més de trobar.
8: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i, sobretot, canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
5: Des del departament estem parlant amb la família afectada des de fa mesos i, per tant, aquesta setmana també farem una nova reunió i el que farem és posar tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques per tal de que es pugui garantir la continuïtat de l'explotació.
8: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: El Gaudí Centre de Reus, al Baix Camp, estrenarà aquesta setmana la nova sala immersiva. És un dels actes destacats de la ciutat a l'any Gaudí i forma part de la modernització de tot aquest complex que ja fa 19 anys que està en funcionament. Reus, Manel Sastre.
11: Serà una projecció audiovisual immersiva en una sala d'11 metres quadrats plena de pantalles LED i miralls al terra i al sostre per una experiència absoluta que inclourà efectes especials que transportaran el visitant a l'interior mateix de la recreació. S'estrena divendres, però l'alcaldessa Sandra Guaita i la regidora de Cultura, Noemí Llaurador, han explicat alguns detalls del fil conductor.
12: No tan sols és explicar l'obra de l'arquitecte, sinó també a explicar com el territori, com la ciutat va impactar en Gaudí i com també Gaudí ho va impactar en la nostra ciutat.
13: Traslladar-lo als orígens, al taller de caldereria que tenia la seva família, els paisatges que el van envoltar, fins i tot a la lluminositat, la religiositat, fins i tot també el context històric de la Renaixença.
11: L'Ajuntament de Reus ha organitzat diferents actes populars per al cap de setmana d'aquesta estrena i es podrà visitar també en unes jornades de portes obertes. Aquest nou espai immersiu hauria de ser també un revulsiu per al Gaudí Centre, que ja ha arribat al milió de visitants. Ara el consistori vol seguir renovant els diferents espais que té aquest complex.
4: A Girona es complica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics, que l'ha gestionat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp. Girona, Núria Peraire.
14: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit del servei públic, diuen, i amb el recurs el procés d'adjudicació a la nova empresa s'atura fins que el tribunal resolgui. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podia aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
15: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
14: El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules en versió original.
4: L'estudi del cineclubisme català referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, amb gairebé 150.000 espectadors, gairebé un 30% en català. L'any passat els cineclubs federats van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric. Pel que fa a la xifra d'espectadors, el total és gairebé idèntic que l'any anterior. El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors que confirmen una tendència ascendent que encara no ha tocat sostre. Quant a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% dels films programats pels cineclubs federats eren produccions catalanes, el 2025 el percentatge va pujar fins a un 23% amb 538 sessions. El president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolés, ha destacat la seva satisfacció davant d'aquestes xifres i el que això comporta per la llengua.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
4: La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en aquests cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47, de Marcel Barrena, i de Salve Maria, de Marc Coll. Finalment, en aquesta llista també s'inclou Sorda, d'Eva Libertad.
3: 3Cat Info.
17: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel. coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
4: Poc més de 4 minuts i seran les 10. David Ubach, bona nit.
18: Bona nit.
4: Ara ponem en David.
18: Una mica més de 4 minuts per repassar-los. L'actualitat del dia ve marcada per diversos partits que tindrem demà amb protagonisme del Barça i també de l'Igualada. Tres seccions blaugranes es juguen el seu futur a la Lliga, la de bàsquet, la d'hoquei patins i la de futbol sala. La d'hoquei patins, a més, en joc un bitllet per a la final entre el Barça i l'Igualada. Els igualadins van forçar el cinquè definitiu partit que jugarà demà a Blanes. I és que, donada la coincidència del Barça-Tenerife de demà a la Lliga CB de bàsquet, demà ara en parlarem amb aquest Barça-Igualada, cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, l'hoquei patins s'ha de traslladar a Blanes. És la solució que ha trobat el Barça en un partit que jugarà demà a les 7 de la tarda per evitar aquesta coincidència amb el Barça-Tenerife d'ACB. Inicialment el Barça volia jugar al Palau Blaugrana, però dimecres, ara bé, la Federació Espanyola de Patinatge s'hi ha negat, argumentant que com que la final comença ja aquest proper divendres, aleshores l'equip vencedor tindria poc temps de descans. El Barça, doncs, donat aquest trasllat del partit a Blanes, ha enviat entrades gratuïtes als socis interessats a acompanyar l'equip, doncs, a la localitat salvatana. Això pel que fa a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins. Recordem-ho, demà Barça-Igualada decisiu per passar a la final a les 7 de la tarda a Blanes. Hi haurà una hora més tard al Palau Blaugrana, ara sí, aquest Barça-Tenerife, el primer partit de les semifinals de la Lliga CB. Serà a partir de les 8 amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Un Barça que en aquestes semifinals, després d'eliminar el Camp Múrcia en quarts, tindrà ara el factor pista favorable, ja que el Tenerife, el vuitè classificat de la fase regular, es va desfer en quarts del Madrid i el Barça, doncs, degut a això, ha recuperat el factor pista. Un primer salt entre Barça i Tenerife que arriba marcat per les declaracions prèvies del base argentí del Barça, Nicola Provítola. Ha deixat entreveure que no seguirà la temporada vinent a l'equip. Acaba contracte aquest juny.
19: No. Intentamos hablar, pero no. Así que mi futuro está bastante incierto. Así que, nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
18: Aquestes semifinals de la CB també les disputarà el Joventut després de guanyar el tercer partit a la pista del Baskonia ahir diumenge. Ara el Joventut haurà de jugar dimecres el primer partit a la pista del València, i és que en aquest cas la penya té el factor pista desfavorable. Per tant, tant aquest Barça-Tenerife com el València-Joventut, que s'aniran alternant en aquests propers dies, en joc un lloc a la final de la Lliga ACB. El València-Joventut de dimecres també tindrà transmissió als canals digitals d'aquesta emissora, amb els vertinegres, doncs, i amb els blaugranes, que jugaran per un lloc a la final, com dèiem, en aquest cas el millor de 5 enfrontaments. I tal com destacàvem ara també, el Barça de Futbol Sala pot ser equip finalista ja demà mateix a la Lliga de Futbol Sala. L'equip blaugrana visita la pista de l'Inter Movistar demà mateix en unes semifinals que dominen per 1-0 en una eliminatòria que és el millor de 3 partits. Per tant, oportunitat del Barça ja demà mateix de passar a la final. Això en Futbol Sala, on també avui hem tingut la presentació com a nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma de Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial i rellevarà Xavi Closas. I afegim que en Badar Polo, al Club Natació Sabadell, hi ha hagut avui presentació dels dos entrenadors de cara a la temporada vinent, el femení Enric Arnella, el masculí Albert Espanyol. Sentim les declaracions d'Arnella.
20: Ni de trencar ni d'iniciar res nou, no? Sinó al final és un projecte diferent, que l'hem de portar des de la nostra energia pròpia i que l'hem de fer créixer, no?

0: Barcelona es prepara per a l'arribada del Papa a la ciutat demà al migdia, que obrirà pràcticament 48 hores de visita, que el portaran de Can Brians a Montserrat i de l'Estadi Olímpic a la Sagrada Família passant pel Raval. El pontífex avui encara és a Madrid, on aquest vespre ha rebut un bany de masses al Bernabéu.
1: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
0: Pel matí feia una intervenció històrica al Congrés, on ha fet una crida a rebaixar el discurs de l'odi contra els immigrants, perquè...
2: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Tot i que també ha rebutjat de ple algunes de les polítiques de les quals l'actual govern espanyol està més orgullós, l'avortament i l'eutanàsia. Tot i això, ha sortit aclamat de la cambra amb un llarg aplaudiment que ha durat minuts. Dels abusos sexuals a l'Església n'ha parlat en aquests termes.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justícia, la reparació...
0: Una plaga de la qual no ha volgut parlar amb algunes associacions, com la del català Miguel Hurtado.
4: Han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic...
5: Catalunya nit.
6: Poc abans del desembarcament del Papa a Barcelona, a les 9 del matí, hauran començat els exàmens de la selectivitat per als 46.000 alumnes que s'hi presenten i que hauran de tenir en compte possibles dificultats en la mobilitat pel dispositiu de seguretat de la visita papal, però també perquè hi ha vaga de mestres i professors a tot Catalunya. Val a dir que els docents s'han compromès a fer les protestes un cop hagin començat els exàmens.
0: Notícia esperançadora que avui arriba de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
7: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se lo había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
0: És la germana d'un pacient amb Alzheimer que ha estat operat amb una nova tècnica quirúrgica que li ha frenat la malaltia. Ara es provarà amb una desena més de pacients. Ens ho explicarà en directe la doctora Carmen Higueras, que és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana endurir la llei contra la tinença il·lícita d'armes després d'un nou tiroteig a Catalunya amb resultat d'un mort aquest cap de setmana a la Zona Franca.
8: Treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
9: Més lluny, Biel, més lluny.

0: I a les 11 sentirem Biel Mesquida, Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, que avui ha rebut el guardó i ha parlat amb la nostra companya Marta Vives. Un acte molt poètic amb música de Lluís Llach.
1: Que ara ja s'acosta i quan serem deslliurats.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Queden menys de 14 hores perquè el Papa Lleó XIV arribi a Catalunya després de la seva estada a Madrid, on avui ha pronunciat un discurs al Congrés i s'ha reunit amb víctimes d'abusos a l'Església. Totes les mirades estan posades en la visita que començarà demà. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com serà aquest primer dia del Pontífex a Catalunya? Recordem-ho.
1: El Papa arribarà a Barcelona demà dimarts al migdia. Serà la seva primera visita oficial a Catalunya i també el primer viatge d'un Pontífex al país des de Benet XVI, ara fa 15 anys. Diem oficial perquè Robert Prevost ja ha estat abans al nostre país. Com a superior general dels Agustins, va visitar diverses vegades la parròquia de Sant Roc i la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, a més de fer una visita a l'abadia de Montserrat l'any 2011.
0: Per tant, arriba cap a 1:45, després a partir d'aquí què passarà?
1: Després d'aterrar al Prat, el primer acte serà una pregària a la Catedral de Barcelona. També està prevista una trobada a porta tancada amb el president Salvador Illa, però la gran cita arribarà al vespre. A les 8, el Pontífex presidirà una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És un dels actes més multitudinaris de la visita. Les 40.000 entrades disponibles ja fa temps que estan exaurides i s'han organitzat centenars d'autocars per facilitar l'arribada dels fidels, també dels curiosos, d'arreu del territori.
0: Serà, per tant, una jornada molt centrada en el contacte amb la gent.
1: Sí, exacte. La part més institucional del viatge ja l'haurà feta a Madrid. A Catalunya, el missatge serà sobretot pastoral, social, i això encara es veurà més clar dimecres.
0: Què destaca de l'agenda de dimecres?
1: Serà el dia més intens. Al matí començarà amb una visita al centre penitenciari de Brians 1, on es reunirà amb interns. És una visita molt simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església propera als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar ja des del principi del seu pontificat. Després es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i un dinar privat amb la comunitat benedictina.
0: Això fins al migdia i a la tarda un dels plats forts.
1: Sí, a la tarda tornarà a Barcelona per trobar-se amb entitats socials vinculades a l'església al barri del Raval. I al punt final arribarà la Sagrada Família, on presidirà una gran missa i venirà a la Torre de Jesucrist en un dels moments més simbòlics de tota aquesta visita i una de les fases més importants de la construcció d'aquest temple de Gaudí.
0: I en aquesta part de la visita, que és on hi ha hagut també més de debat, aquí?
1: Sí, d'una banda, diverses entitats han reclamat una presència més visible del català en els actes, en tots els discursos del Pontífex a Catalunya. En aquest punt també hi ha arribat a moure fitxa el govern. De l'altra, les associacions de víctimes d'abusos han demanat més compromisos per part de l'Església en matèria de reparació. Parlant de polèmiques, també hi ha hagut crítiques pel cost del dispositiu i per la destinació de recursos públics a l'organització de la visita. Les administracions, però, defensen que es tracta de la visita d'un cap d'estat i d'un esdeveniment internacional, i això requereix un ampli desplegament de seguretat.
0: Un desplegament de seguretat que es notarà sobretot a Barcelona, com?
1: Hi haurà restriccions de mobilitat, hi haurà reforços del transport públic i recomanacions de teletreball per reduir els desplaçaments. Més de 200 voluntaris de Protecció Civil participaran en aquest dispositiu preventiu i durant el dia d'avui, alguns veïns de la capital ja han començat a trobar les primeres restriccions.
2: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia. I també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, doncs... Pues...
3: Efectivament, seran unes jornades una mica complicades perquè un dels àmbits on més impactarà la visita del Papa a Barcelona és justament en la mobilitat de la ciutat. De fet, des d'avui ja hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, però en les properes hores aniran a més i, de fet, s'allargaran fins dijous. Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit.
3: On tindrà més problemes?
4: A Barcelona les complicacions seran dimecres. Tot l'Eixample Dret quedarà afectat perquè el carrer Rosselló es tallarà el trànsit entre Diagonal i La Pan, i això complicarà la mobilitat dels carrers del voltant. Tampoc es podrà circular pels carrers del quadrat que rodeja la Sagrada Família. També serà difícil aparcar al carrer. Estarà prohibit des de la plaça Cinc d'Oros, als Jardinets de Gràcia, fins al carrer Lepant, entre Provença i Còrsega. Per tant, quedaran afectades una vintena d'illes. I fora de Barcelona no es podrà anar en cotxe fins a Montserrat. Només es podrà arribar-hi amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia.
3: Per tant, el que veiem és que serà una afectació a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona, Això pel que fa al cotxe, Roger. Què passa amb el transport públic?
4: Atenció, que es desviaran una quinzena de línies de bus de Barcelona i no passaran pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Alerta dimecres als que van i venen de municipis de fora de Barcelona, ja que moltes de les parades patiran canvis. Es recomana que la gent consulti les variacions amb els operadors de cada línia. Pel que fa al metro, l'estació de Sagrada Família estarà tancada i no es podrà entrar a la de Verdaguer a l'hora punta de la tarda. I es tancarà també el Bicing, als punts propers als actes. Perquè aquestes restriccions afectin al mínim, es reforçaran la majoria de línies de metro, segons si el punt d'interès és a Montjuïc o a la Sagrada Família, i també hi haurà busos llançadora i més freqüència a Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat.
0: Són les 10 i 10 minuts. El papa s'ha compromès a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se amb víctimes de l'Església espanyola. Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió, però lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb elles. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. El papa ha abandonat en cotxe oficial l'anunciatura. Ho ha fet després de reunir-se durant prop d'una hora amb 6 víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Ha escoltat els seus testimonis i, segons el Vaticà, s'ha compromès a estudiar propostes per millorar la resposta de l'Església davant els casos d'abusos sexuals. Seguirà treballant, insisteix la Santa Seu, perquè l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on es curin les ferides. La trobada era un compromís de Lleó XIV, una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial. Així ho tenia previst el Vaticà i així ha estat. Prèviament a aquesta reunió, el papa s'ha dirigit als bisbes espanyols. Ho ha fet a la seu de la Conferència Episcopal, on els hi ha demanat que escoltin les víctimes i es reparin els danys que s'han provocat. Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el papa s'ha limitat a demanar a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, ha dit, amb aquesta plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: La reunió amb 6 víctimes d'abusos sexuals no ha agradat a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que n'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
5: El Vaticà no ha donat més detalls sobre les víctimes que s'han reunit amb el papa, ni tampoc si estaven acompanyades per l'associació Repara, que va posar en marxa l'arcabisbat de Madrid.
3: En el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats, Lleó XIV ha fet una crida a frenar la polarització i la confrontació que marquen el dia a dia del debat polític a l'Estat. En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com ara l'avortament i l'eutanàsia, en què ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants i la inversió en armament. Repassem el seu missatge. Menys crispació i més negociació política.
6: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
3: Y condemna la discriminación envers els immigrants.
6: Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
3: I un missatge per frenar el rearmament que ara es posa en el centre del debat polític a Europa.
6: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
3: Ple rebuig a l'avortament i l'eutanàsia, dos drets que estan reconeguts a l'Estat espanyol.
6: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: I en contra de la prioritat nacional.
6: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Doncs totes aquestes paraules de Lleó XIV al Congrés han rebut un suport gairebé unànime de la plana política. Aquests aplaudiments han durat més de 7 minuts i haguessin pogut durar molt més fins que el papa ha marxat. Suposa l'ovació més llarga que s'ha fet mai fins ara a l'hemicicle. Anem de nou cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
8: Bona nit.
0: Cristian, al final els representants polítics, independentment del seu color, s'han fet seu d'una manera o altra el discurs del papa.
8: Sí, cadascú s'ha quedat amb la part de la cançó que més bé li sonava. Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, mentre que Núñez Feijó s'agafa les crítiques a l'avortament i a l'eutanàsia per reforçar les tesis del Partit Popular.
9: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
10: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
8: Però fins i tot Vox, malgrat la seva defensa de la prioritat nacional, ha celebrat les paraules de Lleó XIV, això sí. Santiago Abascal ha hagut de fer una mica de funambulisme dialèctic per sortir-se'n.
11: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
8: Precisament el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha titllat els d'Abascal i els populars d'hipòcrites.
12: Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
8: De la seva banda, Míriam Nogueras, de Junts, ha aprofitat la salutació amb el pontífex per demanar-li que parli català en la seva visita a Catalunya, que comença demà.
13: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte.
8: Abans, però, d'arribar a terres catalanes, Lleó XIV ha rebut un altre bany de masses avui al Santiago Bernabéu a més de 70.000 persones de la comunitat religiosa de Madrid i Rodalia. I ha demanat a l'Església que escolti també aquells que pensen de maneres diferents. L'últim discurs que pronunciarà el papa a Madrid el farà aquest dimarts al matí en un acte IFEM amb voluntaris.
14: Catalunya nit.
3: També demà, concretament a les 9 del matí, comença una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. Aquesta visita del papa, que complicarà, com dèiem, la mobilitat a Barcelona i l'àrea metropolitana, i la vaga de mestres i professors de tot Catalunya. Els sindicats d'educació s'han compromès a fer les protestes un cop hagin començat els exàmens, i el govern insisteix que l'arribada del papa no els perjudicarà perquè no coincideix amb l'inici de les proves. Bé, aquest any faran la selectivitat més de 45.000 estudiants. És una nova xifra rècord que creix per cinquè any consecutiu. Maria Costa, bona nit.
15: Bona nit.
3: Amb quin examen s'estrenen?
15: Doncs a partir de les 9 del matí, com és habitual, serà l'examen de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran els exàmens opcionals per pujar nota i demà toquen assignatures com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, advertia als alumnes ja que es desplacin cap als exàmens amb marge. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
15: Les proves s'allargaran fins dijous i els resultats se sabran el 23 de juny. Demà serà més la primera selectivitat en què es faran servir detectors de dispositius com mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars. Es tracta d'una prova pilot per evitar que els estudiants copiïn. Els controls es faran de manera aleatòria i si s'enxampa algun alumne se l'expulsarà de l'examen i tindrà un zero. A més, la comissió organitzadora de la selectivitat podrà decidir, a més, anul·lar-li tots els exàmens.
3: Tot això, com dèiem, en plena vaga d'Educació. Quina mobilització hi ha prevista per demà?
15: Doncs una manifestació unitària a Barcelona, serà a partir de les 11 del matí, que sortirà des de plaça Espanya. Està previst que la manifestació vagi per Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys i el parc de la Ciutadella fins a arribar al Parlament. Els sindicats diuen que no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí.
3: Gràcies, Maria. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, doncs, una de les notícies més esperançadores del dia, un nou tractament, una intervenció quirúrgica que ha pogut frenar l'avenç de l'Alzheimer en les persones que ho han provat.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant. Fantàstics.
20: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
21: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: I és que m'heu posat la pell de gallina.
18: Som 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Vuit minutets i arribarem a 11:15. Doncs sí, la notícia esperançadora del dia és que l'Hospital Can Ruti de Badalona ha començat a fer una operació pionera a Europa i Amèrica contra l'Alzheimer. Es tracta d'un assaig clínic per intentar frenar la malaltia en les fases inicials i que obliga, això sí, a passar pel quiròfan. L'objectiu de la intervenció és eliminar l'excés d'unes proteïnes que s'acumulen al cervell arran d'aquesta malaltia. De moment, aquesta tècnica quirúrgica s'aplica en una desena de pacients amb Alzheimer. De fet, a dos ja els han operat. És el cas de l'Antonio Reyes, que ara té 67 anys. La seva germana, la Maria, ha explicat els canvis que ha notat.
28: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace tres meses nada más.
0: Doncs saludem tot seguit la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és la doctora Carmen Higueras. Bona nit.
29: Bona nit.
0: Avui mateix vostè deia que la cura total de l'Alzheimer encara està molt lluny i és una d'aquelles notícies que hem de fer equilibris entre posar-la en valor perquè dona esperança per una banda i que la gent no es pensi de seguida que ja tenim la cura definitiva. Com ho posaria vostè en aquesta balança perquè entenguem la justa mesura de la notícia?
29: Doncs bé, ha de quedar molt clar que estem fent un assaig en una primera fase i l'objectiu d'aquesta fase és avaluar la seguretat de la tècnica i a partir d'aquí doncs, crear una evidència científica una miqueta més robusta per poder aplicar-ho en assaigs clínics amb més pacients i poder començar a dir que és una tècnica que té una eficàcia validada. Llavors, és important no crear una esperança tampoc exagerada en aquest aspecte.
0: Molt bé. D'entrada, a quin tipus de pacients s'adreça aquesta tècnica que esteu provant?
29: Doncs hem dissenyat un estudi amb pacients que tenen un Alzheimer ja diagnosticat, amb biomarcadors i amb tota una sèrie de proves, però que són pacients que tenen un Alzheimer lleu i després són pacients que no tenen patologies importants i llavors poden suportar bé una anestèsia i una intervenció quirúrgica.
0: Per tant, és important fer un seguiment des de les etapes inicials, des de que es detecta la malaltia. Expliqui'ns bé com funciona aquesta intervenció que cal fer.
29: Doncs és una intervenció que es fa a nivell del coll, no a nivell intracranial, diguéssim, o a nivell cerebral. I per què es fa a nivell del coll? Doncs perquè s'ha vist que hi ha un sistema de drenatge limfàtic que ve des de les meninges i des del cervell que va parar als ganglis cervicals. Llavors es fa una derivació entre un gangli limfàtic que ens assegurem que és un gangli limfàtic que funciona, actiu, cap al sistema venós. I això el que fa és augmentar aquest drenatge limfàtic i intentar netejar aquestes proteïnes que s'acumulen i que acaben provocant doncs, l'Alzheimer.
0: Per tant, la incisió ens l'hem d'imaginar, per entendre'ns, al coll,
29: Sí, són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, 3 hores i mitja, és el que ens han durat aquestes intervencions, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: Per tant, si això acabés funcionant, és a dir, si es fan tot l'estudi com s'ha de fer, amb tota la rigorositat, sí que seria molt pràctica i seria un gran avenç si acaba funcionant.
29: Doncs sí, perquè, pues, bueno, com et dic, és molt poc invasiva pel pacient, no és una intervenció del risc que hagi d'estar ingressat molts dies o que, bueno, que hi hagi un alt risc quirúrgic.
0: En els dos casos, tenim entès que dos casos ja s'han operat. Com estan?
29: Doncs han evolucionat favorablement els dos. L'Antonio, que és el primer malalt, doncs ja porta més temps i avui ha explicat doncs, la seva experiència, la seva família. La segona pacient fa poquet que l'hem operat i estem reclutant ja el tercer i el quart malalt.
0: Quan queda abans no puguin dir doncs mira, això sí que ha funcionat i ho podem fer extensible ja aquesta tècnica a la resta de la població?
29: Doncs l'estudi està dissenyat per tenir una durada d'un any com a mínim, per tant vam començar doncs al febrer, en principi a principis del 27 doncs podrem ja tenir resultats en quant a eficàcia una miqueta clínica.
0: Per com avança la piràmide d'edat i per moltes coses que anem explicant sempre, veiem que l'Alzheimer és una de les malalties més vigents entre les persones grans, entre nosaltres. Com de lluny veu la cura definitiva de l'Alzheimer? Ara estem parlant d'aquesta tècnica en els primers estadis, en les primeres fases de la malaltia. De cara a trobar una solució definitiva, nosaltres no ho veiem, però suposem que hi ha molta gent fent recerca al voltant d'això.
29: Efectivament, hi ha moltíssimes línies de recerca, no només quirúrgiques, sinó farmacològiques i d'altres tipus, perquè com molt bé dius, l'Alzheimer és una mica una malaltia que és una lacra. Actualment afecta 50 milions de persones, però s'estima que el 2050 es tripliqui aquesta data per l'envelliment, no? Perquè cada vegada vivim més anys i a més Espanya és un dels països doncs, on l'esperança de vida és més llarga, no? Per tant, és una malaltia que cada vegada tothom tenim un familiar, un amic o no? Algú proper amb aquesta malaltia. Per tant, qualsevol línia cobri una possible via d'enlentiment, de tractament, de millora dels malalts, doncs crec que val la pena investigar-la i per això ha sorgit aquest estudi.
0: Efectivament, per acabar, i per la gent que ens està escoltant, com passen altres malalties, es diu molt que és important detectar-ho d'hora per intentar que avanci com més lentament possible, però aquesta és una malaltia que molta gent pot dir allò, jo sempre he sigut despistat o sempre he tingut oblits o sempre he tingut mala memòria. Per la gent que ens estigui escoltant de nou, qui hauria de fer-s'ho mirar o qui que tingui algú al costat ha de dir amb aquests símptomes hauríem de fer-nos alguna prova?
29: Bé, jo potser no sóc la persona més adequada per respondre a aquesta pregunta. Suposo que algun expert neuròleg en Alzheimer ho seria més, però el que sí que puc dir és que cada vegada hi ha marcadors més sensibles i més fàcils per poder detectar abans de que es produeixin els símptomes que, doncs, que tens aquests acúmuls de proteïnes i per tant, que encara que no hagis desenvolupat els símptomes o pensis que els estàs desenvolupant de manera molt incipient, doncs et puguin diagnosticar.
0: Doncs hem conversat amb la doctora que és cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, és la doctora Carmen Higueras, que porta aquest grup d'una desena de pacients, dos dels quals ja han estat intervinguts. Li agraïm molt que hagi estat amb nosaltres quan arribem just al punt horari de 11:45 de la nit. Moltes gràcies.
29: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: Continuem ara amb la crònica política aquí al Catalunya Nit. L'Audiència Nacional estreny el setge a Pedro Sánchez. Ha citat la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, per les presumptes maniobres de Leire Díez per desactivar les causes judicials a l'entorn del president espanyol. La interrogarà com a testimoni el 10 de juliol pel WhatsApp, en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president Sánchez i capgirar la situació. La situació ha arribat poques hores abans que acabi el judici contra David Sánchez, el seu germà, el germà del president del govern espanyol, a l'Audiència de Badajoz. Àlex Giral Robert.
2: Sí, en la presentació dels informes finals, l'advocat del germà del president espanyol, Emilio Cortés, ha demanat novament la seva absolució per falta de proves sòlides i pel biaix polític del cas. La fiscal també ha defensat que no hi ha ni un indici per incriminar cap dels 11 acusats d'haver creat una plaça a mida per a David Sánchez a la Diputació de Badajoz el 2017.
4: Aquí se acabaron las conjeturas, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
5: Ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtúa el principio de presunción de inocencia.
2: En canvi, les acusacions populars han insistit que tot plegat va ser una conxorxa per afavorir el principal acusat. Sentim els advocats de Manos Limpias i del PP, que fins i tot ha assenyalat el cap de l'executiu espanyol.
6: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo.
7: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crear una plaza a mi hermano. I ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
2: Amb la intervenció de dos últims advocats i la possibilitat que els acusats prenguin un últim torn de paraula, el judici quedarà demà vist per a sentència.
3: I encara un parell de punts judicials més al voltant justament del govern espanyol. Les acusacions populars del cas contra Zapatero han demanat a l'Audiència Nacional que imputi les dues filles de l'expresident espanyol per, entre altres coses, blanqueig de capitals i participació en organització criminal. Això, mentre un jutjat de Madrid ha admès a tràmit una querella del Partit Popular i Vox pel rescat de 475 milions d'euros de l'aerolínia Air Europa, per la qual cita a declarar com a investigat d'aquí un mes el president de la CEPI. Enmig de tots aquests moviments, el Congrés ha fixat pel 24 de juny la compareixença de Pedro Sánchez perquè s'expliqui sobre les causes obertes al voltant del PSOE.
1: Catalunya Nit.

0: Després del tiroteig mortal d'ahir a la zona franca, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apostat avui per endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc. Els Mossos continuen investigant l'homicidi per mirar de localitzar l'agressor. És el segon tiroteig mortal a la zona franca en menys d'un mes. Marc Güell.
1: Sí, de fet, els Mossos investiguen si hi ha relació entre els dos tirotejos. La principal hipòtesi en els dos casos és una revenja per qüestions vinculades al narcotràfic. Núria Parlon, la consellera d'Interior, ha avançat que farà una reunió amb l'Ajuntament un cop passi la visita d'allò 14 per actuar amb mesures concretes en aquesta zona de la ciutat.
2: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
1: El modus operandi en els dos tirotejos va ser el mateix, el d'un individu que s'apropa per l'esquena, dispara com a mínim un tret i provoca la mort de la víctima.
3: Passen ja 4 minuts i mig de 2:15 de la nit. Els apicultors alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% en la producció de mel. L'hivern humit i la primavera plujosa han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora. Girona, Fèlix Martín.
4: Els apicultors estan posant paranys per eliminar els exemplars de vespa asiàtica reina, i és que si no s'hi posa fre. Per Carles López, el tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà aquesta.
5: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
4: López especifica que la tardor és quan hi ha més exemplars de vespa asiàtica i remarca com els perjudica.
5: Ve aquí a l'abellar, es queda per davant de la piquera, així amb un vol, bueno, estàtic, esperant que arribi alguna abella per agafar-la. Lo qual vol dir que tenim una aglomeració de vespes davant de les piqueres que impedeix que les nostres abelles surtin de dintre de la caixa per anar a fora a buscar nèctar, a buscar pol·len o inclús aigua. Si són 2-3 mesos, ens acaba matant les abelles.
4: Argumenten que necessitarien ajuda del govern per fer-hi front. Des del Departament de Territori remarquen que tenen paranys per distribuir i que en les pròximes setmanes s'hi reuniran per consensuar-ne la implementació conjuntament amb els agents rurals.
0: I un centenar de ramaders s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura a Sort per reclamar mesures urgents davant l'augment dels casos de tuberculosi bovina al Pirineu. La protesta arriba al mateix dia que dues explotacions de Tornafort, també al Pallars Sobirà, s'han vist obligades a sacrificar prop de 200 caps de bestiar després de detectar-ne un cas positiu. Anem cap a Sort, Pau Rovira.
6: La concentració s'ha convocat sota el lema "Sense ramaders no hi ha pobles ni futur" i vol visualitzar el malestar creixent del sector. És el cas de la Pilar Bas i en Ramon Vidal. Avui han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar entre vaques i vedells.
7: Molt trist, perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits.
8: És que d'aquí igual 2 anys igualment no podem tornar a agafar la malaltia. És que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar a veure si es podem trobar.
6: Els ramaders reclamen més control sobre la fauna salvatge i sobretot canviar els protocols, que només se sacrifiqui el bestiar afectat i no tota l'explotació sencera. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho descarta, però promet compensacions.
9: Des del departament estem posant tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera, per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques.
6: Els afectats, però, asseguren que les contrapartides són del tot insuficients i que sempre arriben tard. També que si no es controla la fauna cinegètica, quan es recuperin, tornaran a tenir el mateix problema.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada a la crònica internacional que avui ens porta a l'Iran, al Perú, a Corea del Nord i a les Filipines.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
12: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
11: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
14: Quina història, mare de Déu.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
15: Bravo per l'equip de la tarda.
14: És increïble.
10: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
10: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
21: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran dels bombardejos israelians sobre Beirut, al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, avisa que l'ofensiva sobre la República Islàmica se suspèn, però que respondran a qualsevol nou atac de Teheran. L'operació militar sobre el sud del Líban continua i un nou atac israelí aquest dilluns ha causat almenys 7 morts. Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Els atacs directes a gran escala entre l'Iran i Israel s'han aturat, però els que tots dos països intercanvien de manera indirecta al sud del Líban i al nord d'Israel amb la milícia proiraniana de Hezbollah continuen. I aquest és el principal escull per evitar que l'escalada de les últimes hores no es repeteixi en breus. Benjamin Netanyahu ho ha deixat clar, que si Hezbollah ataca Israel, ordenarà atacar el Líban, Beirut, si cal, siguin quines siguin les conseqüències.
2: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable.

0: Les escoles reobriran i s'han aixecat totes les restriccions a tot el país, menys al nord, on la normalitat vol dir sirenes constants.
1: I al Perú, lluita aferrissada en les eleccions que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiki Fujimori. L'escrutini està al voltant del 94%. El recompte, però, es podria allargar durant dies o fins i tot setmanes, i el resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger. Per tant, encara és d'hora per saber si serà Sánchez o Fujimori el pròxim president. El nostre enviat especial a Lima és Joan Biosca. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Els resultats oficials, l'escrutini que realitza l'organisme electoral peruà alterna en la primera posició entre la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez. I així podria continuar passant en aquests pròxims dies. Els separen pocs vots l'un de l'altre i es preveu, doncs, que es vagin alternant la primera i la segona posició fins a arribar al 100% dels vots escrutats, un fet que encara podria trigar dies. Ara mateix hi ha tres dades, tres escrutinis de referència. El primer, l'oficial, el segon, el que marcaven els sondejos a peu d'urna acabades les eleccions, que donaven com a guanyadora Fujimori, i el tercer, el recompte ràpid de vots a partir d'actes reals i també actes testimoni de votacions que situaven en aquestes darreres hores a Sánchez en primera posició. Molta incertesa aquí al Perú. Guanyi qui guanyi, els analistes parlen d'un govern que haurà de ser moderat. Sentim el politòleg peruà Jorge Zapata.
3: El Perú necesita ese consenso, necesita dialogar, necesita trazarle una ruta para buscar el desarrollo y un buen futuro para el país. Eso no lo estamos viendo hace mucho tiempo. Estamos en una confrontación muy fuerte, una polarización, defendiéndose intereses particulares desde el Congreso, y eso tiene que acabar.
2: No se sap, doncs, qui serà el president finalment del país en aquestes hores, i fins i tot amb el 100% dels vots escrutats encara podrien arribar impugnacions de vots per part dels candidats.
4: Xi Jinping ha estat rebut amb els màxims honors a Corea del Nord. És el primer viatge del líder xinès a Pyongyang en 7 anys, la primera visita, per tant, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha apropat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells. Pequín, Francesc Canals.
5: Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta, juntament amb la seva dona. Era només el començament dels màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang. Aclamació coreografiada amb centenars de criatures que, amb poms de flors i globus de colors, han donat la benvinguda a Xi Jinping a la plaça central de Pyongyang, engalanada com en les grans ocasions. Amb aquesta visita, la primera des del 2019, el president xinès mira de recuperar el seu ascendent sobre Kim Jong-un. Les salutacions han estat efusives, però Pequín ha vist amb preocupació els últims temps l'acostament de Kim Jong-un a Moscou. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front ucraïnès a canvi d'assistència militar russa. També va aportar armament per rebre petroli, però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Vladimir Putin deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé més ara a Kim Jong-un. Xi Jinping ha parlat a Pyongyang de portar la relació a cims més alts, a una coordinació estratègica amb un objectiu, el sentim.
6: Beneficiar els dos pobles i contribuir positivament a la pau, l'estabilitat, el desenvolupament i la prosperitat a la regió i al món.
5: Perquè al president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per rearmar-se.
1: En punt 3:15, un terratrèmol de magnitud 7,8 ha sacsejat aquesta matinada a l'illa de Mindanao, al sud de les Filipines. Segons l'últim balanç oficial, ha causat 35 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Hi ha 12 persones desaparegudes. L'epicentre del sisme ha estat al mar a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha anat seguit de més de 130 rèpliques, algunes de magnitud 6,7. En un primer moment ha fet activar alertes de tsunami a altres països de la regió, però les autoritats les han desactivat perquè les onades no representaven un risc important.

0: Els treballadors del centre de recanvis Canisante al Prat de Llobregat han començat aquesta tarda una concentració indefinida a les portes de la planta.
1: Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que manté al Prat i a la zona franca. Demà s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
2: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
3: I aquest titular no el podem fer cada dia. Es modera l'increment del preu dels pisos.
1: Sí, perquè el primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
0: Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen asseure's a negociar amb el Consorci de Biblioteques.
1: Una taula de negociació que es farà dilluns que ve. Després d'aconseguir-ho, aquesta tarda han desconvocat l'ocupació d'aquest centre que havien començat al migdia. Irene Lameiro, delegada sindical de la CGT, ha explicat a Catalunya Ràdio què demanen a l'Ajuntament.
4: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
5: El meu nom és Manolo Vidal, un veí del barri de Torre Baró, barri que vam construir en les nostres mans.
3: L'estudi del cineclubisme català referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades, més sessions que mai, amb prop de 150.000 espectadors, gairebé un 30% en català. El 2025, els cineclubs federats van programar més de 2.300 sessions, que és una xifra que representa un màxim històric. Montse Pujol.
6: El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors que confirmen una tendència ascendent. Quan a la programació de produccions catalanes per part dels cineclubs, si el 2024 un 17% dels films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins al 23%, amb 538 sessions. El president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès, destaca la seva satisfacció davant d'aquestes xifres i el que això comporta per la llengua.
7: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
6: La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47, de Marcel Barrena, Salve María, de Marc Coll, i Sorda, d'Eva Libertad.

Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Brenca, Pepet i Marieta. La placeta de les iaies és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. Els autors de la cançó diuen que reuneix els ingredients que han donat personalitat a la banda. És una celebració de la vida i de les persones que els han acompanyat durant aquests 20 anys de camí, diuen. A l'abril van obrir la gira de comiat, l'última I Mon Anem, al Perelló, al Baix Ebre. Hauria d'acabar al setembre, però han avançat que ja tenen peticions per concerts també durant el 2027.

0: És dilluns, i els dilluns a aquesta hora, quan queden 10 minuts per arribar a les 11, hi posem la mirada de la periodista Marta Riezu, que avui reflexiona sobre el 60è aniversari del Festival de Jazz i el concert accidental de Sullivan Foerner.
1: El Festival de Jazz de Barcelona, com sabeu, enguany celebra 60 anys. I durant els propers mesos tindrà un munt de concerts molt recomanables. Fa pocs dies vaig anar a un d'ells, al Conservatori del Liceu. Un pianista de 39 anys que es diu Sullivan Foerner, nascut a Nova Orleans i criat a Nova York. Té 3 Grammys, ojo, vesteix d'Issey Miyake, i va estudiar a Oberlin. L'Oberlin College, si no ho sabeu, ha donat Nobels, Pulitzers i Oscars, a Manta, un darrere l'altre. Total, per una sèrie de calamitats, el pobre home va sortir de casa a les 4 del matí. Li van anul·lar un vol, plovia, no sé què passa, una tempesta, no sé què. Va agafar-ne un altre, el van fer esperar. Torna a canviar, cap aquí, cap allà. Van haver d'endarrerir-lo al concert perquè no arribava. Al final va aterrar, el foten a un taxi com poden. Arriba suat, amb l'equipatge. Imagineu-vos, quin esgotament, quin humor. Ah, llavors, Sullivan Foerner tenia dues opcions. Una, dissimular i tirar endavant. O, abans del concert, respirar a fons i dir-li al públic: mireu, tinc gana, vaig brut, estic cansat, avui m'han putejat molt. Faré el que pugui i us agraeixo que m'acompanyeu. I així, en un segon, va trencar l'encanteri. Quan intentes disfressar la mala llet, es duplica. Quan la poses sobre la taula i te n'enfots d'ella, guanyes tu. El concert va ser absolutament espectacular.
2: Vuit minuts i arribarem a les 11 de la nit. Hem d'atendre a aquesta hora una notícia d'última hora perquè està cremant un incendi important a la cooperativa de fruita La Pràctica a Lleida, i tenim el nostre company Enric Pinyol. Bona nit, Enric.
3: Hola, bona nit.
2: Estàs molt, molt a prop d'aquest incendi. Què ha passat? Què crema?
3: Sí, estic tan a prop que, com la resta de veïns de la zona, ens estem apartant de les flames perquè la intensitat del foc és molt, molt gran i l'escalfor arriba a gairebé un centenar de metres de distància. El que està passant és que estan cremant milers de palots de fruita de la cooperativa La Pràctica. És una cooperativa que ja ha tocat de Lleida. De fet, està a tocar del barri de Ciutat Jardí. És un barri conformat per cases baixes, pel que en tindríem com xalets. És ben bé a tocar, vull dir, a la vora del carrer els bombers estan patint perquè el foc no saltés a les cases. Quan diem que estan cremant milers de palots, hem d'imaginar-vos aquelles caixes de fusta grans on van dipositant la fruita quan la van acollir els pagesos. Doncs bé, en aquesta cooperativa, al seu exterior, al pati exterior de la cooperativa, hi ha milers de caixons de fusta d'aquest tipus que han cremat. Han cremat i són molt difícils d'apagar. Els bombers ja estan treballant des del primer moment, però poc hi podran fer si no es controlar que el foc no arribi a les mateixes instal·lacions de la cooperativa i, sobretot, a les cases que té a tocar. És un incendi que haurà començat al voltant de les 10 de la nit, un quart d'11. Els bombers ja estan treballant des de fa estona i la Guàrdia Urbana, la policia, està mirant de mantenir els veïns de les cases més properes confinats i la resta apartats del foc perquè la intensitat, com dèiem, és molt alta. Les flames es poden veure gairebé des de tota la ciutat perquè la columna de fum és realment impressionant.
2: És Enric Pinyol en directe des de ben a prop d'aquest incendi que crema la cooperativa de fruita La Pràctica de Lleida, i que efectivament ho estem també comprovant sobre el mapa. És molt, molt a prop d'una zona residencial, a creuar tan sols d'un carrer. Enric, seguim amb les línies obertes i tornarem a connectar amb tota probabilitat a les 11 per saber més detalls d'aquest incendi, veure com funciona. Un incendi que ens explicaves ha començat a quarts d'11, a les 10 quarts d'11, i en el qual hi estan treballant amb intensitat els bombers de Lleida. Gràcies, Enric. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Cinc minuts i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
4: Bona nit.
0: Avui el primer àudio esportiu és de Nico Laprovittola, el jugador de Barça, del Barça de bàsquet.
5: No. Intentamos hablar, pero no. Así que mi futuro está bastante incierto. Así que, nada, creo que
4: Doncs l'aprofito, la que deixa entreveure així que no continuarà l'equip la temporada vinent, acaba contracte a finals d'aquest mes, amb l'equip jugant-se l'accés a la final de l'ACB, l'aprofito un dels veterans de l'equip. Demà tindrem un Barça-Tenerife.
0: Se sobreentén que és que no li ofereixen, oi?
4: Sí, exacte, no ha rebut proposta de renovació del Barça. L'aprofito, que de tota manera els últims anys han encadenat força lesions, i demà doncs tindrem el primer assalt entre Barça i Tenerife a les semifinals de la Lliga ACB en una eliminatòria que ja és el millor de 5 partits. De retruc, aquest partit desplaçarà del Palau Blaugrana cap a Blanes el Barça Igualada, també decisiu cinquè partit de les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Tots dos partits no els pot acollir el Palau Blaugrana. A les 7 el Barça Igualada, a les 8 el Barça Tenerife.
2: Molt bé, segon document sonor, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol.
6: Calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado, pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
4: Parla Luis de la Fuente dels jugadors que té tocats. Un d'aquests és Lamine Yamal. Doncs de la Fuente, que espera poder comptar amb el futbolista del Barça, tot i que sí que ha aclarit que no ho faria pas com a titular de cara al debut al Mundial del dia 15 contra Cap Verd, per tant, de dilluns vinent. Aquest Espanya-Cap Verd jugarà a Atlanta. Podria ser ja amb Lamine Yamal, però no com a titular en aquest partit. Per cert, aquesta matina de les 4 hora catalana, últim amistós de la selecció espanyola contra el Perú a Mèxic.
0: Molt bé, i l'últim, breument, Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional.
7: Estadísticamente está claro que el Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo.
4: Aquest és el cap de setmana, 15 i 16 d'agost, en què començarà la Lliga, si no hi ha cap canvi d'última hora.
0: En ple estiu, eh?
4: Sí, sempre, els últims anys ha estat així, a mitjans d'agost, i això que aquest any doncs el sindicat de futbolistes ja estava en contra, perquè el fet que el Mundial s'allargui una mica més doncs no es compliria el mínim de vacances que han de tenir els futbolistes. La Lliga sí que començaria aquest 15 i 16 d'agost, segons ha determinat un jutge que li ha donat la raó a la Lliga Professional de Futbol, de la qual Javier Tebas n'és el president, però sí que alguns equips podrien no arrencar-la aleshores i posposar una mica el seu inici, els que tenen més mundialistes.
0: Gràcies, David.
4: A vosaltres.

0: Demà ens espera un temps molt heavy metal, em sembla a mi.
1: Aquesta és la conclusió principal. I la fàcil, si més no. Potser la Gemma ens dirà si anem bé o malament.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, no. Va pel títol de la cançó de The Harper, que es diu Less, perquè demà tindrem menys calor.
0: Ah.
2: Demà, tot i que la cançó era potent, sí que tindrem més ruixats, per tant, servia per les dues coses. Avui a les màximes han arribat als 35 graus, demà ja quedaran més curtes, 31-32 com a molt, i es notarà aquest descens de la temperatura a tot arreu. Per tant, una mica més de fresca, això no vol dir que vingui una gran baixada, però sí que recularà el termòmetre, ja hi ha molts punts que els hi costarà d'arribar aquests 30 graus. Pel que fa als ruixats, n'hem tingut avui, en tindrem de matinada, que poden ser localment intensos, ben bé fins demà a primera hora, després podré tenir una pausa, però de nou a la tarda hi tornarà. Per tant, aquests ruixats que tornaran a concentrar-se sobretot cap a la meitat nord, Pirineu i Prepirineu, però això sí, que estones poden descarregar amb intensitat, amb avisos, i per tant acompanyats de tempesta o calamarsa. Aquest descens de la temperatura es notarà encara una miqueta més de cara a dimecres.
0: Molt bé, doncs crec que hem animat algunes persones.
1: N'hi haurà d'altres que estan a veure tocades, potser també.
2: Esperem contestes més endavant.
1: Exacte.
0: Bones perspectives per tothom, en definitiva. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dilluns 8 de juny. Ha passat Corpus i ha passat bonic, multitudinari, feliç. O aquesta és la sensació general després d'un diumenge assolellat propi de la festa d'aquells de postal a cada racó. I felicitar sobretot als alumnes i a la comunitat educativa de l'Escola Miquel Utrillo per un cap de la vila carregat de simbologia que evocava passat i present. Que bonic feien aquell munt de llibres i llapis gegantins. A la felicitació hi afegim la maquíssima decoració que l'equip de la Biblioteca Santiago Rusiñol va fer del pati blau, de la gran i venerable calaixera, de les fitxes brollaven clavells, llibres i missatges plens de sentiment. I finalment l'aplaudiment pels veïns del primer tram del carrer Major, que han pogut celebrar el 75è aniversari de Catifes al carrer amb la Rosa Junyent de Pandonista. En un moment, una prèvia del pregó coral de l'Ester i en Dani de Visit Sitges i conversa de balanç amb el president de la comissió, Eduard Tomàs. I aquí queda la pregunta del pregó. Veus, mires o observes el Corpus de Sitges? En uns moments la retrobarem. I avui dilluns una de freda i una de calenta. La calenta. Avui s'entrega l'obra del túnel 96 bis i el viaducte de Garraf i han de començar allò que els especialistes en diuen les marxes blanques, o sigui, el pas de tren sense viatgers, per comprovar que tot estigui correcte. Tan bon punt es certifiqui que la infraestructura respon, es recuperarà el trànsit ferroviari de 4 trens per hora i sentit. I la freda. Veïns del carrer Sant Honorat, recordeu que a partir d'avui queda inutilitzat el pàrquing del carrer arran de l'inici de les obres al Pont dels Ocells, que començaran el dimarts 16 de juny. Benvinguts a la setmana de la selectivitat, la setmana de la Pride, de la vaga dels docents, de l'arribada del Papa i el centenari de la mort de Gaudí, de la inauguració del Mundial de Futbol, de la Fira d'Emprenedoria a les escoles, de la celebració del 90è aniversari de la Biblioteca, la cloenda del 50è aniversari del Grup d'Estudis o la inauguració de l'exposició Testimoni del meu temps, una visió del món d'avui des de la perspectiva d'en Francesc Silloé. I tot allò que ens deixem i que anirem desgranant en la mesura que vagi passant la setmana.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui que és el Dia Mundial de l'Oceà, conscienciar sobre l'impacte de l'ésser humà sobre els oceans, una proposta que el Canadà va fer el 1992 en el mar de la cimera de la Terra de Rio de Janeiro i que després s'ha convertit en allò que us dèiem, en el dia de la conscienciació sobre el paper, de vegades grat, de vegades ingrat, que l'home té respecte al manteniment no només del medi, sinó en especial dels oceans. Avui que s'ha fet clar a les 5:46 i el sol ha sortit a les 6:19. El sol es pondrà a les 9:23 i es farà fosc a les 9:57. El dia s'allargarà 49 segons. Ara allarguem menys el dia. Ens estem acostant al solstici d'estiu, que serà el 21 de juny, a 10:45 del matí, com arribarà l'estiu el 21 de juny, a 10:45, i el dia ara s'allarga menys temps cada dia. De moment, però, 15 hores i 4 minuts de llum solar i 8 hores i 55 minuts de foscor. I important per tots aquells i aquelles que en vulgueu participar, avui és el darrer dia per publicar fotografies del Corpus d'aquest 2026 a Instagram. El tercer concurs de fotografies del Corpus a Instagram, que va començar el dia 5 i acaba avui, dia 8. Aquells i aquelles que tingueu fotografies de Corpus, si voleu participar en el concurs, només cal que les publiqueu amb el hashtag CoixinetCorpusSitges26. Hashtag CoixinetCorpusSitges26. La millor fotografia tindrà de premi un àpat per dues persones al restaurant La Pícara i la fotografia més original tindrà un aperitiu per dues persones també al restaurant La Pícara. L'exposició amb les millors fotografies es podrà veure a Eugen i Osmar a partir d'aquest divendres 12 de juny a les 7 de la tarda. Per tant, avui, darrer dia per participar en el desè concurs de fotografies de Corpus a Instagram que organitza la Comissió de Corpus. Podeu veure durant tota aquesta setmana la 86a Exposició Nacional de Clavells, que ha quedat maquíssima als jardins de l'hospital, que és un lloc estupendo per anar-la a veure, tranquil·litat, bona llum, és a dir, que tot llueix als jardins de l'hospital, allà està instal·lada fins al proper cap de setmana. El recordem també que l'exposició sobre catifes al Mercat Vell, aquestes catifes, 75 anys de veïnatge, aquesta setmana no està oberta els dies feiners, sinó que estarà oberta només dissabte i diumenge. La setmana passada, arran de ser la setmana de Corpus, obria els dies feiners, però aquesta setmana només obrirà dissabte i diumenge. Dissabte dia 13 i diumenge dia 14. Cinema. Avui el Prado torna al cinema a les 4, la segona part del Diablo se viste de Prada, i a 6:45, Calle Málaga. A les 9, la versió original subtitulada en castellà del Diablo se viste de Prada. Aquesta és la programació de cinema avui al Prado. I fem un repàs ràpid al que donarà aquesta setmana, que donarà moltes coses, aquí i fora d'aquí. Per començar, el que les dèiem fa ben poc, avui dia 8 de juny, es recepcionen les obres del túnel 96 bis de Rodalies i també del viaducte de Garraf, en fi, de tot allò que s'ha apedaçat, que s'ha arreglat al llarg d'aquests darrers mesos. Com els vàrem dir, i encara que el llenguatge en els mitjans resulti una mica confós, avui, demà, encara no hi ha quatre trens per hora i sentit, encara no s'ha recuperat la normalitat ferroviària. Avui, com els dèiem, l'empresa que ha fet l'obra entrega l'obra a DIF i a la Generalitat, i per tant a partir d'avui es faran allò que la consellera Sílvia Paneque va anunciar la setmana passada, les marxes blanques. Què són això de les marxes blanques? Bé, doncs es tracta de transitar convois ferroviaris, de transitar trens sense passatgers, perquè els equips tècnics i els equips de valoració facin tot el que hagin de fer per analitzar el recorregut i l'obra. Un cop es passi tot aquest procés, aleshores es dirà a partir de quin dia retrobarem el servei normal de trens, és a dir, el servei de 4 trens per hora i sentit, 4 en direcció Barcelona, 4 en direcció Vilanova. Però de moment, avui es recepciona l'obra i si tot està previst, doncs hem d'entendre que aquesta setmana es retrobarà la circulació normal que es va perdre arran de tot el drama que varen viure fa mesos. Però avui, 8 de juny, també important, com els comentàvem, queda inhabilitat el pàrquing del carrer Sant Honorat arran de les obres al Pont dels Ocells. L'obra del Pont dels Ocells començarà el dia 16, o dimarts 16 de juny. I obligarà moltes coses. Hi haurà una bastida que inutilitzarà el carril de pujada del carrer Sant Honorat, la zona de la Cruïlla entre Sant Honorat, Isabel Julià, el Torrent. Aquesta zona no es podrà pujar pel carrer Sant Honorat, sinó que el carrer Sant Honorat només serà de baixada. A partir del dia 16 s'ha d'instal·lar aquesta bastida. L'obra durarà uns 3 o 4 mesos. Es voldrà que el gruix de l'obra estigui ja fet abans de l'inici de curs, però aquesta és la previsió. No s'alterarà el trànsit ferroviari, però es treballarà de nit. Per tant, veïns, armeu-vos de paciència que és estiu, però hi haurà obres a la nit per arranjar el Pont dels Ocells. El més important, però, hores d'ara, és que a partir d'avui queda inhabilitat el pàrquing de Sant Honorat, perquè allà s'instal·larà tota la logística, la maquinària, per fer l'obra. Demà, dimecres i dijous, per tots aquells alumnes sitgetans, que tingueu molta sort, demà ho tornarem a reiterar perquè selectivitat 9, 10 i 11, dimarts, dimecres i dijous, aquesta selectivitat que coincidirà demà dimarts 9 de juny hi ha vaga de docents, vaga de l'USTEC, la CGT, la CNT, el sindicat COS i la Intersindical. Demà faran vaga, una vaga que diuen que no afectarà o que es vol que comenci més tard per no afectar tot el que és l'entrada d'estudiants a les proves de selectivitat. Demà també, que arriba el Papa a Barcelona, i el dia 10, que és el gran dia del centenari de Gaudí, de la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, o sigui que aquesta setmana també ve intensa. I demà, dia 9 de juny, ja a casa nostra, a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, la festa final de la 26a Marató de Lectura i la 10a edició de Puja al Tren. Demà ho comentarem. El dimecres, que començarà la Gay Pride, a partir de dimecres i fins al diumenge. Cada dia, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, hi haurà concerts gratuïts al Pride Village, a Baix Mar, al passeig de la Ribera, i el dia de la desfilada, el diumenge dia 14, a partir de les 4 de la tarda. Aquest dimecres també el pregó que el farà el McLari, pregó amb el qual es donarà inici oficial al Pride d'aquest 2026. I en paral·lel, com els dèiem, més enllà de la festa, hi ha un Pride cultural, una setmana de l'orgull cultural, que organitza el grup de memòria LGTBIQ+, de Color Sitges Lane, amb activitats també a partir del dimecres. Això serà el dimecres dia 10, l'inici de la Pride. El dijous dia 11, les escoles de Sitges presentaran a la fira, al mercat, presentaran la fira de cultura emprenedora a l'escola, al mercat dels dijous, al parc de Can Robert, al pàrquing del parc de Can Robert, la fira Cultura Emprenedora a l'escola. Aquesta setmana que tindrem alumnes de les escoles de Sitges que ens parlaran de la seva cooperativa. El dijous dia 11 també la Biblioteca Santiago Rusiñol celebrarà, commemorarà el seu 90è aniversari amb un acte que tindrà lloc a 6:45 de la tarda davant de la biblioteca. Aquest dijous dia 11 la jornada recuperarà una pràctica habitual fins als anys 80 a la biblioteca, que era els diaris de les bibliotecàries. El grup de teatre La Tija farà una lectura dramatitzada d'uns diaris que remunten 50 anys enrere i expliquen el dia a dia de les bibliotecàries. Per tant, la biblioteca de fet fa els anys, fa el 90è aniversari, aquest diumenge 14 de juny. Però l'acte institucional serà aquest dijous 11 de juny a partir de 6:45 de la tarda. El dijous que el Prado presentarà a les 9 de la nit L'Arquitecte Prohibit, aquesta obra de Jaume Vinyes amb música de Marc Sembola i direcció de Martí Torres, que té com a rerefons la figura de l'arquitecte Gaudí. Serà el dijous dia 11. I el divendres dia 12, en Francesc Silluer, que continua creatiu, imparablement creatiu, en Francesc, que farà 90 anys, que ha fet 90 anys, i que estrena exposició aquest divendres dia 12 a la planta baixa del Miramar, una exposició que es titula Testimoni del meu temps i ofereix la visió particular de Francesc Silluer sobre l'actualitat a través d'una vintena d'obres a la planta baixa del Miramar. S'inaugurarà el divendres dia 12 i el dissabte dia 13 l'artista Jordi Nin, el fotògraf Jordi Nin, retrata els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols a través d'una exposició de fotografia analògica que s'inaugurarà al Miramar el proper dissabte 13 de juny. Per tant, aquest cap de setmana al Miramar, divendres la inauguració de l'exposició de pintura de Francesc Silluer i el dissabte aquesta exposició de fotografia de Jordi Nin. I encara els afegim dues coses més en aquesta setmana tan intensa, que també és la setmana del Mundial de Futbol, que el dijous comença el Mundial de Futbol. Aquest diumenge es tancarà el cinquantenari del grup d'estudis sitgetans amb un acte de cloenda al Saló d'Or del Palau Maricel i reunirà socis, col·laboradors i persones vinculades a l'entitat per tancar un any de celebracions. La jornada inclourà una intervenció musical a càrrec d'Eulàlia Ara i Josep Maria Escribano, músiques vinculades a poetes sitgetans. Això serà el diumenge a partir de les 6 de la tarda. I qui vulgui bon jazz, el diumenge 14 de juny, un dels contrabaixistes més importants de Catalunya que ha vingut a Sitges més d'una vegada, Horacio Fumero, protagonista, aquest diumenge 14 de juny, a la sala del club, al carrer Bassa Rodona, número 6, venda anticipada d'entrades, 15 euros, 17 euros, al mateix dia de la Jam Session. Bé, doncs, aquest repertori d'un home que ha fet una carrera enorme en el món del jazz, que va néixer a la Pampa Argentina i que presenta Solo Bass Songs, o sigui, cançons només a través de contrabaix. Horacio Fumero, aquest diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda, a la sala del club, al carrer Bassa Rodona, número 6.

0: Ben, anem a fer un apunt del pregó del Corpus. A la tercera hora de programa escoltaran l'acte sencer, la presentació del president Eduard Tomàs, l'Ester i en Dani, amb tot el seu pregó, i la cloenda del pregó a càrrec de l'alcaldessa. Però ara un apunt, per allò de dir, el tenen tot sencer al nostre web, eh? Ja el tenen disponible des del passat divendres. Però ara una mica de vermut d'aquest pregó coral que en Dani i l'Ester de Visit Sitges van fer el passat divendres. Per què un pregó coral? Bé, doncs, perquè aquest pregó partint del projecte de Visit Sitges, de com van començar, de com es van desvincular de les seves feines habituals per començar amb una càmera que el seu pare li va donar a l'Ester, una Nikon D90, i a partir d'aquí, vinga. Esclar, amb un anecdotari imparable i un anecdotari amb protagonistes que es van anar desgranant al llarg d'aquest pregó de Corpus. Els creadors de Visit Sitges, Ester Font Vendrell i Dani Vallès, van ser els encarregats de pregonar aquest Corpus del 2026 en un pregó en el qual van repassar la trajectòria de la seva empresa. En un racó de la calma ple, els pregoners van explicar tot d'anècdotes amb la companyia de moltes de les persones que els van acompanyar a la captació de fotos i vídeos de les festes sitgetanes i especialment del Corpus. Com els dèiem, tot va començar, i així ho explicava l'Ester, quan van deixar la seva feina i es van embarcar en un projecte que va tenir com a primera càmera una Nikon D90 de la família.
1: Molts de vosaltres ens coneixeu com a Visit Sitges, però al darrere el que hi havia era el Dani, advocat, i jo, economista. Dos autònoms amb un ordinador, una càmera Nikon i moltes ganes. I sí, treballant des de casa, des del menjador, des de la cuina, allà on tocava. Aprofito per dir gràcies, papa, que ens vas deixar la Nikon D90 per arrencar el primer carnaval de Visit Sitges. I gràcies, mama, per les infinites truites de patata, per les infinites hores que no paràvem ni per menjar. Tot va començar en un viatge a Londres, on vam descobrir una web que explicava la ciutat com si fos casa seva. I vam pensar, i per què no existeix això, Sitges, amb lo maco que és? Ja us hem dit que la nostra història és una història d'amor, i amor també per Sitges.
2: I clar, nosaltres que no tenim cap problema per complicar-nos la vida, vam decidir de fer-la, però no només tenia que ser pels visitants, sinó que també tenia que ser pels sitgetans, que som els primers de participar de tot i de viure els esdeveniments a tope.
1: 2 anys treballant, sense recursos, amb molta passió. En català, castellà, anglès, francès i sí, també en rus. Gràcies, Gemma, per la revisió dels continguts i a la Lucina i la Cati per les infinites traduccions sempre contra el rellotge. I dins la nostra idea d'explicar Sitges i tot el que s'hi fa, vam pensar que estaria bé que la gent veiés tots els esdeveniments com si estiguessin allà mateix.
2: I aquí és on l'Ester m'acaba de liar del tot i em diu ho has de fotografiar tot, que la gent s'hi ha de veure. I els que no poden estar, que puguin viure com celebrem totes les coses a Sitges.
1: En aquell moment no hi havia Instagram ni directes, tot era fer fotos i penjar-les al Facebook.
2: Ja, però vam pensar, farem moltes fotos, les pujarem de seguida i serà quasi com directes, però en versió fotos.
1: Però que sortim ben guapos, eh? Perquè la gent ha de veure que a Sitges tots som guapos i tenim uns colors ben potents i que somriguin, i des de molts llocs diferents.
2: I sí, ja vau veure que després d'un esdeveniment arribàveu a casa i estaven totes les fotos penjades i tots guapos.
1: A Sitges els actes són un no parar. I nosaltres no paràvem de fer fotos, editar-les, pujar-les a xarxes i quan acabàvem ja tornàvem a començar. Necessitàvem ajuda. Un professional que fes les fotos ben maques amb ADN Sitges i que li vagi la marxa. I aquí va arribar la Núria Camps, una crac fent fotos, autora del cartell del Corpus de l'any passat. La vam trucar i li vam preguntar si volia venir a fer una entrevista a les oficines de Visit Sitges.
3: Bona És aquí l'entrevista?
1: Hola, Núria.
2: Hola, Núria.
1: Passa, endavant, endavant, seu, que et farem una entrevista de feina.
3: Moltes gràcies. Doncs res, jo em pensava que això del visit era com molt internacional i resulta que l'entrevista me la van fer al menjador de casa seva. Semblàvem les tresines, la veritat, però a mi aquest rotllo em va i vaig acceptar. Això sí, també em van dir, tranquil·la, que el primer dia serà molt light. Molt light, sí. Que si puja la Trinitat, que si vés a la Gay Parade, que si l'André fent capoeira, vaig acabar contracturada a l'hospital.
4: Ei, Núria!
3: Ei!
4: A mi em van venir a buscar després de tu. I no vegis, eh?
2: Hola, Clàudia.
1: Hola, Clàudia.
4: Hola, bona nit. No, a mi em van veure que també era fotògrafa, em van conèixer mentre ja podia a Sitges i van dir, aquesta també li va a la marxa, som-hi.
1: Les incorporacions a l'equip eren claus. Havien de seguir el rotllo que ens agradava, mostrar alegria, color, germanor, una manera de ser i una manera de viure dels sitgetans.
2: I aquí el Corpus era un dels punts importants per nosaltres. Representava tot el que es vivia a Sitges concentrat en un sol acte. Les flors engalanaven els nostres carrers, la llum, la gent amb germanor i els colors vibrants.
3: Tela amb els colors vibrants. El Visit Sitges tot era saturació a tope. Els clavells vermells a rebentar. Recordes?
4: Ui, sí. La guerra era aconseguir començar a tenir colors una mica normals. Això sí, un cop això aconseguit, el cel sempre havia sortit blau. Hi hagués una tormenta, nevés, el que sigui, el cel blau.
1: Però és que el Corpus ens deixava mostrant imatges molt més que un acte. Aquí podíem crear, mostrar alegria, il·lusió, moments seriosos, moments d'eufòria.
2: Per mi, el moment del Corpus que més m'agradava fotografiar era el carrer de casa, el Santiago Rusiñol. Veure la canalla fent les catifes. Com de ben petits ja participen de la festa, ja sigui tallant els clavells al vespre amb la família o amb els amics, o fent la catifa. I un cop passada la processó, la batalla de llançar-se els clavells els uns als altres.
3: Doncs mira, jo em quedo amb la prèvia. A mi m'agrada quan es reuneixen els veïns, quan comencen a dibuixar els carrers, el tràfic dels matins, quan comencen a col·locar les flors on poden, em quedo amb això.
4: Doncs jo em quedo amb aquells detalls. A mi m'agraden les textures de la catifa, bueno, m'agraden les textures de la catifa de les flors, però fer una foto des de baix que es vegin els peus de la gent passejant.
1: Jo la veritat és que el Corpus el vivia a través de les fotos que fèieu tots vosaltres. Jo anava editant i publicant a xarxes a mesura que les anàveu fent. Per tant, he viscut els últims 12 anys de Corpus a través de les nostres pròpies fotos. Vivia tots els actes, del primer a l'últim, mirant cada fotografia, editant, retocant... Em podia saber tot el programa de memòria, perquè distribuïa la feina amb un Excel immens, ple de colors, hores, noms, tasques... Però no vivia el Corpus al peu del carrer. Per tant, podia sentir el Corpus com ho sentia qualsevol altra persona que no podia ser Sitges. Això sí, li podia dir a l'equip què ell volia veure. Més cap al final, ja vaig començar a sortir a fer vídeos i a donar un cop de mà amb les fotos, perquè cada vegada hi havia més actes i no donàvem abast.
0: L'Esther Font i en Dani Vallès a la tercera hora escoltaran tot el pregó sencer, la prèvia del president de la Comissió de Corpus, Eduard Tomàs, la salutació també de l'alcaldessa en acabar. Ho guardarem per la tercera hora. Per ser que en el pregó també va haver un moment, ara ja no se'n veuen. Ho havíem vist amb en Ricard Gasó, però també ho havíem vist amb en Dani de Visit Sitges. Això de portar l'escala pel carrer per fer les fotos des d'una posició més elevada. I tots els comentaris que generava i tots els conflictes que generava això de posar, de plantificar l'escala per tenir una vista aèria bonica de les catifes del Corpus. Aquesta escalera, tal... Bueno, ara, com a mínim, escales no n'hi ha. Els altres debats, els altres petits drames quotidians d'un Corpus multitudinari encara els vivim, eh? Sobretot, això serà inefable fins que ens morim, ho veurem així, allò de por la dreta. Bé, aquest és un clàssic i aleshores, quan en trobes en direcció contrària, resulta que tothom és d'aquí. Tota la gent que va en direcció contrària, tothom és d'aquí, tothom té una destinació específica que el fa anar en direcció contrària. Eh? En encara que vagi amb una bicicleta de muntanya en direcció contrària, com ens vàrem trobar ahir, per exemple, al carrer Jesús, el primer tram del carrer Jesús. Bé, en fi, que hi ha de tot, però tot plegat fa Corpus, una festa sense discussió, com els dèiem, ahir tot lluïa, un Corpus de sol, un Corpus perfecte de temps, un Corpus de gent, l'exposició de clavells perfecta a l'Hospital de Sant Joan, els veïns del primer tram del carrer Jesús, el seu 75 aniversari, la biblioteca que va fer aquesta esplèndida decoració del pati blau per fora i per dins, amb la porta del pati blau guarnida amb la sanefa del balcó de la biblioteca i amb uns llibres que penjaven de la façana, i a l'interior aquella calaixera que tantes vegades ens havia servit de molt en l'època de les fitxes a la biblioteca, doncs aquella calaixera que ens sortien missatges maquíssims dedicats doncs a la literatura, a l'amor, al Corpus, a la vida, i també llibres, òbviament, i l'escola Miquel Utrillo, que va fer un cap de la vila carregat de simbolisme, un cap de la vila ple de detalls, diríem que dividit en dos. El cap de la vila del 1976, amb l'entrada de l'escola del 76, amb el timbre de l'any 76, i el cap de la vila de l'any 2026, on els llapis i els llibres han deixat pas a l'ordinador, a les cadires noves i també a l'interfon, en lloc del timbre de l'entrada. Bé, doncs, un cap de la vila, com es dèiem, carregat de detalls, i sobretot aquest efecte bonic que feien aquests llibres tan grans i aquests llapis també tan grans. Tot això, òbviament, amb una quantitat de gent de por, al llarg de tot el recorregut, sobretot, com sempre, en les hores centrals del dia, amb munions d'excursions que arribaven, en fi. Un Corpus que ens sembla que ha tingut una molt bona valoració per part de tothom. President Eduard Tomàs, bon dia i bona hora.
5: Hola, bon dia, Vicenç.
0: Suposo que content i satisfet.
5: Sí, tots molt contents.
0: És el que anava a dir. I suposo que cansat també, eh?
5: Sí, bueno, ara ja una mica més recuperats, sí, però bueno, ara, encara costarà uns quants dies acabar de recuperar.
0: Ara començaria pel final, per un d'aquells poquíssims comentaris del Corpus d'aquest any, i no sé si és que tots ens feu una miqueta grans, Edu, o potser sí que és així o no, per aquells que diuen, escolta, m'acaba molt tard Corpus, és cert o no?
5: Acaba molt tard la processó?
0: Sí. Que surt tard i acaba tard i tal.
5: Bueno, jo els diria que acaba com sempre.
0: És que teníem aquell punt, de pensar, potser acaba una mica més tard, perquè òbviament es fan tots els carrers encatifats i abans, diguem-ne, que part dels carrers ja es feien, no? Però la processó surt més o menys com ha sortit sempre, no?
5: No, quan la vam ampliar,
0: sí.
5: Sí, quan vam ampliar el recorregut de la processó el 2015, vam avançar l'hora de la missa mitja hora.
0: Imagina't tu.
5: Llavors, bueno, una cosa compensa l'altra. Sí que és cert que pot ser que sigui una mica més lenta, o sigui, dius, acaba potser 20 minuts més tard, per dir alguna
0: cosa, sí.
5: Però tenim el gran benefici d'acabar molt, molt junta. I, per exemple, bueno, la comissió, no?, que anem un grup de WhatsApp coordinant-nos, no?, hi ha les persones de la comissió que estan amb els balls,
0: sí.
5: Que estan al seguici religiós, no?, un al davant, tancant, i la resta anem com mirant, no?, que no es vagi tallant, no?, llavors anem fent parades o anem agrupant, no? Doncs, i per exemple, es va donar el cas de que a Santiago Rossinyol o al carrer Bonaire estava, sí, tota la processó.
0: Sí, sóc que anava a dir.
5: De
0: tallada gens, eh?
5: Estan tots concentrats, sí.
0: De tallada gens, aquí.
5: No, bueno, per aquestes coses, llavors dius, va una mica més lenta. Sí, però clar, es gaudeix moltíssim més també per qui la veu. O sigui, a part que a Corpus, o sigui, hi ha un punt que és com més complicat si es talla, perquè com que hi ha els clavells i ja estan trepitjats, sí. O sigui, la batalla de clavells, ja sabés, havia passat que començava a mitja processó i és com, no, encara no.
0: La batalla de clavells, la batalla de clavells no surt al programa, però a fe de Déu que és un veritable esdeveniment. Quan ha passat la processó, arriba la festa major de la batalla dels clavells, eh? I és un gaudi absolut, sobretot per tota la canalla petita que ja no ha recorregut. Bé, més enllà d'això, més enllà de la processó, que era un parlar, un d'aquells parlars per parlars, perquè és una festa també d'aquella de parlar per parlar, de la gent per l'esquerra en lloc de parlar d'ell, totes aquelles coses, diríem que en general molt bones opinions per part de tothom i molt bon balanç per part de tothom, no?
5: Sí, estem molt contents. Sempre hi ha cosetes, no?, que no... És impossible que tot estigui perfecte, no? Ja començant com pels clavells, no? Al final, mm-hmm. el conjunt és una mica el que dius, pues, molt bé, tot i que sí que és cert, pues, que hi havia alguns colors o alguns detalls que, mm-hmm. bueno, dius, hosti, no estan tots perfectes, però, en canvi, estan suficientment bé la gran majoria com perquè les catifes estiguessin, pues, això, que lluguessin moltíssim.
0: D'acord.
5: I la resta, com...
0: Va anar...
5: Com deies, eh? El temps també va acompanyar, sí. saps? O sigui...
0: Va anar justet algun color o no?
5: Justet, bueno, a vegades són aquelles sensacions que mai saps, eh? Sí que és cert que les catifes que fèiem a la nit a tothom li va faltar blanc i encara li va sobrar vermell i rosa i va ser quan coincideix més d'un, és estrany, no? Però...
0: Ens ho deien ahir, eh? Que el blanc ha estat el color que més s'ha demanat, eh?
5: Sí, bueno, és veritat que és el color que més s'utilitza, però sí que és cert això, que quan a tothom li va faltar en blanc, és que a vegades clar, hi ha coses que no pots acabar de tu de destriar o de percebre, de dir, ostres, està una mica més petit que l'any passat i llavors quan el desfulles, el blanc normalment és un color que es desfulla molt, i dius, hosti, potser clar, mai podrem saber si realment desfullat donava menys quantitat que potser no, un altre any, i quan parlem de milers de clavells,
0: doncs clar,
5: vulguis o no es nota. I, però sí, era coincident, perquè recordo l'any passat que en lloc de blanc era el vermell, el que faltava, no? I passava aquestes cosetes. Però bueno, també és veritat que al final és això, com que tothom va repartint, també és veritat que l'experiència de les catifes, no? Doncs si a vegades et falta una mica, repenses una mica el dibuix, no? Que tothom ja és algú que té molt al cap, no? I sempre hi ha un punt d'improvisació en la catifa. I llavors, doncs bé, dic, mira, em falta blanc, però en canvi tinc sobrant de vermell, doncs ja jugues amb el dibuix, no? I canvies algunes coses per quadrar la catifa i acabar-la bé.
0: El que ens deies fa un moment per haver estat un corpus rodó, que hi ha faltat? Allò que deies, bé, encara hi ha algunes coses, aquestes petites coses que creu el president que encara s'haguessin pogut millorar, quines són?
5: Bé, o sigui, del que és la festa en conjunt, la veritat és que no hi ha cap pena, també és veritat que jo soc molt perfeccionista, eh? Yeah. Llavors, jo sempre em sortirà el puntet de bueno, això. Però no, el que és la festa està molt, molt rodona, o sigui, tothom està molt content, nosaltres supersatisfets. I després d'aquestes cosetes, clar, quan organitzes una cosa sempre pateixes. Al final vols que tot estigui perfecte, no? Com has pensat, no? I bueno, a priori, no? Tot el que voldries, no? Que funcionés com ho tenies ja com preparat. Per exemple, la gespa doncs, em va faltar una mica. Va haver-hi això, no? Que hi havia aquestes, no? Aquestes capses de colors, per exemple, el groc, no? Doncs van sortir bastantes capses que estava bastant tocat. Bueno, són aquelles cosetes que és com, ostres, el millor, no? O sigui, no hi ha millor cosa que això, que totes les catifes pues, et vagin dient, ostres, tots els clavells, tots, no? Tots els colors estan perfectes.
0: De tota manera, Edu, aquí tampoc no hi ha massa res a poder fer, no? Perquè, és clar, el clavell ja ho coneixes quan obres la caixa.
5: Sí, és aquelles coses. Sempre dic si compréssim, no?
0: No, és clar.
5: Bueno, després,
0: el veus quan l'obres. No pots fer res més fins que no obres la caixa. És a dir, que no... Que sempre hi haurà un punt de sorpresa que en alguns anys es resoldrà favorablement i en alguns anys no. Però, clar, no pots fer res, suposo, per saber quin tipus de clavell o quina qualitat de clavell t'arribarà abans d'obrir la caixa, no?
5: Bueno, fem reunions prèvies amb majoristes, parlem
0: molt,
5: no? O sigui, però bueno, després és això. Al final, fins que no obres la caixa, no saps com està. Igual que la gespa.
0: Com
5: que també
0: melons,
5: parlem molt, no? De com es recull. Però, per exemple, la pluja del dijous a la nit, per sort va ser el dijous a la nit, però si és el divendres al matí, per exemple, ja t'ha desmuntat mitja festa. Perquè comptes, no? Amb la segada del divendres, i si plou, pues ja t'has quedat sense allò. Llavors, sí que hi ha aquesta part, no?, de que, bueno, com dius, que hi ha algunes coses que sí que intentem concretar molt, però clar, no és una cosa com física, dir, mira, estem comprant claus, no? Dir, mira, són 300.000 claus, bueno, però és que tens 300.000 claus clavats, no?
0: Per això ho dic, eh?
5: Sinó que és una cosa que, bueno, a veure què acaba arribant, com està cada cosa, no?, i aquí tothom s'adapta, que també és el que està bé.
0: Aquesta part d'incertesa. El corpus de l'any que ve, que arribarà una setmana abans... El 30 de maig.
5: Sí.
0: I és, aquest també serà bo, eh? Perquè, és clar, el diumenge de la Trinitat, si no anem mal comptats, el 23 de maig serà diada d'eleccions municipals i el Corpus arribarà una setmana després de les, de les eleccions municipals, o sigui que serà un, diguem-ne, un final de mes de maig interessant l'any que ve, eh?
5: Sí, bueno, vosaltres tampoc no us avorrireu, eh?
0: No, està clar. Està clar.
5: No, però, bueno, passarà allò que algun cop hem comentat, no? De, que deies que a vegades s'ha començat un corpus, no?
0: Sí.
5: Amb una acabant legislatura i s'acaba el corpus, no? Amb nova legislatura, no?
0: Això, també, això
5: tot
0: costuma.
5: Tot aquest canvi de regidors, no? I etcètera, no?
0: Ens apuntaven, el Prado s'ha demanat al cap de la vila per l'any que ve?
5: El Prado s'ha demanat al cap de la vila per l'any que ve, sí, ha fet la petició.
0: Ha fet la petició, eh?
5: És cert això. Sí, sí, o sigui, com funcionem al cap de la vila és una mica que durant tot l'any, no? Van a 20, hi ha anys que hi ha més d'una, hi ha anys que només n'hi ha una,
0: sí.
5: Però són aquestes peticions que ens van fer a la comissió, i llavors sí que a principis de, del 27, diguem, no? És quan llavors, bueno, valorem les peticions que hi ha, no?
0: Mm-hmm.
5: Una mica les raons, els aniversaris, etc. I llavors és quan es decideix qui fa el cap de la vila.
0: N'acostuma a venir més d'una, Edu, o ho dic perquè no sé si hi ha hagut anys en què veritablement ha costat escollir o hi ha aniversaris que... No sé si per la seva rellevància directament ja gairebé tenen el camí bastant obert.
5: Clar, a vegades hi ha aniversaris que és com, no? Que a vegades la gent ja s'acaba contra ells, és difícil ja competir-hi. Sí que és cert que, bueno, sempre anem fent. L'ideal és que hi hagi un sol aniversari.
0: Està clar.
5: I ja tindrem. Però a vegades, per exemple, el drac i els gegants,
0: sí.
5: No, que coincidien realment el mateix any. Era el 23 que feien... No, era el 22, perdona, que feien... Drac i gegants feien 100 i 125 anys, no? Clar, aquí llavors es parla una mica amb les colles i llavors va decidir això de, com que el drac eren els 100 anys, no? Es va donar prioritat perquè el drac, diguem, comencés l'aniversari amb el cap de la vila i llavors el que vam fer amb els gegants és que els gegants van tancar l'aniversari amb el cap de la vila.
0: D'acord.
5: No? Llavors a vegades es fa una mica
0: sí,
5: això,
0: sí, sí, sí.
5: Que al final és... No? I entitats, etc, l'aniversari, no? Quan són aniversaris així, 50, 100 anys, és tot un any, no? Doncs hi ha aquest joc a vegades de, mira, es comença o s'acaba, no? I si hi ha coincidència, pues ho podem salvar millor.
0: De moment, a la comissió li consta alguna altra petició de cara al cap de la vila l'any que ve?
5: No, de moment.
0: No, eh? De moment només hi ha aquesta del Prado, eh?
5: Sí, passa que, bueno, això ja que dèiem, 150 anys...
0: Sí, sí, no, esclar, pocs hi arriben, és evident, evidentíssim.
5: Sí, veure... Però, bueno, també el... Al final, també, o sigui, la comissió el que ens agrada és això, que tothom pugui acabar fent un cap de la vila, perquè realment és una cosa que l'entitat o associació, o aquest any, no?, l'Escola Miquel Utrillo, és una cosa que es gaudeix molt, és com molt coral, saps, es viu des de...
0: Sí, sí.
5: És això, no?, involucra molta gent i realment qui fa el cap de la vila després el retorn que tens, no?, de com l'han viscut, és una cosa molt xulo. Perquè, bueno, és com una experiència diferent i que uneix molt, diguem, també,
0: sí,
5: el col·lectiu.
0: Sí. Tota resposta a les expectatives, suposo, en aquest sentit, cap de la vila, primer tram del carrer Jesús, el pati blau de la biblioteca...
5: Carrer Major.
0: Perdó, i d'aig, amb el carrer
5: Major.
0: El primer tram del carrer Major, tota resposta.
5: Sí. Sí, molt, molt contents. A vegades també és això, no?, que hi ha... Això són com les cireretes, no?, que cada any fa una entitat diferent, no?, i... també és això, eh? Acompanyar-los, veure la il·lusió amb què es fa, no? I el resultat, sí, tot el que comentes, el pati blau també, bon, tot molt espectacular. Estàs com molt, molt contents. Sí.
0: El proper any és el darrer any de president de comissió?
5: No ho sé, jo ja no ho sé. Ja està, la veritat és que de moment que estic plantejant de, bueno, arribem a la cloenda.
0: I després ja en parlarem.
5: Sobrevisquem. Sí. Sí, de moment no són... Bueno, o sigui, de moment el que sí que sabem és que això, que hi havia una nova comissió,
0: sí,
5: que el llistó estava molt alt i per nosaltres era molt important simplement allò, mantenir-se. Saps? Jo crec, i creiem també la comissió, també l'anterior, que bueno, és, la festa està en un punt que ara és això. Vegades, no? És allò que sempre es diu que lo difícil no és arribar sinó mantenir-se, no?
0: Cert.
5: Doncs és una mica això. I que una nova comissió hagi pogut mantenir-se a el que estaven fent una comissió que ja porta 4 anys, no? Doncs aquest punt era l'important. Dius qui està president o d'allò, no era el rellevant, sinó que dius, hòstia, hi ha hagut un relleu, no? I tot ha seguit funcionant bé, amb molta ajuda també a l'anterior comissió. És com si no hi hagués com una barreja o com dues corones, no? Mm-hmm. O sigui, la comissió més la gent al voltant de la comissió.
0: Sí, sí, és a dir, aquests trànsits tan ben fets que totes les comissions voldrien, eh?
5: Bueno, és que és algo clar, és que és difícil. I és difícil i a la vegada, pues, el nostre cas és com molt maco i molt agraït això que la gent s'hi segueixi vinculant, no? I bueno, és aquesta estima, no? I el poder aportar, no? I sempre està sumant, no? Sempre hi ha gent que suma.
0: Mm-hmm. Aquesta setmana, el que ens queda demà dimarts i dijous, aquells que vulguin anar a l'Exposició Nacional de Clavells, hi ha visites comentades dimarts i dijous, i el diumenge, òbviament, l'acte de cloenda d'aquest corpus del 2026, i després, doncs, cap al vinyet, tot allò que és tradicional i amb el qual es tancarà un nou corpus que s'ha viscut aquest cap de setmana de la millor manera. Ens deixem alguna cosa, Edu?
5: Bueno, com sempre, agrair a tothom, o sigui, agrair a tothom com s'ha volcat en la festa. Ja sé que és molt repetitiu, sempre ho comento, però és veritat que nosaltres, bueno, posem molta dedicació, però després és la festa.

0: la resposta a tothom és molt, molt bona i bueno, hi ha com una predisposició com molt maca, no?
1: Sí.
0: Allò, la gent té ganes de Corpus.
1: Sí, sí, gairebé.
0: I això de, i...
1: No, no sé si en aquest món en què... No, home, no, en aquest món en què vivim hi ha una predisposició al Corpus, eh? Ahir ens trobàvem més d'un polític que ens deia, aquí no hi ha discussió, eh? Doncs gràcies a Déu, no hi ha discussió. Tothom a gaudir-ho i a celebrar-ho i a qualsevol hora i en qualsevol moment i en qualsevol circumstància que porti el Corpus, eh? És a dir, aquesta necessitat, gairebé diríem, de poder passar una bona diada, un bon moment, una bona celebració sense diguem-ne, trasbalsos de cap mena.
0: Sí, bueno, és això, que té aquest aire diferent i jo crec que és molt això, que el Corpus fa poble. I jo crec que és això, que és una festa que permet, bueno, aquesta part oberta, no?, que permet col·laborar de moltes maneres, no?, que pots estar allà, pots participar i també pots veure-ho. I també és com, bueno, com que és aquesta feina col·lectiva, no?, jo crec que el sentir-te en aquesta col·lectivitat, doncs és això, el que dèiem, no?, la fa veïnatge com a l'exposició, que
1: sí,
0: fa
1: sí,
0: poble,
1: sí,
0: no?, que et sents que participes, no?, que portes i, bueno, hi ha com aquesta comunió, no?, de tothom i sí, amb aquest aire que dius, de fàcil, no?, de dir, hosti, és un dia festa, anem a passar-nos-ho bé, la gaudim, no?, i no ens acabem matant.
1: Sí, exacte, per exemple, aquesta necessitat de passar-ho bé, eh? 9 i 43 minuts, bon balanç, per tant, d'aquest Corpus del 2026, n'hem passat el cap de setmana més intens, ens queda tancar-ho el proper cap de setmana, oberta tota la setmana l'exposició de Clavells, l'exposició al Mercat Vell oberta el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, i el diumenge la cloenda de tot plegat. Eduard Tomàs, gràcies una vegada més.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Bon adéu-siau, Edu. Certament, ahir ens trobàvem més d'un polític dient quin dia més bonic, tal, no hi ha discussió de res, gràcies a Déu. No hi ha discussió de res. Bueno, és l'esperit del Corpus. No sé si com la... Anava a dir, com la carrossa a la Ventafocs, que es converteix en carbassa, però de moment ahir una bona jornada i un bon esperit col·lectiu. Sitges ha estat escenari aquests darrers dies del rodatge de diverses seqüències d'una important producció audiovisual internacional destinada a una coneguda plataforma de continguts. Hem sabut alguna cosa més? Perquè el que es va rodar en un dels xalets del Passeig Marítim, un dels més coneguts, han estat escenes d'aquesta sèrie de quatre pel·lícules que Sam Mendes, el director de 1917 o de Skyfall, un dels clàssics més recents de 007, està rodant sobre els Beatles. Aquestes quatre pel·lícules interconnectades entre si que s'estrenaran l'abril del 2028. Bé, doncs, Sitges ha estat escenari d'algunes de les escenes d'aquestes pel·lícules que, com els dèiem, dirigeix Sam Mendes. O sigui que, poca broma, amb un Cadillac, que la fotografia és un Cadillac d'aquests dels 60, un cotxe, una limusina americana d'aquestes ben grans davant del xalet. Bones notícies pel que fa a l'atur. El Servei d'Iniciatives Econòmiques ha publicat l'informe amb les dades del mercat de treball a l'Alt Penedès i al Garraf. El mes de maig s'ha tancat el Garraf amb 6.860 persones aturades, fet que suposa una reducció de l'1,75% respecte al mes d'abril. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la disminució és del 3,5%, consolidant una tendència positiva sostinguda. La taxa d'atur al Garraf se situa en el 8,8% en diferències destacades entre sexes, el 7,21% als homes i el 10,45% en les dones. Hi ha més dones a l'atur comes. Pel que fa a l'evolució mensual, com els dèiem, la reducció de l'atur ha estat força equilibrada, amb un descens de l'1,87% entre els homes i de l'1,66% entre les dones. Però, com els comentàvem, l'atur continua baixant el mes de maig i es consolida la millora del mercat laboral. Sitges ha rebut el DuproCIM de Sitges, ha rebut l'homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Tantes vegades que n'havíem parlat del DuproCIM en els plens municipals i en aquest cas diríem que qui més havia enarborat la bandera del DuproCIM era el regidor José Tendero, en el seu moment regidor de Valens, ara a les llistes del Partit Popular. Bé, doncs el document únic de

Protecció Civil Municipal ha estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. L'homologació acredita que el document compleix els requisits establerts per la normativa vigent i garanteix que el municipi disposa d'una eina actualitzada per a la planificació, coordinació i gestió de les emergències que es puguin produir al territori. El regidor de Governació, David Martínez, recorda que tot i que Sitges ja disposava de diferents plans de protecció, aquest document és important ja que recull totes les eines que tenim com a municipi i afegeix que és el resultat d'un treball tècnic rigorós i d'una estreta coordinació amb els organismes competents en matèria de protecció civil per afrontar qualsevol situació d'emergència. I pel que hem vist també als diaris, bona notícia en el 60è concurs Tasta Vins de la Diu Penedès 2026, el Blanc Subur 2024 ha estat guardonat amb la medalla de plata als vins blancs de criança denominació origen Penedès. El Blanc Subur 2024 del celler de l'Hospital, guardonat amb la medalla de plata en el Tasta Cegues, en el marc del 60è concurs Tasta Vins Diu Penedès 2026. O sigui que si algú de vostès el vol tastar, Blanc Subur 2024, celler de l'Hospital, medalla de plata en la categoria de vins blancs criança D.O. Penedès. Nou i 48 minuts que tenim per avui després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Joan Totosaus i la Carola Fernández. Part del Garraf. El seu director, José Luis Herrera, estarà amb nosaltres la prèvia d'aquest estiu que és a punt d'arribar. Saben també tot aquest debat que hi ha hagut sobre, que hi ha hagut i que hi ha, sobre les explotacions de les pedreres. Saben també que el Parc del Garraf està, diguem-ne, la recambra de poder aconseguir en algun moment, però sembla que cada vegada és més proper, el fet que en algun moment es pugui catalogar ja de parc natural, però hem de suposar que aquí també hi tindrà molt a veure el futur o no de les explotacions de les pedreres. A veure què ens diu José Luis Herrera, el director del Parc del Garraf, i després a la tercera hora de programa, com els comentàvem, el pregó del Corpus d'aquest 2026 amb Esther Font, Dani Vallès, els special guest que es varen retrobar en aquesta nit de divendres del pregó de Corpus i amb la prèvia del president Eduard Tomàs i amb el cluenda de l'alcaldessa Aurora Carbonell. I amb el pregó del Corpus arribarem a les 12 del migdia.

Vinga, 8 de juny, tal dia com ahir de l'any 1922, moria a Barcelona mossèn Josep Bricoller, rector de Sitges des del 1893. Ahir va fer anys, un 8 de juny del 1949, que el general Franco i la seva esposa visitaven oficialment Sitges. Hi ha un nodo en què es veu l'arribada de Franco amb el seu cotxe a la plaça de l'Ajuntament. 8 de juny del 1950 s'estrenava la sardana L'Encís de Sitges, amb lletra de Rafael Casanova i música d'Antoni Català. Tal dia com avui, un 9 de juny del 1910, l'antic hospital de Sant Joan tancava les portes i es traslladava provisionalment al carrer Major. No seria fins al 1912 quan s'hauria acabat l'edifici del nou hospital. Un 9 de juny del 1955, avui fa anys que, coincidint amb la Diada de Corpus, començava a funcionar el carilló de la parròquia, regalat pels germans Calixte i Amarencià Bernes. I un 9 de juny del 1968, Rafael Casanova escrivia el seu primer Sitges Hora Zero. A l'Eco de Sitges, la secció es publicà ininterrompudament durant 27 anys, un total de 1.367 articles, l'últim dels quals va aparèixer el 18 de març del 1995. I a les nostres efemèrides d'arreu del món, si comencéssim amb la peça més coneguda d'aquest compositor, ens hagués semblat excessiu a aquesta hora del matí. O si l'escoltin a la nit, doncs home, probablement haguessin tingut una bona entrada al son. Però gairebé a les 10 del matí, el seu adagio no seria ara el més adequat. Per tant, canviem l'adagio per l'allegro del concert per oboè. I és que tal dia com avui, del 1671, va néixer un dels contemporanis, Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni. Nascut a Venècia també, el que escoltem és aquest concert per oboè en fa major, opus 7. Però passat a la història Albinoni pel seu adagio, interpretat mil vegades, que ha acompanyat mil i unes cerimònies, però que ens semblava a les 10 del matí excessiu per entrar-hi. En qualsevol cas, qui vulgui, doncs, no només l'adagio d'Albinoni, sinó tot el seu catàleg, a les plataformes hi ha un munt per escollir. L'adagio, el popularíssim adagio, fou una descoberta de l'any 1910. Es descobrí la partitura que el 1945 reconstruiria un músic italià, Remo Giasotto, i d'aquí tota aquella popularitat enorme de l'adagio d'Albinoni. Però, diguem-ne, de les partitures de tota la vida, de les partitures originals, hem agafat aquest concert per oboè, plena època barroca, d'un dels músics venecians també més coneguts. Tal dia com avui, de l'any 1929, el Vaticà es convertia en estat. A qui tenim aquests dies és el cap de l'estat del Vaticà, a més de ser el papa. Tal dia com avui de l'any 632 moria Mahoma, i tal dia com avui de l'any 1972 una foto que va passar a la història, la foto de Vietnam. Nick Ut, un fotògraf que aleshores tenia 21 anys, va fer la foto de la seva vida. Als Estats Units havien llançat napalm sobre el poblat de Trang Bang Kim Puk, la nena despullada que passaria a la història, tenia només 9 anys. Aquella fotografia de la nena cridant per la carretera absolutament nua és una d'aquelles fotografies que explica l'horror de la guerra, una de les fotografies, si no la més cridanera, de la guerra del Vietnam. La nena Kim Puk tenia 9 anys i el fotògraf Nick Ut, que en tenia només 21. Tal dia com avui de l'any 1947, Evita arribava a Madrid, la dona de Perón, també un altre dels noms històrics. Tal dia com avui de l'any 1949 es publicava 1984 la novel·la de George Orwell, que feia aquella previsió del futur en el qual tots estarien vigilats d'una manera o d'una altra. Quina clarividència que va tenir Orwell en el 1984. Tal dia com avui del 1984 s'estrenava la pel·lícula Cazafantasmes, i tal dia com avui de l'any 1969 els castellers de Barcelona executaven el seu primer castell, que va ser un pilar de 4 al Vendrell. Tal dia com avui del 1969. I en què podem acabar? Vinga, amb una dona que avui fa anys i que té també una cançó d'aquelles per la història. 75 anys fa avui Bonnie Tyler.

tema té gairebé 50 anys. El tema és del 1977, aquest mal de cor de Bonnie Tyler, aquesta dona amb la veu esquerdada, a qui en el seu moment algú va definir com la versió femenina de Rod Stewart, nascuda a Gal·les i que està protagonista aquests darrers mesos, aquestes darreres setmanes, per una afecció metge veritablement important. En qualsevol cas, d'entre tot el seu catàleg, és evident que aquesta és la seva cançó més coneguda.

0: I la cançó aguanta molt bé el pas del temps. Gairebé 50 anys té aquest It's a Headache, Bonnie Tyler, que avui celebra 75 anys. Amb ella tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Guillem, que també és Sant Heracli, Sant Salustià, Sant Maximí i també Sant Clodolf. La presentadora Emma García, la presentadora de Fiesta Telecinco, 53 anys, celebra avui. L'actor Francesc Colomer fa 29. L'actriu Sònia Braga, se'n recorda? De Dancing Days a TV3, en els anys primigenis de TV3, el serial brasiler. Sònia Braga, 76 anys, celebra avui. I la filla de Frank Sinatra, Nancy Sinatra, la dona de Estas botas son para caminar, 86 anys, celebra avui. Hem passat un cap de setmana molt bonic de temps, un dia de Corpus també esplèndid, i ens hem aixecat avui a primera horeta amb 20 graus, però ara ja en tenim 24. Temperatura molt agradable avui. A partir de demà les temperatures tornaran a baixar una mica i ens situarem amb uns valors, home, si tot l'any fes aquesta temperatura, encantats de la vida. 24 graus a hores d'ara, amb un 64% d'humitat i previsió de setmana, diguem-ne, tranquil·la. Aquesta setmana del Pride també serà una setmana tranquil·la. Ens ho confirmen des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i ho hem fet parlant d'una temperatura que està més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a la meitat nord del país, i en canvi a la resta, cap a la meitat sud i també cap a la resta del litoral, la temperatura està més baixa. Però tot i això, en general, hem començat el dia amb una temperatura força similar arreu i amb aquesta inversió tèrmica que està d'anar trencant al llarg del matí. I atenció, perquè avui al migdia la temperatura més alta podrà enfilar-se de nou fins als 24-25 graus i on s'espera que faci més calor, és a dir, on se registri que aquesta temperatura més alta, serà a punts del Segrià i de la Ribera d'Ebre. Pel que fa a l'estat del cel, durant el matí tindrem un ambient assolellat amb l'arribada d'alguns núvols, però també, fruit de la calor, s'espera que a partir de migdia creixin alguns núvols d'evolució i algunes nuvolades que aquestes sí que descarregaran alguns ruixats més centrats cap a la cara nord del Pirineu i també cap a la resta de l'extrem nord del Pirineu. A més, són probables també alguns ruixats cap a la zona del Prepirineu, però aquí ja de forma més aïllada. De cara al vespre, aquests ruixats seran més freqüents o més probables cap al sector occidental de la zona. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i un minut del matí, en uns moments el repàs als titulars dels diaris. Avui que hi ha dues persones centenàries a La Vanguardia. Una és el soci número 1 del Centre Excursionista de Catalunya, que és el senyor Oriol Domènech, que té 102 anys. Un reportatge molt bonic, eh? Un segle d'aventures d'un intrèpido doctor. Bé, el senyor Domènech ha fet de metge a tot arreu, però veritablement diguem-ne que en parlem per dues, per una qüestió i després un altre centenari per el mateix assumpte, eh? Diu el doctor Domènech: sí, he tenido una vida divertida, però ja no queda nadie de mi promoción. Esclar, tu diràs, amb 102 anys els ha anat acomiadant a tots. La clave de mi longevidad, atenció, eh? La clave de mi longevidad, aquí, i no sempre coincideix tothom, però si vostès es volen agafar aquest consell, ha sido trabajar com un animal cada dia hasta las 12 de la noche.
1: Sí.
0: La Carola ha agafat un mal moment. Ara, eh? Bé, doncs això. Trabajar com un animal cada dia hasta las 12 de la noche. La Vanguardia entrevista la contraportada d'un altre centenari, que és el senyor Antoni Escoda, empresari, centenari i amante de la vida. Avui compleix 100 anys, és barceloní, està casat des de fa 72 anys. ¿Cuál es el secreto? Bueno, ¿qué le parece importante en la vida? Li pregunten al senyor Antoni Escoda, que en té 100 anys, eh? Recordin que venim del senyor Domènech, que en té 102, i diu treballar com un animal fins a la mitjanit cada dia. I diu el senyor Escoda: yo soy muy positivo, nunca miro para atrás. No importa si ha salido bien o mal, aprendes y sigues mirando hacia adelante. I aleshores diu: ¿qué más? La bona companyia. Soy muy amigo de mis amigos y los quiero como son. Nunca los critico. Y me encanta mi familia. He tenido mucha suerte. Bé, i aquest és el secret. ¿Algún otro secreto? No me he aburrido un minuto en toda mi vida. I ara ve la frase: cumplir 100 años no tiene mérito, aprovecharlos sí. I aquesta sí que t'ha agradat, de frase, eh?
1: Soc del senyor Escoda, totalment.
0: No, la Carola és del senyor Escoda i no del doctor Domènech.
1: No.
0: El doctor Domènech, 102 anys, a punt de fer el 103, quan el Centre Excursionista de Catalunya en celebri aquest any 150, perquè se celebrarà a la tardor, i el senyor Antoni Escoda, empresari i amant de la vida. Bueno, doncs això. I a la primera pàgina de La Vanguardia, un anunci que ens ha cridat l'atenció. Si hi ha una visita especial al Congreso, porta un esbirbe. Perquè ja saben que avui el papa visita el Congrés.
1: Vol que li portin galetes.
0: Que li portin galetes, un esbirbe. Recordin també que val la pena, eh? Birba, Camprodon, tot el que vulguin. Bé, doncs, birba ja no és. Ja no és allò. És a Camprodon...
2: Les fan a Camprodon, eh?
0: Les fan a Camprodon. Però és a dir, la marca ja no és una marca catalana.
2: No.
0: Forma part del grup que té Artiach, Cuétara, Fosquitos, Panrico, La Piara, Granja San Francisco o el Caldo Aneto. Si vostès compren el Caldo Aneto, doncs que sàpiguen que el preu... Sí, que ens va dir un dia l'Albert que és el mort. Que ja...
2: Sí, sí.
0: Que és molt salat. Bueno, si són baixos de pressió, mira, potser els pot ajudar. Doncs ens ha cridat l'atenció que t'anunci, eh? Si hi ha una visita especial al Congreso, porta un esbirbe. Doncs que li portin al papa un esbirbe i a veure què els llegeix avui. Perquè, com diu més d'un analista, ha llegit la cartilla al papa més d'una vegada des que va posar els peus. Saben que hi ha també avui una... sembla que serà aquesta tarda una trobada... especial, no inclòs en el programa d'actes, però sí en aquest programa Les Bambalines, que és aquesta trobada amb persones que han estat víctimes d'abusos. Hi ha hagut també aquí una polèmica afegida, perquè aquesta trobada no serà amb les associacions més representatives de les víctimes. Bé, però hi haurà aquesta trobada. I les fotografies d'avui el que ensenyen és aquesta missa multitudinària de Corpus Christi que es va celebrar ahir a Madrid, amb la vora d'un 1.200.000 persones, el Papamoil amunt i avall, en fi, per aquells que tenen raó també, eh? Si Espanya es defineix com un estat aconfessional, bueno, és una confessionalitat interessant aquesta que vivim aquí, perquè el primer canal de televisió espanyola ha retut a totes les hores del dia a la visita del Papa, dels mitjans de tot arreu, i encara ens queda el nostre plat, d'aquest menú, que és el plat de la Sagrada Família, la prèvia a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i el dimecres a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ahir que l'Ajuntament de Barcelona va inaugurar una placa que recorda el lloc exacte on el tramvia va atropellar Antoni Gaudí. Hi ha un vídeo fet amb intel·ligència artificial molt, molt interessant a xarxes, on apareix un Antoni Gaudí defensant el català davant de la policia. I quan la policia el va detenir a l'interior de la Sagrada Família, la figura d'Antoni Gaudí es volatilitza davant la mirada dels policies que queden allà parats. Bé, doncs, sí, sí, que si Antoni Gaudí fos viu, diria mil coses i mil i un renecs, probablement, però dimecres serà un d'aquells dies en què qui més qui menys estarà pendent del que passarà a Barcelona. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris.

0: Marc Márquez, que ha tornat a guanyar. A la zona franca, un mort en un altre tiroteig, això com a les pel·lícules. Bueno. Florentino Pérez ha guanyat.
1: El Tito Florent.
0: Però s'ha sabut, el resultat final s'ha sabut de matinada, de molta matinada. Ha guanyat per 65 a 35, una cosa així. El cas és que ha guanyat i, en principi, òbviament, si hem d'entendre que la salut acompanyi, fins que tingui 83 anys estarà a la presidència del Madrid, perquè estarà fins l'any 2030 de president del Madrid. Però sí que els analistes també consideren que el resultat del seu rival, que ha obtingut més del 30% dels vots, es pot interpretar com una mena de vot de càstig i un avís davant la possible venda d'una part de l'accionariat del club. Iran, Israel, mals moments, mala vibra, i per tant el conflicte del Golf Pèrsic, malament rai. I les filles dels reis, que anaven de negre, perquè han d'anar de negre. Veus?
1: És a dir, és recomanable.
0: Jo li deia a la Carola, escolta, a mi no podrien anar de blau marí, sí, per exemple, per no anar tant de vídues de província.
1: El Vaticà no obliga el negre. No obliga. Però és altament recomanable.
0: Ja.
1: Però esclar, davant d'un altament recomanable...
0: Home, però... Estem
1: és fàcil que
0: dues
1: optis per...
0: Dues noies joves. Tan de negre.
1: És que jo crec que el problema no era el color.
0: Home, també era el color.
1: No crec que era el color, era el disseny.
0: No.
1: Després us explico protocols.
0: Després ens expliques això. Joan.
2: Bon dia, Vicenç.
0: Per on podem començar?
2: Bueno, doncs comencem per la visita de Lleó 14.
0: Què dius? Que... Si no en parla ningú.
2: Per això hem de començar per aquí, perquè la gent se n'assabenti. Lleó 14, que farà avui, com deies, com deia l'anunci de Birba, història amb el primer discurs d'un papa a les Corts espanyoles. A veure, avui aquí estira de les orelles... Ahir va llançar un missatge contra la hipocresia. Em fa gràcia perquè en la seva homilia del Corpus ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el germà. És la frase que es destaca i que va directament contra, doncs, aquesta dreta fonamentalista que amb inspiracions nord-americanes i que està triomfant molt a Madrid a partir també de la immigració llatinoamericana. Doncs bé, que de fet és la competència ara directa, també,
0: sí,
2: podríem dir,
0: sí.
2: D'aquesta manera del catolicisme. Doncs
0: el primer discurs ja va ser intens, el primer discurs del papa, aquell sobre la veritat i no creu en altre, o aquell que va dir, que era el mateix discurs, més diners per l'educació. Aquí com qui no vol la cosa, és a dir, tot un llistat. Menys, és veritat també això, menys sobre els casos dels abusos, davant dels quals el papa públicament no s'ha pronunciat. Sí, sembla que en l'àmbit privat, però en canvi s'hi va pronunciar
1: el rei
0: inhabitualment també en un discurs. És a dir, va ser molt inhabitual l'acte de rebuda del papa, tant pel discurs del rei, que va tenir, òbviament, molt de conciliador, però va tenir aquest apunt, com també pel discurs del papa, perquè tampoc era habitual que un papa s'adreci d'una manera tan concreta als gestors d'allò públic i els deixi instruccions. I avui, com deia en Joan, en aquesta presència al Congrés dels Diputats, doncs és evident que el discurs podrà ser conciliador, però que també tindrà bastant d'allò que en diuen, ideològic. A veure què passa.
2: A veure
0: és el punt més important del dia d'avui, òbviament, aquesta presència al Congrés dels Diputats.
2: Més enllà d'això, doncs, com comentaves, el focus d'atenció a nivell internacional ara torna a estar situat a l'Orient Mitjà, amb aquesta resposta iraniana als atacs d'Israel a Beirut, i també, doncs, a la nova relliscada diplomàtica de Donald Trump, que després de demanar públicament a Netanyahu que sobretot no ataqui Iran, Netanyahu ha atacat Iran. Per cert que també s'ha corregut força un vídeo
0: de l'entrevista amb la periodista
2: del Meet the Press,
1: Kristen Welker, de la NBC,
2: que bueno, que li va aguantar molt bé el tipus, li va aguantar tant el tipus que al final marxar. El que no va aguantar el tipus va ser Trump, que va marxar quan va veure que no tenia arguments, sí, per, sí, contrarrestar-la.
0: Un estirabot d'aquells, ha transcendit també molt com la CBS ha acomiadat un dels seus grans periodistes.
2: Sí, la setmana passada.
0: La setmana, sí, passada, arran també de les pressions de Trump, i ahir també en aquesta periodista va dir que la CNN, la CBS, tots, la NBC, tots
2: són els dolents.
1: Sí, però és
2: tots
1: curiós, que sempre que fa aquestes... És veritat que Trump, si ha insultat, diem que no té gaires coses per fer-ho. Però amb les dones periodistes
0: especialment.
1: Especialment sí. Dur, gruller, desagradable, vaja, és que no tinc paraules, sí, sí, per com tracta amb aquestes professionals.
0: Té tot el catàleg.
2: Sí,
0: té tot el catàleg.
2: I de fet, se'l veu sincerament molest,
1: sí,
2: perquè
1: se
2: l'infla la cara.
1: Sí, sí, sí,
2: hi ha un moment que se l'infla la cara. Bé,
1: sí.
0: No passa res, és així.
2: És així, és així.
1: Home, bé, sí que passa. No passa.
2: Ho hem normalitzat.
1: Sí.
2: Una cosa,
0: clar,
2: que hauria...
0: El diumenge que ve, 14, és el dia de l'aniversari de Donald Trump, fa 80 anys. O sigui que ja es poden anar preparant. El 4 de juliol, 250è aniversari de la independència americana.
2: De la campana de Filadèlfia.
0: O sigui que es poden anar preparant. Per això dic que ara això és el vermut, perquè la festa gran vindrà aquest cap de setmana i el 4 de juliol. O sigui que diguem-ne que tindrà motius més que suficients com per fer tots els discursos i els posicionaments grollers. És un home que és així, i ja està.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, com ho deien, això que els dels enemics te'n pots refiar perquè no canvien. Doncs evidentment no ha canviat des del primer dia, ningú pot dir que hagi canviat en res en aquest sentit, però la imatge de la periodista i d'ell...
1: No, ella, bravo per ella, perquè va aguantar la posició amb una dignitat i amb una professionalitat.
0: Absoluta.
2: I
0: què hi afegim?
2: Doncs el tema del tiroteig, que comença a preocupar ja seriosament, el fet que hi hagi notícies d'ús constant d'armes de foc a la rodalia de Barcelona. En aquest cas, assassinat a trets un home en ple carrer a la zona franca. Això ve després d'aquella qüestió també de Badalona, d'aquella nena. Clar, els Mossos diuen que no ens hem de preocupar excessivament, però...
0: I que ho estan investigant, és que els Mossos no deuen donar l'abast,
2: Però... Dona una certa sensació...
0: Ve el Papa i un munt de Mossos estaran vetllant pel dispositiu de seguretat del Papa. Un altre munt de Mossos perquè les manifestacions dels docents no interfereixin massa en tot això. Un altre grup de Mossos estan investigant sobre aquestes... Bé, esclar, ja, és evident que és la feina dels Mossos, però no donaran l'abast als Mossos amb tantes investigacions obertes sobre aquestes situacions que acaben definint-se com a revenges o com... objectius molt específics d'un determinat tipus de crim,
2: sí,
0: o sigui,
2: bueno,
0: es va buscar una persona.
2: Perquè són els típics crims que hem vist tota la vida a les pel·lícules,
0: sí, sí,
2: de mafiosos.
0: Sí, sí.
2: Sí, és així.
0: Sí, sí, és així mateix.
2: Control del territori i com cada cop sembla més clar, moltes màfies estrangeres s'han assentat a la costa catalana, doncs és més fàcil de que aquestes coses vagin passant.
0: Sí. Bé.
1: Anem a pel protocol. Per cert, un apunt. La placa que han posat en record a Gaudí,
0: sí,
1: el punt on,
0: sí,
1: on el van atropellar, el tramvia.
0: A la Gran Via, molt a prop de la plaça Tetuán.
1: Ah, efectivament. Gran Via 665, per si la gent té curiositat, és allò, tocar del carrer Bailén,
0: sí, sí,
1: tocar de la plaça Tetuán, allà tenen la placa perquè, per si els fa gràcia...
0: És una placa rodona.
1: Sí, que està al terra.
0: La plaça Tetuán, on hi ha un monument al doctor Robert a Barcelona, doncs ben, allà va ser... Ahir va fer anys que el tramvia va atropellar i el dimecres farà anys que va morir arran d'aquest accident amb el tramvia.
1: Efectivament. Va, anem al protocol. Anem al protocol perquè, clar, tota la visita del Papa aquí també ha despertat molta curiositat, molt d'interès i moltes explicacions als experts i aquells que ens agrada en referència al tema del protocol. Per què? Perquè el Papa ha visitat i ha atès, ha rebut visites i ha entrat ell en espais tancats i aquí hi ha un protocol i també ho ha fet amb espais oberts i aquí el protocol canvia. Però hi ha protocol. El fet de que hi sigui un espai obert no vol dir que deixa d'haver protocol. El que comentaves que s'ha comentat molt, no?, de la vestimenta de...
0: Gairebé diríem que és el que més s'ha comentat.
1: Sí, efectivament, del rei, la reina i la infanta i la princesa Leonor.
0: Com sempre ens diu la Carola, els homes són molt fàcils.
1: Sí.
0: Perquè no hi ha més...
1: És senzill.
0: No hi ha més discussió.
1: Tot tot i que, és a dir, els trajes també s'han de portar ben portats, eh? I alguns que fa llestimeta de veure, però diguem que és més senzill.
0: És més fàcil.
1: Perquè quin és el protocol per ells? Traje fosc, la corbata, atenció, no és obligatòria, el Vaticà no obliga corbata, és no sé ni tan sols si és recomanable, però no és obligatòria. Per tant, si haguéssim vist algú amb
0: sense
1: el traje,
0: corbata,
1: amb un polo, amb un, o hagués estat correcte. Pel que fa a les dones, en espais tancats sí que es demana traje fosc, recomanablement negre, però tampoc no és obligatori. Per tant, si vas de blau marí, seria també correcte. I en espais oberts, en aquest cas concret, el Vaticà recomanava el contrari. Colors agradables, vius primerals. D'aquí que veiéssim que la princesa i la infanta el primer dia van rebre el papa vestides de negre, de dalt a baix, i en canvi l'endemà, que va ser una visita, diguem, va ser tot el passeig. No? Anaven amb colors molt primaverals d'aquí, perquè el protocol marcava exactament això.
2: Hi ha allò que la reina d'Espanya també té
1: sí, el privilegi del blanc, efectivament, que només tenen determinades reines
0: catòliques.
1: Les reines
0: catòliques.
1: La reina Sofia també, per exemple, si hagués vingut, en el cas que hagués vingut l'Emèrita, també té el privilegi de blanc, que s'hi poden acollir o no. No és obligatori, però és veritat que la majoria el fan servir. Hi ha un altre també destacat que molta gent fa menció, és que no duia mantilla. De fet, la reina Letícia no l'ha dut mai en cap visita que ha fet el papa. És que tampoc no és obligatori. Hi ha gent que ho recrimina. És que no és obligatori, ni tan sols és recomanable, és
0: tampoc,
1: opcional.
0: Tampoc la portava, i em sembla que també es va comentar a l'enterrament del papa Francesc.
1: Tampoc, perquè no és obligatori. És a dir, el protocol, tot i que la gent pugui pensar que el protocol són unes normes molt rígides,
0: sí.
1: No ho són tant de rígides.
0: La mantellina no és obligatori. No,
1: no són tan de rígides, marquen, com diguem, unes pautes, però a partir d'aquí són els estilistes els que han de tenir la capacitat d'interpretar el protocol i sobretot adaptar-lo a la persona en qüestió.
0: Bé, li deia la Carola que hagués preferit la princesa i l'infanta de blau marí en lloc de negre.
1: Sí, i hagués estat bé, hagués estat correcte. Què s'ha de dir amb els reis i les princeses? Que protocolàriament han anat correctes, diguem, no s'han saltat el protocol de cap de les maneres. Ara, a partir d'aquí, doncs clar, entra la cosa estilística. Al meu pare i el de molts experts, la reina Letícia ha anat impecable els dos dies. Per cert, el vestit aquest de guipur que portava, guipur és aquest teixit
0: sí,
1: tipus blonda,
0: sí.
1: D'una marca que es diu Second Kind, aquest vestit ja l'havia fet servir, no és un vestit que ha estrenat per aquesta ocasió, que això és una cosa que fa molt la reina Letícia, que a mi m'agrada molt, perquè si no de vegades sembla això una ostentació de vestits, ella aprofita molt els vestits i els fa servir en actes públics i per tant és clarament visible que són d'alguna manera reaprofitats o reutilitzats. Doncs això, un vestit de blanc, aquest de guipur el primer dia, i el segon dia un traje jaqueta blanc de màniga curta, excel·lent. Què diu el protocol amb les dones? Faldilla, o sigui, roba que tapi els genolls, sobretot si t'has de seure que no es vegi la cuixa, per tant, o pel genoll o una miqueta per sota del genoll, no ha de ser llarg, espatlles tapades, també, s'ha vist alguna de les que anaven a saludar els reis, que anava de negre, molt bé, de negre o de fosc, amb les penes, però amb les espatlles obertes, malament, error de protocol claríssim, i pel que fa a les joies, es demana discreció, és a dir, coses ostentoses, tiares i coses d'aquestes,
0: sí.
1: No ho demana o no ho permet el protocol. Fora d'aquí, la princesa i la infanta, doncs el primer dia el meu pare els vestits era una mica com, no sé, de susto, és a dir, jo trobo que les vesteixen poc apropiada, però sí, poc de l'edat que tenen. Són nenes de 18 anys, i les nenes de 18 anys que tots les veiem pel carrer, no van així. Home, ja ho entenc, que no aniran amb un microshort perquè el protocol no permet un microshort en aquestes ocasions, però, ostres, estem cada dia veient graduacions de nenes que porten
0: és
1: vestits.
0: És que aquesta imatge de dues vídues gairebé.
1: Sí, i després aquesta mania de que com que la infanta Sofia és més alta que la princesa Eleonor, no la deixen posar-se talons i ha d'anar plana, però plana que no doni sabata gairebé, no fos cas que es vegi que és més alta, i penso, caram, doncs si la nena és més alta, és més alta, vull dir, què hi hem de fer? L'altra sortir més baixeta, no sé. Coses que intenten, que es veu clarament que els estilistes intenten com tapar o amagar,
0: sí.
1: O que es pensen, no ho sé, que ha de destacar més, si és més alta, destacaran per damunt de la Leonor, no ho sé. els colors, el mi, el lavanda que portava, el color de l'espígol, aquell blau que portava la princesa Leonor m'agradava molt, el verd de la infanta, en el meu cas no tant, i aquell traje que jo crec que no li encaixava, que jo tants estilistes li haguessin pogut fer una mica més a mida, més entalladet, però protocolàriament anaven correctes. A partir d'aquí ja cadascú que digui el que vulgui. I em deixes que comenti una última cosa?
0: Vinga.
1: Va, una notícia, no té res a veure, que ha sortit avui i em sembla molt interessant, i és que Suècia ha demanat...
0: Sí?
1: Ha demanat una cosa que a mi em sembla sentit comú.
0: Hi ha dues pàgines a La Vanguardia sobre això, eh? I tornem a incidir en aquella qüestió troncal en la vida de les famílies, que és telèfon mòbil, vida familiar.
1: Però és molt fort, perquè el que estan demanant...
0: És els pares.
1: Sí, ho estan demanant els pares de les famílies, però que a mi em sembla, és a dir, que haguem d'arribar al punt de que a nivell polític d'estat, de llei, se'ns hagi de demanar això, és una mica de... Som tontos ja tots plegats.
0: El que ens va dir en Roman Pérez la setmana passada.
1: Sí.
0: A la taula, res de mòbil, ni pares ni fills, ningú.
1: Clar, el que diu Suècia és que demanarà, a més demanarà que sigui petició, que llei, com una llei d'estat, això, que els pares que deixin el mòbil quan estan amb els fills.
0: Ja
1: bàsicament
0: està.
1: És això. I que creïn espais lliures de pantalles a casa. Però bàsicament és dir-los als pares que facin el favor de fer exemple. Ostres, caram, vull dir, això se sobreentén.
0: De parlar.
1: Que és el que hauríem de fer els pares en tot. Igual que amb el menjar, que et diuen si tu vols que el teu fill mengi verdura, hauràs de menjar tu verdura a casa. Si cada dia menges hamburguesa i al nen li plantes el bròquil, doncs el nen no se'l menjarà.
0: Doncs la informació, que sembla una obvietat, crida l'atenció, però el que diu la Carola, que s'eleva a llei, per dir-ho d'alguna manera, quelcom que cadascú a casa seva, diguem-ne, utilitzant el sentit comú, entendria. Si estem en el mòbil a tota hora, no parlarem amb els fills, no ens relacionarem, i s'alerta precisament d'aquesta pèrdua de qualitat en la relació, de tot el que pot suposar, de les conseqüències que pot tenir.
1: Suècia, un país que a nivell escolar i educatiu estan retirant pantalles i recuperant els llapis, el llapis i el paper.
0: Sí, sí.
1: Atenció, Suècia és un dels països més avançats a nivell educatiu. Atenció. Vaja, vull dir que ja no sé, ens estan demanant ja, gairebé el proper ens diran que mengem amb forquilla perquè no som capaços de fer-ho.
0: Dues pàgines de La Vanguardia sobre això.
2: I esports, ràpidament, com comentaves, ha guanyat Florentino. Diuen poc d'atenció, home, clar, feia 20 anys que no el votaven.
0: Sí,
2: només
0: sí.
2: Només hi hagi algú que
0: és un toc d'atenció.
2: Presenti, és un toc d'atenció, oi? Doncs això, fins al 2030, ja ho hem comentat abans. És Zverev, que l'alemany ha guanyat. Roland Garros, s'ha imposat a Kovoli en 5 sets i concreix el seu primer gran slam. Marc Márquez, que ha tornat i ha tornat per la porta, grossa, amb el seu triomf número 100 i retalla punts a Bezzecchi i a Martín, que es van caure. El Barça d'handbol, que va atropellar el Bidasoa a la final de la Copa del Rei, 20 i pico punt de gols de diferència. I, doncs bé, temporada en blanc també del Madrid de bàsquet, que aquest cap de setmana ha caigut sorpressivament davant de l'UCAM Tenerife, que ara se la jugarà amb el Barça a les semifinals de la Lliga CB. A l'altre quadre, Joventut València. Per tant, es podria prefigurar una final Barça-Joventut.
0: La setmana que començarà el Mundial. Però no pateixin, que comença i acaba el 9 de juliol.
2: Fins que no arribi quart, no té cap interès.
0: Sí, però comença el primer partit a Mèxic.
2: Sí.
0: El primer partit a Mèxic. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
1: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
0: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? A mi no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i

0: Sau, ACDC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Vinga, Ses Freixes ens ha servit per continuar musicalment aquesta segona hora del Matí amb Nosaltres d'avui, dilluns 8 de juny, un minut passa de 2:15 del matí, i bé, feia un cert temps que no parlàvem amb ell, i avui serà interessant. Doncs s'acosta també la temporada, allò que estem més patint tots, que és la temporada d'incendis, amb el director del Parc del Garraf, amb José Luis Herrera.
1: A Ràdio Maricel, cada dia

0: Doncs José Luis Herrera, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies. José Luis Herrera, que bé, repassem algun dels aspectes de l'actualitat que relacionats amb la gestió del parc del Garraf. I l'altre dia, clar, ara comença, diguem, la temporada que ens fa patir més a tots, que és la temporada on doncs hi ha més possibilitat de que hi hagi incendis, i és la daga que ens penja sempre a sobre cada estiu. I l'altre dia a la redacció ho comentàvem, clar, quan l'hivern és molt sec, arriba tot molt sec. Quan l'hivern és plujós, com és el cas, resulta que, clar, va bé perquè s'ha carregat d'aigua, però clar, també hi ha molta vegetació i per tant no, tot és mal que mata, no?
1: Sí, al final mai plou al gust de tothom, no? Sí, és veritat, hem tingut un hivern més humit i tenim més vegetació al parc, bueno, a la natura en general, i ens preparem per una campanya doncs, que depèn de com siguin aquestes setmanes pot ser més o menys complicada, però estem acostumats, no, sí, no és una cosa excepcional.
0: Què hi ha, què hi ha de novetat en la campanya d'incendis enguany?
1: Doncs en principi, en el que respecta al parc, estem pràcticament igual que l'any passat. O sigui, conservem el nostre dispositiu, els dies de risc, que ja sabem que els agents rurals publiquen cada dia el pla alfa, no? Aquest nivell de risc en el qual els diferents cossos operatius modelen el seu dispositiu diari, doncs nosaltres també ho fem així. I nosaltres el que fem és la vigilància amb els nostres agents, els guardes del parc, que fan una vigilància més activa d'aquests incendis. Col·laborem amb ajuntaments, avisem a veïns, avisem a habitants del parc, pengem cartells i fem més difusió en funció del risc que tenim cada dia. Però per nosaltres la campanya és més o menys igual. De fet, aquest divendres hi ha una jornada en la qual ens reunim tots les tribus, no? que es parla moltes vegades, tots els uniformes de diferents colors, o sigui, ADFs, bombers, agents rurals, policies locals, protecció civil, Creu Roja, Mossos, parcs, i segur que em deixo algú, bombers, per suposat, i ens reunim per explicar-nos una miqueta com tenim la campanya d'enguany, el que és a nivell de la regió metropolitana sud de bombers.
0: Precisament, sembla que va ser la setmana passada que vam llegir una entrevista amb un dels responsables del GRAE, que deia, i el titular ens va cridar molt l'atenció, un incendi al Garraf pot acabar a Badalona. I dius, ostres, bueno, que és un titular, no? Però
1: esperem que no passi, però realment tenim una zona molt castigada per la sequera dels últims anys, per tant tenim molts arbres molt debilitats, tenim arbres que estan morts i ara estem en un moment crític. Aquests anys propers, l'any passat, aquest i segurament un o dos més, doncs tenim un territori en el qual tenim molta massa que està disponible per cremar, no? Que és el llenguatge que utilitzen els bombers, però nosaltres estem treballant. A més de lo que he comentat del dispositiu, tot l'hivern estem arreglant camins, estem fent gestió forestal, estem treballant aquests punts estratègics de gestió, els PECs que els bombers ens han delimitat, i treballem en aquestes zones en les quals, si tinguéssim aquest incendi, ells tindrien alguna oportunitat d'extinció i poder evitar aquest gran incendi forestal de sisena, cinquena o generació, el que sigui. Però sobretot és això, treballem diàriament, no només nosaltres des del parc, sinó amb els ajuntaments, les ADFs, i tots estem preparats o ens preparem perquè no es doni aquest incendi. Ho fem tot el que podem.
0: Doncs anem repassant, si et sembla, algunes de les qüestions que poden ser interessants una miqueta per fer una ullada al parc. Podem començar, diguem, per la més d'actualitat, que és que, i en parlàvem en aquesta casa la setmana passada, els responsables de les tres pedreres que ara mateix hi ha en funcionament al parc del Garraf, perquè saben, n'hi havia cinc o sis, però hi ha algunes que ja van acabar la concessió i per tant ara mateix estan en fase de restauració, però hi ha tres que encara continuen operatives, que són les de la que hi ha darrere Garraf, la que hi ha, bueno, les dues que hi ha darrere Garraf, perquè n'hi ha dues a darrere Garraf, i la que hi ha darrere de Vallcarca. Totes tres pedreres doncs van contactar amb els veïns i sembla que volen sol·licitar una extensió del permís d'explotació que els hi caduca, segons tenim entès pel pla especial, el 2029.
1: Sí.
0: Han parlat amb vosaltres també? Han parlat amb Diputació, amb el parc?
1: Sí. ens han explicat. Sí, a veure, el pla especial no és el que determina que finalitza en el 2029, sinó un conveni previ que es va signar entre ajuntaments, les empreses que estaven fent l'extracció i Diputació.
0: I aleshores...
1: Llavors, aquest conveni es va signar i ja fixava aquesta data que comentes d'abril de 2029 com finalització de l'activitat extractiva. Uh-huh. Com bé dius, després s'ha de fer la restauració i en alguns casos s'està fent al mateix temps.
0: En paral·lel.
1: Exacte. I és veritat que això després està recollit al pla especial que es va aprovar, es va modificar posteriorment en alguna ampliació d'aquest pla especial, es va incorporar aquest epígraf, aquest article que especifica, com bé dius, que l'activitat extractiva d'aquestes tres pedreres, de qualsevol activitat que hi hagi al Garraf, ha de finalitzar el dia 26 d'abril de 2029.
0: Sí, exacte.
1: I no es pot estendre ni en el temps ni en l'espai. Bueno, l'espai ja no es pot estendre des d'allà.
0: I per tant, agafada la literalitat del pla especial, ara mateix no seria possible ni prorrogar ni atorgar noves concessions de pedreres.
1: Clar, nosaltres com a òrgan gestor d'aquest parc, sempre que es fa qualsevol activitat hem de fer un informe. Per tant, si aquestes empreses que estan explotant o que estan fent l'activitat a les pedreres actualment volguessin una ampliació, el primer que han de fer és sol·licitar-nos aquesta ampliació. I nosaltres el que hem de fer és fer aquest informe, que és preceptiu, o sigui, que és obligatori, és previ, però no és facultatiu.
0: D'acord, és a dir que... Perdona,
1: no és vinculant.
0: No és vinculant, no és obligatori que qui ha de prendre la decisió s'agafi aquest informe.
1: Exacte, després és Generalitat la que amb aquest informe pren les decisions. Habitualment, en el 99% dels casos, o gairebé el 100% des que estic jo, Generalitat, nosaltres fem uns informes que Generalitat... O sigui, no fem uns informes perquè sí, sinó basant-nos en una legalitat o en una norma prèvia existent. Llavors, Generalitat pren la mateixa decisió que el sentit de l'informe que nosaltres hem fet.
0: D'acord.
1: Llavors, en aquest cas, nosaltres farem un informe en base a aquest article que comentes del pla especial.
0: En qualsevol cas, això serà un tema més delicat. O sigui, aquest informe és més delicat per la transcendència que té la qüestió, la possibilitat de que es continuessin explotant. Vam fer números en base dels comptes que havien presentat les empreses i potser és demanar una extensió d'uns 30 anys més d'explotació, que dius...
1: Nosaltres no tenim encara aquesta informació. Nosaltres sí que ens han presentat, hem parlat amb ells, estem en contacte dia a dia per la seva gestió i la nostra, estem convivint, i sí que ens han comentat i sabem que tenen un informe en el qual expliquen el fet que canviaria amb aquest tancament de pedreres, que passaria a nivell de sostenibilitat global i que passaria a nivell de Catalunya. Però és així, nosaltres no ens han presentat formalment ni una ampliació ni cap sol·licitud d'informe ni cap activitat prèvia.
0: Es planteja l'explotació com un mal menor davant del mal major, i això és com ho plantejarien les empreses, que suposaria el tancament i per tant la necessitat de recercar la matèria primera de la construcció, que és bàsicament el que exploten les pedreres, en altres indrets més allunyats.
1: És així, parlen d'una sostenibilitat global i parlen... Però ja nosaltres pensem també que hi ha altres vies que s'han d'explorar, com altres materials, reutilització de materials, potser no cal construir tot, però és això, nosaltres farem el nostre informe en funció de lo que nosaltres treballem, que és el nostre pla especial i la normativa del ambiental.
0: Una qüestió per acabar el tema de les pedreres. Quina, és a dir, la qüestió pot semblar tonta, però quina afectació té l'existència de pedreres dintre d'un espai natural? És a dir, a qualsevol que li diguis no, és que aquí tenim un espai protegit, però tenim tres pedreres en funcionament. I això ha estat una qüestió, tenim tres pedreres, tenim una autopista, tenim la via del tren, tenim tot de, diguem, activitats antròpiques en un espai que presumptament volem protegir d'una manera gestionada, oi?

0: dins d'un espai natural protegit. Però un dels objectius d'aquest pla especial, d'aquesta protecció de l'espai, era intentar que aquesta extracció de la pedra no continués i no s'ampliés, perquè ens podríem haver quedat sense massís del Garraf, no? Sense zona calcària. Igual que ja coneixem el cas del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, el tema de la carretera, vies i tota la infraestructura, així com el tema urbanístic, que no anés creixent i ens quedéssim sense el... Per tant, el pla especial ja ha complert alguna de les seves funcions, que era evitar tota aquesta evolució de l'activitat humana. D'altra banda, qualsevol espai natural protegit, i més aquí a la Mediterrània, és fruit, aquest paisatge és fruit de l'activitat humana. Que passa, el que volem mantenir amb aquests espais naturals protegits és l'activitat humana tradicional, la que no té tant d'impacte al medi, no una activitat extractiva d'un recurs natural com és una pedrera. I per acabar concretant, què influeix? Doncs influeix en que estem acabant amb un recurs natural, que és la pedra. Estem un dels valors naturals principals que té el parc del Garraf és que és un massís calcari, és un karst, aquest conjunt de galeries, d'escletxes, d'avencs, de dolines, tot això és per la pedra calcària. Clar, si acabem amb aquest recurs natural, estem acabant amb un valor natural del parc.
1: És a dir, allò que té de bo és el que el fa llaminer.
0: Exacte. Clar, és una pedra que és molt bona per la construcció, és fàcil d'extreure i té unes condicions que no és d'ara. Els romans ja construïen amb calcària, no? Amb calissa. Doncs té moltes implicacions, des del soroll, l'activitat d'entrada de camions, les explosions...
1: Això és el que diu el sentit comú.
0: És això, la pols... I després ja estem parlant de l'espai natural, però és que al costat tenim una població local, no?, que també rep aquestes conseqüències. Per tant, és veritat que també he de dir que des que estic de direcció, a dir la direcció i abans, les pedreres cada cop són més sostenibles i intenten fer la seva activitat el més sostenible possible, no? Però aquesta no deixa de ser una activitat extractiva d'un recurs natural.
1: Ja m'entendràs la pregunta, hi ha bona relació amb les pedreres?
0: Sí, hi ha molt bona relació, col·laborem en moltes... per exemple, en seguiments d'algunes espècies com l'àliga cua barrada, tenim col·laboració amb ells i fem com seguiments conjunts. Amb moltes d'elles entrem a la pedrera i fem seguiment d'algunes espècies. Clar, també és veritat que amb aquesta explotació s'han creat hàbitats diferents.
1: Clar.
0: Roquissars, són zones que no estan colonitzades per espècies herbàcies perquè s'està explotant cada dia. I algunes d'aquestes parets rocoses estan... colonitzant o s'estan utilitzant per algunes espècies com el colim negre, que és una espècie que és vulnerable i que la tenim ara al parc. Però és veritat que l'activitat no és inocua amb el medi.
1: Doncs sentirem a parlar d'aquest tema durant temps. Un altre tema que ha estat bastant d'actualitat, i em sembla que ja quan vas venir al novembre ja en parlàvem, perquè ja em sembla que ja havia esclatat el brot, el senglar. Clar, quan va esclatar la història a Collserola, Collserola continuen tancats i de fet diria que la setmana passada va haver hi queixes ja més obertes dels veïns de dir, escolti'm, si sé que era Vallvidrera, diu, si tenim els senglars a la porta de casa, els senglars poden venir, nosaltres no podem anar. Aquí no hem arribat fora d'un tancament parcial a la zona de Castelldefels, oi?
0: Nosaltres el parc del Garraf ens ha afectat a, espera que recordo, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Begues. Són els tres municipis que estan en zona de baix rics i tenen alguna limitació. Però fora d'aquesta zona no han passat d'aquests tres municipis. Llavors, sí que continuem treballant i s'ha donat instruccions d'intentar reduir al màxim la densitat, per tant, això ha fet que s'hagi allargat la temporada de caça i que encara es puguin produir batudes de porc senglar. Com sempre, tenim la bona relació amb totes les societats de caçadors del parc i en el cas de que es vulgui fer, ens avisen amb anterioritat i publiquem els avisos a la web. Però pels usuaris del parc, pels visitants i la gent resident, que sàpiga que pot ser que encara es donin batudes de porc senglar, que no és habitual, perquè normalment s'acaben a finals de març, a 31 de març. Enguany s'estan prorrogant per això, per intentar disminuir aquesta densitat i si mai ens arriba algun brot, doncs que tinguem el mínim de densitat
1: possible. De tota manera, aquestes batudes estan servint, s'està detectant una reducció de la densitat o no, és difícil estudiar?
0: Ara és difícil estudiar. Nosaltres fem

0: Realment els mateixos caçadors col·laboren amb nosaltres i recullen el nombre de captures, no?, que van fent en les diferents batudes. I amb aquestes dades nosaltres elaborem un informe no a nivell de parc, sinó de tota la xarxa, de tots els espais naturals protegits de la Diputació de Barcelona, que gestionen des de Diputació de Barcelona. I les últimes dades de la campanya passada és que havíem pujat una miqueta la densitat aquí al Garraf. Encara estem amb la mitja o una mica per sota de la mitja, de la mitjana. Però no, de moment no podem fer-ho. A la zona zero, diguem, a la zona de més risc, no és només els caçadors, sinó que s'ha entrat amb els agents rurals i molts mètodes de captura, i aquí sí que s'ha baixat dràsticament la població. De fet, queden molts pocs exemplars dins d'aquesta zona més problemàtica. I ara sí que s'està estenent la corona d'actuació, s'està obrint el radi d'actuació, i s'està arribant ja, per exemple, ara fa poc estem col·locant gàbies per capturar el màxim d'exemplars possibles i després treure'ls del medi.
1: D'acord. Per tant, doncs, es continua treballant, tot i que és un problema, diguem, de llarg recorregut.
0: Sí, no crec que sigui una... De fet, els països que han tingut brots anteriorment, primer, han tingut més problemes que nosaltres, realment, i els que han erradicat la malaltia ha estat qüestió de mesos, anys.
1: Mesos, anys. Evidentment, perquè si els veiem passejant pels carrers, doncs difícilment els traurem de sobre fàcilment. I menys si veus gent donar-los i menjar. Ara ja no només els gats, els senglars. Ai, bé.
0: Si em deixes un apunt, això és important, perquè és veritat que igual el menjar no li vols donar al porc senglar, això sembla que ja comencem a tenir consciència, tot i que encara es veuen coses. No, mai s'ha de donar menjar a un animal salvatge, sota mai hem de donar menjar, però és veritat que igual volem donar menjar a una colònia de gats, o volem donar menjar a un colom al parc, però al final els porcs senglars el que fa, veuen menjar i no saben si és del gat o del colom. És menjar, o és una brossa que hem deixat fora a la porta, o... Per tant, hem d'intentar deixar el mínim de menjar fora accessible per a aquests animals. S'està veient a molts municipis que els senglars estan arribant a menjar, bueno, al final s'estan, se'ls està expulsant d'algun territori i els van buscant altres territoris amb menjar.
1: Correcte. Per tant, doncs, sobretot, si veiem un senglar, sobretot no li donem menjar. Que és,
0: exacte.
1: És de sentit comú, però bé, de tant en tant és bo recordar-ho. Vinga, una altra qüestió també dels darrers mesos ha estat l'aprovació del MACAO, que és el Mapa de Camins Autoritzats per Activitats Organitzades, que són unes sigles allò complexes, però que ha estat un treball d'anys, oi?
0: Sí, de fet jo quan vaig començar la direcció el 2024 ja feia un temps que es treballava, i finalment al novembre de l'any passat el Consell Coordinador que vam fer al municipi d'Olivella vam acabar d'aprovar aquest pla. No és un pla que sí que l'hem promogut des de l'òrgan gestor del parc, des de l'administració i els ajuntaments, però hem comptat amb la participació de moltes entitats que han volgut donar la seva opinió, també dels agents rurals i diferents agents que estan interessats en aquestes activitats organitzades al medi natural. Llavors, el que hem intentat és això, recollir unes bones pràctiques que ja s'estaven donant en la majoria de casos i tenir un mapa de camins perquè sigui més fàcil per les entitats o qualsevol organitzador una prova esportiva que conegui per quins camins podem passar en funció de les diferents èpoques de l'any.
1: És a dir, els mapes que seran autoritzables per activitats que es vulguin fer organitzades, això sí. O sigui, aquest mapa no és un mapa de restriccions d'accés lliure.
0: No, ni molt menys. Són per activitats organitzades per més de 30 persones, que és quan el nostre pla especial, la nostra normativa, hem de fer aquest informe que parlàvem abans, no? S'ha de sol·licitar aquest informe previ. I llavors, per a un ús particular, no. El que sí que hem de tenir en compte que algunes activitats individuals que pensem que no tenen cap impacte sobre el medi, doncs sí que ho poden tenir, no? Parlàvem abans de les bicicletes, fora de micròfon, no? Doncs, per exemple, les bicicletes hem de tenir clar que el nostre pla especial, al igual que tots els espais naturals protegits, no permet que es faci ús de corriols o camins de menys de 3 metres d'amplada. És a dir, per on passaria un vehicle, podem passar amb la bicicleta, però si no, millor no entrar en un espai natural protegit. Hi ha altres camins o corriols fora d'espais naturals protegits que sí que es poden utilitzar, millor fora que dins de l'espai natural.
1: És a dir, no és que no es puguin anar amb bicicleta en camins o en senders o en corriols o en trialeres, que és com coneguem, és com les coneixem, sinó que dintre de l'espai protegit sí que no es pot, perquè està prohibit per la normativa de protecció de l'espai. Per tant, si algú doncs està sentint i diu, no, però escolti, jo vaig a no sé on i allà em fico una trialera i no passa absolutament res. Però no és, o sigui, el concepte és l'espai protegit.
0: Clar, nosaltres dins de impacte sempre tenim.
1: Sí.
0: Però hem de ser curosos i pensar on estem fent l'activitat. I dins d'un espai natural protegit hi ha una sèrie de normatives que el que busquen és això, és compatibilitzar aquesta activitat lúdica amb la conservació del territori. I aquí sí que hem detectat que en corriols i diferents zones també pot ser que en algun moment es tanqui alguna zona, ja sigui per prevenció d'incendis o per un tema de conservació. Això ens s'ha donat enguany. Tenim zones en les quals hem tingut un niu d'àliga cuabarrada, per exemple, també d'altres espècies, i resulta que el niu estava a la mateixa alçada a molt poca alçada. Llavors hem hagut de tancar aquesta zona i, si us plau, demanem que respectin, no ho acostumem a fer, tancar zones, però hi ha vegades que s'ha de fer per la viabilitat dels nous polls o per altres raons. Llavors demanem que, si es troben alguna senyalització especial, que, si us plau, que no fem, ja intentem explicar-ho per què ho fem. Si algú té dubtes, que ens ho pot demanar, cap problema, estem oberts a qualsevol consulta, però, si us plau, que es faci cas d'aquests tancaments i d'aquestes recomanacions.
1: És a dir, si algun dia trobem un cartell per la muntanya, no és gratuït.
0: No acostumem a posar cartells perquè sí.
1: Per això. I per tant, doncs, si no és gratuït, s'ha de fer cas. A veure, l'àliga. N'hem parlat de diverses vegades. Tenim info de com estan funcionant aquest any?
0: He demanat una actualització perquè sabia que era un tema...
1: Sabies que cauria la pregunta a l'examen,
0: sí, aquesta la tinc la xuleta aquí.
1: Digues.
0: A veure, nosaltres ja fa temps que tenim 5 territoris estables entre el Garraf, l'Olèrdola i el Parc del Foix. El Parc del Garraf són 4 territoris estables amb 4 parelles. D'aquestes, aquest enguany, 2 sí que han criat. De les 2 que han criat sabem que les 2 parelles mínim tenen un poll. Tenim dubtes si una de les parelles té un mes, o sigui que segur que tenim 2 polls i podrien ser 3, fins i tot 4, però bueno, pensem que seran 2 o 3, i les altres 2 parelles no han criat. Una d'aquestes té el niu en una zona difícil d'accés, llavors vam demanar al cos d'agents rurals, que té un grup de muntanya, que, si us plau, ens baixés els ous per veure que s'apropés al niu, per veure exactament què podia haver passat. Hem vist que s'havia depredat per un altre animal, per tant, aquest ja ho tenim clar el perquè. I l'altre territori no ha criat perquè, just al costat del parc, hi ha una altra parella que ha vingut i ha creat el seu territori i que estan ara colindants. Llavors, aquesta disputa entre els 2 territoris pensem que ha estat la causa per la qual al final no s'ha pogut. I el Foix també va començar a la posta, fins i tot estava incubant, però també va venir un mascle jove a la zona de la parella i han tingut algun problema i s'ha deixat la incubació. O sigui que tenim 2 polls i segurament un tercer. Que està molt bé.
1: Està molt bé dintre diguem del grau habitual de... Sí. De cada any, de les àligues. I també hi ha estors, oi?
0: També tenim estors. Col·laborem amb una persona que dedica moltes hores, molt de temps i molts recursos al seguiment dels estors, i fa un temps es va publicar una notícia del territori de l'estor, però sobretot el que és molt interessant són els vídeos i tot l'informe que fa després. Ell col·loca unes trampes que s'activen amb el moviment, unes càmeres que s'activen amb el moviment, i amb aquestes càmeres va captant diferents vídeos i moments de la posta. Llavors escull els territoris on normalment estan aquests animals, i si tenim la sort de que finalment s'utilitza aquest niu, doncs disposem d'unes imatges cada cop que s'entra a preparar el niu, cada cop que quan comença la posta, sabem exactament el dia que comença la posta, sabem exactament quan surt el primer poll, quin menjar l'estan portant, realment tenim molta informació. I aquesta persona, Xavi Segarra, publica també uns vídeos en els quals es veu molt bé tota l'activitat i, bueno, jo crec que són molt interessants.
1: Per tant, doncs, qui vulgui acostar-se al sistema de vida de l'estor, té a la web disponible un tot tot de vídeos i d'explicacions sobre aquesta espècie que han edificat el Garraf.
0: Clar, tenim d'enguany, però és un estudi que fa uns quants anys, més, jo diria 15-20 anys, que s'està fent en el parc, i tenim ja unes dades interessants per veure com evoluciona la població. Per tant, són unes espècies molt difícils de veure i de localitzar, i tenen territoris, i al final el que intentem és protegir l'hàbitat de les espècies, no? Perquè no sabem si pot ser que tingui 4 nius, 5, 6 nius, o un de nou en aquest territori. Per tant, al final intentem protegir tot aquest hàbitat, tot aquest territori en el qual pot nidificar, pot viure, de qualsevol altre impacte que li pugui fer nosa.
1: Per cert, quina diferència entre l'àliga i l'astó? Perquè la gent que ens escolta, i jo mateix, ho puguem diferenciar. A veure.
0: L'astor no crec que sigui fàcil de veure en cap dels casos, no. Per tant, l'àliga és molt més gran. Uh-huh. I l'àliga necessita territoris oberts i normalment necessita molta visibilitat des d'on té el territori, i és de més dimensions, d'una mida molt més gran. I l'astor necessita una zona arbolada, el seu territori en el qual s'estableix és una zona arbolada, que realment no t'imagines que allà dintre pugui entrar una rapinyaire com aquesta i formar el seu niu i tenir la família, però sí, són zones molt boscoses, o sigui, són un necessitat territori obert i l'altre territori més arbrat.
1: No competeixen en aquest sentit.
0: No competeixen. Mm-hmm. En tot cas, crec que la Liga tenia
1: les de guanyar. D'acord. Vinga, més coses. S'acosta l'estiu també processionària del Pi.
0: Sí, hem tornat a fer un tractament. L'any anterior havíem fet una prova amb un helicòpter, amb fumigació d'algun producte. Uh-huh. Vam veure que el resultat, en una zona molt concreta, i vam veure que el resultat és més o menys el mateix que s'utilitza en mitjans mecànics, i és això el que hem fet enguany, que no s'havia deixat de fer. Llavors el que fem és retirada de les bosses, dels nius, en el moment en el qual estan més plenes, però encara no han començat a baixar, normalment és gener, en funció de la temperatura també, va modificant, perdó. I el que fem és anar a treure els nius a les zones on tenim més persones. No anem a tot el parc perquè estaríem tot el dia traient nius. Llavors anem a la pista principal, a les zones que tenim d'aparcament o a les zones que s'acumula més visitants o més gent. I enguany el que hem tingut és una petita disminució tant del nombre d'adults, bueno, nombre de bosses. Al final el que fem és comptar el nombre de bosses que retirem i pesar-les. Llavors tenim bosses més petites i també menys número. Per tant, és un any pitjor per la processionària.
1: D'acord.
0: És una espècie molt cíclica, eh?
1: Ah,
0: o sigui, pot ser que tinguis en funció del temps o d'altres, i és molt difícil d'actuar contra ella, perquè si actues només en un territori concret et pot colonitzar des de la part de fora. O sigui, que realment hauríem d'actuar a nivell global, i és l'actuar a nivell global té un problema, que si actuem amb aquests insecticides, amb aquests productes, al final el que fem és no acabar només amb la larva de la processionària, sinó que també podem afectar altres larves, per exemple papallones, que tenim una gran riquesa dins del parc, però això optem per mitjans mecànics que són quirúrgics, no?
1: Sí,
0: anem a veure només
1: però
0: el niu de
1: més lents i menys efectius
0: Bueno, l'efectivitat és això, el que et comentava, que com si fessis una fumigació a tota la natura, vale, però com no podem fer això i té efectes secundaris, doncs igualment vindrien i colonitzarien d'altres llocs, eh? O sigui que...
1: Correcte. Per cert, abans hem comentat el tema de que ha estat un hivern plujós. Clar, les basses deuen estar bé.
0: Sí, no? sí. No, sí, tenim totes les basses bé. De fet, nosaltres des del parc sempre fem una revisió trimestral durant l'època de menys temperatura o que en principi és de menys risc d'incendi forestal, i després ara les fem mensualment o setmanalment en funció del risc. I en principi tenim totes operatives i en principi no tenim cap problema, o sigui que estem treballant.
1: A diferència d'altres anys no s'ha hagut de fer reomplertes després, no? O sí?
0: No, per el que és tema de prevenció d'incendis, no. Tenim altres temes, que és per donar aigua a diferents ramats que tenim al parc, que és més complicat,
1: sí. Uh-huh.
0: Però prevenció d'incendis, ja intentem que totes les bases de prevenció d'incendis, que aquest és el kit, jo crec, de la qüestió, és que o vinguin, es puguin alimentar d'aigua de xarxa, que és molt més fàcil perquè sempre tindràs aigua, o si més no, en zones en les quals tinguis una font que més o menys tinguis garantida, una mina, que l'aigua més o menys estigui garantida almenys al principi de l'estiu, i no col·locar-se. Hi ha vegades que el lloc estratègic està molt bé, allà al mig d'una muntanya, però si no arriba l'aigua no arribarem a...
1: S'haurà d'omplir sempre.
0: I omplir-la no tenim recursos necessaris ni des de la nostra administració, ni les ADFs, ni els bombers, per anar reomplint aquestes bases.
1: Pedra Seca, el projecte Life Stone Walls for Life demostra que la restauració de murs de pedra seca reforça la resiliència davant del canvi climàtic. És una nota de premsa que ens va arribar feia un cert temps d'un estudi que es va presentar a l'Escola de Natura de Can Grau. Clar, la pedra seca és la mare dels ous aquí, a tot el massís.
0: Sí, sí, de fet la gran transformació del territori que tenim aquí al parc va ser amb la pedra seca, tradicionalment i històricament, i la matèria primera amb la qual s'ha treballat més al Garraf és la pedra. De fet, si tenien camps de cultiu era perquè amb la pedra feien aquests murs, no?, i feien les petites terrasses que els donava per tenir uns metres, no?, per anar cultivant el que fos, ja fos des de fruiters o lleguminoses en alguns casos, o cereals, no?, i a més amb això també feien el forn de calç, no?, que era com una primera indústria de transformació de la pedra, no?, donar-li més qualitat, un producte secundari i tenir uns ingressos. Totes les masies estan edificades en pedra i després van venir les pedreres, no?, que també van utilitzar aquesta pedra, però la que és la construcció tradicional és un element característic. De fet, aquesta tècnica constructiva es va declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO fa poquet, i nosaltres en aquest projecte LIFE, en el qual som socis col·laboradors del projecte, del soci principal, que és un italià, que és el Parc Nacional del Cinque Terre, ells també treballen amb la pedra per un altre motiu. Ells treballen per les inundacions, estan en una zona de molt forta pendent amb moltes pluges, i l'abandonament agrícola va fer que es deixés de treballar les terrasses agrícoles que formaven amb aquests murs de pedra. Per tant, els murs estaven en pitjors condicions, i quan venien les pluies, doncs tenien moviments de terres i els problemes que els apassionava. Per tant, ells, el seu problema era la pluja, el nostre no, el nostre és més els incendis forestals. Aquestes terrasses que es van, com que tenen un diferent pendent, doncs ajuden a que l'incendi no propagui tan ràpid, i ara l'abandonament, el que tenim el problema és que els murs s'estan desfent i que aquesta zona plana s'està colonitzant amb matolls i arbrat. Llavors amb això ens vam treballar. El que més vam treballar va ser el tema, en quant a estudi, veure com retenia més la humitat aquest mur de pedra seca en aquest terra que tenia, que és el doble, acumula el doble d'aigua que és en una zona control sense aquest mur. Això ens va molt bé en aquest territori en el qual l'aigua marxa sola sempre que vol, doncs perfecte. I després, per a mi, el guany principal que hem tingut amb aquest projecte LIFE al territori és que es va formar un grup de persones que treballen la pedra seca de diferents territoris, no només del parc, sinó de municipis propers al parc, i aquests voluntaris estan fent una tasca excepcional recuperant diferents infraestructures, des de petites barraques a murs. Ara estem treballant amb un altre projecte LIFE també en intentar recuperar infraestructures que recuperaven l'aigua, això que comentaven abans, doncs canals que portava l'aigua fins a algunes basses, doncs recuperar aquestes infraestructures en llocs estratègics que ens pugui servir per la fauna, ja sigui la fauna salvatge, però també pel ramat, perquè tenim ramats al territori que doncs acumular aigua en diferents punts que es pugui utilitzar, i si arribem al següent pas també per la prevenció d'incendis.
1: D'acord.
0: Per tant, excepcional el projecte, excepcional sobretot la gent que hem conegut.
1: I l'exemple del que abans ens deia el José Luis, que aquest espai és un parc natural no per aïllar-lo de l'entorn humà, sinó doncs per integrar aquest entorn humà, i les, diguem, els murs, les construccions de pedra seca i els marges són fruit d'aquest passat, sí, sí, d'entorn humà, doncs integrat claríssimament en la natura.
0: Sí, sí, així és el que comentàvem, que al final el paisatge és fruit de l'ésser humà també, o sigui, la natura, nosaltres formem part de la natura i hem coexistit amb ella fins ara, per tant no ens podem esborrar i sortir de l'equació, no? No podem fer una reserva integral i tancar el Garraf, ni molt menys. El que hem d'intentar és que aquesta relació, aquesta activitat al medi, sigui el menys que tingui el menys impacte possible per tenir una sostenibilitat en el temps de la natura i de nosaltres.
1: Sí, allò com ara està molt de moda el moviment slow, doncs això seria també una manera slow d'apropar-se, però clar, com en un entorn que ha tingut agressions com les pedreres, com l'abocador, com les infraestructures viàries, doncs evidentment això sempre costa una miqueta més. No sé si ens deixem alguna cosa, José Luis, que volguessis comentar abans.
0: Bueno, jo sempre donar les gràcies a tota la gent, perquè nosaltres al final som, és veritat que tenim uns recursos, no? L'administració, els ajuntaments i fins i tot altres agents que participen, però no podríem fer res sense la col·laboració d'entitats, de ciutadania, tant voluntaris com entitats ja organitzades que s'apropen al parc i ens donen el seu suport. Fins i tot tots els visitants, quan ens presenten una queixa, jo m'agrada més dir suggeriment, no?, o consulta, doncs ens ajuden en aquesta gestió diària, però tenim un territori molt gran i que qualsevol ajuda ens va de perles.
1: Doncs amb aquest agraïment final, doncs això, t'agraïm, José Luis, que hagis passat per aquí i sobretot toquem fusta, bon estiu.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: I esperem no haver-te de trucar durant l'estiu.
0: Esperem que no.
1: I aleshores en parlem a la tardor de com hagi anat tot.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: 11 i 11 minuts, els dèiem que la tercera hora de programa la dedicaríem bàsicament a escoltar, a tornar a escoltar, el pregó del Corpus 2026, el pregó de l'Ester Font i en Dani Vallès, el pregó dels qui en el seu dia van crear Visit Sitges. El poden trobar tot íntegre al nostre web, per si en algun altre moment el volen escoltar, però el que ens disposarem ara precisament és escoltar la integritat de l'acte, des de les paraules inicials del president de la Comissió de Corpus, Eduard Tomàs, fins a les paraules finals de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Tot això passava en un racó de la calma ple de gom a gom el passat divendres, l'Ester, en Dani i tot un seguit de convidats especials que han tingut relació amb la història de Visit Sitges.
1: Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Perdoneu, és que hi ha un moment en què quan estem aquí, bueno, ara permeteu-me com aquest moment només de... És que estar aquí sentat i anar pensant d'una mica personal, però no en nom meu, sinó en nom de la comissió, perquè sí que fa un parell d'hores que hem inaugurat l'exposició Clavells, no? Diguem, ja ha arrencat la festa, però sí que aquest moment del pregó, no? Com és una mica la presentació, o quan vam inaugurar l'exposició aquí al Mercat Vell, són d'aquestes activitats que... Bé, que fem la comissió, no? Que és com la festa ja sabem com és, no? I l'estructura que té, i són aquests punts com de més a més, no? Llavors són com molt personals de la comissió, no? I bueno, pensem com molts detalls, són coses que ens agrada com donar un punt més, no? Un valor afegit a la festa. I això que es diu així, i sóc supermaco, dius, ah, pues muy bien, no? Doncs clar, també a la vegada són les coses que més les patim, perquè bueno, tot costa, i més que, bueno, més que vosaltres no ho sap ningú. Llavors per mi, bueno, aquest moment que us demanava personal sobretot era una mica per compartir això, una cosa que només nosaltres sabem, però que bé, són mesos en què portem fent molta feina i això ens fa molta il·lusió, pues, bueno, que estigui ple el pregó per escoltar evidentment els pregoners, però també bueno, aquesta arrencada de la festa que us hem preparat. I sí que us demanaria això, que ja us vaig demanar la presentació, però ara també de que m'acompanyéssiu en aquest agraïment sobretot a la comissió, perquè han estat moltes hores. Ahir a la nit, a les 12 de la nit, encara estan repassant tots els actes d'aquest cap de setmana, no? I aquell moment que veus, sobretot una comissió que és nova, perquè és com el primer any, no? en què es viu tot això que ara ha d'anar passant, que tenim que tenir molt controlat, no? La responsabilitat en la que ens ho agafem és molt alta, i per això només dir-vos que, bueno, que estic superagraït i que, bueno, que tot i el que costa l'esforç, sí que també jo que se'n nota que hem estat molt contents fent-ho. Llavors, una cosa és dir, bueno, i a les 12 de la nit estan fent això, però no a les 12 de la nit està fent una cosa pesada i farragosa, sinó al contrari, estàvem fent una cosa que dius, ostres, hi ha molta feina, però la fas super a gust i super feliç per la gent amb la que ho comparteixes. Per això, moltes gràcies de tot cor a totes vosaltres. I ara sí que sí, heu vingut a escoltar el pregó i és el que anem. I també per presentar-vos els pregoners, doncs, bueno, també ho faré des d'una vessant personal, però és que jo penso que és la que ha de ser, especialment pels pregoners que tenim avui aquí. Perquè bé, el Corpus, bueno, no? Avui, per exemple, a l'exposició a Clavells, no? Quan en parlàvem, no? Estan parlant de que fa 30 anys hi havia 12 expositors, n'hi ha 31, no? D'aquesta festa, no? Com anar creixent, no? Com està? Tampoc és un créixer, per nosaltres és com tornar al lloc que li pertoca. I, però bé, això no vol dir que fa pues això, pues 10 anys, 15 anys, 13 anys potser, quan van començar ells a treballar amb el que feien, ara no sabem qui som, però ara no, encara no ho diré. Bé, doncs el Corpus quan fèiem el pregó no el podíem fer en llocs així perquè realment no venia tanta gent. Quan fèiem la presentació, doncs bé, hem estat a base en presentacions que eren 2 persones, o sigui, 2 mitjans i família i amics, diem, però, bueno, perquè era la primera presentació que fèiem, no? I d'aquí hem anat evolucionant. Però tant, ara sí, Visit Sitges, el Dani i l'Ester, sí que vull compartir-vos això, que des del principi, quan, bueno, quan no teníem tota aquesta visibilitat, i amb ells sí que parlàvem, ells deien, ostres, és que ningú ens cobreix, no, aquests actes que fem, doncs ells sempre venien. I a vegades vaig pensar, bueno, venien perquè realment la feina que feien era cobrir tot el que es feia en aquest poble, que es fan moltes coses. Però realment no, o sigui, sí que us puc dir que saltava moltíssim aquesta barrera entre el que és el professional, no, i quan ja et passen les ganes i la voluntat de fer més coses pel teu poble i també per la festa. I a nosaltres ens fa molta il·lusió que siguin els pregoners per això, perquè són les persones que han cregut en el corpus, que sempre, pues això, ens han donat aquesta visibilitat, ens han cobert els actes, quan ningú ens gravava, ells ens gravaven i després es podia veure, no?, el pregó, la presentació per YouTube, i així com mil detalls, que segurament ara em farà alguna referència amb algun d'ells, que sempre els han anat com demanant i ells sempre han fet com aquest pas de més a més. I aquest pas de més a més es fa perquè ho sents. I és una de les coses que quan els vam proposar teníem molt clar i els dèiem, escolta, no us proposem que sigueu pregoners per les fotos que ens fèieu, sinó volem que sigueu pregoners per com ho vivíeu i per tot el que ens aportàveu i per com sabem que us estimeu la festa. Per tot això, que estic segur que explicant-ho a tots els coneixeu us encaixa totalment com són ells dos, doncs ja no m'enrotllo més i sí que us presento i us dic que estem molt, molt orgullosos la comissió de que els pregoners del Corpus de Sitges 2026 són l'Esther Font i el Dani Vallès.

0: Gràcies.
1: Bona nit, xitxatans, xitxatanes, autoritats, Comissió del Corpus, pubillatge i tota la bona gent que amb la vostra generositat feu possible cada any aquesta festa tan extraordinària del Corpus.
2: Bona nit a tothom. Prometo parlar poc, ja que m'han dit que aquesta nit porto un paper secundari.
1: Ja veurem. La veritat és que nosaltres som dels que vam dir que no.
2: Un no bastant ràpid.
1: Molt ràpid. Perquè això del pregó fa respecte.
2: Respecte no, Esther. Això fa por.
1: Por amb majúscules. Perquè nosaltres estem acostumats a estar darrere dels ordinadors, de les càmeres, a fer que tot llueixi, que surti bonic. Però estar davant de tots vosaltres, això ja és una altra història. I més quan parlem de la festa del Corpus de Sitges, una festa declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Que això és molt gros.
2: Però és clar, la Comissió del Corpus i l'Eduard...
1: Sí, l'Eduard et vengela al Pol Nord.
2: I aquí estem tots dos.
1: El motiu pel qual no ho volíem fer és perquè no ens sentíem mereixedors. Pensàvem que demanaven el pregó a Visit Sitges i nosaltres ja no érem de Visit Sitges.
2: Però l'Eduard ens va dir una cosa que ens va descol·locar. El pregó no el volien de Visit Sitges. El volien de l'Esther i del Dani. Volien que féssim de pregoners, per qui som i per com hem viscut el Corpus.
1: I en aquell moment vam entendre una cosa. No ens demanaven el pregó pel que fèiem, sinó per com ho vivíem.
2: I clar, també podeu pensar, i aquests dos, qui són?

0: Doncs la nostra història amb Sitges és una història d'amor.
1: Jo era de Barcelona, però estiuejava a Sitges.
0: Jo era de Ribes, però passava més temps a Sitges que a Ribes. Anava a l'escola Pia, tots els meus amics estan a Sitges. De fet, a Ribes encara es pensen que el meu germà és fill únic.
1: I ens vam conèixer on s'han creat grans històries a Sitges. El Riquis.
0: I va ser amor a primera vista.
1: Tan fort que l'any següent ja fixàvem data de casament.
0: I no podia ser a cap altre lloc que el Vinyet. I vam fer niu a Sitges, al carrer de la Palma. Un carrer que, per cert, sempre és dels últims en acabar la catifa de Corpus.
1: I fins i tot tenim un fill nascut en plena festa major.
0: Va faltar poc que nasqués enmig del castell de foc mentre sopàvem al Kansas. Però al final es va esperar a l'ofici de Sant Bartomeu.
1: I el segon no és nascut per festa major perquè l'Ester una setmana abans es va aplastar a l'hospital i va dir que li fessin néixer ja. Que un segon fill per festa major potser ja seria massa. Bé, ja teniu una breu pinzellada de qui som i d'on venim. Però segurament us estareu preguntant, i això del Visit Sitges d'on va sortir?
0: Molts de vosaltres ens coneixeu com a Visit Sitges, però al darrere el que hi havia era el Dani, advocat, i jo, economista. Dos autònoms amb un ordinador, una càmera Nikon i moltes ganes. I sí, treballant des de casa, des del menjador, des de la cuina, allà on tocava. Aprofito per dir gràcies, papa, que ens vas deixar la Nikon D90 per arrencar el primer carnaval de Visit Sitges. I gràcies, mama, per les infinites truites de patata, per les infinites hores que no paràvem ni per menjar. Tot va començar en un viatge a Londres, on vam descobrir una web que explicava la ciutat com si fos casa seva. I vam pensar, i per què no existeix això, Sitges, amb lo maco que és? Ja us hem dit que la nostra història és una història d'amor, i amor també per Sitges.
1: I clar, nosaltres que no tenim cap problema per complicar-nos la vida, vam decidir de fer-la, però no només tenia que ser pels visitants, sinó que també tenia que ser pels sitgetans, que som els primers de participar de tot i de viure els esdeveniments a tope.
0: Dos anys treballant, sense recursos, amb molta passió. En català, castellà, anglès, francès i sí, també en rus. Gràcies, Gemma, per la revisió dels continguts i a la Lucina i la Cati per les infinites traduccions sempre contra rellotge. I dins la nostra idea d'explicar Sitges i tot el que s'hi fa, vam pensar que estaria bé que la gent veiés tots els esdeveniments com si estiguessin allà mateix.
1: I aquí és on l'Ester m'acaba de liar del tot i em diu ho has de fotografiar tot, que la gent s'hi ha de veure i els que no poden estar, que puguin viure com celebrem totes les coses a Sitges.
0: En aquell moment no hi havia Instagram ni directes, tot era fer fotos i penjar-les al Facebook.
1: Ja, però vam pensar, farem moltes fotos, les pujarem de seguida i serà quasi com directes, però en versió fotos.
0: Però que sortim ben guapos, eh? Perquè la gent ha de veure que a Sitges tots som guapos i tenim uns colors ben potents i que somriguin, i des de molts llocs diferents.
1: I sí, ja vau veure que després d'un esdeveniment arribàveu a casa i estaven totes les fotos penjades i tots guapos.
0: A Sitges els actes són un no parar i nosaltres no paràvem de fer fotos, editar-les, pujar-les a xarxes i quan acabàvem ja tornàvem a començar. Necessitàvem ajuda. Un professional que fes les fotos ben maques amb ADN Sitges i que li vagi la marxa. I aquí va arribar la Núria Camps, una crac fent fotos, autora del cartell del Corpus de l'any passat. La vam trucar i li vam preguntar si volia venir a fer una entrevista a les oficines de Visit Sitges.
2: Bona. És aquí l'entrevista?
0: Hola, Núria.
1: Hola, Núria.
0: Passa, endavant, endavant, seu, que et farem una entrevista de feina.
2: Moltes gràcies. Doncs res, jo em pensava que això del Visit era com molt internacional i resulta que l'entrevista me la van fer al menjador de casa seva. Semblàvem les tresines, la veritat, però a mi aquest rotllo em va i vaig acceptar. Això sí, també em van dir, tranquil·la, que el primer dia serà molt light. Molt light, sí. Que si puja la Trinitat, que si vés a la Gay Parade, que si l'André fent capoeira, vaig acabar contracturada a l'hospital.
3: Ei, Núria!
2: Ei!
3: A mi em van venir a buscar després de tu. I no vegis, eh?
1: Hola, Clàudia.
2: Hola, Clàudia.
3: Hola, bona nit. No, a mi em van veure que també era fotògrafa, em van conèixer mentre ja podia Sitges i van dir, aquesta també li va a la marxa, som-hi.
0: Les incorporacions a l'equip eren claus. Havien de seguir el rotllo que ens agradava, mostrar alegria, color, germanor, una manera de ser i una manera de viure dels sitgetans.
1: I aquí el corpus era un dels punts importants per a nosaltres. Representava tot el que es vivia a Sitges concentrat en un sol acte. Les flors engalanant els nostres carrers, la llum, la gent amb germanor i els colors vibrants.
2: Tela amb els colors vibrants. Al Visit Sitges tot era saturació a tope. Els clavells vermells a rebentar. Recordes?
3: Ui, sí. La guerra era aconseguir començar a tenir colors una mica normals. Això sí, un cop això aconseguit, el cel sempre havia de sortir blau. Eres una tormenta, nevés, el que sigui, el cel blau.
0: Però és que el corpus ens deixava mostrant imatges molt més que un acte. Aquí podíem crear, mostrar alegria, il·lusió, moments seriosos, moments d'eufòria.
1: Per mi, el moment del corpus que més m'agradava fotografiar era el carrer de casa, el Santiago Rusiñol. Veure la canalla fent les catifes. Com de ben petits ja participen de la festa, ja sigui tallant els clavells al vespre amb la família o amb els amics, o fent la catifa. I un cop passada la processó, la batalla de llançar-se els clavells els uns als altres.
2: Doncs mira, jo em quedo amb la prèvia. A mi m'agrada quan es reuneixen els veïns, quan comencen a dibuixar els carrers, el tràfic dels matins, quan comencen a col·locar les flors on poden, em quedo amb això.
3: Doncs jo em quedo amb aquells detalls. A mi m'agradaven les textures de la catifa, bueno, m'agraden les textures de la catifa de les flors, però fer una foto des de baix que es vegin els peus de la gent passejant.
0: Jo la veritat és que el corpus el vivia a través de les fotos que fèieu tots vosaltres. Jo anava editant i publicant a xarxes a mesura que les anàveu fent. Per tant, he viscut els últims 12 anys de corpus a través de les nostres pròpies fotos. Vivia tots els actes, del primer a l'últim, mirant cada fotografia, editant, retocant... Em podia saber tot el programa de memòria, perquè distribuïa la feina amb un Excel immens, ple de colors, hores, noms, tasques, però no vivia el corpus al peu del carrer. Per tant, podia sentir el corpus com ho sentia qualsevol altra persona que no podia ser Sitges. Això sí, li podia dir a l'equip què ell volia veure. Més cap al final, ja vaig començar a sortir a fer vídeos i a donar un cop de mà amb les fotos, perquè cada vegada hi havia més actes i no donàvem abast.
4: Ei, Esther, Dani, què feu per aquí? Estava passejant pel poble i em trobo fent vosaltres el pregó, no m'ho puc creure.
0: Hola, Pau.
1: Hola,
0: Pau.
1: Hola, què tal?
4: A mi no m'havien convidat, o sí, no ho sé. Igual pel WhatsApp us he fet una mica de ghosting, no ho sé. Bueno, què tal, com estem? Sabeu que el Dani i l'Esther, quan em van contractar, no tenien ni idea que jo en veritat no sabia fer fotografies, però ma mare, que estava allà, em va vendre molt bé. Sí. El primer acte que vaig tenir que fer, el Dani anava una mica pinxo, va ser a la cava del Retiro, un lloc sense llum, no podia utilitzar el flash, jo estava nerviosíssim. No va sortir ni una fotografia de la meva càmera, ninguna. Sort que va venir el papi Dani i em va solucionar l'acte.
0: En Pau és el més jove que ha passat pel Visit Sitges. Tenia 16 anys i ben cert, no en tenia ni idea de fer fotos. Però té una empenta, un art i una creativitat que va acabar fent dels fotons més espectaculars del Visit Sitges.
4: Doncs sí, Esther, vas tenir que aprendre marxes forçades. Però quina sort de tenir una primera feina amb uns jefes com vosaltres. És més, una segona família, que em veu ensenyar els valors de la feina, a despertar-me d'hora, a estar quan tocava, i que si tenia ressaca, a treballar igualment. Però també van haver-hi moments molt bons amb vosaltres. Em cuidaven molt, sobretot en aquests actes tan llargs de, com, bueno, com Corpus, com Festa Major, i no em faltava mai un tàper de la mama Esther amb una truita de patates o uns macarrons, també boníssims. Bueno, ja que hem mencionat el Corpus, quina festa tan maga, oi? quina sort tenim els sitgetans de representar-la com ho fem, perquè tenim el millor corpus de tot el món. I bueno, com l'he viscut jo el corpus? De cul, la veritat. Imagineu-vos aquest home al saló de casa, bueno, al seu despatx, ficant-me un paper en blanc i comença a dibuixar línies amunt, avall, amb rotuladors, ara ves aquí, ara que surt la geganta, ara has d'estar allà per fer la foto, que si al balcó, que si no sé què. Semblava més el plano d'anar a robar un banc que això del corpus, la veritat. Però quina sort hem tingut nosaltres de viure com l'hem viscut a través d'una càmera. Gràcies.
5: Gràcies a tu. Pau, la veritat és que sí, va ser així. I després ens vas liar tu, que vas dir que necessitaves més motivació i que et venia de gust fer vídeos. Ja hi tornàvem a ser. No en teníem ni idea de fer vídeos, però com bé dius, ja n'aprendríem. I sí, vam fer un vídeo per promocionar Sitges durant la pandèmia, que ni l'Spielberg.

0: Ei, que jo també vaig fer vídeos.
1: Hola, Sergi.
2: Hola, Sergi. En Sergi Molina, no sé si recordareu que ha viscut al Corpus com a hereu de Sitges, amb Visit Sitges, fent fotos i un documental preciós i retransmetent la processó del Corpus per Canal Blau.

0: Sí, va ser l'any 2021, era aquell any que sortíem de la pandèmia, no? I que em veu proposar que fes una petita gravació, no?, de quan sortien els gegants de l'Ajuntament, el Drac i l'Àliga, i es col·locaven en aquelles cinc catifes que es van fer justament aquí, entre l'Ajuntament i la parròquia, i vaja, aquest va ser una mica el resultat en aquests moments de nervis, no?, després de la pandèmia.
1: Sí. Aquell any jo vaig començar a fer les fotos en alçada pel Corpus, a pujar-me pels balcons, per fer des d'una perspectiva diferent les fotos d'aquestes cinc catifes. Vaig pujar al balcó de l'Ajuntament, el de la Sabateria Panyella, a la rectoria, a un pis del Baluart, i el que realment em va fer suar de debò va ser pujar a la torre del rellotge de l'església. Una escala estreta per un forat petit, en el que les motxilles, les càmeres i jo no hi passàvem. Les escales i jo, o jo i les escales, això jo us ho explico més endavant. El Corpus, amb tot el que representava, ens va fer començar a pensar en diferents maneres de mostrar les coses, allò que normalment no podíem veure, aquells enquadres més espectaculars. I vam començar a buscar noves eines, noves idees. Una festa tan antiga com el Corpus ens portava a innovar més cap a l'altra. I dins de les noves perspectives i de les visions de com fer les coses, vam trobar a la Marina a la Instagram, un altre membre del Visit Sitges que ens va posar les piles, ens va fer fer reels, stories, ens va fer obrir el TikTok i fins i tot ens va fer ballar.
2: Sí, si es tracta d'innovar i sobretot per Corpus, aquí estic jo.
3: Hola, Marina.
1: Hola, hola Marina.
2: Bona nit. A mi m'agradava molt el Visit Sitges i quan em van contactar per anar-hi a treballar va ser tot un somni fet realitat. El meu primer dia al Visit Sitges també va ser apoteòsic. A la nit de Premis Sitges van omplir el Retiro de sorra i de cadires a la platja. I jo vaig tindre que saltar per sota de les cadires per aconseguir la foto de grup. I ho vaig fer. Ja tenia l'esperit del Visit per les venes.
3: Absolutament. Ens tenies el rotllo ben pillat des del primer dia. A més, ens empenyies a fer coses noves. I vas fer un dels vídeos d'Instagram més virals del Visit Sitges, precisament per Corpus.

0: El dia de Corpus m'agrada molt i sempre surto a fer fotos. I amb el Visit Sitges vaig poder fer unes fotos i uns vídeos des de punts on normalment la gent no pot accedir. I gràcies al Visit Sitges i a la comissió d'encarregar-nos de gravar les catifes de l'alçada i vam poder mostrar una visió diferent del Corpus.
1: Sí, el Corpus té una màgia especial. Quan arriba el dia, sempre acaba sortint el sol. Els carrers llueixen engalanats, tothom participant fent catifes, els somriures, la comunió entre tots i moment processó, solemne, pas ferm, la música, els gegants obrint el pas, pell de gallina. Sabeu que aquest moment ens ha donat el vídeo més viral de Visit Sitges? Sí, sí, no ha estat ni el carnaval, ni la festa major, ni el rally. Ha estat el Corpus del 2023.
2: Estic per demanar-vos, aviam si encertaríeu el número de visualitzacions del vídeo. Jo encara no me'l crec.
1: 2,4 milions de visualitzacions. 6.500 comentaris, 180.000 interaccions... Jo els comentaris els revisava tots. No saps mai què pot passar. I mare de Déu, Senyor, el que va passar. El 90% eren bons. Es limitaven a un simple amén. Però hi va haver un 10% i són molts comentaris que ens van dir de tot. I en diferents idiomes. Sort del traductor automàtic. Herejes por poner monigotes en una procesión. De quina religió pertanyíem, quin carnaval més raro, si el muñeco grande llevava Nike o Reebok. Ens van recitar molts salms sobre no tener dioses ajenos, de l'Èxodo 20, versículos del 3 al 5. En fi, increïble. Jo no parava de trucar a l'Eduard cada dia. El meu telèfon era un no parar de missatges del Facebook. Jo agraïda per les bendiciones, però acollonida de que no ens enviessin a l'infern per heretges. Inicialment, em prenia la molèstia de contestar tots els comentaris i explicar el perquè de la nostra processó del Corpus, amb l'ajut de l'Eduard, amb els detalls històrics. Però quan ja em portava més de 100, ho vaig deixar estar. Ja veieu que vam arribar a 6.500 i això és moltíssim. Sobretot perquè el meu telèfon era el telèfon personal i no el podia tancar per fora de servei.
2: Nosaltres ja no només fèiem fotos a peu de carrer. La comissió del Corpus ens va demanar fotos en alçada i va ser quan vam començar a pujar-nos als balcons de les cases per fer les fotos.
3: Ei, ei.
1: Hola, Elena.
2: Hola, Elena.
1: Hola.
3: Hola. Ai, a mi sí que me liasteis. Un dia me encontré a Esther corriendo como una loca, como siempre, y le dije, Esther, ¿quieres que te eche una mano? Inocente de mí. Bueno, así acabé tecleando programas, eventos, noticias. Bueno, en eventos ya sabéis que en Sitges tampoco hay muchos. Pero bueno. Y luego me tocaba pues trepar muros, escaleras y asaltar balcones para la foto perfecta. Y si esperáis un momento, yo creo que esta es una de las fotos perfectas. Bueno, con este foco muy perfecta, pues no, pero bueno. Y así fue como me gané el título de la enxaneta del Visit Sitges. Pau era el hereu y Marina la pubilla.
1: L'Helena, una tot terreny. Sabíeu que el logo de Visit Sitges ja el va fer ella en el 2012? L'Helena és l'amiga que si li dius «he matado a alguien», et contesta «tengo un pico y una pala, solo dime dónde hay que enterrarlo».
3: A la que casi matáis es a mí. He corrido como pollo sin cabeza. He corrido hasta una San Silvestre con el logo corporativo. Pero la verdad es que cada carrera, cada locura del Visit Sitges ha merecido la pena. Yo llevo el Visit Sitges en el corazón desde el minuto número uno, cuando Esther me dijo que si le podía ayudar a hacer un logo. Y la verdad es que Dani y Esther me habéis hecho sudar tinta. subiéndome a 1000 balcones para el Corpus. Y desde aquí quiero dar las gracias a todos los balcones que me habéis abierto la puerta con tanto cariño y a la Comisión del Corpus. Y Dani y Esther, sobre todo me habéis enseñado a amar Sitges desde cada rincón y no solo a buscar una foto bonita, sino a poner el corazón en el objetivo para hacer capturar la magia y la esencia de nuestro pueblo. ¡Qué bonito es el Corpus!
2: Bé, semblem molts, oi?
1: Però mai hem estat més de tres.
2: Voldríem demanar-vos un fort aplaudiment per elles i per ells, perquè gràcies a elles i ells s'ha fet la cobertura del Corpus com hem pogut fer-la, així com de tots els altres esdeveniments sitgetans que hem pogut gaudir junts.

0: Però per què nosaltres al Corpus? Què els ha portat a demanar-nos el pregó? Perquè de debò que nosaltres ens ho preguntàvem.
1: Sempre hem volgut mostrar Sitges i tots els seus actes i tradicions de la manera que es veiés el més bonic possible. Que lluís. Si estava núvol, fèiem que tot igualment brillés. Sitges mai sortiria gris o trist amb nosaltres. Sempre, per nosaltres sempre, Sitges sortiria bonic.
0: De cop va passar que per primera vegada una comissió d'una festa de Sitges ens contracta per fer fotos. Les volia per la web oficial del Corpus. Feia molts anys que no tenien fotos xules del Corpus i volien una mostra ben maca del Corpus a l'actualitat. Nosaltres, el Corpus, ja el fèiem amb intensitat. Tots els actes, a les catifes per la nit, pel matí, pel migdia, la processó... Estava bé per nosaltres i a ells no els faltaria cap moment. Semblava innocent, oi? Però l'Eduard va anar un pas més enllà i ens va dir: m'agradaria que féssiu totes les catifes en alçada. Ja sabeu, aquesta visió tan a lo grande que té ell del Corpus. Teníem un dron, però no el podíem fer volar sense permisos. I ell va i ens diu: no passa res, us pugeu als balcons de les cases i les feu des d'allà. Fàcil també, eh?
1: Doncs nosaltres, que ens apuntem a tot, a més d'anar corrents amunt i avall durant tot el dia, teníem que pujar-nos als balcons de les cases. I aquí és quan ens plantegem si anem per a premi o no. Havíem de contactar amb els propietaris dels

0: Val, miri, veurà. Jo només volia demanar-li si em deixa pujar al seu balcó.
1: Al balcó? I què vols fer tu al balcó?
0: Miri, és que la comissió del Corpus voldria tenir unes fotos de la catifa del seu carrer en alçada i havíem pensat que potser des del seu balcó es veuria bé.
1: Ah, sí. Passa, passa, maco. Perdona el desordre, que encara no he fet dissabte.
0: No passa res, senyora. Jo només vull mirar pel balcó.
1: I per qui són les fotos? Pel Visit Sitges?
0: Sí, també, però principalment pel Corpus de Sitges. Escolti'm, senyora, des d'aquest balcó es veu molt bé el carrer, es veurà molt bé la catifa. Vindrem pel matí mentre les fan. Després, un cop estiguin acabades. Si hi ha ombres, tornarem a venir. Escolti'm, des d'aquí la processó també es veurà molt bé. Sap què? També vindrem a la tarda. Estarem unes 2 hores. Però no passa res, que em dona el seu telèfon.
1: Sí, clar, maco, té. Però a quina hora dius que serà tot això?
0: Bé, jo no ho sé. Depèn de lo ràpid que vagin, de si plou o no. No es fixa, sap? Jo la truco i li dic que vinc.
1: Però no em pots dir l'hora, que potser sóc fora?
0: És que no la sé. Potser vinc diverses vegades. Que li sap greu si vinc diverses vegades durant el dia?
1: No, maco, no. Vine quan vulguis, que jo ja seré per aquí.
0: Bé, la veritat és que aquí vam sobrepassar tot el que se'ns demanava des de la comissió, ja que no ens van donar ni pisos, ni telèfons, ni cases, ni res. Només els carrers d'on volien les fotos en alçada. I aquí va ser una autèntica bogeria per localitzar pisos, persones, telèfons, balcons, des dels quals poder fer les fotos que encaixessin amb la visió que volíem donar. Aquesta feinada de trobar balconaires l'engegàvem un mes abans. I què voleu que us diguem?
1: Doncs que vam descobrir una cosa. A Sitges hi ha molt bona gent.
0: Sí, perquè no tothom deixaria entrar a casa seva a uns desconeguts que envairien la seva privacitat. A més, en diferents moments del dia de Corpus, un dia en el que tots ja de per si anem molt atrafegats. Pot semblar fàcil, però de debò que no ho va ser.
1: Ens va tocar el cor una parella de brasilers que treballaven el dia de Corpus. Estaven al sector de l'hostaleria i, sense conèixer-nos, ens van obrir la porta de casa seva, un espai molt petitet, on en una sola habitació hi tenien el llit, la cuina, el menjador, la roba estesa per planxar, i amb molta generositat ens van oferir les claus de casa seva perquè entréssim i sortíssim sempre que volguéssim. Que fort, oi?
0: Sí. També en tenim algun que ens ho va posar molt difícil. Sempre hi ha gent que li costa més, però no vam parar de demanar i suggerir, amablement, que ens deixessin al seu balcó. I al final sempre acabàvem trobant la manera. Us preguntareu si ens vam accedir. Sí, ho vam fer i ho tornaríem a fer, perquè el Corpus li feia il·lusió tenir-ho tot. I nosaltres ens hi deixaríem la pell. Literal que sí. Bueno, volíem que ho tinguessin tot i el millor possible. Des d'aquí, igualment, jo també voldria demanar un fort aplaudiment per tots els balconaires que, sense conèixer-nos, ens veu obrir les portes de casa vostra de bat a bat, tot dient només que veníem del Visit Sitges per fer unes fotos per la comissió. I sí, ens obrien la porta, era espectacular, ens obrien la porta de casa seva de bat a bat i ens deixaven entrar. Pues un fort aplaudiment per ells.
1: Aquestes peticions del Corpus afegien una intensitat tremenda a un dia ja prou atrafegat. Però ara fem nivell dios. El Dani Baica diu, com ho podem fer per tenir totes les catifes en alçada? Perquè el Corpus sols ens demana uns carrers, però els hi podríem donar totes, a més de les fotos habituals, és clar. I jo que li dic, vinga, home, i què més? No tenim temps material de pujar-nos a tots els balcons de tots els carrers per fer catifes. I ell va que diu, ja ho tinc, les farem totes des de dalt d'una escala.

0: Bé, doncs no us podeu imaginar la bogeria de resseguir totes les catifes per Sitges el dia de Corpus. Sitges ple de gent, de gom a gom, a rebentar, i tothom demanant-me l'escala perquè volien pujar, o donant-me els seus mòbils perquè els hi fes les fotos. Una locura.
1: Nen, maco!

0: Fes-me una foto, però que sigui amb el meu mòbil, vale? Mate, aquí tens.
1: Oye, tú, baja de ahí. A ver si nos dejas subir a nosotros también, que esto es de todos, tú.
2: Tú, deixa'm un rato l'escala, no? Que tu ja has pujat molta estona.
1: Tú, noi, em deixes pujar? Va, tio.
3: Pesao, el tío este, ocupando la escalera, baja allá.
4: Bé, una imatge val més que mil paraules.
5: Bé, la veritat no va ser tan fàcil com em pensava, eh? Però no penseu que simplement ens quedem en fer la foto o el vídeo. Aquí, si l'enquadre no m'encaixa, faig canviar la posició dels gegants. L'Eduard i la comissió ens havien dit que era molt important el moment en què els gegants passaven per damunt de les catifes. Per tant, si per l'Eduard i la comissió era important, nosaltres teníem que fer que allò es veiés molt bé. La primera processó que vam fer des d'un balcó, concretament al pas pel carrer del Santiago Rusiñol, jo, mirant pel visor de la càmera, veig que venen tots els gegants en fila. Però que no es veien tots els gegants, perquè en Jordi, el primer, que és molt gros, tapava la resta. Així que vaig i truco amb en Josep d'Aranes, que anava amb en Jordi i la Rosa, dels primers, i li dic que tenen que moure els gegants un pas cap a la dreta. Sí, una mica més, una mica menys, fins que sortissin tots els gegants a la foto. Clar, el pas pel carrer Santiago Rusiñol, la processó no venia en línia recta. Però carai, sortien tots els gegants a la foto.
4: Al final, una mateixa escena canvia molt segons l'enquadre que li donis. Si puges el braç més amunt, o ho fas des de baix, si ho retalles més cap a la dreta o cap a l'esquerra, si ho fas amb el llum de cara o amb el llum d'esquena, si en el moment de fer la foto de la catifa el sol està a una alçada que projecta una sombra que fa que no llueixi i l'hem de repetir dues hores més tard. Ja veureu, proveu. Agafeu tots el marc que us han donat a l'entrada, que teniu un marc de fotos, us donem un temps perquè el tragueu del bolso, de la butxaca, allà on l'hàgiu guardat. Ho teniu tot? Doncs ara agafeu el marc i proveu de fer-nos fotos. Feu fotos i ja veureu que tots teniu la mateixa escena, però no tots l'enquadrareu igual.
5: A més, Esther, pots passar que pots estar enquadrant una cosa i de sobte l'escena ja està passant en un altre lloc.

0: Nosaltres no sabem fer les coses a mitges.
1: Si el corpus ens demanava una mica,
0: nosaltres li posàvem el doble.
1: O el triple.
0: El corpus és molt gran. És festa patrimonial d'interès nacional. I és tan Sitges, tanta gent col·laborant desinteressadament, tanta repercussió nacional i internacional, tanta germanor, tant de color, llum, tan bonic tot, com no ens podíem sentir lligats a una festa com aquesta? El nostre esperit anava molt en línia amb les emocions que desperta. I la comissió del Corpus ens va donar l'oportunitat d'anar més enllà i poder prendre unes imatges fantàstiques. Ens va posar un repte. I nosaltres, davant d'un repte, què voleu que us diguem? Ens creixem. Aquella frase típica de bar de aguanta'm el cubata, que ja veràs.

El Corpus i Visit Sitges ens han donat un pas més de connexió amb la gent. Viure molts moments que no hauríem descobert si no fos per la cobertura que fèiem. Des d'aquí, us animem a participar en tots els actes del programa. Descobrireu coses increïbles que no hauríeu imaginat mai que poguéssiu gaudir. Perquè la comissió del Corpus té una imaginació i una creativitat desbordant. I gràcies a anar a tots els actes i no quedar-nos sols en el moment de les catifes, hem descobert el gin tònic del Corpus, la cuina amb flors amb l'Oriol Castro i un ventall d'activitats superxules i que molts cops ens passen per alt per centrar-nos només en les catifes, que són una joia, esclar. Però tenim la sort de poder gaudir d'uns actes pensats i fets amb molt de carinyo durant els dies previs.

0: El corpus és les mans fent catifes de matinada. És l'olor de flor. És la música. És el veïnat.
1: És compartir.
0: És emoció. És Sitges. Nosaltres volíem explicar Sitges.
1: I al final ha estat Sitges qui ens ha explicat a nosaltres.
0: Ens ha omplert la vida d'històries.
1: De persones.
0: De moments.
1: De poble.
0: I avui ens regala un honor que no hauríem imaginat mai. Quan camineu per un carrer ple de catifes,
1: quan sentiu la música,
0: quan veieu els gegants,
1: quan noteu l'olor de la flor,
0: recordeu,
1: somriu,
0: perquè estàs a Sitges.
1: I és Corpus.
0: I quan arriba el Corpus, Sitges és pura màgia.

0: Se'ls faci ara o esperem?
1: Ai! Sí, perdoneu, perdoneu, que ens hem deixat el selfie. Així sortim tots a la foto. Un moment, un moment.

0: sobre la taula.
1: Gracias.
0: Gracias.
1: Gracias. Oh, qué chulo. Gracias. La casa, la casa. Bé, bona nit a tothom. Dani i Esther, moltíssimes gràcies per aquest pregó tan visual, no, com ens esperàvem, però com sempre diem, és veritat que el Corpus segurament és la festa més fotografiada que tenim a Sitges, per tots els colors, per tota la gent, al carrer, per totes les imatges, i vosaltres ho heu expressat i ho heu explicat molt bé. I quan estàveu parlant pensàvem, quanta història hi ha darrere una fotografia, no? O sigui, quanta història, l'escala, els balcons, moltes vegades mirem fotos i les anem mirant, i ah, sí, aquesta que maca, a veure... I no te n'adones de la feinada que hi ha, de la gent que teniu al darrere, de totes les històries que viviu i com expliqueu Sitges al món, a tot arreu, i les gràcies que us, ha de donar, que us hem de donar a molts de nosaltres, que a vegades quan vius la festa ja la vius, però que moltes vegades hi ha molta gent que no la pot viure, que està a casa, que no pot sortir, que està vivint a fora, que no s'ho pot permetre, que està treballant, i gràcies a vosaltres pot veure una festa com aquesta i viure-la amb moltíssimes fotografies, com hem vist, que en deveu tenir moltíssimes més. Així que moltíssimes gràcies per la feina que heu fet durant tots aquests anys. Moltes gràcies al vostre gran equip, que l'hem vist aquí, i de veritat que per Sitges és un honor haver compartit molts moments junts també i agrair-vos moltíssims. I que heu fet un pregó fantàstic, la veritat, gràcies a la comissió per haver tingut aquesta idea, perquè és veritat que... Ha estat un pregó de paraules, veritat, però sobretot d'imatge, com és el Corpus, no? Que és una festa de sentiment, no? D'olor, de sons, d'imatge, de tacte. És una festa molt Sitges i molt maca. Així que moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i felicitat.
2: El pregó del Corpus 2026 íntegre, tal i com es va poder escoltar al Racó de la Calma el passat divendres. Totes aquestes vivències, anècdotes... de l'Esther i d'en Dani, de Visit Sitges, i els seus convidats especials que han format part de la història d'aquest portal que continua, òbviament, oferint un munt de fotografies de Corpus i de totes les festes. Marxem, només dir-los que els bombers han apuntat aquest matí que 5 dotacions de bombers han apagat un foc que afectava un despatx del centre de disseny al carrer Ramon de Dalmases. Això ha estat a primera hora del matí. No hi ha hagut persones afectades, s'ha ventilat el recinte i, per tant, no hi ha hagut res que anés més enllà d'aquest bon ensort. Que tinguin un molt bon dilluns. Demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
3: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Fase d'alerta al Pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi. El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. El papa ja s'ha compromès a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora d'aquesta trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la visita del papa, que us dèiem, i la vaga de docents. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà o coincidirà amb aquest inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha de citar, a declarar com a testimoni, la presidenta del PSOE pel cas Leire. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats aquest cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. Els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona aconsegueixen una taula de negociació amb el Consorci de Biblioteques per la setmana que ve. Aquest dilluns a la tarda, després d'aconseguir reprendre la negociació, que estava aturada, han desconvocat l'ocupació del Consorci que havien començat al migdia. I l'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua.